0: Si una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només a entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí. Molt bé.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist Total. També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim,
0: sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
2: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí nosaltres a tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides. I resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
2: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn? Perquè
2: el
0: és diferent,
2: que és de forn,
0: eh?
2: El que és de forn.
0: El de forn,
2: el
0: aquell
2: toc.
0: Que queda
2: sí.
0: Crostonet una miqueta.
2: Sí.
0: Uf, se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
6: Hola, molt bo.
0: El Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
6: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
6: Sí.
0: En rajola?
6: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
6: És la això... millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
7: Hola,
0: estàs?
7: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
7: Sí, però...
0: Com la Paula.
7: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
7: sí,
0: o tal qual?
7: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge al tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
2: sí,
0: això?
2: Sí, home,
0: de pensar-ho.
2: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Aquest... Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, de posta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan menges aquest.
1: Sí. Dic, però això què és?
0: Va, vinga,
1: està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que anirà al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo Paula. Sí, no és tan tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt, molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys que i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, uh-huh, per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta, sí, a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
7: Sí, sí. Felipe, he viscut.
0: Tu l'has viscut.
7: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
7: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: O sigui, vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava, clar, aquesta persona.
7: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament
7: a
0: tu?
7: No, sí, sí. Espera.
0: Ah, per ser al llarg de la història.
7: Sí, sí. Mm. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res. O sigui, no
0: es va girar la truita.
7: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
7: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia, i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
7: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
6: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És res. Curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades... és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. Uh-huh. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament,
1: gens.
0: No?
1: Afortunadament, potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
7: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deia no era el que em definia. Uh-huh. I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí. Mm.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat i jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa. Okay. I que per molt que siguin dos, tres, quatre, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
7: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
7: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és això, si estàs passant per una situació així,
3: parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir-ho.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions? Per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
3: Gens.
0: No. Gens. Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que el de xerrades està bé, però crec que s'ha d'arribar a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... primer conscienciar-se els profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... no sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: Si complicada,
1: que facis, l'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir: Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar, quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe, però és que mai vam parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: Una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
6: Jo crec, Miquel, que si tu fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pots sortir perdent.
0: O sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
6: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que penses més per això que per mates.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat... una vegada ho vaig veure i...
0: A vegades fa por, també,
2: sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent, no?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això. O ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè... De vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia i vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé. Sí, felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
6: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
6: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: Mm-hmm. La resta, ho veieu així també?
7: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs, aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón,
6: sí.
1: No està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
6: Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen, i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
8: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
9: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els deien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
8: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
9: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
8: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
9: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
7: No.
0: Què seria bullying?
7: Però si aquesta broma la fas...
0: De forma reiterada.
7: Cada dia,
2: constant.
7: A cada hora... Sí. I saps que aquesta persona li
6: no li agrada.
7: No li agrada.
0: Exacte.
7: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Uh-huh. Em va passar exactament el mateix.
2: Sí.
0: La resta, què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser... està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. Mm-hmm. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Mm-hmm. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3-5 minuts i li tornes.
0: I tant.
2: Però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben a diferenciar entre el bullying i la broma.
7: Total.
1: Si fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una
7: total,
1: broma,
7: total,
1: no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera
1: jo
0: de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
6: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
6: Jo penso que els assetjadors fan bullying...
0: Conscientment.
6: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
7: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tuixes, i jo, sí, ah, que guai, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, sí. Jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Aquí, mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic...
2: Sí. Sí.
0: Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
0: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més
2: que tingui
0: fa molt mal, a més, aquest.
2: Sí, sí, algú que tingui alguna cosa a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja ets un pollón. No pots ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, en ser més responsable, en ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
7: Clar, sí.
1: Sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que es pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
0: el ciberbullying.
2: Passa bastant
0: també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de ai, mira, que valiente, o sea, no he sido valiente perquè no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això per un TikTok, clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser
0: a través d'un perfil,
2: no?
0: Segurament,
2: sí.
0: Fins i tot
2: un perfil així,
0: anònim.
2: Aquestes típiques indirectes que van molt directes i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt intermini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun. Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
10: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
11: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics han passat, llavors que hem dit, ja està. I ho estem parant, hem parlat amb profes.
10: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
12: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
11: Parlar i queixar-te i queixar-te és el millor que pots fer.
10: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
11: Sí, és massa tova, i ho sento, eh? I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que vull sí, cruel.
13: És massa tova de calle.
14: Fan orejas sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències... Són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar i vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, sí. I la mencionaven a ella, i és en plan, estava la pobra, que no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els hi caiem la boca, per així dir.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
6: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas? Deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona
6: sí,
0: que
6: sí.
0: O sigui, que era ben clar, ho feien amb tota la intenció, no?
6: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar, se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: Clar. I què es fan?
1: Llavors els professors no... Poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta, i sobretot si els hi passes un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
6: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi lei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Amb el tema de l'edat, amb el tema de també sí, associat sí. A una, jo què sé, a una identitat, també sí. Té els seus riscos, sí, perquè també vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
7: No.
2: Massa toves.
0: Massa toves.
7: Sí,
0: com
7: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no?, a l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
7: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying?
7: Mira,
0: que
7: jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, eh? Uh-huh. Però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Clar.
7: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és... Li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí, encara que passi fora, no?, en el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
2: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí.
7: Mira,
0: encara que sigui fora.
7: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no?, de 10 o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare, doncs, va parlar amb el director i doncs per això, segon d'ESO va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens veiem, i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Llavors la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
7: A gust i l'alumne exemplar de sempre.
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador, sí, i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
6: jo
0: no necessàriament?
6: Crec que sí. Tu no fas bullying perquè t'avorreixes. Has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó.
6: Sí.
0: I pues, quines poden ser aquestes raons?
6: Tenir problemes a casa... o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
6: Sí, sí. Més per res, per treure la teva tristesa.
7: Exacte.
2: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor, i t'has de fer valer,
7: clar,
2: davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
2: Sí.
0: No sé si ho veieu
1: correcte,
0: així.
1: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i al fi és això. Llavors, si et fan bullying, o per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristiano, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i al fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
1: Ho reivindico.
0: Sí. Clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati, i ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
1: Tot el que sigui d'Espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, obre'l, sí, el pots obrir.
1: Espatec del Espatec, bon preu.
0: Espatec, d'Espatec, de la
7: pernil festa. Pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit.
6: Bueno,
0: hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
1: alta. Xun.
6: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Sí. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
7: Mira, també, com era, la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
7: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta, exacte, de forma reiterada.
7: Fa això, no? Però, sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant l'estoig, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar l'estoig i et juro que et passa de tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec que...
6: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
1: Tenen por.
7: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
7: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
7: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també. Perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
7: No.
0: Amb una resposta
7: que pensin ells, no? Clar, de per què he fet això, saps? Mm-hmm. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci. Mm-hmm. El miro fixament...
0: Que bé que van aquests segons.
7: Clar, sí.
6: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, i ja saps què estàs fent.
7: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig. Dona'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
7: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
6: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
1: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima
0: és
1: gent.
0: És molt interessant gent, això que comentes.
1: On estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, mm-hmm. cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un escrit sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir i en aquest cas no han intervingut, no? Miquel, digues.
6: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Mm-hmm. Per tant, tu ho castigaries a les dues.
6: Sí, mm-hmm. perquè com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses.
6: Sí.
0: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
6: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, potser t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying per les famílies, perquè puguin veure-ho, jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint? No sé, se'ls acudeixen?
6: Els pares. Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
4: Sí.
2: Quan més es veu és al pati.
0: Al pati per què?
2: Al pati és quan més es veu. Perquè veus a la persona sola. O sigui, potser la veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla. La seva mirada diu que aquí no està bé.
0: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
3: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, no? A l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i, clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és... sempre la noia, doncs... I, clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I, clar, és evident, o sigui, simplement... un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra és un símptoma d'aquests.
0: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
2: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui... hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves.
2: Mm-hmm.
0: Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia córrer el rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que, bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
3: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
3: La Marta, jo crec que es pot parlar amb ella i ella pot dir, ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona...
2: Sí, això,
3: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació.
0: I tant. Que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al clar. Final. Què faríeu? Què?
1: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que, clar, això no ha passat a l'escola. Si es vegés un, per exemple, un baixament del rendiment acadèmic, o que hi hagués ja problemes que afectessin a l'aula, és a dir, a l'àmbit educatiu, del que succeeix i esdevé dins de l'institut, ja sí que s'hauria de parlar. La primera, com bé han dit els meus companys, es pot parlar i es pot solucionar, però les altres dues és ja un nivell superior.
3: Mira, jo deixaria sense pati a la tercera persona, perquè la segona, o sigui, si ho has...
0: apunts,
4: és a la seva vida personal.
3: Sí, perquè la segona, si ho has aconseguit en un compte falsa, perquè no quedes amb ella i ho aconsegueixes, o sigui, tenir una relació de persona a persona, perquè si ho has aconseguit amb un compte falsa, jo crec.
0: Miquel, tu què opines?
4: Jo penso que la primera es pot arreglar perfectament.
0: La Marta, l'ha de fer el rumor, però el rumor pot començar
4: pot
0: a córrer...
4: Pot afectar moltes persones, sí, però...
0: I que aquell rumor es converteix en una llegenda, en una cosa, es pot desmentir, però clar, el mal
2: costa.
0: Ja està fet, eh?
2: Ja.
0: I la resta,
4: llavors,
0: què?
4: El segon, no el pots deixar sense pati i deixa la seva vida personal. Mm.

0: de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que si veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, doncs sí que parlaria i després m'agafaré el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé. Demanar perdó, parlar millor en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
1: Que a mi se m'acutarà una pregunta. El fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvia d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
2: Què va?
1: No.
2: Què dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
1: També.
0: Sí. És...
2: Però mira, sí, això que...
1: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
2: També, però... El rumor o sí segueix allà.
3: Clar,
2: entens?
3: I seguirà vivint amb la por.
0: Mal, un altre lloc, també.
2: Exacte.
1: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
4: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni també ja pel clar. Fet que si el canvien d'escola potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser et solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar. Es soluciona.
1: En canvi tu vas haver de marxar, no?
2: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bullying qui s'ha de canviar d'institut.
1: Perquè en molts casos l'agressor ni confirma ni accepta, no?, que ho està
2: exacte,
1: fent.
2: Exacte. És...
1: Pues i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
2: D'alumne profe o de profe alumne?
1: De les dues situacions. També...
2: Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
3: Ah, no, parla.
2: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, o sigui, és sempre molt al teu cos, esteu i ja. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
1: I la professora no ho va voler entendre.
2: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. I clar, i coses així. I tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, no... I clar,
1: aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
4: Moltíssim.
1: I què es fa en aquesta situació?
4: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res. Va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després purissona i a sobre i ja és com que s'encogia.
1: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa.
2: Què
1: dius? I us demano que fem un titular. Ja. Sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat i amb què us quedeu. Cristian.
4: Si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
1: Felipe.
2: Jo, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comences de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
2: Clar, i clar, em va passar el mateix i un altre Felipe.
1: Miquel,
3: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
1: Gran missatge aquest. Paula.
0: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Radio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 8 de juny, les tres paraules del dia són arxiu, pubillatge, memorial. Arxiu Tordera commemora la Setmana Internacional dels Arxius amb una programació especial i la presentació del document més antic que acull l'arxiu històric. I l'associació Hata Kendeya té la voluntat d'agermanar-se amb el rus per fomentar la inclusió al municipi. Pubillatge. El pubillatge tordarenc obre la convocatòria per triar els seus nous representants. Es busquen joves nascuts entre el 2008 i 2005, infants nascuts entre el 2015 i 2018. I s'impulsen ajuts econòmics per a persones majors de 65 anys i col·lectius vulnerables. L'import de l'ajut és de 200 euros per sol·licitud. Memorial. El Memorial Josep Barceló tanca la 27a edició amb èxit rotund, un himne, la consolidació del futbol inclusiu i femení destaquen en l'edició d'enguany. I Lleó XIV pronuncia aquest dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex defensarà els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat. Amb motiu de la celebració de la Setmana Internacional dels Arxius que tindrà lloc del 8 al 14 de juny, l'Arxiu Històric de Tordera ha organitzat una sèrie de propostes culturals per acostar el patrimoni documental del municipi a tots els veïns i veïnes. Insta a participar-hi la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
2: Bé, animar a la gent que vulgueu venir doncs, a celebrar aquesta Setmana dels Arxius aquí a Tordera i doncs, convidar doncs, a tots vosaltres doncs, a que vingueu o bé al matí de portes obertes o a la sessió del grup d'amics, que és un grup obert.
1: Avui és Sant Kilian, és el Dia Mundial dels Oceans. Falten 13 dies per l'estiu i 76 per Sant Bartomeu, un dia per la selectivitat. Farmàcia de Guàrdia avui, la Lucea, al carrer Amadeu Vives. Recollida de poda, voluminosos, Agroparc, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà dia més ennuvolat amb mínima de 17, màxima de 26. A pel que fa a la dita, el juny, l'estiu no és lluny. Informa de la mort de la senyora Dolores López Cañadas a l'edat de 89 anys. Fa un any explicàvem que Vox proposava al Parlament de Catalunya implementar la FP d'electromecànica Tordera. Fa 5 anys Ensenyament organitzava una xerrada telemàtica per a pares i mares sobre l'agenda escolar i l'ús de pantalles i fa 10 anys l'àrea de sanitat organitzava un taller d'autoprotecció de suport vital bàsic i d'idea per la ciutadania. L'àudio que avui recomanem a la web i a la xarxes de Ràdio Tordera és recuperar l'entrevista amb la poetessa Anna Bou Jorba dins el programa Això és Cultura amb Carme Fernández.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Ràdio Local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 9 de juny de 2026. La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla.
7: L'actuació es va desencadenar la nit de diumenge gràcies a l'alerta de testimonis que van presenciar com una mà colpejava amb violència el vehicle o la noia estava tancada.
5: Una quarantena de calellencs assistiran avui a la vetlla del Lleó 14 a l'Estadi Olímpic. Sergi Ferrer.
8: El grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal que reunirà prop de 40.000 persones.
5: El ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau.
9: Aquesta demanda ve acompanyada d'una recollida de signatures feta per la ciutadania.
5: L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta, Ona Malgrat.
9: La campanya informativa començarà amb l'enviament d'una carta a tots els magratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei.
5: I en esports, la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí Capçada.
10: L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig.

0: La policia local de Blanes ha alliberat una jove francesa que estava segrestada i agredida per la seva exparella, Melina Morilla. Bona tarda, què més en sabem?
1: Bona tarda. Doncs la policia local de Blanes ha detingut un home de nacionalitat francès acusat de segrestar i agredir la seva exparella, una jove que constava com a persona desapareguda a França. L'actuació policial va començar la nit de diumenge i va culminar la matinada d'aquest dilluns amb l'alliberament de la víctima i el trasllat a un lloc segur. Els fets es van desencadenar al voltant de 11:15 de la nit en una benzinera propera al centre de la ciutat. Diversos testimonis van alertar la policia que un home estava colpejant amb violència un vehicle on hi havia una noia tancada a l'interior. En arribar a les patrulles, l'home va intentar fugir corrents, però els agents el van poder interceptar després d'una persecució a peu pels voltants. Un cop identificats, els agents van comprovar que sobre la noia pesava una requisitòria Schengen de les autoritats franceses com a persona desapareguda. Tot i que l'home va intentar enganyar els agents, assegurant que eren parella i que estaven passant uns dies de vacances en un hotel de Lloret, la versió de la noia va ser radicalment diferent. La noia va explicar als agents que l'home era la seva exparella i que la tenia segrestada contra la seva voluntat. Segons el relat, l'acusat l'havia agredit, l'havia amenaçat de mort i li havia pres el telèfon mòbil per evitar que es pogués comunicar amb ningú. La víctima va expressar clarament la seva por i també el desig de tornar amb la seva família a França. La policia va poder confirmar la falsedat del relat del detingut en contactar amb la policia local de Lloret, ja que l'hotel que ell havia indicat no constava que hi estiguessin allotjats. Davant això, l'home va quedar detingut, acusat dels delictes de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Per la seva banda, la noia va ser traslladada a l'Hospital Comarcal per rebre atenció mèdica i, posteriorment, va ser acompanyada per les autoritats per garantir la seva seguretat.
0: I milers d'estudiants s'enfronten des d'avui a les proves a la selectivitat. A Calella, per exemple, hi participen 150 alumnes dels tres instituts de la ciutat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui comencen, sí, les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous. Un total de 150 estudiants dels tres centres de secundària de Calella s'examinen enguany de la selectivitat. 78 alumnes de l'Institut Freta, 43 del Bisbe Sivilla i 29 de l'Escola Pia. Les proves d'aquest 2026 arriben amb una novetat: l'adaptació als nous reptes derivats a l'ús generalitzat de la intel·ligència artificial. El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa una nova prova pilot amb detectors de freqüència que permetran fer controls aleatoris a les aules per comprovar si algun alumne porta dispositius electrònics no autoritzats. Aquests sistemes poden detectar telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, auriculars ocults, orelleres o ulleres intel·ligents, entre altres aparells susceptibles, per facilitar còpies durant els exàmens. Les noves instruccions també estableixen que l'alumnat haurà de mantenir les orelles descobertes per facilitar la comprovació que no s'utilitzen dispositius auditius prohibits. Els estudiants que necessitin pròtesis auditives, com audiòfons o implants, ho hauran de comunicar prèviament als vigilants de l'aula. Universitat recorda que qualsevol alumne que sigui sorprès utilitzant un mòbil, un dispositiu electrònic no permès o material de suport no autoritzat, serà expulsat de l'examen i qualificat amb un 0 en aquella prova.
0: I també 85 estudiants premianencs acudeixen a enguany a una selectivitat marcada per la protesta de docents i també la visita del Papa, Marc Tres Serres.
3: Sí, 85 alumnes de l'Institut Premià de Mar, 10 més que l'any passat, han iniciat avui les proves de la selectivitat que un any més es fan al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Les proves d'aquest any coincideixen amb la visita d'avui justament del Papa de Roma a Barcelona i es fan en un clima enrarit arran de la protesta del col·lectiu docent que justament avui ha convocat una nova jornada de vaga a diferents punts de Catalunya. Les possibles afectacions que pugui tenir tot això en la mobilitat a Barcelona, especialment la visita papal, han fet que des de l'Institut haguessin pres algunes precaucions. Bàsicament, sortir ben d'hora amb tren perquè no hi hagués cap ensurt. Ho ens ho ha explicat aquests dies el coordinador de batxillerat, Marc Sorribes, que també organitza l'expedició.
4: Nosaltres ja teníem pensat anar amb antelació. Quedem a les 6:30 a l'estació. Tenim pensat arribar a la Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, aproximadament a les 7:45-7:50. Vull dir que són 40 minuts d'antelació de l'hora que estem citats per donar entrega de documentació i tal. Sí que podríem quedar abans, però també crec que és un marge prou correcte perquè pugui descansar bé l'alumnat i no quedar a hores intempestives. En el cas que no, que perdéssim o que no anés bé un tren, el tren que ve després també arribem i inclús dos després també arribem.
3: Els 85 estudiants premianencs que avui inicien les proves en són 10, com diem, 10 més que el 2025 i suposen un repunt important respecte a les xifres dels últims cursos que no havien passat dels 80. Recordem que en cursos anteriors la selectivitat havia estat aprovada per una majoria rotunda d'alumnes d'aquest mateix centre de Premià. L'any passat en van aprovar 74 de 75 alumnes i fa dos anys, el 2024, ho van fer tots els 77 que van participar. Les proves s'han fet avui, continuaran demà i també acabaran dijous. Avui s'han fet els exàmens de llengua castellana i literatura, seguit de llengua estrangera, és a dir, l'anglès, i aquesta tarda matèries específiques s'estan duent a terme com física o geografia. Demà toca història o història de la filosofia i al migdia troncals d'opcionals, com matemàtiques o llatí. A la tarda, biologia, tecno o literatura catalana. I finalment, dijous, tocarà llengua catalana i literatura catalana i es tanca el procés amb la resta de matèries específiques i de modalitat que quedin per cada alumne.
0: I seguim encara amb tu, Marc, perquè 35 alumnes de l'Institut Lluís Companys a Tordera també es presenten a partir d'avui fins dijous a la selectivitat.
3: Sí, així és, 35 alumnes, en aquest cas de l'Institut Lluís Companys de Tordera, han començat avui al matí, evidentment, com tothom, aquesta selectivitat que acabarà dijous 11 de juny. L'Institut Torderenc tornarà a ser, per setè cop, seu de l'ESPAU i acollirà gairebé 500 alumnes entre el municipi, òbviament, de Tordera, Palafolls, Malgrat, Calella i Pineda, amb l'objectiu de mantenir la descentralització dels tribunals i reduir la mobilitat dels estudiants. Carles Carrer, director de l'Institut Lluís Companys de Tordera, explica com organitzen aquestes proves.
5: Enguany hi haurà dos tribunals de les proves PAU. Un tribunal estarà constituït per 254 alumnes i un altre tribunal per 233, amb un total de 487 alumnes que s'examinaran durant aquests dies en el nostre centre. Les proves es realitzaran el dimarts dia 9, dimecres 10 i dijous dia 11. El dimarts les proves començaran a les 9, però tots els alumnes estan convocats a 9:15 al centre, perquè se'ls farà entrar a poc a poc, se'ls assignarà el seu lloc, se'ls explicarà el funcionament de les proves, etc.
3: I les notes de la selectivitat es podran consultar per internet just abans de Sant Joan, el 23 de juny.
0: Gràcies. I canviem de qüestions. L'alcalde de Premià de Mar respon a la plataforma Millorem-vos que el recull de necessitats del servei al Maresme ja està enllestit i lliurat a la Generalitat fa mesos. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és. Rafa Navarro va respondre divendres a la plataforma Millorem-vos, que unes hores abans havia publicat una nota de premsa reclamant saber com està la feina del Consell Comarcal i l'Ajuntament de recollir necessitats de les línies de bus del Baix Maresme. Recull que ara hauria de servir al Departament de Territori per decidir on s'han de fer les inversions incloses en el pla de xoc anunciat recentment. Aquesta entitat afirmava en el seu comunicat que havien traslladat la demanda formalment a l'Ajuntament per mitjà d'una instància i insistir en l'oportunitat que aquest recull es faci tenint en compte les aportacions dels usuaris. Doncs bé, l'alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal va explicar que la llista està feta i lliurada a la Generalitat des del setembre passat, que és quan el Consell Comarcal va completar un circuit de converses que havia mantingut amb els ajuntaments de la comarca. Si ara s'ha de triar entre aquestes demandes, va dir Navarro, ho haurà de fer territori perquè no seria ètic, segons l'alcalde, que el Consell Comarcal discriminés entre poblacions de la comarca.
7: Està entregada des del mes de setembre de l'any passat. Com a responsable de mobilitat, juntament amb el vicepresident del Consell Comarcal, vam anar ja l'any passat amb una feina acabada, una feina amb un plànol i que la plataforma també té sobre totes les necessitats específiques que cada ajuntament ens havia traslladat. Hi havia un plànol i hi havia un Excel amb un detall punt per punt de totes les reivindicacions de tots els ajuntaments. Les necessitats principals passaven normalment per millorar les connexions entre els pobles i Barcelona i sobretot els accessos directes als hospitals. En aquell moment el secretari de Mobilitat ens va dir, home, però aquesta feina ens hauríeu de dir per on hem de començar o què és prioritari. I jo, com a president del Consell Comarcal, els hi vaig dir que aquesta era una feina que havia de fer la Generalitat. És molt poc ètic que una competència de la Generalitat de Catalunya no es compleixi i que la part difícil de ponderar què és més important que una altra cosa li carreguin al Consell Comarcal. Perquè jo sóc l'alcalde de Premià de Mar, per tant, jo com a alcalde de Premià de Mar sempre ponderaré o sempre privilegiaré el que passa a Premià de Mar.
6: Navarro es va preguntar en veu alta, d'altra banda, si en les instàncies i les publicacions a Facebook de Millorem Bus no hi podria haver interessos ocults, ja que, segons va dir, aquesta entitat, temps enrere, s'havia comunicat amb ell directament per telèfon, mentre que els últims temps s'havia preferit utilitzar aquesta altra via per interpel·lar-lo.
0: I encara parlem de mobilitat perquè el ple de Canet demana un bus directe en Barcelona. Dani Grau, bona tarda.
8: Bona tarda. L'Ajuntament de Canet demana aprovar per unanimitat en el darrer ple en una moció presentada per un grup polític, el d'una regidora no escrita, la Mònica Ventura, per reclamar un servei d'autobús interurbà que connecti Canet amb Canet de Mar, Canet de Munt i Barcelona. La mobilitat va tornar a ser un dels punts centrals del darrer ple municipal. En aquesta ocasió, la regidora de no escrita, Mònica Ventura, va presentar una moció que, segons va explicar, recull una demanda real i urgent de la ciutadania. La moció és un pas més en la campanya iniciada per la plataforma Canet Connecta Bus, ja que s'ha fet una recollida de signatures i s'ha establert converses amb un dels municipis d'Arenys de Mar i Arenys de Munt per tal de reclamar un servei de bus alternatiu a Rodalies. Des de l'equip de govern, la regidora de Mobilitat, Raquel Serra, mostrava el seu suport davant d'aquesta moció. Reconeixia que la mobilitat és essencial i que si el transport públic no funciona bé, com és el cas de Rodalies, cal buscar alternatives. Els problemes que presenta aquest any en Rodalies, amb vagues i interrupcions habituals del servei, han posat de manifest que Canet no disposa d'un servei de bus en permanent en Barcelona, com si es encabreixen altres poblacions del voltant. Des de Canet es demana que un dels busos existents allargui el trajecte fins a la nostra població. Canet, ja que la campanya de firmes que s'ha fet demostra que el servei té prou demanda.
0: Una quarantena de calellencs vinculats a la parròquia de Calella participen avui en la vetlla que presidirà el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Sergi.
2: Sí, el grup sortirà a primera hora de la tarda cap a la capital catalana per assistir a un dels actes més multitudinaris de la visita papal, que reunirà prop de 40.000 persones. L'interès per assistir-hi ha estat molt elevat entre la comunitat parroquial calellenca. La demanda d'invitacions va superar amb escreix les places disponibles i diverses persones s'han quedat sense entrada. Finalment, només s'han pogut aconseguir una quarantena d'acreditacions, fet que ha limitat la representació de Calella a l'esdeveniment. Està previst que el Lleó XIV arribi a l'estadi cap a 8:15 del vespre, faci una volta amb el Papa Mòbil per saludar els assistents i pronunciï una homilia adreçada especialment als joves. L'acte combinarà la pregària amb un ambient festiu i comptarà amb la participació dels castellers de Vilafranca, el grup Sabó de Gràcia i el cantant Sergio Dalma. L'escenografia estarà inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i inclourà una rèplica de la creu de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV a Catalunya continuarà demà dimecres amb diversos actes destacats, entre els quals la missa a la Basílica de la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. En aquesta celebració també hi haurà presència de Calella. Una de les corals participants serà el cor Tessàlia, dirigit pel calellenc Xavier García Cardona. Prop de 500 cantaires prendran part en la missa i en l'acte de benedicció de la nova torre, que es convertirà en un dels moments més simbòlics de la visita del pontífex.
0: Gràcies. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat engega la campanya informativa del nou sistema de recollida porta a porta. Ona a Malgrat.
9: Ja queda menys perquè el nou sistema de recollida selectiva de residus sigui ja una nova realitat. L'Ajuntament de Malgrat preveu que aquest s'implanti a partir del novembre. Alhora, el consistori engegarà a partir d'aquest mes de juny una campanya informativa que començarà amb l'enviament d'una carta a tots els malgratencs que expliqui com s'aplicarà el nou servei. El regidor de la recollida, destaquem que no serà igual per a tots els veïns. El consistori aposta per un sistema híbrid. Hi haurà porta a porta individual i també amb jols comunitaris pensats pels grans blocs de pisos. També hi haurà àrees tancades amb control d'accés i contenidors intel·ligents. L'Ajuntament estudia quin règim sancionador s'aplicarà a qui incompleixi la norma. Les mesures podrien anar més enllà de les multes econòmiques i incloure altres fórmules com ara treballs o serveis a la comunitat. De fet, el regidor de la Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer, ha entonat el mea culpa i reconeix que potser no hi ha hagut prou comunicació al respecte. El sentirem d'aquí una estona.
0: I l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt destina més de 15.700 euros al suport de les entitats culturals al municipi. Martí Capçada.
6: Doncs sí, la Regidoria de Cultura, Festes i Tradicions destinarà aquest 2026, com tu bé has dit, Gemma, 15.722 euros en subvencions a 5 entitats culturals del municipi. L'objectiu és donar suport a la seva activitat anual i també fomentar la promoció de la cultura popular, les tradicions i la participació ciutadana. Les ajudes municipals beneficiaran l'Orfeó Parroquial El Delme, la Colla Gegantera, els Amics dels Pessebres, l'Associació de Puntaires i el grup fotogràfic, entitats que tenen un paper destacat en la vida cultural local i que participen activament en festes, actes i esdeveniments oberts a tota la ciutadania. Segons destaca el consistori, aquestes subvencions permetran finançar activitats, projectes i iniciatives que contribueixen a mantenir viu el patrimoni cultural i associatiu del municipi, alhora que també reforcen la cohesió social i la participació dels veïns i veïnes.
0: Gràcies. I l'escola malgratenca Marista Sant Pere Chanel inaugura un trencadís dedicat al paper de la dona al món. Ona Malgrat.
9: Aquest dilluns, el Centre Marista Sant Pere Chanel ha inaugurat el trencadís El futur a les seves mans, una obra d'art elaborada per 11 alumnes de quart d'ESO a través del projecte Artistes del Canvi, impulsat per l'ONG de Solidaritat, Educació i Desenvolupament, conjuntament amb Bosco Global i Entre Cultures. En el mural d'uns 2 metres d'amplada i d'alçada es pot veure una dona que fa entrega d'una nena al món. L'obra d'art s'ha portat a terme amb el trencadís, una tècnica famosa durant el modernisme que utilitza trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre per construir la peça. De fet, aquest mural es porta preparant des de mitjans de gener. Aquesta iniciativa pretén apropar els objectius de desenvolupament sostenible a infants i joves. L'acte de presentació del mural ha comptat amb la presència de representants de l'ONG, que dèiem abans, Solidaritat d'Educació i Desenvolupament, també del patronat de la UNESCO, juntament amb les autoritats polítiques del municipi, com l'alcaldessa de Malgrat, Sònia Vinyoles, i el primer tinent d'alcaldessa, Jordi Lluís Ferrer. A l'acte de presentació hi van assistir una 20ena de persones.
0: I l'Escola de Música i Dansa de Palafolls inicia avui els seus tradicionals festivals de final de curs, Melina.
1: Aquest dimarts, l'Escola de Música i Dansa inicia la recta final del curs escolar amb la celebració dels festivals. El teatre serà l'escenari on els alumnes podran mostrar tot el que han après durant els últims mesos davant de familiars i d'amics. La programació comença aquesta tarda a les 6 amb el Festival de Música. En aquesta edició, l'escola ha apostat per agrupacions col·lectives en lloc de les actuacions individuals per tal de donar cabuda a tot l'alumnat. Així es podran veure grups de guitarres, violins, instruments de vent i combos de música moderna. Una de les novetats destacades també és la col·laboració entre disciplines, ja que en algunes peces els alumnes de dansa ballaran amb música indirecta interpretada pels seus companys. Sobre aquesta coordinació, des de l'escola s'ha destacat la bona resposta dels alumnes i dels pares respecte a la unió entre diverses disciplines. La celebració continuarà diumenge amb el Festival de Dansa. Davant la gran demanda de públic, l'escola ha organitzat 2 sessions, una a les 12 del migdia i l'altra a les 6 de la tarda, per garantir que totes les famílies puguin gaudir de l'espectacle. A més d'aquests festivals, també l'escola prepara una trobada de música moderna pel dia de Sant Joan a les 12 del migdia al teatre, conjuntament amb els conservatoris de Girona i el de Blanes, en una jornada amb entrada lliure.
0: El cap de la policia de Canet es querella contra la portaveu socialista, Dani.
8: Sí, el cap de la policia local, Segundo Gómez, ha presentat una querella per injúries i calúmnies a un funcionari públic per en exercici de les seves funcions contra la regidora del grup municipal socialista de Canet de Mar, Marian Gómez. La cap d'aquest grup, el sindicat de caps de policials, Cipol, ha expressat públicament el suport institucional al cap de la policia local de Canet, en Segundo Gómez, davant la querella interposada per aquest contra la regidora Marian Gómez Tellez i admesa a tràmit judicialment. Des del respecte absolut a la presumpció d'innocència i el procediment judicial en curs, consideren imprescindible avançar que els comandaments policials puguin exercir les seves funcions amb autonomia professional, respecte institucional i seguretat jurídica. Segons la informació coneguda públicament i en els fets explorats en la querella, la situació vindria precedida d'una dinàmica prolongada de conflictivitat institucional, qüestionaments públics i sancions incompatibles amb el marc de respecte institucional que ha de regir les relacions entre responsables polítics i comandaments policials. Schiphol considera que té cap que cap responsable polític hauria d'utilitzar la seva posició institucional per generar dinàmiques de descrèdit, pressió o condicionament sobre professionals que exerceixen funcions públiques de caràcter tècnic i directiu. Schiphol considera defensant fermament qualsevol afiliat que consideri necessari acudir als mecanismes legals per protegir la seva integritat professional i personal.
0: I la carretera 512 entre Tordera i Maçanet entra al rànquing de carreteres amb més risc d'accidentalitat Mar Tres Serres.
3: Sí, un estudi del RAC revela que els vehicles pesants estan implicats en el 55% dels sinistres greus que es registren a l'autopista AP7 al seu pas per les comarques de Girona, una xifra desproporcionada si es té en compte que només representen el 27% del volum de trànsit total. El RAC alerta que la via es troba en situació de saturació des de que es van eliminar els peatges i proposa que la Generalitat n'assumeixi la gestió i el manteniment. L'informe també ha identificat els punts negres de la demarcació encapçalats per les carreteres G673 i G674 entre Caldes i Llagostera i la G512 que, com dèiem, uneix Tordera amb Maçanet de la Selva. Pel que fa a les comarques justament de la Selva, apareixen com una de les zones amb més vies de risc alt o molt alt, només superada pel Ripollès i la Cerdanya. L'estudi conclou que gairebé una quarta part de la xarxa viària gironina presenta nivells elevats d'accidentalitat. Un altre fet preocupant és la sinistralitat de les motocicletes. Tot i que suposen només el 2% del parc mòbil, es veuen implicades en gairebé el 50% dels accidents, en concret el 43. Per fer-hi front, el Servei Català de Trànsit impulsa mesures com la senyalització de trajectòries recomanades i la instal·lació de sistemes d'avís de presència per a motoristes i ciclistes. Una de les vies on s'aplicaran aquestes millores, però, és a la carretera de Tossa de Mar, una via amb unes característiques limitades on conviuen nombrosos usuaris i més ara a l'època d'estiu.
0: En esports, els expliquem que la llevanerenca Carla Lorenzo debuta amb 3 medalles a la Copa del Món de Natació Artística. Martí.
6: Així és, la nedadora de Sant Andreu de Llavaneres, Carla Lorenzo, ha protagonitzat un debut brillant amb la selecció espanyola absoluta de natació artística. L'esportista ha aconseguit 2 medalles d'or i una de plata en la 4ª etapa de la Copa del Món de Natació Artística, celebrada a Pontevedra entre el 29 i el 31 de maig. Lorenzo ha format part dels equips que es van imposar en les proves d'equip tècnic i equip lliure, contribuint a 2 victòries destacades de la selecció espanyola davant d'algunes de les principals potències internacionals, com per exemple Mèxic, França, Itàlia i el Canadà. La seva tercera medalla va arribar en la prova de duo mixt tècnic, on va competir al costat d'Eneco Sánchez. La parella espanyola va obtenir la medalla de plata amb una puntuació de 210,87 punts, només superada per la representació de la Gran Bretanya i per davant del Kazakhstan. La competició també va servir per confirmar l'excel·lent moment de la natació artística catalana, que va dominar diverses categories i va sumar nombroses medalles durant el cap de setmana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
10: Hola, bon dia. Avui comencem aquesta jornada de dimarts amb un cel força serè, tot i que aquesta passada nit la nuvolositat ha estat abundant. Fins i tot s'ha arribat a escapar alguna goteta molt puntual. Esperem que al llarg d'aquest matí els núvols tornin a incrementar-se, principalment cap a la serrada litoral, i aquesta tarda tindrem més sol cap a la costa, però més núvols cap a la serrada litoral. De fet, no descartem algun petit ruixat a l'extrem nord del Maresme, sempre en zones de l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, bufaran molt fluixos, molt encalmats aquest matí, de direcció variable. Aquesta tarda tampoc han de ser massa destacables, bàsicament de component entre el sud i el sud-est, i la situació marítima estarà dominada principalment per la mar arrissada en petites àrees de marejol ben poc importants. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb alguns ruixats, creiem que febles, poc importants, de matinada, primeres hores del matí. Després s'aniran retirant i donaran pas a un temps, podríem dir que majoritàriament assolellat, tot i que encara quedaran alguns núvols. Demà les temperatures que baixen una miqueta més seran més agradables, tot i que la sensació de xafogor es mantindrà marcada, sobretot a les zones amb sol, però en general amb unes temperatures que baixaran una mica. Els vents continuaran fluixos i, novament, situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous quedaran restes de núvols poc importants amb unes temperatures que de nit baixarien més, de dia doncs començarien a pujar una mica i aquest augment assuntarà ja una miqueta més de cara a divendres i el proper cap de setmana s'espera molta bonança i unes temperatures que tornaran a recuperar valors preestiuencs.
0: Molt bé, doncs, després d'escoltar la previsió del temps per avui dimarts i també pels pròxims dies, nosaltres farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem parlarem del Maresme Suma Passes amb la Judit Puig de l'àrea de gent gran de l'Ajuntament de Palafolls. Avui també parlarem de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta doncs una nova banda per descobrir un nou artista i també atenció que toca en Tastets de Llengua amb en Martí Capçada per aprendre doncs a bé les curiositats que té la nostra llengua. Tot això serà d'aquí a 3 minuts, com sempre. Quan tornem farem el repàs a les xarxes socials i bé, us animem doncs, a que no marxeu. Fins ara.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Tordera.
13: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
14: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
16: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
17: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
1: Vinga, som-hi quan passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment del repàs a les xarxes socials amb la Melina Morilla des de Palafolls. Melina, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Comencem destacant el més rellevant a la comarca, el Maresme.
2: Doncs avui a l'Ona Maresme ja hem parlat del tema, però Twitter també està ple de comentaris relacionats perquè avui més de 2.000 estudiants de la nostra comarca s'estan afrontant a les proves d'accés a la universitat, a la selectivitat. Els exàmens que estan organitzats per la Generalitat a través del canal Universitat se celebraran des d'avui fins dijous 11 de juny en diferents seus del territori, entre les quals Mataró, Canet de Mar, Tordera i també, com a novetat, Vilassar de Mar. La prova és obligatòria pels alumnes de batxillerat que vulguin accedir a un grau universitari i determinarà la seva nota d'accés a la universitat i es pot complementar amb una altra fase voluntària per millorar la qualificació d'admissió. Les notes seran públiques a partir del 23 de juny.
1: Perfecte. I en clau internacional, què destaquem avui?
2: Doncs Itàlia investigarà el ministre israelià Ben Gvir per als maltractaments als activistes de la flotilla. La Fiscalia de Roma ha obert una investigació contra el ministre de Seguretat Nacional d'Israel pel tractat denigrant que van rebre els membres de la flotilla Global Summit per Gaza, detinguts en aigües internacionals el mes passat. Ho ha confirmat aquest dimarts el ministre d'Afers Exteriors italià Antonio Tajani. La causa es basa en almenys 3 denúncies i diversos testimonis presentats els últims dies pels advocats dels activistes pro-palestins que acusen els soldats israelians d'haver-los torturat psicològicament, de maltractaments físics, vexacions i també agressions sexuals.
1: I el tema curiós del dia?
2: Doncs parlem de salut perquè Sanitat està enllestint un pla per distribuir preservatius gratis als joves d'entre 16 i 22 anys. El Ministeri de Sanitat està enllestint un pla per dispensar preservatius gratuïts a aquests joves en farmàcies a partir de l'any vinent, del 2027, presentant només el DNI, com ja es va fer també fa uns anys amb les noies a les quals se'ls donava també compreses o copes menstruals. Amb una partida prevista de 9 milions d'euros, es tracta d'una de les mesures plantejades per eliminar barreres econòmiques, reforçar la prevenció i facilitar que les decisions responsables siguin també més accessibles. I és que l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024 revela que aquell any, arreu d'Espanya, es van notificar 93.000 casos de les 4 principals ITS. Totes elles s'han disparat en els últims anys. La majoria dels diagnòstics que es donen en adults joves afecten més a homes, menys la clamídia, en què la proporció de dones menors de 25 anys és molt més elevada.
1: Perfecte. Melina, doncs moltes gràcies per aquest repàs. De seguida anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui?
2: Doncs avui el que preguntem als nostres oients és què en pensen de la nova iniciativa de Sanitat. Hi ha diferents respostes. Una d'elles és que ho veuen molt bé, l'altra que no és necessària i finalment que van tard.
1: Molt bé, Melina, doncs moltes gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.

0: Aquest mes de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. El Consell Comarcal, de fet, ha organitzat diferents caminades per aquest motiu, per exemple, el 15 de juny a Palafolls. Ens ho explica en Jordi Prats de Valls amb la nostra primera convidada.
1: El pròxim dilluns, dia 15 de juny, hi ha la caminada popular amb motiu del Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Una proposta que es fa arreu del Maresme. Si ens centrem en la de Palafolls, es fa el mateix dia que es commemora, el dia 15 de juny. De tot plegat, avui ens en ve a parlar la Judit Puig des de l'àrea de les persones grans i serveis socials. Judit, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda a tothom.
1: Gràcies, com sempre, per ser amb nosaltres, sempre per parlar de coses interessants, en aquest cas amb aquesta data que hem fixat a través del Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament de Palafolls ha decidit que sigui el 15 de juny. És aquest el Maresme Suma Passes, oi?
2: Sí, sí, sí. Cada any doncs hi ha aquesta proposta que ens ve donada per Consell Comarcal i és el, diria que és el quart any que fem aquesta caminada, que commemorem aquest dia, i sempre que ho fem el mateix, no? Hi ha una lectura del manifest i després una caminada, caminada passejada, una mica com un acte simbòlic, i amb aquest lema del Maresme suma passes contra el maltractament de la gent gran.
1: Al final podríem dir, i nosaltres que, com deies, ja és la segona o la tercera vegada que ens hi adherim, que és més una activitat per sociabilitzar que no pas tant per fer esport. És a dir, que la gent no es pensi que és una gran caminada, i més ara amb la calor que fa aquests últims dies. Per tant, en aquest cas és més per presa de consciència que no pas per esport. No?
2: Doncs sí, vindria a ser una miqueta el motiu. És un acte una mica més reivindicatiu, sí? O sigui, i de commemoració. Ja tenim, no? Desgraciadament, tenim dies mundials per tot, no? I moltes vegades aquests dies serveixen per visibilitzar doncs una realitat, i en aquest cas estem parlant de la realitat del maltractament contra les persones grans, no? Llavors aquest dia el que volem és, bueno, una miqueta posar aquest nostre granet de sorra en aquesta activitat a nivell comarcal, i d'un, no?, i que se'n parli, que es parli d'aquest tema que sembla que no passa, que no existeix, que és una cosa que no es comenta. Doncs sí, doncs necessàriament existeix, i per tant aquell dia, doncs per això és important començar l'acte amb la lectura del manifest, que és un manifest conjunt, que és el mateix manifest que es llegirà a tots els municipis de la comarca.
1: La cita és el 15 de juny, és a dir, d'aquí un parell de setmanes, aquest dilluns que ve, no l'altre, per entendre'ns. S'ha de fer una inscripció prèvia, ara en parlarem, però ja que has començat a parlar una miqueta de la dinàmica d'aquell dilluns, per exemple, quin seria el punt de trobada on, a l'inici, com tu ens deies, es llegirà aquest manifest?
2: Doncs el punt de trobada és a les 9 del matí a l'Ajuntament, i l'activitat consisteix en això, que a les 9 del matí doncs hi haurà la lectura del manifest, i una vegada s'hagi fet la lectura, doncs es comença la caminada, i aquesta caminada, doncs, com ja és tradició, també acaba amb un petit esmorzar.
1: A quina hora convoqueu a totes les persones que s'hagin inscrit?
2: A les 9, o una miqueta abans de les 9. No cal arribar, no cal una estona prèvia, però sí, sí, tothom se li diu a les 9 a l'Ajuntament.
1: Es farà la lectura del manifest, com dèiem, i després es donarà inici aquesta passejada per als voltants de Palafolls per compartir també una bona estona, i com dèiem, un cop a l'arribar, sí que és veritat que doneu un esmorzar, no?, una peça simbòlica, sí, com de fruita, algun petit entrepà, per agafar forces, per entendre'ns.
2: Sí, sí, sí, sí, no? Ja també per agrair a la gent que hagi participat, no? Una miqueta, doncs, també per aquest gest de dir, va, doncs, ja que has vingut a la caminada, doncs fem aquest agraïment.
1: Ja que parlem d'agafar forces, sí que és veritat que al final és una passejada, anem a caminar, per tant, entenc que les recomanacions són les típiques, és a dir, calçat còmode, sobretot que, vaja, a les 9 del matí poder no picar tant el sol, però per si acas barret, no estaria de més també crema solar, no?
2: I tant, i que tothom porti, tot i que ja, anualment sempre ja es dona aigua al final de la caminada, però durant la caminada, doncs que la gent porti també

0: també es donarà en els participants de la caminada.
1: Sí que és veritat que hi haurà algú que estarà escoltant aquesta entrevista i digui, ostres, a mi em sona que, per exemple, el municipi veí de Calella o d'algun altre municipi de la comarca del Maresme, això ja s'ha fet o també s'està publicitant. I és que en aquest cas és una iniciativa que rep l'Ajuntament de Palafolls, però que neix des del Consell Comarcal del Maresme, amb aquestes iniciatives que, de fet, són seguides en el temps. Després parlarem també d'una altra activitat que es farà el mes de juny, i el que es pretén també és fer després un recopilatori de totes les persones inscrites a nivell comarca, no?
0: Sí, de fet, quan el Consell Comarcal es posa en contacte amb nosaltres i ens fa saber, no?, una mica com ens proporciona el cartell, el lema de la caminada i així, el que ens demana és que nosaltres li comuniquem quin dia farem la caminada. Llavors, tots els municipis, doncs, una mica fem el mateix, i després al POS, no?, ens demanen, doncs, imatges també i publicacions a les xarxes per compartir-ho, val? En el nostre cas, com que el Dia Mundial és el dia 15 de juny i nosaltres tenim des de l'Ajuntament l'activitat d'educació postural, on tenim, no?, doncs,
1: deixa'm pensar... Unes quantes persones
0: sí,
1: inscrites,
0: anava a dir-te,
1: si
0: que potser ha...
1: entre les del Palauet i...
0: Sí, anava a dir-te que potser hi ha unes 80 persones participants,
1: Benidó,
0: val? Doncs llavors ho fem coincidir la caminada amb dilluns, que és un dels dies que hi ha l'activitat d'educació postural. Llavors aquell dia no hi ha l'activitat pròpiament com sempre, sinó que se substitueix per la caminada, no? I així també, doncs, tots els participants d'educació postural els animes a venir a la caminada. I coincideix aquest any, l'any passat, per exemple, vam fer-ho el dia 16 de juny, però en canvi aquest any, dilluns, cau, és 15 i ho quadrem.
1: Tot i això, i per qüestions d'organització, sí que demaneu que es faci una inscripció prèvia, tot
0: sí.
1: I que s'ha de dir que és una activitat gratuïta, que no té cap mena de cost, però com dèiem, cal saber una miqueta la xifra a la qual ens movem. Per tant, inscripcions aquests dies encara obertes.
0: Sí, Judit. Sí. Inscripcions obertes, activitat gratuïta i activitat oberta a tothom, que si algú que ens està escoltant...
1: No ens centrem només en gent gran,
0: No, perquè és un tema que tota la societat, tota la població ens interpel·la el tema del maltractament contra la gent gran. Per tant, la lectura del manifest a les 9 del matí, com més siguem millor, i després a la caminada, doncs també que pot venir qui vulgui. Sí, vull dir que és un tema que tard o d'hora tots serem persones grans, mm-hmm. i totes serem no susceptibles de rebre un tracte no gaire adequat, no? I llavors, per tant, és un tema que podem ser-hi tots.
1: Que ens pot tocar a tots. On es poden fer aquestes inscripcions, Judit?
0: Doncs mira, hi ha com dos punts per oferir diferents possibilitats. Una és l'àrea de serveis socials i gent gran, que està oberta, doncs, tots els matins de 9 a 2, i per tant en allà ens trobaran. També, si hi ha algú que té dificultats per venir, doncs sempre trucant, o doncs també pot apuntar-se. I l'altre és en el casal d'avis, totes les tardes, de 4 a 7 de la tarda, doncs la junta del casal d'avis fa una miqueta aquesta col·laboració, apuntant la gent que estigui per allà.
1: Sí que és veritat que sempre buscant la diferència, cada dia que commemorem precisament aquesta efemèride, hi ha un lema, no? No sé si el tenim ara per aquí, però sí que és veritat que al final es pren una miqueta de consciència de tot plegat, any rere any. Això el que significa, Judit, i que tu, que estàs a serveis socials i que també treballes amb la gent gran, i abans ho deies, no? Tothom és susceptible de patir en algun moment una proposta com aquesta, no?
0: Sí. I, bueno, és un tema que potser fa anys no se'n parlava, no? Durant molts anys, a nivell de serveis socials, hem parlat dels maltractaments cap envers la infància i l'adolescència, no? Mm-hmm. I, de fet, Generalitat tenia, doncs, una estructura de protecció a la infància. I de protecció contra els maltractaments de la gent gran, doncs és una cosa que ha sigut com més nova, que ara ja hi ha protocols establerts, que s'ha fet una guia, que se n'ha parlat més, i aquest dia, la commemoració d'aquest dia, doncs també, no? És una cosa que fa 10 anys no ho teníem, no ho celebràvem o no commemoràvem, i ara, en canvi, és una cosa que no podem passar per alt.
1: Consell Comarcal no ho deixa aquí, amb aquesta proposta que repetim, que es farà el proper dilluns 15 de juny, en el cas de Palafolls. Sí que és veritat que el nostre municipi, a finals d'aquest mes, també hi ha una altra proposta lligada precisament a aquest Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans.
0: Sí, a nivell de Consell Comarcal tenia un equip tècnic, no?, que ha elaborat una guia, que és una guia per l'abordatge dels maltractaments a la gent gran de la comarca del Maresme. Llavors, aquesta guia que ens ha de servir a tots els municipis del Maresme, el que es farà a finals de mes és una jornada tècnica per fer una mica com l'aterratge d'aquesta guia a Palafolls, no? Llavors, això es farà el dia 26, divendres 26 de juny, i el que es convidarà a tots els agents d'alguna manera implicats, no? Agents des de la policia local, doncs agents de salut, agents de serveis socials, agents del casal d'avis, la part policial,

0: crítica, no? Vull dir, una miqueta com aquesta guia
1: a
0: terra.
1: Tots els factors que hi puguin tenir alguna cosa a veure, eh?
0: Sí, sí, doncs el centre del respir, el geriàtric Palafolls, no? Una mica tota la part dels professionals que d'alguna manera estem implicats amb això.
1: Òbviament és una xerrada que el Consell Comarcal també fa arreu de la comarca, eh? És a dir, que els municipis veïns també...
0: Aquest equip està anant a tots els municipis fent aquest mateix acte, doncs una miqueta com aterrar aquesta guia i també com adaptar-la en funció de cada municipi dels serveis que tingui.
1: Judit, i ja per acabar, i des de l'apartat personal, que com dèiem, des de serveis socials, des de l'apartat de gent gran a Palafolls es fa molt bona feina, en aquest cas amb aquesta proposta de la soledat o de l'abús cap a la gent gran. Queda feina a fer, si s'està reivindicant precisament, si s'està fent, sobretot el títol és com molt conscient, no? Això precisament, prendre consciència d'aquest abús a la gent gran, que a vegades pensem que no, parlem de nens petits, parlem d'adolescents, parlem d'adults, que la veritat és que està molt bé també, però en la gent gran també passa.
0: Sí, sí, malauradament també passa, ens hi trobem, no? I a vegades doncs el maltracte pot ser un espoli econòmic, no? L'altre pot ser que aquella persona no tingui les seves necessitats cobertes, doncs perquè doncs els familiars, la gent del seu voltant doncs no ho poden cobrir-ho. A vegades és un tema de negligència, no? De no fer, i l'altra vegada és un tema de maltracte, diguéssim, no és una omissió, sinó un fet, no? I nosaltres com a serveis socials tenim una d'aquestes, de les nostres funcions.
1: T'anava a preguntar, quina és l'acció més directa? És a dir, quan detectem algun cas d'aquests, per exemple, podem accedir a serveis socials? Podem anar, per exemple,
0: tant,
1: a la policia?
0: I tant, tant a la policia com a serveis socials es pot venir a comunicar, denunciar, no? I, per tant, una de les nostres funcions també és estar una miqueta com alerta de si detectem algun cas, no? I mirar de quina manera s'hi pot posar en remei i quines actuacions s'han de fer, no? La més, diguéssim, més forta o més dura o més heavy, com li vulguem dir, no seria, doncs, comunicar-ho a una fiscalia als jutjats, no? Ja tenim l'obligació de si detectem una situació greu, doncs, detectar-ho.
1: Qualsevol persona pot fer aquesta denúncia, eh? No fa falta que sigui la persona que la pateix o familiar o amic, eh?
0: Qualsevol persona, i per tant nosaltres també hauríem de posar en coneixement de fiscalia si hi ha una situació que s'està donant i que en som coneixedors, perquè com a servidors públics, si en som coneixedors hem d'actuar.
1: Esperem que s'avanci precisament en aquest cas, si més no, dins el Maresme, suma passes el dia 15 de juny al nostre municipi es farà aquesta caminada popular per la presa de consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Judit Puig, des de l'àrea de serveis socials i gent gran de Palafolls, gràcies avui per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quan falten 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, és moment del Tal Dia Com Avui amb en Marc Tres Serres i, com sempre, primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys.
3: Sí.
2: Marc, endavant.
3: Molt bé, amb una mica de tecno, el que fem nosaltres és felicitar a dos actors molt coneguts, el primer de tots, aquest seguríssim que la majoria dels nostres oients saben qui és Johnny Depp, més famós quan parlem de Jack Sparrow, que és precisament el protagonista que donava ell vida a la pel·lícula de Pirates del Carib, la famosíssima saga de Pirates del Carib on Johnny Depp feia d'aquest pirata tan divertit i que s'aventurava a les més difícils de les aventures. I d'altra banda, també és l'aniversari de Natalie Portman, que és actriu guanyadora de l'Oscar pel Cigne Negre, la pel·lícula, i a més una de les més populars de la saga Star Wars, perquè representava la reina Padmé Amidala. No sé si tu la tenies controlada, Star Wars, Gemma, en aquest cas.
2: No, de fet no sabia que interpretava cap paper en aquesta pel·lícula. La del Cigne Negre sí que la vaig veure i sí que recordo doncs, que li van donar un Òscar, però la resta no ho sabia.
3: Doncs Natalie Portman fa 45 anys i, en canvi, per la seva banda, quants anys li poses a Johnny Depp?
2: Ui, 56...
3: Ui, doncs t'has quedat curta. 63 n'ha fet avui.
2: Mare meva.
3: Com passa el temps, eh?
2: 63 anys?
3: Sí, sí, sí.
2: Que fort que em sembla. Estic al·lucinant. No, clar, jo, els actors és el que té, no? A vegades és com es cuiden tant i es fan tantes coses, a vegades costa endevinar l'edat. Per exemple, en Brad Pitt.
3: Hosti, tant.
2: Que recentment em va sortir fa poquet a les xarxes i és que està igual, és que està fantàstic.
3: Sí, sí, Brad Pitt també passant la 60-tena, no sé quants en té exactes, però més de 60 segur.
2: 62, no, Marçal? Sí, 62 anys.
3: Imagina't.
2: Té, però bé, sí, sí, es conserva molt bé. Avui també és el Dia Mundial d'alguna cosa?
3: Sí, de l'acreditació, una data que destaca la importància de les normes de qualitat i seguretat en el comerç, per exemple, o en l'indústria global, com per exemple els concerts o el que sigui. Per tant, acreditacions per tenir controlada a totes les persones.
2: Perfecte. I tal dia com avui també hem de recordar el naixement d'un personatge molt famós, no?
3: Oi, sí, i aquest és molt maco, el d'avui. El 1934, ens anem a principis del segle XX, el famós Pat O'Donnell fa la seva primera aparició cinematogràfica oficial en un curtmetratge que es deia La gallineta sàvia, The Wise Little Hen. Aquest. M'encanta, és que és fantàstic el Pat O'Donnell, produït per Walt Disney Productions, pel senyor Walt Disney. El debut d'aquest personatge marca l'inici d'una de les icones més representatives de l'animació del segle XX. A través de llargmetratges també ha sortit moltíssim el Pat O'Donnell, sèries de televisió, dibuixos animats, bueno, també en format peluix. Crec que molta gent el pot arribar a tenir. Jo, per exemple, n'era una d'aquestes persones quan era petit, i vaja, que havia tingut un èxit rotund el Pat O'Donnell durant moltes i moltes dècades.
2: Molt bé, doncs ben recordat avui el Pat O'Donnell. I una altra efemèride en clau musical.
3: Sí, acabem. És una efemèride molt maca. L'expliquem. L'any 2017 es va publicar l'àlbum Adiós, de Glen Campbell, tot i que ell és nord-americà, que és un dels seus treballs més emotius i un autèntic testament musical de la història del country i el pop nord-americà. Per què diem testament, Gemma? Perquè la història darrere d'aquest disc el va fer únic. L'any 2011, Campbell va anunciar públicament que patia l'Alzheimer. Després de fer una exitosa gira de comiat, ell va decidir que, tot i tenir la malaltia, es tancaria l'estudi de gravació de Nashville entre el 2012 i el 2013 per deixar enllestit aquest últim regal musical pels seus fans. La seva família i el productor Carl Jackson el van ajudar a tirar-ho endavant a mesura que la seva salut es complicava, fent d'aquesta gravació, evidentment, un acte d'amor i esforç absolut cap als seus seguidors. A més, tot i així, pel que he llegit, ell tenia l'Alzheimer, però controlava a la perfecció el tema musical, no perdia oïda, i va generar un àlbum de 12 cançons en què volem destacar, sobretot, aquest Adiós, que estem començant a escoltar de fons, que és molt i molt maca, que bàsicament parla d'un comiat, la nostàlgia i una acceptació per deixar la vida en pau.
2: Doncs Marc, gràcies com sempre. Si et sembla bé, marxem escoltant aquesta cançó.
3: Fantàstic.
2: Fins ara.
3: Fins ara.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Vinga, som-hi quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui ens fixem amb els rotatius de la comarca que un 9 de juny, però de l'any 92, l'any olímpic, es fixaven en el municipi de Calella i en concret en la fàbrica Llobet Guri, llavors amb una gran part de l'edifici en runes. L'Ajuntament iniciava llavors un estudi de les necessitats socioculturals de la població i el seu entorn comarcal com a primer pas d'un procés que havia de finalitzar amb l'establiment d'un gran complex de serveis en aquest gran espai. Aquest edifici, una bona part del qual es trobava, com dèiem, en estat d'abandó des de feia 14 anys, comptava amb un total de més de 11.000 metres quadrats. Aquesta superfície es podria ocupar, segons les primeres intencions del consistori calellenc, recordem que som a l'any 92, amb un seguit de serveis de caire sociocultural, de formació i de promoció econòmica. Llavors, es preveia que els serveis del futur complex tindrien un abast comarcal i en alguns aspectes fins i tot nacional. L'estudi encarregat doncs permetria fixar les necessitats de la zona i, per tant, prioritzar les actuacions i la distribució dins de l'edifici. Aquest estudi s'emmarcava dintre del que ja s'anomenava Pla Integral de la Fàbrica. Segons l'alcalde de Calella, llavors Joaquim Rei, s'hauria de crear un òrgan gestor, que podria ser un patronat o un buró professional, que aglutinés les diferents administracions i entitats que haurien de prendre part en el projecte. Una de les premisses per fer viable el Pla Integral és la participació d'altres administracions que portin recursos i en facilitin aquest finançament. En aquesta línia, el conseller d'Indústria de la Generalitat, Antoni Subirà, visitava aquells dies l'edifici acompanyat per el mateix alcalde. La titularitat de l'antiga fàbrica Llobet Guri, però, encara estava pendent de la resolució definitiva de diversos litigis. Hi havia 4 àrees de l'edifici ben separades i en situació legal diferent. Tot això, Gemma, ha acabat sent una realitat i entre d'altres entitats o d'altres emplaçaments municipals principals, fins i tot, podríem dir, doncs, que és seu dels companys de Ràdio Calella Televisió.
1: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, gràcies.

0: I en parlàvem al començament del programa. L'Ajuntament de Malgrat engega aquest mes de juny una campanya informativa per explicar el nou sistema de recollida selectiva. En parlem d'aquesta campanya i de com serà el nou model de recollida de residus amb el regidor de Sostenibilitat, Jordi Lluís Ferrer.
1: Bé, parlem de nou del sistema de recollida de residus que ha donat molt de què parlar aquestes darreres setmanes i per fi, no?, tenim la possibilitat aquí de treure una mica la llum a tot aquest tema. Ho fem, com no, amb el regidor de Sostenibilitat, en Jordi Lluís Ferrer. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, en primer lloc, quan s'implantarà aquest nou sistema de recollida? Tenim data ja fixada, una previsió?
2: Podem fer un incís abans de començar. Sí. És que primer de tot sí que voldria agrair a tota aquella gent que s'ha portat en contacte amb nosaltres o que ha tingut alguna mena de dubte o volgut això que ens ha trucat o ens ha escrit, doncs intentem resoldre totes les qüestions i també acceptar i per què no reconèixer que potser doncs no hem estat prou comunicatius o no hem arribat prou a la gent i evidentment això entono el mea culpa i lògicament no tiro pilotes fora, és una cosa que hem de millorar molt i espero que a partir d'ara la millorem molt, no? Diguem-ne que estem en un moment en què després de que ja s'ha formalitzat el contracte, ara començarem, perquè ja evidentment el que s'ha fet d'alguna manera és que l'objecte del contracte també implicava el disseny de la campanya de comunicació i en aquest sentit ja es treballa amb dues empreses contractades que ens ha fet ja arribar una proposta de pla de comunicació i per tant a partir d'aquest juny ja estem treballant això, a partir d'aquest juny el que farem és començar aquesta campanya que ha de ser una campanya molt intensa, ha de ser una campanya que arribi a tothom, ha de ser una campanya que escolti a tothom, ha de ser una campanya que s'haurà de repetir moltes vegades els conceptes perquè és lògic que qualsevol canvi que ha vingut per millorar, ha vingut per millorar evidentment la qualitat de vida dels ciutadans, ha vingut per millorar evidentment els sistemes de recollida, les freqüències, la vida, o sigui, ha vingut per fer-ho tot més fàcil i millor, doncs què hem de fer? Doncs hem de fer una campanya de comunicació molt potent adreçada a la gent i que la gent també sigui partícipe, que la gent també et faci un retorn. Per tant, a partir d'aquest mes de juny, a partir d'aquí poc, ja farem arribar una carta genèrica on començarem a explicar els grans conceptes i on començarem a explicar els processos que seguirem.
1: Val, tractem una mica ja d'aquests grans conceptes. La campanya comença aquest mes de juny. Tenim data o quan s'hi començarà a implantar-se? Bueno,
2: estem treballant en la idea. La idea seria fer una campanya entre juny i novembre aproximadament i poder implantar el sistema. Nosaltres estem treballant amb la idea al novembre, però no podem donar una data exacta.
1: Vale.
2: Una cosa molt important és que és un canvi important en la recollida de residus, no? I el model, això alguna vegada que s'ha comentat en els plens ho he explicat, és un model híbrid, és a dir, mixt. No sé si ho explico, a veure si puc explicar-ho bé. Sí, és veritat que no es podrà fer perquè hi ha moltes casuístiques. Nosaltres què hem fet? Nosaltres hem fet un estudi previ molt gran, un estudi de camp de les edificacions de Malgrat. Lògicament, per protecció de dades no pots tenir noms de persones. Tenim edificis, tenim un codi alfanumèric per cada edifici, per cada, diguem-ne, doncs, vivenda de Malgrat, no? Per mirar les diferents tipologies i les diferents casuístiques que ens apareixeran. Lògicament, en aquest sentit, això sí que és molt important. Per tant, un cop tu has fet tota aquesta feina, ara necessitem dir, escoltem, anem a intentar explicar tot això i què ens hem trobat? Bueno, que hi ha un porta-a-porta individual, sí. Recordo que hi haurà gent que dirà, ostres, Jordi, jo fa molts anys enrere ja fèiem el porta-a-porta. I no som el primer ni el segon municipi que ens incorporem al sistema, perquè el que diu Europa és que has de fer un sistema d'identificació de la recollida de residus. Serem, em sembla que el 300... N'hi ha més de 319 ja amb el porta-a-porta, doncs serem el 320 o 321, serem un d'aquests, no? Llavors, hi ha aquest porta-a-porta individual, però també hi haurà un porta-a-porta amb bujols comunitaris amb determinats edificis que, lògicament, podran tenir a dins del seu edifici una part que seria comunitària amb un accés més assequible. Això pot passar en grans blocs de pisos. Però també hi ha una altra opció, que per morfologia del territori o bé per la demografia no pugui ser, hi haurà àrees tancades amb control d'accés per a persones o edificis on el porta a porta sigui potser més complex de fer i que no es pugui fer. Recordo una cosa que és molt important i que vull transmetre sobretot, que és una cosa que ha vingut per millorar. I sobretot, el propi sistema, quan s'implanti, si és el novembre, que són els nostres càlculs aproximadament, en el primer any, el propi sistema ha d'admetre les correccions. És a dir, tenim molta informació, tenim moltes casuístiques, però hi haurà casos molt particulars que haurem de analitzar, que rebrem la informació, que treballarem i que haurem de corregir. És el propi sistema, en aquest any, necessitarà adaptar-se, perquè poden aparèixer situacions que ara no tinguem contemplades i li hem de donar resposta al ciutadà. El que no podem fer és dir-li que s'espavili. Això no es pot fer mai. També hi haurà l'opció d'àrees tancades, que hem dit amb control d'accés. Hi haurà també les àrees d'emergència per a casos concrets, unes àrees d'emergència que ja direm on estaran instal·lades. Aquestes àrees d'emergència tu entraràs amb una targeta o bé amb un clauer, ja veurem, o amb el mòbil, i a dintre podràs llançar. I també hi haurà la recollida comercial, que ja estem fent i que evidentment continuarem, que és del porta a porta comercial.
1: Val. Com es decidirà quin tipus de model s'aplica a cadascun dels barris de Malgrat? És a dir, per exemple, si una associació de veïns vol canviar i vol dir, mira, volem porta a porta, o volem que ens fiqueu aquí una àrea d'emergència o un accés, una àrea d'accés de pujols intel·ligents, es podrà fer?
2: Totes aquestes qüestions són les que ara, quan comenci aquesta campanya informativa i parlem amb la gent, perquè hem de sortir al carrer a parlar, doncs, amb els... Ara ja estem parlant amb els administradors de finques, evidentment, amb els gestors, però també hem de parlar, doncs, amb les associacions de veïns, amb la gent del carrer, amb les entitats, tant esportives com culturals, amb tothom. Quan surtin aquestes casuístiques, les rebrem i, evidentment, ens adaptarem i mirarem de trobar la solució i sobretot, adaptada. És a dir, què pot passar? Pot passar, i això també la gent ho ha d'entendre. És una comunitat de veïns molt gran, però resulta que hi viu molt poca gent. Per exemple, doncs tot l'any viuen, ara m'ho invento, no en poso cap cas concret, viuen 5 o 6 veïns. Potser aquests 5 o 6 veïns no volen fer el porta-a-porta comunitari, perquè ells viuen tot l'any, i volen fer el porta-a-porta, diguem-ne, tradicional, clàssic, doncs es podrà fer. Sí, hem d'entendre que hem de donar solució a totes les qüestions i s'ha de personalitzar molt el servei, perquè al final és un servei que ha vingut per millorar, si no per posar impediments, sinó tot el contrari. Si, per exemple, la gent gran, la gent amb dificultats o amb mobilitat reduïda, segurament és molt més fàcil deixar el bujol davant de la porta de casa teva que no haver de fer 150 o 200 metres per anar allà. Tots aquests beneficis els hem de tenir presents. I, evidentment, qualsevol dificultat, qualsevol cosa serà tractada. Per això, ara, quan comencem aquesta campanya d'informació, ja tindrem el retorn i automàticament, a través dels diferents canals que obrirem, hi haurà un canal de WhatsApp, de Telegram, perquè hem d'estar en contacte constant. És un sistema, per mi, viu.
1: Vale.
2: Això és el més important, és viu. És a dir, que en aquest primer any, i ho repeteixo, és molt important, perquè quan comencem la implementació vol dir que tot allò que rebem i tot allò que es pugui corregir, tot allò que havíem previst però no ha funcionat, tot això s'ha de corregir i s'haurà de poder corregir aquest primer any, perquè és clau aquest primer any.
1: Vale, el tema dels horaris, que també hi ha gent que ja ens ho ha manifestat, que ja tenen inquietuds, per exemple, una persona que treballa de nit i que no pugui llançar un horari habitual de recollida de brossa porta a porta, que seria potser a partir de les 10 del vespre, i que no pugui, ho podrà llançar abans?
2: Ho podrà treure abans, en tot cas també, si és alguna cosa, diguem-ne que per una circumstància determinada aquell dia té una cosa especial, doncs hi haurà també l'àrea d'emergència, però sobretot podrà treure abans, o el que dèiem, si és un cas molt concret amb alguna sèrie de condicionants que ara no tenim, l'hem de parlar. O sigui, perquè això és el més important, és que estem al costat del ciutadà, i és una cosa molt propera. I hem d'entendre que jo ja ho sé, és clar, és que hi ha una directiva europea. Sí, la directiva europea imposa una sèrie de condicions, però nosaltres hem de fer-ho fàcil també als ciutadans. El ciutadà no pot veure això primer com una obligació de sí o sí, no. Ha d'entendre que això ha vingut per millorar, es fa perquè reciclem més, es fa també perquè al final, quan tinguem totes les dades, una persona només pagui pel que generi, per tant, si jo ho faig bé, pagaré molt menys la meva taxa. Aquesta és la idea fonamental. Aquí darrere hi ha una altra cosa que moltes vegades n'hem parlat ja, que és el tema de recicle. Que aquest és un tema, pot semblar molt fàcil, però no és fàcil. Nosaltres, en el sistema que proposem i que estem treballant, hi haurà moltes freqüències de recollida i durarà molts de dies que recollirà. Ja hi ha moltes preguntes, per exemple, una que se m'ha fet sovint. Ostres, és que hi ha algunes coses de l'orgànica que no poden estar molts de dies. No, és que farem molts dies de recollida d'orgànica. Per exemple,
1: hi ha un calendari, entenc, sí, com es fa altres pobles.
2: Sí, hi haurà un calendari que l'estem acabant de treballar i de polir. Per exemple, si es fa 3 dies de recollida voluminosos i 2 dies que posarem una deixalleria mòbil, això vol dir que estem fent 5 dies recollida d'un residu que avui en dia potser n'hi ha 2 dies. Sí, hi haurà molta més freqüència de recollida. Hi hauria, com hem dit, deixalleries mòbils. N'hi haurà 2 dies i en època de màxima afluència, perquè nosaltres som un poble que augmentem de població ràpidament, passarem a 3 dies també de deixalleria mòbil. Per tant, aquestes coses són les que faran que el servei d'alguna manera es vegi com molt més proper i molt més personalitzat.
1: Va. Regidor, també s'ha de complir amb uns criteris de reciclatge, ho ha dictat també la normativa europea, i entenc que hi haurà gent, hi haurà incivisme, hi haurà gent que incompleixi amb el reciclatge. es posaran sancions?
2: Bueno, ara s'està estudiant quin tema de tipus de sancions hi ha, perquè hi ha moltes possibilitats, no només econòmiques, sinó que hi ha altre tipus de possibilitats de sancions, que poden ser serveis a la comunitat o d'algun tipus. Ara estem treballant en això, i lògicament l'incivisme, malauradament, sempre hi és, però hem d'intentar reduir-lo. Tindrem al carrer, constantment tindrem al carrer informadors, evidentment en gent que estarà al carrer, com així, quan comencem a implementar el sistema, tindrem una oficina sempre fixa, per els anys que dura el contracte. Aquesta oficina sempre estarà amb molt horari molt obert, però també hi haurà, quan comencem el servei, a l'hora de repartir bujols, a l'hora d'anar-los a buscar, a l'hora de totes aquestes qüestions, també tindrem altres espais del poble que serviran per donar, diguem-ne, el material.
1: Diguéssim, es detectarà que algú incompleix amb el sistema de recollida? Com es farà?
2: Bé, això anirem explicant-ho, però en principi, com es fa a moltes altres poblacions, perquè nosaltres no venim a inventar res, nosaltres també venim, i aquí ja també hi ha una associació catalana que treballa molt aquest tema, i en els municipis que estan adherits, que són els que fan el porta a porta, s'hi han trobat ja amb els mateixos problemes. Els contenidors, els bujols que diem, són xipats, i recordem que es tanquen i no es poden tornar a obrir perquè són d'aquest tipus, perquè no puguin venir, com diu la gent, no? Gavines i altres animals. El que és important moltes vegades és que ja els propis treballadors, pel pes i això, ja saben, l'experiència et demostra que amb el pes...
1: Per tant, és a dir, en el recollir de porta a porta individualitzat, si algú llença plàstic un dia que toca orgànica, el treballador no recollirà.
2: I es posa un gomet.
1: Sí. I llavors, pregunta, ja m'adalanto, de cara al dia següent, passarà la brigada per recollir aquestes bosses?
2: Això són les coses que hem d'estar treballant. Al final, el que no podem fer és... Sí que hem d'advertir aquell ciutadà i que s'ha de recollir, però les coses que quedin a fora durant unes hores, evidentment això s'haurà d'acabar recollint. La idea per això és que la gent ho faci bé.
1: Clar.
2: Més important per nosaltres és que la gent ho faci bé, en el sentit de que aquell que no genera acabarà pagant una taxa, o gairebé no pagarà taxa, que serà molt més reduïda. Això sí que és important per mi, no?
1: Molt bé, tots aquests temes ja, bueno, es podran seguir resoldre amb aquesta campanya informativa comença ja, amb aquesta carta general que enviareu a tots els veïns d'aquí del municipi.
2: I una cosa important, qualsevol cosa, qualsevol pregunta, és molt fàcil, la veritat. Jo estic aquí per servir la població, i ho dic sincerament. Ja sé que a vegades hi ha gent, doncs, home, que veu les coses d'una altra manera i s'enfada una mica. No cal enfadar-se. El que hem de fer és que entre tots funcioni.
1: Perfecte. Doncs Jordi Lluís Ferrer, regidor de Sostenibilitat, gràcies per atendre'ns. Que vagi
2: bé. Moltes gràcies a vosaltres.
0: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla d'artistes i bandes del Maresme. Avui ens parla de la Free Fall Band, un projecte que neix a principis de la dècada del 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i també les grans tradicions del pop internacional. Endavant, Sergi.
3: Doncs sí, nou programa musical, i avui anem amb una banda completament diferent, diria jo, al que hem fet fins ara, The Free Fall Band.

The Free Fall Band és una banda originària de Mataró, formada per 5 músics que des dels seus inicis van apostar per un camí poc habitual dins l'escena catalana, compondre i interpretar les seves cançons íntegrament en anglès. El projecte neix a principis de la dècada de 2010 amb la voluntat de crear una proposta basada en la melodia, les harmonies vocals i les grans tradicions del pop internacional.

Els primers anys del grup estan marcats per una ràpida projecció dins el circuit independent. Poc després de començar a actuar, The Free Fall Band aconsegueix destacar en diversos concursos i certàmens de música emergent. Entre els seus primers reconeixements hi ha la seva condició de finalistes de les demoscòpiques de Mondo Sonoro i especialment la victòria a la categoria de pop-rock del prestigiós concurs Villa de Bilbao l'any 2011, un dels certàmens per a bandes emergents més importants de l'estat.

Aquests reconeixements els permeten començar a actuar en escenaris cada vegada més rellevants. Durant els seus primers anys participen en festivals destacats com el Jazz Aldia de Donosti, el Faraday o el Pop Arp, compartint cartell amb artistes consolidats i guanyant visibilitat dins l'escena independent. La projecció del grup continua creixent i els porta a actuar en esdeveniments de gran repercussió. Un dels moments més destacats arriba amb la seva participació al Primavera Sound, una de les cites musicals més importants d'Europa. Paral·lelament, també tenen l'oportunitat d'exercir de taloners de figures internacionals, entre elles el mític Rodríguez, durant el seu concert a Barcelona.

Vinga, va, tot i que he comentat... Anem a parlar de discografia, vale? Però tot i que he comentat que era una banda que exclusivament cantava en anglès, sí que tenen certs punts, com acabeu d'escoltar, doncs que canten en català i fins i tot en castellà, també. Anem a parlar de discografia. El primer gran treball arriba amb Elephants Never Forget, un àlbum que manté l'essència del grup, però amb una producció més madura i ambiciosa. Molts seguidors consideren aquest treball com el punt de consolidació definitiva de la banda, on la seva personalitat sonora queda plenament definida.

I seguim amb The Munster Sides, el disc que els dona projecció dins l'escena independent estatal. Aquest treball serveix com a carta de presentació de la banda, repeteixo, dins l'escena independent, i posa de manifest la seva capacitat per construir cançons d'aparença senzilla però molt elaborades a nivell melòdic.

La banda també ha participat en diversos projectes col·lectius i recopilatoris. És el cas de Mini Música Volumen 4, La Educación, una iniciativa vinculada a la música familiar i infantil, o The Mirrors, La Llum a les Ones, 2013, que mostra la seva presència dins diferents projectes de l'escena independent catalana.

I finalment també trobem treballs com The Free Fall Band, una referència més dins una discografia que, sense ser extensa, destaca per la coherència artística i per una identitat molt marcada. En tots els seus llançaments, The Free Fall Band ha mantingut una línia clara basada en la melodia, les harmonies vocals i una sensibilitat pop que els ha convertit en una proposta molt única.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències d'aquesta banda, que és una mica curiós, i és que l'estil de The Free Fall Band gira al voltant del pop melòdic més clàssic, aquell que dona una importància absoluta a les harmonies vocals, a les melodies memorables i als arranjaments cuidats. Tot i ser una banda contemporània, el seu so sembla fora del temps, allunyat de les tendències modernes més immediates i molt vinculat a la tradició del pop dels anys 60 i 70. També tenen fins i tot aquell punt de música electrònica dels finals dels 70-80, aquella música industrial que va posar tant de moda Duran Duran i Depeche Mode.

Entre els seus referents més evidents hi trobem, òbviament, com igual que molta gent, The Beatles. La influència del grup de Liverpool es pot percebre en molts aspectes. Les harmonies vocals treballades, les estructures melòdiques, els arranjaments plens de detalls i aquesta capacitat de crear cançons aparentment senzilles però molt sofisticades quan s'analitzen amb deteniment. Especialment recorden a l'etapa més melòdica i experimental dels Beatles, la que va des de Rubber Soul fins a Abbey Road. Un altre referent fonamental és The Zombies, una de les formacions, per mi, més infravalorades de la denominada British Invasion, juntament amb The Kinks. D'ells hereten, especialment, les harmonies vocals elegants, l'ús de teclats amb molta presència i una sensibilitat molt particular per construir atmosferes suaus i sofisticades. En molts moments, fins i tot, The Free Fall Band transmet aquesta mateixa sensació de pop refinat i delicat que caracteritzava discos com Ed Odyssey and Oracle. Precisament anem a escoltar una cançó de l'àlbum, aquest Odyssey and Oracle, que us he comentat, que és Time of the Season de The Zombies, amb un solo d'orgue Hammond de Rod Argent espectacular.

A nivell tècnic, moltes de les seves cançons es construeixen a partir de diverses capes d'harmonies vocals, guitarres netes amb poc efecte, línies de baix molt melòdiques i teclats que omplen l'espai sense dominar-lo. No és una música basada en riffs de guitarra contundents ni en grans explosions sonores, sinó en l'acumulació de petits detalls que van apareixent, escolta rere escolta.

0: En definitiva, The Free Fall Band representa una visió molt particular del pop, elegant, atemporal i profundament influenciada pels grans mestres de la melodia. I això és tot. Fins aquí aquest episodi d'aquesta setmana de música comarcal del Maresme i ens retrobem a la propera setmana amb més música. Fins una altra.
1: I ara és moment del repàs a la pregunta del dia, companys de l'Ona Maresme, que estàvem preguntant avui als nostres oients.
2: Doncs avui el que preguntàvem era si consideraven que la nova iniciativa de sanitat és bona, si la veuen bé, si creuen que no és necessària o si van tard amb ella.
1: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant. Melina, tu què en penses d'aquest tema?
2: Doncs jo crec que en general van bastant tard, però també crec que van anar tard quan es va fer tot el tema de les compreses, les copes menstruals, etc, sinó que el dret que hauríem de tenir, no, tots els joves, hauria d'haver arribat molt abans.
1: Per tant, doncs que s'hauria d'haver facilitat, no?, més mètodes anticonceptius fa temps enrere, eh? No ara, potser que...
2: 100%, fa molts anys. Mm-hmm. No esperar que les ITS hagin crescut tal com han crescut els últims anys, diria que el que hem llegit era que des del 2018 s'havien multiplicat, però exponencialment. En el moment en què tu veus que ja estan començant a créixer, crec que ja hauries de començar a treballar-hi, però no, encara ens hem d'esperar fins al 2027.
1: Totalment, totalment. Doncs aquesta és la pregunta del dia, si esteu d'acord amb aquesta nova iniciativa de repartir preservatius gratuïts dels joves de 16 als 22 anys. Melina, gràcies. Fins ara.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 1302 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
9: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem de paraules que no poden faltar aquestes vacances i també de les tertúlies del CNL Maresme amb la Gemma Martínez.

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem, com cada dimarts, amb els tastets de llengua, i és que ja estem a puntet d'entrar a l'estiu i que els més petits ja se'n vagin de vacances. La Gemma Martínez, del Centre de Normalització Lingüística, sempre ho té tot a punt i sempre ens intenta adaptar els tastets a l'època en la que ens trobem, i per tant avui ens ve a parlar de paraules indispensables per a aquestes vacances. I després, a l'acabar, parlarem de les tertúlies que es faran des d'aquí del Centre de Normalització Lingüística per poder posar en pràctica una miqueta més el català. Així que tot això i més ens ho explicarà avui la Gemma. Donem la benvinguda. Bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, quines són o quines diries que són les paraules aquestes que no poden faltar per les vacances?
1: Ara ho veuràs.
0: A veure, sorprèn-me.
1: Tenim una mica de cada, una mica de paraules, de vocabulari, unes quantes frases fetes, refranys...
0: Molt bé, un poti-poti.
1: Sí, un mica de poti-poti relacionat amb els dies que venen, que ja s'acosten, eh?
0: Perfecte.
1: Jo ja les veig.
0: Sí, sí. Bueno, nosaltres vacances, no sé les que tindrem, però sí, si més no, ja la calor, l'estiu, ja ens ho agafem d'una altra manera, i tant, i tant.
1: Doncs mira, per molts s'acosta aquest període tan esperat, tan desitjat, en què et pots oblidar de totes les obligacions del dia, i parlem, això, de les vacances avui. Com ja sabeu, primer refrany, a l'estiu, tot a cuca viu. El saps, aquest, Martí?
0: I tant, aquest sí, dels més famosos,
1: aquest
0: et diria.
1: Sí, a l'estiu tot a cuca viu. I a partir d'aquí, doncs, fem vacances, agafem forces i ho veiem tot més clar. Això, com dèiem, els que tenim la sort de fer-ne, perquè la ràdio no s'atura, oi?
0: No s'atura, però és el que et comentava. Tot i no tenir vacances, jo crec que l'estiu té com algo especial,
1: sí,
0: que encara que igualment es treballi, potser treballes amb més alegria o amb un altre... Bueno, no sé com dir-t'ho, però...
1: Més relaxat, jo diria.
0: Sí, t'ho compro. Més relaxat, que això no vol dir que estiguis menys... amb menys ganes, però sí que, bueno, doncs t'ho agafes diferent.
1: Sí, és que t'ho dic perquè a l'estiu, quan... Jo dic a l'estiu, em surt la I, ja sé que s'escriu estiu, però sempre podem dir estiu,
0: sí,
1: també. A l'estiu tot és més relaxat, ens venen ganes d'anar a un ritme més lent, d'agafar-nos les coses, no?, amb una miqueta més de calma, és a dir, ens venen ganes de fer una mica el ronça. Coneixes aquesta expressió?
0: Sí.
1: Fer el ronça?
0: Sí, la tinc controlada. Aquesta, per qui ens estigui escoltant i no ho sàpiga, és fer el...
1: Fer el ronça és ronsejar, que vol dir mandrejar.
0: Mandrejar, exacte.
1: Mandrejar. Relacionat amb aquesta expressió, igual que dèiem que la deformació a vegades de la paraula estiu, no?, la gent gran abans deia estiu, el que passa amb aquesta paraula també de fer el ronça és que molts cops es deforma dient fer el ronso una
0: cert?
1: Mica. No sé si ho has sentit,
0: sí,
1: així.
0: Sí, de fet et diria que jo ho he escoltat així. O sigui, fer el ronso em sona més que fer el ronça.
1: Doncs s'escriu en va, però... se sent amb u, a vegades, amb aquesta neutra. I és que això, ronça, per cert, ve del castellà i de l'àrab ronce, però en castellà té un sentit diferent del català, perquè en castellà significa afalac, tendresa.
0: Ah?
1: Sí. Sí, sí. També és això, fer mandrejar, vol dir mandrejar, com dèiem, o fer mandres, o fer el mandre. També aquesta paraula mandra sembla que ve de l'italià i a la vegada del grec, i té a veure en italià amb els ramats. Les paraules passen d'una llengua a l'altra sovint, però ja sabeu que no sempre conserven el mateix significat. Potser en origen tenia el mateix i ha anat canviant, d'acord?
0: Molt bé.
1: Tot plegat ens relaciona, ens porta amb el refrany feina fuig, mandra no em deixis. Aquest el sabies?
0: Vale, aquest no el sabia, però té la seva lògica, el refrany.
1: Doncs bé, és això. Es diu quan estem en aquestes èpoques i ens fa molta mandra treballar. Feina fuig, mandra no em deixis.
0: Molt
1: però aprofitem
0: bé.
1: Que som al Maresme, seguim parlant de les vacances, de mandrejar, d'estirar-se, i ja que som a tocar de la platja, parlarem també d'una paraula que crea una miqueta de confusió, ja fa temps que se'n parla, i és la paraula xiringuito.
0: Cert. Val? Jo, mira, ara veig que ens la diràs, però jo aquesta l'he après fa molt poc, com es diu correctament en català. És una paraula que no l'havia escoltat mai i ara sí que la intento utilitzar més.
1: I com dius que, com diries que es diu?
0: Bueno, clar, jo ara... O sigui, et faig spoiler, una mica, però guingueta, correcte?
1: Es pot dir així, eh? N'hauríem de dir barets, barracons, guinguetes o quiosc, no? Té forma de quiosc, d'abans, diguéssim, quiosc en el sentit d'una botigueta, eh? Quiosc o quiosquets. Tot i així, costa que aquesta paraula o alguna d'aquestes paraules desterri la paraula xiringuito, que sí, està realment fortament arrelada i és el que diu la majoria de la gent.
0: Però està ben dit, xiringuito, en català?
1: No està inclòs en el diccionari normatiu.
0: Vale. És a dir, que si podem dir guingueta, millor. I si no, doncs mira, no, si no ens queda una altra, doncs direm xiringuito.
1: Exacte. És una paraula que s'ha intentat que triomfi, però sembla que no acaba d'arrelar.
0: No acaba de triomfar.
1: No acaba de triomfar.
0: Molt bé.
1: Relacionat amb la platja i les guinguetes o els xiringuitos, parlem de la paraula parasol, que recordem a tothom que s'escriu amb un guionet, perquè si no, no es pronunciaria parasol, d'acord? És per mantenir també la S sorda de sol. Igual que les paraules, igual que parasol, tenim també parachocs, que també s'escriu amb un guionet, val? Relacionat amb la platja i quan anem a la platja, tenim la paraula foulard, val? Foulard s'escriu ja amb una U, d'acord? Ja no s'escriu amb O-U, és una paraula que venia del francès foulard, dic totes les lletres, foulard, i ja està inclòs en el diec només amb una U, és a dir, adaptada a la grafia catalana. Ha perdut la O, val? Tot i que, tot i estar inclosa en el diccionari normatiu escrita només amb una U, només hi surt amb el significat de mocador de coll. Un mocador, diguéssim, que ens posem al coll, i no com una màrfaga o una, un mocador gran per estirar-nos a la sorra. Val? I finalment, si posem un foulard o una estora de platja o una tovallola, dir que la paraula tovallola està emparentada amb la paraula estovalles i tovalló.
0: Molt bé, doncs carai, hem tocat una mica totes les tecles, eh? Entre frases fetes, paraules relacionades amb les vacances i tot. Doncs perfecte, ara mira, ja ens hem quedat, si més no, que xiringuito es diu guingueta.
1: Exacte.
0: I a intentar donar-li aquesta veu a les paraules catalanes que es mereixen. Molt bé, doncs Gemma, anem a dedicar el que ens queda de secció, dos minutets tenim,
1: sí,
0: per parlar de les tertúlies que feu aquí des del Centre de Normalització Lingüística, una miqueta doncs, per posar en pràctica aquest català i poder tenir un espai segur, suposo, per practicar-lo.
1: Sí.
0: On es poden trobar aquestes tertúlies i què hi podem fer o de què en parlarem?
1: Doncs mira, la setmana passada parlàvem de la inscripció als cursos intensius d'estiu, val? Vam dir que els cursos intensius, els que oferim ara a l'estiu, només són de nivell bàsic. Per tant, no tenim una oferta de cursos de nivells alt durant el mes de juliol. El que sí que oferim per persones que ja tenen una miqueta més de nivell i volen seguir practicant durant el mes de juliol, no volen passar tot l'estiu, des de juny fins a setembre, sense practicar, el que oferim, com deia, és grups de tertúlies, d'acord? Els fem aquest estiu, els oferirem a Pineda, al Masnou, a Premià de Dalt, a Mataró i a Calella. Són grups reduïts, d'unes 8-10 persones a partir d'un nivell de gent que ja ha fet un curs sencer de català, i el que es fa és cada dia parlar d'un tema concret. Els grups de tertúlia duren una hora i mitja i són dinamitzats, són guiats per un dels nostres tècnics. És a dir, no és que hi hagi un grup que queda i allà una mica espontàniament sorgeix la conversa, sinó que un dels nostres tècnics doncs propicia que els participants doncs, encoratja els participants a parlar, els ajuda si s'encallen i cada dia tracten un tema diferent. Les inscripcions en aquestes tertúlies es fan a través del nostre web. Són tertúlies que oferim sense cap mena de cost, són gratuïtes. S'hi pot apuntar tant gent que ha fet un curs amb nosaltres com gent que simplement vol practicar. Val? Per tant, no és necessari ser un exalumne del centre per poder-s'hi apuntar. És obert a tota la ciutadania. I començaran el dia 6 de juliol i acabaran el dia aproximadament entre el 22 i el 23 de juliol. Són 3 setmanes, 2 dies a la setmana, 1 hora i mitja cada sessió.
0: Doncs crec que ens ho has vengut perfecte i animar a tothom a que s'hi acosti, que, ostres, és gratuït,
1: sí.
0: Aprens català i, a més, també segur que es poden fer amistats i una bona relació, conèixer gent nova amb qui comparteixis espai amb aquestes tertúlies. Així que, Gemma, mil gràcies per fer-nos en 5 cèntims i ens escoltem la setmana vinent amb més novetats i alguna sorpreseta que ens portaràs, com sempre.
1: D'acord, Martí.

0: L'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, ha estat una de les guardonades als Premis Treball de Recerca de Batxillerat gràcies al projecte Càncer no està sol. En parlem amb la mateixa alumna, Daniela Simón.
1: Bé, continuem parlant dels Premis Treball de Batxillerat. Avui parlem del treball Càncer no està sol o sola. Un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón. Benvinguda, Daniela. Què tal?
2: Hola, bona tarda.
1: Bé. En principi, com va néixer la idea de fer un treball sobre el càncer i amb un títol tan directe, no? Càncer no està sol, sola.
2: Bueno, doncs, fa 8 anys la meva mare va patir un càncer de mama i, bueno, jo era petita, però, bueno, com tothom, doncs jo la volia ajudar i llavors no sabia com fer-ho perquè no et donen ni un manual d'instruccions ni et diuen com s'ajuda un pacient de càncer i, per tant, vaig sentir una miqueta com aquesta impotència de voler ajudar-la i no saber com. Per tant, doncs vaig decidir que no volia que la gent es trobés en aquesta situació perquè és una situació que no és agradable i al final la recordes tota la vida. Jo tinc com aquell record de, joe, ho volia haver fet millor. Mm-hmm. I llavors vaig decidir crear la web per ajudar la gent i que sapigués com actuar.
1: La web? Quina web?
2: El blog digital.
1: Val.
2: El blog digital en concret, i que així la gent sapigués més o menys a través del criteri dels familiars entrevistats i dels pacients entrevistats com els hi agradaria ells que els ajudessin.
1: Val, llavors el teu treball com s'enfoca? Perquè, bueno, parlem de que tens un objectiu clar, no? Que és de donar visibilitat i donar com una pauta, no? A totes aquestes persones que pateixen o que tenen un familiar que pateix càncer. Llavors com està enfocat? És a dir, va dirigit tant a pacients com a persones afectades? Vols fer com un manual? Com m'està plantejat el teu treball?
2: Bueno, doncs, primer vaig fer una part del marc teòric, on vaig buscar informació sobre el càncer, i després la part més important, la part pràctica, vaig crear un blog digital on s'inclouen les diferents entrevistes que vaig fer a pacients, familiars i professionals, i després també hi ha diferents apartats per crear una mica com aquest ambient de poder comunicar-se i de poder escoltar gent que està en la mateixa situació, perquè, bueno, jo al final vaig estar parlant

0: complicat, no? Facilitar aquesta entesa.
1: Sí, sí, sí, perquè al final... Sí, jo, per exemple, recordo molt parlar amb la meva mare i ella ens deia que no l'enteníem. O sigui, que ella s'aixecava cansada i que potser ens contestava malament i que no l'enteníem. O sigui que ella esperava de nosaltres algú que no vam aconseguir donar-li.
0: Val. Llavors, les persones que pateixen també càncer, hi ha diferents tipus de càncer, les reaccions o els pensaments són els mateixos o varia en funció del càncer que es tingui?
1: Depèn molt del tipus de càncer que tinguis, perquè al final no és el mateix un càncer que et debilita molt més i que saps que no tindrà cura, potser, que un càncer que sí que saps tindrà cura, que tindrà cura i que al final s'acabarà algun dia. I també és molt un procés mental molt gran. O sigui, al final, el més important d'aquesta malaltia és la teva ment. Si tu tens la ment forta, tiraràs endavant. Si no, és molt difícil que surtis. O encara que surtis de cos, diguéssim, físicament, mentalment et quedes molt tocat.
0: Una qüestió de voluntat, llavors, no?
1: Sí.
0: Val. I aquí, les persones que... Bueno, per una banda estan els que pateixen, però les persones que viuen aquesta malaltia amb familiar també han de ser de ment forta, com ho han de portar?
1: Sí, al final també han de tenir la ment forta perquè, clar, ja té prou la persona que està patint el càncer com perquè al final vegi a la família plorant, a la família trista... O sigui, has d'intentar doncs, guardar una miqueta això per la teva intimitat i quan estàs amb aquella persona intentar recolzar-la el màxim possible.
0: En el teu treball vas plantejar o vas parlar amb professionals de la salut també que...
1: Em va costar una miqueta perquè els hospitals no van estar molt disposats perquè al final doncs, tenen moltes més coses i no estaven molt disposats, però sí que tinc un familiar que està en el món dels hospitals, en les ambulàncies en concret, i sí que vaig estar parlant amb ell.
0: Diguéssim que aquest treball t'ha sigut com una catarsi, no? D'alguna manera transmetre el que tu vas viure.
1: Sí.
0: T'ha servit o t'ha funcionat per tal d'aprendre, millorar i entendre una mica el que has viscut?
1: Sí, la veritat que m'ha servit molt i també m'ha servit com per sentir-me a gust amb mi mateixa, de dir, bueno, en aquell moment poder no vaig fer tot el que volia, però ara he intentat doncs que altra gent ho pugui fer i intentar fer alguna cosa amb la meva experiència d'abans.
0: Algun mite o algun estereotip que potser tinguem del càncer o que es vegi des de fora i hagis descobert des de dintre que no és igual o és diferent?
1: Bueno, el que sí que té la gent una concepció és que quan dius la paraula càncer és com malaltia llarga, mort. O sigui, de primeres la gent... Si tu li dius a un pacient que té un càncer, així tal qual, s'ho pren molt malament. Llavors, el que hem fet socialment és utilitzar eufemismes. I llavors, utilitzem altres tipus de paraules que a vegades també pot ser que sigui pitjor. Perquè intentem no dir aquella paraula i el que hem fet és crear encara més por a aquella paraula. I llavors, ha creat una por que avui en dia hauria de reduir a la meva opinió, perquè la investigació està avançant molt i ja no afecta tan greument. O sigui, la majoria de gent es cura.
0: Val, d'acord. I quan et diuen que se senten soles o que no els entenen, què és el que fan aquestes persones per tal de que no se sentin més soles o que els puguin entendre?
1: Els familiars.
0: Sí,
1: què
0: els
1: farien
0: familiars
1: en
0: o la societat. Bueno, em refereixo als afectats ara mateix, als malalts. És a dir, els malalts parlen de que no se'ls entenen i que se senten sols, no? Llavors, què és el que ells fan per tal de que aquesta situació reverteixi i no se sentim sols i que se sentin escoltats? Què és el que poden fer, si no?
1: Doncs, bueno, jo vaig crear una miqueta el blog amb aquest enfocament.
0: Clar,
1: en què poguessin això. Participar i poguessin escoltar consells d'altres persones que estan en la mateixa situació, explicar les seves experiències, sentir-se entesos, veure que altra gent està igual que ells, que no són els únics, i que poden parlar amb ells, escoltar els seus consells i donar també consells als altres.
0: Els hi ha servit aquest blog, t'ho han dit, t'ho han manifestat?
1: Sí, vaig fer una enquesta i he rebut bons comentaris positius. Dintre el blog hi ha un apartat on es poden posar les teves opinions i la gent ha opinat positivament.
0: És una idea curiosa i també personalment em sembla que molt bona. mantindràs aquest blog actiu o ho deixaràs com un treball de recerca? Bueno.

0: mort, per dir-ho així, com apartat.
1: Bueno, en principi la meva idea era mantenir-lo, llavors, sí, mentre segueixi funcionant, perquè clar, al final li he pogut donar una visualització, però des del meu compte d'Instagram, per tant tampoc ha pogut arribar a tanta gent. També ho va pujar a l'escola, però al final no és una cosa que arribi a molta gent com perquè es mantingui actiu, llavors doncs fins que es mantingui actiu la meva idea és tenir-lo.
0: Clar, bueno, mai se sap. Avui dia,
1: no,
0: TikTok i xarxes, i sempre pots penjar, bueno, si demanes permís i pots penjar fragments de,
1: dels
0: comentaris o les experiències, potser, qui sap, potser pots arribar molt lluny amb això. I a nivell professional, estàs enfocada en el camp de la salut o això és només que dius, mira, és per la meva experiència personal i ja està?
1: No, la meva idea cap a un futur és ser investigadora i m'agradaria estar a la part del càncer, investigant tipus de càncer i aquesta cosa.
0: Vale, càncer de mama i altres, no?
1: Sí.
0: Vale. Pues no sé si m'he deixat alguna cosa més, algun aspecte que vulguis destacar o afegir respecte al teu treball que no t'hagin preguntat?
1: No.
0: Vale. Què vas sentir quan vas guanyar aquest premi de recerca?
1: Doncs em va fer molta il·lusió perquè al final és un treball on li vaig dedicar molt d'esforç i sobretot molt de temps en uns cursos complicats com són batxillerat i l'esforç de treure el temps i tot, doncs que hagi sigut reconegut em va fer moltíssima il·lusió.
0: Val, perfecte. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest treball del càncer No estàs sol, sola, un treball de l'alumna de l'Escola Vedruna, Daniela Simón, i bé, l'hem tingut aquí amb nosaltres. Daniela, gràcies per ser aquí amb nosaltres, una malgrat, i esperem que el projecte tingui èxit, que puguis seguir mantenint aquest blog i qui sap, no sé, potser algun dia tornem a entrevistar perquè has aconseguit, no sé, arribar a TV3, potser, no sé, mai se sap.
1: Gràcies.
2: Molt bé, doncs acabem l'Ona Maresma d'avui. Us deixem amb una cançó de Muse. Adeu, fins demà.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: En una García, regidor d'Educació.
2: També amb propostes d'activitats, doncs de participar a l'Aplec de Sant Ponç, activitats de Festa Major, buscar diferències, i després també una llista de tots els parcs que hi ha al municipi, als barris i a les urbanitzacions, perquè tothom se'l pugui sentir seu, perquè Tordera és el tot del municipi, no és el conjunt.
1: L'Atlètic Club Tordera organitza la tercera edició del Torneig de Sant Andreu. La competició, que es disputarà del 13 al 31 de juliol, comptarà amb categories des de benjamí fins a sènior i un atractiu premi de 2.000 euros a la categoria reina. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dimarts, també de cara als propers dies. Els detalls d'en Joaquim Serra.
3: De moment, situació meteorològica que ve marcada principalment per un temps, podríem dir que tranquil, estable. De tota manera, hi ha hagut més núvols aquesta darrera nit i matinada. Això ha fet pujar les temperatures nocturnes i esperem que aquest matí els núvols es tornin a incrementar, especialment cap a la serralada litoral, i això també ajudarà a que la temperatura màxima sigui una mica més baixa. Aquesta tarda hi haurà nuvolades que a la zona del Maresme Nord, cap a l'interior, podrien arribar a deixar algun ruixat puntual. Vents molt fluixos, situació marítima tranquil·la, molt tranquil·la, de fet, amb mar arrissada. De cara a demà s'espera que el dia comenci amb el cel força més tapat. No descartem alguns ruixats irregulars, poc importants, durant el matí. Després, durant la tarda, aniria millorant, amb unes temperatures que demà encara podran baixar una miqueta més.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: L'emissora que t'escolta.

0: Bona tarda, salutacions, avui 9 de juny de 2026. Ja sé que avui, a part de ser un dia especial per moltes coses, una d'elles, estic convençut que molta gent que escolta aquest programa avui potser estarà amb el nas ficat a mirar la tele perquè hi ha esdeveniments importants a l'anella olímpica de Barcelona, a Montjuïc, perquè el papa Lló ens ha de fer algun discurs o alguna presentació que segurament agradarà a molta gent. Però nosaltres també en fem aquest programa amb tota la il·lusió i també dedicant el programa al Dia Nacional del Pato Donald, l'ànec Donald. Doncs sí, benvinguts a tots i a totes i, com sempre, salut per tothom. Ens queden 3 programes per finalitzar aquesta temporada i m'agradaria acabar-lo amb un xic d'aquesta il·lusió que tenen les criatures quan per primer cop descobreixen quelcom nou i els il·lusiona de manera espectacular. Uf, què dic? Difícil, oi? Bé, el que dic és que en aquests 3 últims programes que ens queden seran diferents del que esteu acostumats a escoltar cada setmana. Començaré dient que fem un esforç, que facin un esforç i que tanquin els ulls, escolteu un arxiu de veu que us passaré. Ja sé que si estiguéssiu mirant la televisió i escoltéssiu els sons, poca imaginació necessitaríeu per entendre el que passa. El que escoltareu és un recorregut que molts guionistes i dibuixants solien fer per inspirar-se en la creació de dibuixos i guions per la factoria Disney. Siguem una mica petits i posem imatges, sons, el so, i potser reconeixerem o reconeixereu quelcom que us portarà a les butaques del cinema quan tota la tribu de dibuixos animats ens entretenia en les tardes del diumenge. Oh, quins diumenges!
1: Y tal vez un nuevo compañero para el Pato Donald. Bueno, adiós Hollywood y en marcha llevando un cordial saludo a los amigos del sur.

Doncs sí, l'il·lusió i l'imaginació fan moltes coses. L'ànec Donald és un dels personatges de ficció més coneguts de la factoria Disney, tant per l'animació com pels còmics. Creat el 1934, és un ànec blanc, antropomòrfic, amb un en el bec. Els braços i les potes, ja sabeu, són ataronjades. Generalment porta una camisa i una gorra de mariner i no du pantalons, amb un caràcter rondinaire i irascible. Té una manera de parlar que imita el so d'un ànec i que ha contribuït en gran manera a la seva popularitat. I el personatge que el va doblar va ser tot un èxit. El personatge va ser creat, entre d'altres, per l'animador Dick Landy i que, doncs, al principi de la seva carrera cinematogràfica, Donald feia el contrapès al caràcter reflexiu i més tranquil d'un altre personatge famós. Sí, Mickey Mouse. Ràpidament, però, va esdevenir l'heroi de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats. Pel que fa al còmic, es va veure envoltat per un nombre d'important de nous personatges i l'univers propi. Mercès als grans guionistes i dibuixants americans, amb el que era el Tyler Ferro i Carl Barks, alguns d'aquests personatges secundaris, com ara l'oncle Garrepa, van acabar per difuminar una mica la importància del mateix Donald. Donald gairebé ha desaparegut del món del cinema, però dins del món editorial encara és molt popular, sobretot als països escandinaus i a l'Europa del Nord. Igual que a Itàlia, on és conegut com el Paolino Paperino. Paolino Paperino. Molt bé. També segueix tenint molta importància dins de la gamma dels productes derivats de l'univers dins. Segons el dibuix de Donald Gitz Drafek, el 1942, que el nom complet en anglès d'aquest personatge és Donald Tuck von Solroy, que el nom menys conegut fa referència, doncs, al seu barret de mariner. Bé, escoltem alguna cosa d'aquesta factoria Disney que té tantes bandes sonores que m'agradaria escoltar-ne alguna.

tancar els ulls i només escoltar moltes vegades relaxa bastant. I continuem nosaltres amb aquesta infantesa, amb aquests ulls d'innocent que miràvem aquestes pel·lícules de Disney. I normalment, la majoria de vegades, ell, el Donald, apareixia en solitari, però d'altres ho fan companyia de Mickey Mouse, Daisy Duke, el Goofy, el Minnie, el Pluto, l'oncle Garrepa, el Jaumet, en Jordinet, en Joanet, en Pete, en Chip. Bé, un piló de dibuixos animats que van prendre vida en aquest cinema, aquesta factoria Disney. Juntament amb el seu amic Mickey Mouse, Donald va ser inclòs en la llista dels 50 millors personatges de dibuixos animats de tots els temps. Això va ser en una guia de televisió del 2002. I ha guanyat una estrella de Hollywood, Walk and Fame. Ha aparegut en més pel·lícules que qualsevol altre personatge de Disney. El rostro del Führer, Saludos Amigos, Los Tres Caballeros... Bé, en altres, una cosa que cridava l'atenció era, doncs, poder les bandes sonores, no?, que totes són de gran de producció i molt interessants. Bé, com ara aquesta, per exemple, recordem aquesta que diu...

Tots recordeu, oi que sí? Doncs bé, nosaltres diem que si no ens aturem en els dibuixos animats solament, en tenim d'altres molt destacades, com per exemple aquella de... Com es deia, La maldició de la perla negra, un èxit de taquilla que va convertir una atracció del parc en una saga massiva. Sí, és això, Bandas del Pirata del Caribe.

0: Ara uns moments de publi i estem aquí de seguida.
1: 107.1 FM.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
3: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
4: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
5: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Hora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Doncs bé, Mary Poppins és aquella pel·lícula americana de 1964 dirigida per Robert Stevenson i produïda per Walt Disney amb cançons dels germans Sherman. La pel·lícula barreja actors reals amb seqüències animades. Molts de vosaltres segur que l'heu vista i la recordareu perfectament. I el guió és de Will Wass i Donald Duck Grady, basat lliurement en una sèrie de llibres del mateix nom escrits per l'escriptora Travers. Està protagonitzada, si us recordeu, per la Julie Andrews i el Dick Van Dyke. També hi surten el David Tomlinson i el Glenys Jones. Bé, i la música continuarà així, de maca, i sí, segurament sortirà allò de l'Scalefastic, el Super Espargoso, tot allò que costa molt de dir, no?

Aquests aplaudiments ja formen part de quasi bé al final de la pel·lícula. Però són bandes sonores que ens quedaran en el record durant molt, molt de temps. Recordeu l'argument? Un xic del mateix ens diu que Mary Poppins és una jove mainadera, molt dolça i il·lusionada, a la que tots els nens somien tenir. És perfecte. Jane i Mitchell són dos nens que viuen a Londres a principis del segle XX i necessiten una mainadera. La seva mare és una lluitadora pels drets de les dones i reivindica insistentment el dret al sufragi. Bé, el pare treballa en un banc i és un home seriós que sempre toca de peus a terra i escriu un anunci per cercar mainadera i, paral·lelament, els nens també en fan el mateix. La pel·lícula va rebre 8 nominacions a l'Oscar i en va guanyar 5. Premi a la millor actriu, la Julie Andrews, Oscar al millor muntatge, Cotton Barbottom, Oscar a la millor banda sonora, ja heu escoltat part de la música, va ser Sherman, el Rick M. Sherman, Oscar a la millor cançó original, Chim Chim, aquella Chim Chim, que canten sobre la teulada, potser, Chiqui Chiqui Bam Bam, potser sí que és aquesta. Sí, i Oscar a les millors efectes visuals, que eren del Peter Ellensat i dos més. Bé, doncs ara entraríem en aquell tema que vosaltres soleu escoltar quan necessitem anar de passeig per algun poble, oi que sí?

Doncs bé, avui parlant de la factoria Disney, quasi bé era de rebut parlar també del poble que hem escollit, Vila-seca, sí, municipi de la comarca del Tarragonès, compresa entre els termes municipals de Tarragona, la Canonja, Reus, Cambrils, Riudoms i Salou. Està, bé, està, sí que està. Doncs, venim, està i no està. Està composta per tres nuclis urbans en el poble com a tal, que la Pineda, que és a la costa i al costat nord del Cap de Salou, i la Plana, en el límit del terme municipal tocant a Reus. El nom històric de la vila és Vila-seca de Solsina. Abans les que havien en Zeta, no sé com s'escriu ara. Però el nom oficial del poble ha quedat simplificat en Vila-seca, recollint el costum popular. El 30 d'octubre de 1989, el nucli urbà de Salou va segregar-se de Vila-seca per esdevenir un municipi independent, tot i que aquest, el municipi es va anomenar oficialment Vila-seca i Salou fins 1994. Per què avui Vila-seca? Doncs sembla més raonable pel que hem escoltat fins ara, no? Tractem amb una factoria de les més il·lusionants creades pel cinema i per la proximitat que té. Tenim el parc d'atraccions de PortAventura, que ens sembla apropiat parlar-ne i d'on està ubicat. Però a Vila-seca va passar coses. La Guerra dels Segadors, per exemple, fou molt dolorosa. Les tropes de Felip IV de Castella, comandades pel marquès de los Vélez, ocuparen la població i passaren per les armes els seus defensors. L'església parroquial i la seva casa comunal foren incendiades, com que l'ocupació de la vila durant la Guerra dels Segadors havia malmès una de les dues esglésies de Vila-seca i l'altra era molt antiga. Els vilasecans decidiren d'engrandir l'església de Sant Esteve, alhora que li canviarien l'orientació per contribuir a les despeses de les obres. S'enderrocaria l'antiga església de Solsina, dedicada a Sant Joan, i es vengué el solar que en resultà, doncs. Ja sabeu, allò de el mal temps, bona cara, i això ho diuen molt els de per allà dalt, com els bon dia dels pets. Què us sembla si els escoltem?

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930-130278.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Bé, hem escoltat els Pets, bon dia, abans de... i també la publicitat. I tan bon dia, que hem decidit donar un tomb per PortAventura, i que és un complex turístic molt segur que hi heu estat, i format per dos parcs temàtics, l'Aventura Park i Ferrari Land, un parc aquàtic que quasi bé que també hi ha el Caribe Aquatic Park, i sis hotels temàtics, tres camps de golf i un centre de convencions. Segons dades de l'any 2019, PortAventura rep uns 5 milions de visitants l'any, que no és poc. El parc PortAventura va ser inaugurat l'1 de maig de 1995. Aleshores, deixa'm veure una cosa que tinc aquí, que m'interessa molt. Doncs deia que aleshores... aleshores el president de la Generalitat, sí, que va ser aquell moment que hi havia en Jordi Pujol, va ser el primer parc temàtic dels Països Catalans i actual

Normalment és el sisè més visitat d'Europa. Estava dividit en sis grans zones temàtiques: Mediterrània, Polinèsia, Xina, Mèxic, Far West i Sésamo Aventura. Entre les atraccions més emblemàtiques del parc hi ha aquelles muntanyes que tothom li té pànic, aquelles muntanyes que en diuen russes. M'agradaria saber això, per què li diuen russes. No sé, sí que... Saladilla russa, les muntanyes russes, aquests russos estan a tot arreu. Bé, el Dragon Khan, el Furious Baco, i el 2025 donava feina directament o indirectament a 24.000 persones, Déu-n'hi-do, i representava el 12% del PIB de l'àrea del Camp de Tarragona. Bé, té 105 hectàrees i 6 àrees temàtiques amb una variada oferta d'atraccions, espectacles, botigues i restauració. L'entrada es fa per la Mediterrània, on es recrea un poble de pescadors de la Costa Daurada. A la Polinèsia dominen la vegetació i les atraccions exòtiques. Amb un vaixell des de la Mediterrània s'arriba a la Xina, ràpidament, dividida en la part baixa, rural, i a la part alta, imperial. Es recrea l'època de la dinastia Song pels vols de l'any 1100 i també està dividit en dues parts, Mèxic, el Mèxic Maya i el colonial. Bé, amb tant de part temàtica, em ve de gust escoltar allò, que, ja que hem parlat de Mèxic al final, en Juan Diego López, amb un México lindo y querido, oi que sí? Veiem...

Juan Diego Flores, un gran tenor. Bé, i el que tenim a l'àrea del Far West és d'estil americà, que és la més extensa del parc, i s'hi pot arribar en tren des de la Mediterrània. Sésamo Aventura és l'única àrea construïda després de la inauguració del Port Aventura, oberta el 2011, i està pensada pel públic infantil amb temàtica de Barrio Sésam. El Ferrari Land és el segon parc temàtic de Port Aventura, dedicat a la companyia Ferrari i l'ambientació italiana. Doncs està situat al costat de Port Aventura Park i ocupa una superfície de 70.000 metres quadrats i que va obrir el 7 d'abril de 2017. Bé, la principal atracció d'aquest parc és l'accelerador vertical Red Force, una muntanya russa, ja hi som, de 112 metres d'altura que arriba a 180 km hora en 5 segons. Bufó! És la muntanya russa més alta i ràpida d'Europa. Altres atraccions destacades són les Torres del Robot i la caiguda lliure del Twin Towers i el simulador 4D Feelings Dream que porta l'espectador en un viatge seguint els cotxes de Ferrari. I seguint el Ferrari, seguint Itàlia, tenim per al nostre comiat qui més no que el Pavarotti en Volare. Doncs adeu-siau, que sigueu feliços i fins la propera setmana. Adeu-siau!

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
2: A Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera.
1: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts d'avui, dimarts 9 de juny. Aquesta és una nova edició de l'Això dels Esports. Jo sóc en Jordi Duran i per davant tenim un programa ben completet, un programa de dimarts, doncs amb molta teca, que haurem d'anar rapidets ara perquè si no el temps ens tirarà a sobre. Més bé, i per explicar-vos tot el que tindrem ara a continuació, anem a conèixer l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi! Comencem!

Vinga, va, doncs avui amb nosaltres que tindrem dues seccions, a peu de camp i minut 90, amb l'Esteve i amb en Pau Serrano, respectivament. Dues seccions, primer amb l'Esteve Tuset, doncs, que xerrarem una mica sobre aquest futbol femení, diverses píndoles d'altres esports, com per exemple aquest cap de setmana, que arriba la Fórmula 1 aquí a Barcelona, a Catalunya, en el circuit de Montmeló, el que era el circuit de Montmeló. Tot això en xerrarem durant la primera estona del programa. I seguidament tindrem ja en Pau Serrano, doncs, per explicar-nos i fer un altre millor 11 de la temporada, en aquest cas de la Champions. Però això ja ho sabrem més tard. Vinga, va, sense més dilacions, anem a començar, sí que sí, doncs, llegint aquesta notícia d'actualitat local. Vinga, va, som-hi!

Vinga, anem a parlar de futbol a sala, perquè l'Atlètic Club Tordera organitza la tercera edició del torneig de Sant Andreu. La competició es disputarà del 13 al 31 de juliol. Comptarà amb les categories des de benjamí fins a sènior i un atractiu premi de 2.000 euros per la categoria reina. Després de que l'Atlètic Club Tordera acabés la temporada aquest passat cap de setmana amb el memorial José Manuel Reda, ja es posen en marxa amb les activitats estiuenques. El futbol sala serà el protagonista absolut de les tardes i nits d'estiu al municipi, amb la tercera edició del torneig que promet reunir jugadors de totes les edats a la pista de Sant Andreu. El campionat, com comentava, tindrà lloc entre el 13 i el 31 de juliol i els partits es disputaran de dilluns a divendres. Les categories benjamí a la B infantil i cadet jugaran entre les 5 i les 9 del vespre. Els equips tenen un màxim de 10 jugadors i el preu d'inscripció és de 90 euros per equips. Hi haurà trofeus per al primer i segon classificat, així com un MVP de la gran final. A més, l'equip campió s'endurà un premi conjunt d'una tarda de bolera i berenar, sempre i quan s'assoleixi un mínim de 8 equips per categoria. El plat fort del torneig arribarà quan caigui el sol. De 9 a 11, la competició pujarà el nivell amb la categoria sènior. Aquesta modalitat està completament oberta a jugadors nascuts a partir de l'any 2009, és a dir, juvenils de primer any en endavant. El preu de l'inscripció és de 250 euros per equip, amb un premi pels guanyadors de 2.000 euros. Si hi ha un mínim, això sí, de 16 equips inscrits en la categoria. Per garantir la professionalitat i el joc net, l'organització ha confirmat que tots els enfrontaments de totes les categories seran dirigits per àrbitres federats. Tots els conjunts o persones interessades en participar o al resoldre qualsevol dubte es poden posar en contacte al telèfon 670-69-16-99. Repeteixo, 670-69-16-99 o a través de les xarxes socials del club. La data límit de la inscripció és divendres 13 de juliol. Ara sí que sí, vinga, va, anem a donar pas a l'actualitat general abans de seguir amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Anem a fer-ho rapidet perquè el temps se'ns tira a sobre, com comentava, i és que surt una notícia d'última hora i embogeixen Aràbia amb Rafinha. I és que fons saudí com l'Al-Hilal i l'Al-Nassr volen convèncer el brasiler amb una oferta, compte, que és per marejar-se. Estan disposats a multiplicar-li per 4 el seu salari net actual i la proposta pel Barça pujaria fins als 80 milions d'euros. El crac brasiler té contracte fins al 2028 i va enfonsar, és a dir, va refermar el seu compromís amb el Barça fa poquets dies, quan es va publicar sobre el que dubtava de la seva continuïtat. Per tant, aquest mercat serà molt important pel Futbol Club Barcelona, que necessita més entrades, però també compta que més sortides i que tot dependrà del Mundial. Vinga, va, i ara sí que si anem a passar amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

0: Vinga, anem a començar els continguts ara sí que sí del dia d'avui. Avui dimarts doncs, tenim les seccions, com ja és habitual amb aquest canvi de format. Ja ha acabat la temporada, de fet, escassament, ara quedarien unes dues setmanetes, pràcticament una, doncs, per acabar aquest show dels esports i passar ja a més de cares a l'estiu, que ja en tindrem ganes i ja en parlarem més endavant. Ara sí que sí, anem a centrar-nos amb la secció que tenim avui, la secció a peu de camp. Ahí tenim aquí, just davant meu, aquí l'estudi de Ràdio Tordera, l'Esteve. Molt bona tarda, molt bon vespre, Esteve, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda.
0: Ostres, ja queda poquet, se'ns està fent ja una mica així, faixudec, perquè ja ens costa trobar notícies, o no?
1: Sí que és veritat. La veritat és que, clar, les temporades i tot, la veritat que ja han finalitzat. Ara comença, sí que és veritat, tot el tema del Mundial. Però quan parlem de futbol femení o coses així, la veritat que costa una mica, haig de rebuscar.
0: Però ja queden poquetes setmanetes per canviar una mica de contingut, possiblement, puguem dir. Ja en parlarem què tindrem aquest estiu, però centrem-nos en avui. Tornem a tenir-te aquí sol. Desitgem molta sort a l'Eli, que avui ha començat la selectivitat i demà passat doncs, per acabar de rematar tota la feina i tot l'esforç que em consta que han fet molt, eh? Per tant, des d'aquí donar-li doncs, l'enhorabona i que ja li queda poc per tenir-ho acabat. I ja t'ho direm a tu també quan se t'acosti el teu torn, que també de ben segur arribarà i ho faràs molt bé. Eh?
1: No, i tant, espero que sí.
0: Sí. Anem a comentar, tira'm alguns titulars del que tindrem avui. Esteve?
1: Bueno, abans d'això et volia dir que al matí he enviat un missatge a l'Elisabet, però ara com estava i tot, la veritat que està bé i suposo que li ha anat molt bé el dia. Espero que demà i el següent també.
0: Avui què tenien?
1: No tinc ni idea.
0: Així m'agrada.
1: No
0: tinc ni idea. Has decidit doncs
1: relaxar i no... Sincer, no ho he mirat.
0: Bé.
1: Però bueno, segur que m'han fet molt bé.
0: Els titulars, va.
1: Vinga, titulars. Com cada setmana us portem notícies i coses del futbol femení, però com que a vegades costa una mica de rebuscar informació... Aquesta vegada sí que és veritat que no porto tema del Barcelona femení, sí que és veritat que porto una mica d'Alexia Putellas, però us porto més tema de la selecció espanyola femenina, com deia, les novetats d'Alexia, mercat de fitxatges, alguna coseta, el Badalona Women i tot això. I tret d'això, jo crec que una de les notícies més importants és el Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló aquest cap de setmana.
0: Doncs totes aquestes seran les novetats que tindrem avui a peu de camp. Anem a començar pel principi. Esteve, quin tema vols posar sobre la taula? I anem a debatir, anem a xerrar una mica sobre el que ens portes, com vam fer la setmana passada, que fins i tot, mira, se'ns va allargar la cosa i vam acabar fent aquí una tertúlia.
1: Ens vam allargar 40 minuts, no?
0: Sí, però bueno, som benvinguts, ja et dic.
1: Ja està bé, la veritat, ens ho passem bé, llavors.
0: Sí, cap problema, és el moment.
1: Siguin 40, siguin 50, una hora, si ens ho passem bé.
0: Amb l'Eli ja dèiem, quan estava ja estudiant, s'apropava aquests dies de la selectivitat, dèiem, mira, aquest és un moment, són uns 20 minutets o el que duri per aïllar-nos una mica, xerrar de tot i deixar de pensar de les altres coses. Per tant, anem a gaudir del temps que sigui en el dia d'avui.
1: I tant, doncs, com et comentava abans, avui no hi haurà joc. Em sap greu. Però la veritat, com que portava moltíssimes notícies, dic, mira, passem a notícies, avui passem una mica al joc, i a la setmana que ve, que tindrem a l'Elisabet, doncs fem alguna cosa xula, no diré res, però a veure si podem fer alguna cosa amb cara i ulls.
0: Vinga, va, a veure, que estarà molt bé, perquè joc dels tres junts, pot ser que només n'haguem fet el primer...
1: Vam fer el primer dia.
0: El primer dia, no?
1: I
0: ja està, no?
1: I ara aquest, que serà l'última, no?, la setmana que ve.
0: Sí, mira, el primer i l'últim, bueno, això. Bona manera d'acabar-ho.
1: Doncs hem de fer-ho... Com Déu humana.
0: Ben fet. Anem a veure, què tenim?
1: Bé, doncs, la selecció espanyola femenina de futbol és a només un pas de classificar-se pel Mundial del 2027 que es disputarà a Brasil per primera vegada. Les jugadores, dirigides per Sonia Bermúdez, van signar divendres passat una actuació espectacular a l'estadi de Son Moix, a Palma, golejant Anglaterra per un contundent 4-0 en un partit clau de la fase de classificació. La mallorquina Patrick Jarro va obrir el marcador amb un gran xut des de fora de l'àrea, mentre que Alexia Putellas, espectacular, també va marcar dos gols, i la golejada la va completar Caude i Pina, que va tancar una nit rodona per la selecció espanyola. Aquesta victòria, Espanya recupera el lideratge del grup i depèn d'ella mateixa per obtenir el bitllet directe per al Mundial del Brasil, com deia, del 2027. A més, el triomf davant les angleses, una de les grans potències del futbol femení. Confirma l'excel·lent forma, l'estat de forma que tenen les vigents campiones del món. I bé, com us comentava, l'últim pas per segellar aquesta classificació arribarà aquesta mateixa nit.
0: Sí, just quan acabi el programa, de fet.
1: Això mateix, a les 9 de la nit, Espanya s'enfrontarà a Islàndia, a l'estadi, compte, l'Hogar dels Völur de Reykjavík.
0: Te l'has jugat, eh? Te l'has jugat a dir-lo, eh?
1: L'he buscat i dic, el dic o no el dic?
0: Molt valent, molt valent per la teva part. Ostres, magnífiques notícies, perquè me'n recordo que amb l'Eli vam comentar la derrota que va patir Espanya contra Anglaterra.
1: Correcte.
0: Que la ficava una mica en entrebancs, que havia de jugar aquests dos partits que venien amb les millors condicions. I mira, li ha tornat a Anglaterra amb aquest 4-0, a més guanyant a l'Average. Per tant, es fica líder, empatades, això sí, amb Anglaterra.
1: Això sí, 12 punts, em sembla.
0: Sí, 12 puntets. Islàndia, que va tercera amb 6 punts. Que bé, haurà de mirar de seguir guanyant o almenys a puntuar. Sí que, clar, òbviament, Anglaterra jugarà contra Ucraïna, que no porta cap punt, per tant, guanyarà sí o sí, només li val la victòria, llavors.
1: Correcte.
0: Doncs haurà...
1: A guanyar.
0: Haurà de suar de valent per poder guanyar el partit i classificar-se com a primeres. Si classifiques com a segona aquí, també ja et donen, no, el bitllet?
1: No ho recordo ben bé, perquè, clar, jo pensava, si ja tenen 12 punts i Anglaterra també 12 punts, Islàndia en té 6, clar, per molt que guanyi Islàndia... No sé si primer i segon ja passen, llavors no sé com...
0: Sí, això aquí també...
1: Com funcionava, llavors.
0: A mi em pilles aquí, eh? A mi també. Però bueno, millor classificar com a primeres, tens la feina feta,
1: correcte.
0: Depens de tu mateixa, per tant, ostres, anem a fer la feina bé.
1: Clar, al final, tot i l'entrebanc que van tenir contra Anglaterra, si ja poden classificar-se com a primeres de grup, doncs millor que millor.
0: Oh, i tant.
1: Doncs bé, passem a l'altre punt... que, com us deia, parlarem del futur d'Alexia Putellas.
0: Ui.
1: Es diu que podria estar a punt de fer un dels moviments més importants del mercat de fitxatges del futbol femení. Tens alguna idea d'on podria anar o has vist alguna cosa? O...
0: Mira, és el mateix que vam dir la setmana passada, eh? Però espero que no se'n vagi a un equip d'aquí. Mira, de moment, o sigui, he buscat el nom per Google, no m'ha sortit cap nom d'equip, tampoc vull entrar aquí a les notícies, hi ha algunes que sí que ja em poden donar algunes pistes, però jo espero que no se'n vagi cap a equip que pugui jugar contra el Barça durant la competició, sobretot durant la Champions, òbviament espero que no durant la Lliga, em sobtaria molt, perquè un dels seus motius va dir que marxava perquè creia que ja no podia donar el suficient nivell i que veia que les de darrere apretaven molt, és a dir, les jugadores de la Pedrera, i que els hi deixava el pas. Per tant, jo espero que no sigui un equip rival, que no sigui un equip tan potent i el seu destí sigui cap a Mèxic, cap als Estats Units, que és un dels destins on aquestes jugadores acostumaven a marxar.
1: Jo fins i tot haig de dir que, tot i que juguéssim contra Alexia, tampoc em faria res, la veritat. Per mi seria molt emotiu que tornés el Johan Cruyff o no hagués de tornar aquí al Barça, veure's amb les companyes i tot. Llavors, independentment del club que vagi, si s'ha d'enfrontar al Barça, a mi em seria increïble.
0: No, sí, òbviament estaria bé,
1: és emotiu, saps? És emotiu,
0: sí,
1: que torni i tot.
0: Però... Sí, o sigui, ja, això pot acabar molt bé, molt malament. És a dir... que tu hagis dit que marxes perquè veus que ja no pots rendir bé o no pots rendir tan bé i marxes a un equip que realment te'l pots trobar en Champions, t'estàs contradient una mica. I una figura com Alexia, ostres, pica. Òbviament, si ho comparem amb Messi també se'n va anar a París i a París també competia a Champions i...
1: Però allò va ser, diguéssim, per un motiu econòmic. No, més que...
0: Exacte, és a dir, Messi sí, exacte. Sí, ben fet, ben corregit. Digue'm cap a on s'anirà, perquè em fa por, eh?
1: Vale. Doncs, segons diverses informacions aparegudes a Anglaterra, la doble pilotadora estaria molt a prop de convertir-se en nova jugadora del London City Lionesses, equip de la Women's Super League anglesa. No sé com va el London City, si m'ho pots mirar un moment, sí. O ho miro jo.
0: Sí, sí.
1: Però jugaria a la Lliga Anglesa, que no sé si és bona o mala notícia.
0: A veure, la Lliga Anglesa està bastant bé, és a dir, ostres, Déu-n'hi-do. Ha quedat sisenes classificades de 12 equips, és a dir, són més poquetes. òbviament té el Manchester City, l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester United i el Tottenham per davant. Són les sisenes, amb sobte, t'he de dir que amb sobte. No m'esperava aquest moviment. Si s'anava a Anglaterra, jo pensava que era un equip realment més potent, però suposo que deuen estar fent algun projecte una mica amb cara i ulls per poder disputar. No jugaria la Champions amb aquesta sisena posició. Per tant, anirem a veure com és. Jo crec que mirant una mica els noms de les jugadores, sí que és veritat que Alexia vindria aquí, òbviament, a ser titularíssima, a ser el pilar a ser pilar del projecte,
1: correcte,
0: que no em sortia, però jo crec que sí. Ostres, mira, dins del que hi ha, prefereixo que hagi sigut en el London City Lionesses per evitar que no fos un dels rivals més directes del Barça en unes possibles, rondes avançades de la Champions.
1: Clar, com tu deies, si n'és un equip gran, s'hagués contradit una mica, no? Pel fet de que diu que no creu que pot rendir el millor nivell i va un equip com podria ser, no sé quin, el primer Arsenal, Manchester City o alguna cosa
0: el
1: així.
0: El City.
1: Correcte, llavors anar a un d'aquests clubs, clar, es contradiria una mica. Llavors, també t'anava a dir que fa unes setmanes, em sembla, vam parlar del fitxatge de Mapi León,
0: sí,
1: que potser aniria a Anglaterra i em sembla que també volia anar al London City a Lionesses. No sé
0: sí?
1: si estic equivocat.
0: Sí, em sona que no sé per què va sortir els rumors de que també buscàvem marxar cap a Lyon, cap a França, també amb Engen, la seva,
1: correcte,
0: parella. No sé si ha acabat sortint algun rumor més de Mapi que jo sàpiga, però bé, sí que jo crec que està una mica a veure cap a on acaba anant,
1: Jo, de moment, tema notícies de Mapi León, poca cosa, em sembla que res, no he trobat res. D'una Batlle tampoc, em sembla que marxava, però no sé si era una mica més confirmat que anava a l'Arsenal o alguna cosa així.
0: Crec que una Batlle sí que estava més confirmat per l'Arsenal. De fet, ja fa dues setmanes que els diaris ja comencen a dir aquestes notícies que una Batlle marxarà del Barça i fitxarà per l'Arsenal. Jo crec que això sí que està més fet. Crec que és el fitxatge més ferm que podríem tenir. De fet, diria que la setmana passada ja ho vam comentar una mica de que sonava per l'Arsenal, però que encara no estava fet. No, segueix sense estar fet, però crec que serà el seu proper destí a la lateral dreta del Barça, que ja va anunciar que marxava. Crec que serà cap a l'Arsenal i és un dels rivals directes del Futbol Club Barcelona a la Champions. Bé, de fet, va ser a la semifinal contra el Lyon, on el Lyon va guanyar a l'Arsenal.
1: També tema fitxatges, ara ho estava mirant, que més endavant ho comentarem, però també marxa una jugadora del Futbol Club Barcelona, Txell Font, no sé si et sona, que em sembla que és portera del filial, i va debutar l'altre dia contra el Madrid, club de futbol que va guanyar, de fet, 0-4, i em sembla que aniria a un altre conjunt català de la Lliga F.
0: Si va a un altre conjunt català de la Lliga F, només tinc dues opcions.
1: O Badalona...
0: I perquè m'has dit dels titulars...
1: O Espanyol.
0: Es quedarà més a prop de Barcelona, s'anirà a Badalona, potser Cornellà, queda una mica més lluny, no? Mm.
1: Llavors, no se sap res, però...
0: Ah, no sap res? Jo pensava,
1: no.
0: Pensava que sí,
1: No,
0: que Badalona
1: anaves... hi ha altres fitxatges.
0: Ah, mira, jo pensava que era alguna amb relació, Però sí, ell fon que deixarà el Barça aquest estiu. Veurem, es quedarà a la ciutat de Comtal, veurem cap a quin costat, si al nord-oest o al sud-oest, o al Cornellà, o cap a Badalona.
1: Sí que és veritat que Tema Txell Font no l'havia vist jugar,
0: Jo tampoc, aquí t'he dedicat tampoc.
1: Llavors, tampoc et sé dir si és una molt bona jugadora, si ha perdut una joia al Barça, o això, llavors... no sé quina edat té, tampoc, si encara és jove i...
0: Mira, ara t'ho puc... 21 anys.
1: 21 anys, 21 anyets.
0: Té 21, oh, molt jove, molt jove. Sí, sí,
1: encara, encara té trajectòria.
0: Sí, és que, òbviament, clar, hi ha Catalina, Catacoll com a titular, i després diria que ara mirant cognoms que la suplent és la germana de Txell Font. És Gemma Font, Oliveres, que també comparteixen aquests dos noms, crec que són germanes, per tant, una que es queda en el Barça, l'altra que ha de sortir en busca de minuts.
1: Doncs bé, si són germanes i una es queda al Barça i l'altra marxa, doncs no hi ha cap problema. Mm-hmm. La Gemma Font és la gran? O...
0: Sí, gran, 26 anys.
1: 26 anys.
0: Sí, es porten 5 anyets, Catacoll en té 25, per tant, ostres, el Barça té una plantilla molt jove. De fet, Mapi León, que marxa, és una de les més grans de la plantilla amb aquests 30 anys. Ostres, la renovació també generacional, doncs, el Barça que va passant de mica en mica, i crec que fins i tot fa mal, però que a vegades és necessari per no allargar massa i que no es faci feixuc per les pròpies jugadores. Per tant, veurem aquest estiu que com es mourà tot, perquè hi ha no només del futbol femení, crec que del masculí i sobretot també de les seccions, que s'ha de moure molt per poder buscar una de les coses o un dels projectes més guanyadors, sobretot a la secció de bàsquet. El bàsquet a Can Barça és una secció molt tocada, que l'han matxacat molt i necessita un canvi d'aires i un canvi d'ulls.
1: Sí que és veritat que no parlem avui del bàsquet, però em sembla que van guanyar...
0: Sí, de fet, van guanyar el Camp Múrcia en aquests quarts de final de la Lliga Endesa. Estarà a les semifinals, jugarà contra l'Unicaja, que l'Unicaja va eliminar el Real Madrid. Déu-n'hi-do aquest Unicaja. Veurem, perquè està sota mínims al Barça de bàsquet, a final de temporada marxa a Xavi Pasqual. Faig aquest anàlisi express. És la primera vegada que tant el Real Madrid de futbol com el de bàsquet es queden sense res, sense cap títol, tot i que un s'hagués quedat, l'altre havia guanyat algun títol. I, com a novetat també, doncs, amb una banda hi ha un català, i a l'altre cantó també, perquè està el Barça i també la penya, Joventut de Badalona, que estan en aquestes semifinals i els us lluitaran, doncs, per una final catalana, si és possible, però que el Barça ho tindrà complicat, per a batir en aquest Unicaja de Màlaga, que els farà sudar valent.
1: T'haig de confessar que tema bàsquet no sóc el més expert.
0: No, jo tampoc, però clar, el practicar, el jugar, ja no, però jugava a bàsquet, doncs, si més no, sempre estàs una mica més...
1: Eres jugador de bàsquet, que jugaves aquí al Tordera?
0: A Tordera, vaig anar a Hostalric quan aquí ja no hi havia equip, sí, he voltat a Hostalric, som al Tordera B, que li diem, perquè tots pràcticament som d'aquí a Tordera. Bueno, Marc Serres també està a l'Hostalric, i pràcticament tota la plantilla és d'aquí Tordera i fa una mica aquest goig. Hem fet aquest parèntesis amb el bàsquet.
1: Te volia preguntar també, eres base tipus Stephen Curry?
0: Mira, havia jugat de base quan era més petit. Sí que podia jugar de base quan ara ja en els últims anys, però era més 2-3, és a dir, escorta o aler, i depèn de qui hi havia pista, doncs em feien jugar a mi de base. Era com una mica el multiusos en aquestes posicions més de gent més baixeta.
1: Què se't donava millor? Triples? Tirs lliures?
0: Uf, clar, és una pregunta complicada. Jo crec que...
1: Què et senties més a gust?
0: Depèn de les circumstàncies i depèn també del partit. Hi havia partits que sí que m'agradava molt estar a la cantonadeta i passeu-me-la que començo a enxufar. Devia d'altres que m'agradava molt la de generar, el fet de buscar jo el forat i que em saltin per jo poder obrir i trobar els meus companys sols. Depèn del partit i crec que, bé, a bàsquet és un esport molt d'equip, que cadascú sap realment el seu rol i què pot aportar a diferents partits. No és el mateix a un que t'enfrontis contra un equip de la part alta com de la part baixa, vull dir, l'estil canvia de joc. Per tant, cadascú havia de saber què podia aportar i jo crec que vam fer bon tàndem amb tota la plantilla els anys que vaig estar, sí.
1: Vau guanyar alguna cosa?
0: No, estàvem No, estàvem de retirats, Estàvem a les categories baixes.
1: Sí,
0: ja eren els meus últims anys fins que em vaig lesionar, però bé, sempre ho he dit, si t'agrada un esport és per passar-t'ho bé. I més ja amb l'edat, que amb aquestes edats ja no pots jugar res, ja no pots anar al Barça, no pots anar enlloc, doncs hem de passar-ho bé amb els amics i a passar una bona estona fent l'esport que ens agrada.
1: I tant. Volia tornar al tema del Barça, que dèiem això de Chalfont, que marxava i tot això. Et anava a comentar, com ho veus tu o què faries si marxa el tercer porter, diguéssim? En pujaries un altre, et quedaries amb dos o què faries?
0: Jo sóc dels que creu que t'has de quedar amb dos i, òbviament, el tercer serà la portera del filial, que, si no coincideixin els partits, et pugui venir a ajudar. Però que en un partit convoques a dos porters, se te lesioni la primera portera és complicat, però que si a sobre se't lesiona la segona portera encara és més complicat. És a dir, m'agradaria comptar, no crec que els compti ni amb els dits de la mà, que hagi passat això en algun cop en el món del futbol. Per tant, em quedaria amb dos, i si ho necessités, si es lesiona Catacol, que és la titular, doncs sí que és veritat que la portera del filial doncs pujaria a ser ara la segona del Barça femení. Però jo em quedaria amb dos i li donaria oportunitat, si fes falta i ho requerís, doncs, a la portera que sigui ara
1: del filial. Més aviat
0: per
1: si de cas, no?
0: Exacte, és que el tercer porter pràcticament no fa un servei, no juga, sinó que està allà de reforç per si de cas, però realment no tindrà minuts.
1: Doncs passem al següent, segona notícia. Vinga. Ara que parlàvem del tema d'Alexia abans, us porto una curiositat que està relacionada amb ella. Resulta que, segons ha explicat en el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, l'exjugadora i excapitana del Cornellà, Paula López, no sé si sona,
0: no.
1: Doncs ha fet de doble d'Alexia en diverses campanyes publicitàries d'importants marques.
0: Ah, sí?
1: Es veu que té... una figura molt similar a Alexia, i doncs quan Alexia no hi és, o per treure-li una mica de feina, doncs Paula López fa, diguéssim, una mica de reforç i ajuda perquè Alexia no passi tantes hores i tot això. Llavors...
0: Mira, aquí sí que...
1: Li trobes semblança o no?
0: Aquí ho estic veient. La doble d'Alexia Putellas, eh? Doncs, ostres, mira, no t'ho havia dit, eh? No ho hauria dit mai. Però, mira, és una bona casualitat, m'agrada, eh? M'agrada.
1: Jo tampoc ho pensava. Clar, ara amb aquestes noves tecnologies que pots fer passar una persona per una altra, o el mateix anunci del Mundial, de l'Ego,
0: sí,
1: que si el vas veure, que va reunir Cristiano Ronaldo, Messi...
0: Mbappé i Vinícius.
1: Correcte. I no hi eren en allà, sinó eren els seus dobles. Llavors, imagina't el que es pot fer ara.
0: Sí, sí.
1: Però bé, he trobat aquesta notícia i dic, mira... La posarem perquè me sembla molt, molt interessant, no ho havia vist mai, llavors...
0: Mira. No, m'ha agradat, bona curiositat. Què més tenim avui?
1: Doncs ara, si voleu, passem al tema de mercat de fitxatges.
0: Vinga, va.
1: El futbol femení. Per un costat tenim a l'Espanyol, que diguéssim que hi ha una bona sacsejada, perquè hi ha hagut diverses coses, com ara marxen de cop nou jugadores que acaben contracte, com Daniela Caracas... o Ainhoa Campo. Així que l'entrenadora Sara Monforte li tocarà pràcticament redissenyar tot l'equip.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Que marxin nou jugadores? Té la marinera, eh?
0: Però a més, bé, és que has quedat a mitja taula. Vol dir que realment les jugadores no estaven gens satisfetes, ni la plantilla, ni la pròpia junta. Per tant, quins canvis haurà de fer l'Espanyol. T'he de dir que no segueixo l'Espanyol femení, però sí que haurà de suar de valent, doncs, ara per trobar diverses solucions. El masculí també, perquè tenia molts cedits, s'han marxat, bueno, han acabat la sessió, i haurà de suar mans i mànigues, doncs, per intentar fitxar tant el masculí com el femení jugadores que puguin complir en aquesta primera divisió.
1: Entenc que al final, si els resultats no han sigut els esperats una mica...
0: Tampoc sé quins eren els objectius de la plantilla de l'Espanyol, per tant és una cosa que tampoc puc opinar gaire.
1: No, jo tampoc, però sempre la gent vol guanyar i tot, llavors quan a vegades no estàs satisfet o veus que l'equip no acaba d'anar del tot bé, redesenyar l'equip a vegades està bé, no? Si les coses no van bé, s'han de canviar.
0: No, i més està bé que mantingui l'entrenadora, perquè sóc dels que opina que per crear l'equip primer has de tenir l'entrenador o entrenadora. Quan el tinguis, ella o ell doncs podrà dir: necessito aquestes peces. No és la mateixa manera de jugar de tots els entrenadors. Per tant, depenent de qui tinguis entrenador, depenent de la seva manera de jugar, necessitarà equips jugadors o equips jugadores. Per tant, està bé que mantinguin l'entrenadora, que vulguin fer aquesta neteja de plantilla, i ara doncs tornar a redissenyar una mica per veure què tal la temporada.
1: T'anava a preguntar, tu ets d'aquells que, quan veus que l'equip no acaba d'anar del tot bé, canvies l'entrenadora, o a final de temporada segueixes amb aquella entrenadora perquè creus que pot donar encara molt més i intentes canviar l'equip?
0: Crec que no hi ha una resposta clara, hi ha moltes variants. Com està jugant l'equip, qui és aquesta entrenadora o entrenadora, i veure com han anat en els altres equips o d'on venia, veure quin és el tram de la temporada, si és cap a finals o si és l'inici o si és a mitjans... Hi ha moltes variants que s'haurien de valorar, veure també el rendiment dels jugadors i si realment fixar-nos si és cosa seva i si l'entrenador o entrenadora doncs, està apostant per un model que els jugadors no l'estan seguint. Crec que hi ha tantes variants que no hi ha una resposta clara i l'única manera de saber-ho és realment trobar-te la situació i veure totes aquestes coses que t'acabo de comentar per trobar la solució adequada.
1: I al final estava pensant una mica en el tema del Real Madrid masculí, que tenien a Xavi Alonso, el van fer fora, va arribar Arbeloa i la veritat que va anar, diguéssim, a pitjor. Llavors, molta gent deia que no havien de fer fora Xavi Alonso, sinó que amb el poc temps que va estar allà encara podia donar...
0: Jo soc dels que opino així, però també dic millor per mi.
1: Pel Barça, no?
0: Sí, bueno, Xavi Alonso era un entrenador que, ostres, mira, amb el Bayern Leverkusen va guanyar una Bundesliga traient-li l'hegemonia que tenia el Bayern de Múnich més de 10 anys consecutius guanyant la Lliga, i ho va trencar. Aquí ja t'ho diu tot, a quin nivell...
1: Té molt de mèrit.
0: Quin nivell té. No se li va voler donar la confiança, els jugadors li van fer llit, cosa que és molt preocupant. Es va decidir canviar d'entrenador i amb el... I amb Arbeloa ha passat més o menys el mateix. El que passa és que l'Arbeloa és més titella i els jugadors doncs, els hi han anat bé. Ha acabat la temporada. Han anunciat un nou ja entrenador, més o menys així mig oficial, però ni han acomiadat ni s'ha... Per mi s'ha faltat com una mica el respecte a Arbeloa. Ok, que potser ho sabia, però ostres, estàs anunciant un entrenador quan realment tens un i encara no l'has acomiadat. Per tant, bueno, això ja, depenent de l'ètica de cadascú, li pot semblar bé o malament.
1: Clar, al final jo també, quan era petit i jugava, que tens l'entrenador, fa molt que t'ajudi, que estigui allà amb tu, i clar, si veus que les coses no acaben d'anar bé per culpa d'un entrenador, doncs a vegades te treu aquelles ganes de jugar i de fer el teu millor joc. Mm-hmm. Llavors, entenc que potser amb Marbella no ha pogut anar del tot bé. També sí que és veritat que hi ha temes estrès allà, que hi ha disputes i baralles. Llavors, s'ha de buscar un equilibri, no?, en el fet de que l'entrenador pugui jugar als jugadors i aquests jugadors doncs, puguin estar contents amb el joc que estan fent al camp.
0: Sí, sí, correcte.
1: Doncs passem, si vols, al Badalona Women.
0: Vinga.
1: Que, per exemple, opta per l'estabilitat i ha lligat la renovació d'Itziar Pinillos, una peça clau en el seu esquema. I també ha renovat per una temporada més el seu entrenador, Marc Ballester.
0: Bueno, és que la temporada que ha fet el Badalona Women... Sí,
1: és d'aplaudir.
0: No et puc parlar de noms, perquè ho desconec, però la temporada arribant a semifinals de la Copa de la Reina, a més contra el Barça empatant el primer partit, a més a casa seva, ostres, és de mèrit. A més, la primera temporada a l'elit del futbol femení espanyol. Si t'ha anat així, has de renovar les peces que t'han ajudat a arribar fins a on has arribat, i a partir d'aquí doncs, construir un projecte que aguanti i que de mica en mica puguis mirar cap a alt, però sense córrer presses.
1: Has fet una temporada excel·lent i si les coses van bé no les canvis, no?
0: Correcte. Si van bé, per què canviar-les, no?
1: Doncs, com us comentava abans, pel que feia el Barça, la portera del filial Cheixfon deixa el club de la seva vida després de debutar amb el primer equip contra el Real Madrid. I tot apunta que podria fitxar ben aviat per un altre conjunt català de la Lliga F.
0: Compte aquí. Possiblement esperem que sigui o per ser la suplent, però jo crec que...
1: Sí, això anava a dir.
0: Jo crec que fitxarà per ser la titular. Si marxes del Barça, al final és en busca de minuts. No crec que una portera, sobretot, se'n vagi per buscar ser la suplent d'una altra. Per ser suplent et quedes en el Barça, per mi. Jo és el que faria. Però, clar, veurem. Si l'Espanyol s'ha fet de tantes jugadores, a lo millor acaben anant a l'Espanyol en busca de minuts, o fins i tot el Badalona Women, amb un projecte amb cara lluny i de futur, perquè recordem que Txell té 21 anys, és una bona portera amb bon futur. Per tant, a veure, haurem d'estar pendents a aquest mercat, també.
1: Sí, al final ser suplent... Jo entenc que no agrada gaire, sinó que vols jugar, vols passar-t'ho bé, vols fer un bon futbol. Llavors, si les coses no acaben d'anar del tot bé perquè ets la tercera portera o del filial, com dèiem, intentarà buscar minuts. La veritat, no crec que vulgui anar a ser suplent.
0: Sí, llavors, exacte.
1: A veure com va i si aquest estiu podem saber alguna cosa.
0: Sí, jo crec que sí, que en sabrem moltes coses i ho anirem repassant a poc a poc. Esteve, què més tenim?
1: Ara sí, l'últim tema d'avui.
0: Vinga.
1: És el tema de la Fórmula 1, jo crec que de les coses més importants que tenim aquesta setmana. I aquest cap de setmana, del dia 12 al 14 de juny, el circuit de Barcelona-Catalunya acull una de les cites més esperades de la Fórmula 1, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. Durant 3 dies viurem tota l'emoció dels motors amb els millors pilots del món lluitant a la pista de divendres a dissabte, fins a arribar al plat fort, la gran cursa de diumenge. que arrencarà a les 3 de la tarda i es podrà seguir en directe per TV3 i Esport 3.
0: Doncs el motociclisme en aquest cas, els cotxes, la Fórmula 1, que serà els protagonistes aquí a Catalunya aquest proper cap de setmana. Que bé, t'agraden a tu la Fórmula 1?
1: Ho vam estar comentant l'altre dia. I jo sóc molt més de MotoGP, la veritat que ja ho veig molta més diversió, i la Fórmula 1 a vegades penso... Jo m'agradaria, per exemple, que guanyés l'Alonso, però clar, si el cotxe no acaba d'ajudar i no pots fer un bon paper, la veritat que et quedes una mica amb aquella angoixa de dir podíem haver fet més. I la veritat que sí que és veritat que de tant en tant m'agrada mirar-lo, seguir-lo una mica, si no veig els highlights... al final per YouTube, i miro una mica com ha anat la carrera, si hi ha hagut algun accident o alguna cosa hi ha hagut. No sé si has anat mai, tu, a Montmeló.
0: No, no hi he anat mai, eh?
1: No, ni per Fórmula 1, ni MotoGP...
0: No. No, no, de fet, sí que ho segueixo bastant, doncs, per la tele. Sí que és veritat que aquesta temporada... tot i que no el segueixi gaire, ostres, estava havent sorpreses a la classificació, perquè el jove Kimi Antonelli, que ha fitxat aquesta temporada per Mercedes, està sent la gran sorpresa. No sé quants anys té exactament, però...
1: És molt jove.
0: És que no sé si té 19 anys o 20, o sigui, és molt jove. Doncs va primer a la classificació, a més, amb molta diferència, amb 156 punts, i el segon, que és Hamilton a Ferrari, que en té 90. Per tant, déu-n'hi-do, doncs tots els punts que està aconseguint. És a dir, és de mèrit, de fet... ha aconseguit guanyar 5 ja grans premis i que, mare meva, està destronant a grans pilots com Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Leclerc, Russell, Lewis Hamilton, que la temporada passada van ser la lluita entre tots ells. Doncs mira, en Mercedes aquí ho ha fet bé, va veure un pilot bo per poder fitxar aquesta temporada. No sé si per ser el segon de George Russell, però és que... li està traient tots els punts i està sent l'estrella de l'escuderia.
1: Ho està fent increïble, la veritat. I com tu deies, té 19 anys, 19, és del 2006, llavors està fent un paper increïble. Sí que és veritat que jo penso, tema de Max Verstappen, l'altre dia a Mònaco, que em sembla que va fer una mala sortida i no va poder fer la carrera o es va desqualificar, llavors va obtenir 0 punts. També Lando Norris, que va guanyar l'any passat el campionat, també està en 6a posició i, com dèiem, Mercedes ho està fent superbé a dalt de tota la classificació.
0: Sí, déu-n'hi-do amb Mercedes aquesta temporada. Veurem el Gran Premi de Barcelona a Catalunya, qui serà, qui s'emporti doncs el premi. Possiblement, sigui Kimi Antonelli de nou, però m'agrada més que sigui italià, m'agrada que no el coneixi ningú o que no sigui tan famós i que comencin a sortir nous noms per les següents generacions de la Fórmula 1.
1: Perdona que et talli, que no es faci a vegades molt repetitiu de que guanyin els mateixos, sinó que vagi siguent una mica més divers.
0: Correcte, com a la MotoGP, no?
1: Correcte. I després, a temes espanyols, tenim en Carlos Sainz, que va 14, 6 punts, i el gran Fernando Alonso, que només porta un puntet, i en 18a posició.
0: Sí, vull dir, no hi ha gaire bones sensacions amb els espanyols. Jo crec que ha de sortir algú algú de les noves generacions per veure si ens pot fer il·lusionar-nos una altra vegada.
1: Sempre tema Fernando Alonso i Carlos Sainz al principi de temporada diuen aquesta serà de les millors, ho farem molt bé, estic convençut que l'equip ho posarà tot i al final no acaba de...
0: Tot és fum, això, eh? Sí. Doncs bé, estarem pendents aquest cap de setmana.
1: Sí,
0: llavors.
1: Us anava a comentar que si algú té... Bueno, els que estan escoltant, si volen saber una mica el Gran Premi o van al Gran Premi, us recordo que dintre de la pàgina Esport 3 podeu trobar, diguéssim, la guia de Crec Gran Premi, on hi han com arribar-hi, consells i tot, si ho voleu mirar. I després, en cas de que voleu anar a veure aquesta cursa, encara hi ha alguna entrada disponible. Sí que és veritat que he mirat una mica de preus i estan una mica alts.
0: Sempre.
1: Llavors...
0: Sempre estan alts. Des de casa, sentat al sofà, havent dinat o just abans de dinar, i a veure aquest gran premi.
1: T'haig de dir que jo des de casa ho veig molt millor que no pas en un circuit.
0: No,
1: i a més allà passar calor
0: no,
1: i tot.
0: A mi no m'agrada gaire, perquè és que ja et dic, vas allà, pagues un pastizón per veure'ls passar, què? 20 vegades de les voltes que vegis, perquè no podràs veure tot el circuit i els avançaments, ostres, potser no passen a la teva zona i passen tan ràpid que pràcticament ni es veus, doncs gaudeix-lo des de casa, que ho podràs veure tot a la perfecció i a gaudir.
1: Això, que estàs en una grada i veus només una curva, i clar, des de casa veus les curves, la recta mateix, ho veus tot. Clar, al final hi ha moltes més ganes de veure-ho des de casa, que ho pots veure-ho tot,
0: sí,
1: però
0: òbviament.
1: Hi ha circuit que només pots veure un trosset, m'entens? Llavors, fins aquí avui, la veritat ja us he dit que el tema joc ho deixem per la setmana que ve, llavors...
0: Cap problema, perquè també el temps se'ns tirarà a sobre. Ens tornem a veure la setmana vinent, Esteve.
1: Molt bé.
0: I obtindrem aquí a l'Eli, que gaudirem els tres doncs, aquestes últimes seccions ja de peu de camp de la temporada del show dels esports. Moltes gràcies, Esteve.
1: A tu.
0: I ens veiem la setmana vinent.
1: Que vagi molt bé.

0: Vinga, va, anem encara a la recta final del programa, que això ja se'ns tira sobre el temps, i anem a parlar amb en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Com sempre, estic la mar de bé. I bé, el que dic, com sempre, preparat per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Doncs avui, que anem a mirar una altra vegada un altre 11, no? La setmana passada vam tenir aquest millor 11 de la Lliga. I avui, què toca?
1: Avui, com si no, toca un altre 11. Toca l'11 ideal de la Champions League.
0: Doncs amb aquest 11 ideal de la Champions League, que nosaltres, Pau, anem a començar, perquè com et dic, el temps que se'ns tira a sobre. Per tant, anem a començar amb aquest 11, que recordem, la Champions va guanyar el PSG, la segona consecutiva, la va guanyar davant de l'Arsenal, amb aquesta victòria a penals, que va...

0: Els encaixats només, 36 parades i 9 porteries a 0.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Són unes estadístiques molt bones. Uh-huh. Anem amb defensa. Lateral dret, a Rafa Hakimi. Crec que tampoc podia fallar.
1: No, Hakimi aquí, per mi és un... No, no sé si dir el millor, però un dels millors laterals de laterals drets del món. T'he de dir que aquí, entre Hakimi... I potser Marcos Llorente l'hagués ficat,
0: sí.
1: També.
0: És que ja el vaig ficar al de la Lliga, per no repetir.
1: De fet, Marcos Llorente és el que ha dit la UEFA, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Ha ficat a Marcos Llorente, van arribar a aquestes semifinals, però Hakimi és un dels millors laterals drets que hi ha ara mateix en el món, ho porta seguint durant 2-3 temporades, per tant, aquí te la puc comprar.
0: Molt bé, i ara, abans de repassar les estadístiques, cal dir que m'he basat en els defenses, les seves estadístiques en defenses, els migcampistes en les estadístiques de construcció de joc i en els davanters les estadístiques de gols, assistències,
1: vale,
0: d'atacants.
1: Bueno, quina alineació és?
0: És una 4-2-4.
1: Ostres!
0: Sí, eh? Aviam, bueno, anem a repassar les estadístiques. Hakimi, 13 partits, 63 recuperacions, 8 passades tallades, 13 entrades guanyades, és a dir, una per partit, i 47 duels guanyats. Molt bé, Donido. La veritat.
1: Sí,
0: està
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé. Centrals, Marc Pubill. Per tu està bé, Marc Pubill?
1: No me l'esperava aquest, eh?
0: No.
1: Però sí que és una central que m'agrada molt, a més d'aquí català, m'agrada.
0: Sí.
1: Que veurem. Veurem quin paper té també en aquest Mundial, perquè aquesta és la primera vegada que el convoquen. M'esperaré a veure l'altre, perquè se'm ve un nom en el cap. Comenta'm les estadístiques de Marc Pubill.
0: 6 passades tallades, 21 recuperacions, 44 duels guanyats, 6 entrades guanyades. Uf, al final, molt, molt bones, la veritat, gairebé totes positives.
1: Mm-hmm.
0: L'altre central esquerre, William Pacho. Del PSG, ha guanyat la Champions.
1: Sí, Pacho, sí? M'encanta.
0: Cap dubte.
1: De fet, aquí et canviaria Pubill per Gabriel Magalhães de l'Arsenal. És un central que m'encanta. Per mi és un dels millors centrals que hi ha ara mateix, juntament amb Pacho, l'equatorià, que m'encanta també. I per mi serien la dupla, eh? Els dos, un de l'Arsenal, un del PSG, seria Gabriel Magalhães i Pacho, per mi.
0: El problema és que jo l'he baixat molt pel penal.
1: No.
0: Ja. No, però també et dic, en tema de defensa també és molt bo.
1: De fet, Gabriel Magalhães no va ser el que va fer el penal. El va fer Incapié.
0: Com?
1: El penal que va marcar el PSG, per fer l'1-1, el va cometre Incapié.
0: No, jo dic el que va fallar.
1: No, home, no. I a més un penal, no.
0: No, ja. Bueno, però al final no l'he ficat perquè Marc Pubill també m'ha...
1: I tant.
0: M'han tirat una mica els colors també, perquè és català. Bueno, seguim. William Pacho, repassem. 17 partits, 17 de titular. 76 recuperacions, 15 entrades guanyades, 15 passades tallades. I bé, al final crec que no podia fallar.
1: No, està molt bé, eh?
0: Lateral esquerra. Qui creus que ficaré?
1: Aquí espero que... Bueno, Nuno Mendes.
0: Nuno Mendes, exactament. 17 partits, 17 de titular, 102 recuperacions, 18 passades tallades, 16 entrades guanyades, 97 duels guanyats.
1: No, per mi... Et dic que és el millor lateral esquerre del món actualment.
0: Jo també.
1: De fet, té una selecció Portugal molt forta, molt... Ja quan s'apropi, que de fet comença d'aquí 2 dies, comença el Mundial, però ja podríem fer una porra, podria ser anar fent la nostra porra, però jo crec que Portugal pot arribar a la final.
0: Sí,
1: però fàcilment, i que una final sigui Espanya-Portugal, eh?
0: Passem al mig del camp ara, amb un altre portuguès, Vitinha, 17 partits, 17 de titular, altra vegada... 1.589 passades encertades, 6 regats i assistències, una. Bé, les assistències potser és una mica fluix, però tema creació de joc...
1: No, per mi és un dels millors migcampistes del món, juntament amb Pedri. De fet, s'ho debatrien entre ells dos. Per tant, per mi no hi havia cap dubte de Vitinha. De fet, veurem en aquestes últimes informacions que surt del Real Madrid que està preparant una oferta de 150 milions, veurem si és ell o no, però per mi Vitinha és un dels millors migcampistes que hi ha actualment i una altra vegada de la selecció portuguesa que donarà molt a parlar en el Mundial.
0: Petit parèntesis, és que l'altre dia el Madrid, segons Fabrizio Romano,

0: van veure una oferta a Michael Olis, al Bayern de Munic, i Michael Olis va dir que ell preferia jugar al Barça que al Madrid.
1: Mira, jo em vaig escoltar un altre que era com, o sigui, que Florentino deia que no era ni Olis ni alguns altres noms que havien sonat. Per tant,
0: massa rumors. Mm-hmm. Bueno, aquest altre migcampista potser no te l'esperes, però és Declan Rice.
1: Sí, sí.
0: És campista de l'Arsenal, sí?
1: Sí, me l'espero, sí, sí. De fet, entre Zubimendi i Merino,
0: sí.
1: Ostres, és l'ànima del mig camp de l'Arsenal.
0: Però com Merino està lesionat, si no, també potser sí. Te l'hagués ficat.
1: No, però, ostres, Declan Rice per mi és excel·lent. És un molt bon jugador. Per mi ja comença a ser emblema de l'Arsenal, ha fet molt bona temporada, portant una altra vegada al mig del camp de l'equip londinès a la final de la Champions. Per tant, per mi també està molt bé en aquest lloc.
0: Doncs mira, les estadístiques potser no diuen el mateix. Gairebé 700 passes, 693, 3 regats, al final és un pivot defensiu, sí. I 2 assistències, més que Vitinha, en menys partits. Però, bueno, no sé què em penses. Al final, creació de joc és molt bo.
1: Sí, no, és espectacular. Per mi està bé, al mig del camp m'agrada. Perquè ara ja passem a la davantera, no? Amb
0: davantera,
1: els 4
0: exactament.
1: Jugadors. Sí, amb aquests 11, normalment acostumen a haver-hi més davanters. Per tant, anem a veure quins davanters has ficat.
0: Aquí el problema és que s'ho he ficat, per dir-ho d'una manera, 3 extrems i un davanter punta referència. Saps? Mira, Kvaratskhelia, 16 partits, 10 gols, 6 assistències. No hi ha res més a dir.
1: Per mi va fer una gran final. Un dels millors jugadors de la final va ser Kvaratskhelia. M'encanta, és molt bon jugador. De fet, crec que està infravalorat. Per tant, jo crec que aquí te'l compro també.
0: Al igual que Adué, m'imagino. 13 partits, 5 gols, 4 assistències.
1: Uf.
0: Home.
1: Per mi aquí ara mateix m'has d'acabar de dir, però crec que estàs deixant a algú fora, eh?
0: Aquí. Digues.
1: Bueno, no, acaba.
0: Digues.
1: No, acaba perquè potser el tens també per aquí.
0: Tinc per aquí a Michael Olis.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, aquest, òbviament, Olis, un dels millors jugadors d'aquesta Champions per mi, el davanter francès, que ho ha fet increïble en el Bayern.
0: 13 partits, 5 gols, 6 assistències. I com a últim davanter, Kylian Mbappé. L'he ficat més que res pels gols. Ai, aquí m'he deixat.
1: No.
0: Harry Kane, no? Volies?
1: Per mi, Harry Kane... Jo et ficaria Harry Kane pel lloc d'Mbappé en aquesta Champions. A mi, per Mbappé no m'ha dit gaire cosa.
0: Però és per tema gols, saps? Si vols un punt que et faci gols, tens Mbappé.
1: Però és que Harry Kane ha fet una temporada.
0: Ja, però...
1: Ha fet una temporada.
0: És tema Champions, saps?
1: Bueno, però tema Champions d'aquesta temporada.
0: No, ja, però és que... No sé... A mi, la veritat, m'ha cridat més l'atenció Mbappé per
1: gols. No, si és el teu, òbviament. Per mi, jo aquí hagués ficat a Harry Kane i et canvio Dué per Dembélé.
0: Sí. És que Dembélé no ha estat tant com la temporada passada.
1: No, òbviament, la temporada passada és de nivell de pilota d'or, però és que per mi Dembélé ha fet un canvi de mentalitat impressionant i em fa ràbia reconèixer-ho, però ostres, ja. Quin autèntic jugador.
0: I bé, estadístiques d'Mbappé, 11 partits, 15 gols i una assistència. Res més a dir, un davanter que vol tots els equips.
1: No, sí, com a tema gols saps que el tens a ell. En clau temporada, per mi, o sigui, te'l puc arribar a comprar, però ara ja és per dir altres noms. Harry Kane, tant amb la Bundesliga, tant amb la Copa Alemana com a la Champions, per mi ha fet una temporada impressionant, que compta, depenent com vagi la Copa del Món, estarà dins del top 5, imagina't el que dic, de la pilota d'or.
0: Ens dona temps a fer a comentar alguna cosa més?
1: Anem a veure el temps que portem, perquè ja et dic que anàvem molt curtets. Res, sí, podem comentar 4 cosetes més, sí.
0: Bé, doncs, que Florentino guanyarà les eleccions del Madrid i que, per tant, això vol dir que Mourinho, Dumfries i... No me'n recordo qui
1: Conaté.
0: Era. Conaté, això. Ja estan fitxats, pràcticament.
1: Sí, Mourinho ja va tornar a dir que sí en un vídeo. Diuen que Dumfries ja també ha mig confirmat, sí. Que ja ha fitxat amb el Madrid. Connecté sembla que també, per tant, aquests fitxatges al Madrid, que tampoc em semblen res de l'altre món. Jo crec que la bomba vindrà amb aquest fitxatge dels 150 milions que comenta. Però per mi Mourinho fins i tot és una passa enrere.
0: Ja, a mi també.
1: Veurem com acaba, perquè potser ens ha callat la boca i d'aquí un any estem plorant.
0: Clar.
1: Però ja et dic que per mi mou és fer una passa enrere, però bé, veurem. Sí que és veritat que el Madrid necessita un entrenador que sigui ferm, que tingui les idees clares i que mani en el vestidor més que els propis jugadors.
0: Tota la raó. Doncs no sé si ara per finalitzar tu vols afegir alguna cosa més?
1: Ja ho tindríem per aquí, eh?
0: Doncs per mi fins aquí, la veritat.
1: Doncs Pau, ens tornem a veure la setmana vinent, una secció una mica més curta perquè el temps se'ns tira a sobre, però res més, moltes gràcies i fins la setmana vinent, que ja ens quedarà poc, per acabar aquesta secció i per obrir una mica el ventall més d'estiu, que ja anunciarem properament tot el que vindrà.
0: Gràcies, Jordi. Ens veiem.

Vinga, Manel, nosaltres que ja donem el programa per finalitzat, moltíssimes gràcies per estar al meu cantó durant aquest vespre, quan hem tingut aquest programa tan complet, amb la secció de peu de camp, amb l'Esteve i després amb en Pau Muñoz amb el minut 90. Moltíssimes gràcies per estar aquí i ens veiem demà. Compte que venen protagonistes, molt a parlar. Moltíssimes gràcies i que acabeu de passar molt bona nit. Ens veiem.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, punt àlgid aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 i es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. De seguida connectarem amb el monestir de Montserrat per veure quin és l'ambient i com van els preparatius d'un acte que podreu seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la xarxa Més. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 10 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa del seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera a l'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i on no es preveuen noves aturades aquest curs. Contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Són les 7:03. Repassem a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant algunes incidències que tenim a hores d'ara actives, sobretot als voltants de Barcelona. Fa una estona, des de primera hora, hi ha hagut un accident en la C-58 cap al nus de la Trinitat, doncs que a hores d'ara deixa retencions en sentit nord en direcció Sabadell amb 2 quilòmetres de lentitud, però també hi ha retencions que en tot el nus de la Trinitat en direcció Barcelona per la C-58 de manera intermitent ja des de Sant Quirze, per la C-33 o la B-20 també a Santa Coloma de Gramenet, de retruc. Doncs també tot plegat acompanya aquest aquestes retencions habituals en tota la Trinitat i també les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja comencem a tenir retencions amb més intensitat cap a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bàrbara del Vallès en sentit sud. També en direcció Tarragona hi ha retencions a l'AP7 del pont de Montornès del Vallès, a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a la capital catalana. També l'entrada des del Llobregat a hores d'ara doncs circula amb retencions i lentitud de fins a 5 quilòmetres per l'A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I la previsió del temps ens l'acosta com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia. Comença aquest dimecres amb força núvols i, de fet, s'estan escapant ja des de la nit passada alguns ruixats que a hores d'ara cauen amb una mica més de ganes cap a les comarques de Girona, nord barceloní, també algun xàfec a cavall de la Conca de Barberà, el Priorat, el Camp de Tarragona. Ruixats que al llarg d'aquest matí aniran caient, però d'una forma molt testimonial, bàsicament molt puntual, a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb tendència a obrir-se moltes clarianes cap a les comarques de Ponent. De fet, al llarg d'aquesta tarda ja el cel estarà més obert, només tindrem algun ruixadet molt local a cavall de la Garrotxa o del Ripollès, i la temperatura força confortable. Ha de fer caloreta, però no pas una calor molt intensa al llarg d'aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Abans, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'Abadia de Montserrat amb el virolà interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Connectem en directe amb el Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són just a les portes de Montserrat. Sergi, molt bon dia. Explica'ns com està la cosa aquí dalt.
5: Molt bon dia. Doncs Montserrat es desperta amb una mica de boira aquest matí tan especial per l'abadia. Alguns d'aquests 8.000 visitants que s'esperen i que havien de tenir per aquest matí reserva ja són a l'abadia. Ho han fet pujant amb el primer cremallera de les 6:50. Ara mateix una cinquantena de persones es troben ja en aquestes cadires que ha habilitat l'abadia a la plaça de Santa Maria. Queden encara unes hores, però serà pels vols de les 12 del migdia quan el Papa Lleó XIV arribia en aquest monestir de Montserrat. Ho farà després de la seva visita a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires. Arribarà amb papamòbil, ho farà conduint aquest papamòbil des de la zona del Mirador dels Apòstols d'aquí de Montserrat fins a aquesta plaça de Santa Maria, on baixarà i a peu saludarà alguns dels fidels que tinguin la sort avui de ser aquí a Montserrat. El Papa es traslladarà caminant fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria, on serà rebut pel pare d'abat de Montserrat, Manel Gasc. Serà allà on podrà viure, en aquest cas, la pregària del Rosari, també el cant de la Salve, i escoltar de nou el Virolai. Ho va fer ja ahir amb l'Escolania de Montserrat a l'Estadi Olímpic. Un dels moments més esperats d'aquest matí és el moment en què el Papa Lleó XIV veneri la Mare de Déu de Montserrat, la Moreneta. En aquest cas, avui podrà veure la Real. Ahir a l'Estadi Olímpic hi havia una rèplica d'aquesta Moreneta. És un dels moments que més s'espera d'aquest matí, i un cop hagi venerat la imatge, la patrona de Catalunya, Lleó XIV, sortirà al balcó que tinc al meu darrere d'aquesta façana del monestir de Montserrat per dirigir-se als fidels que es troben avui aquí i que podran seguir aquest acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat. No sabem com es dirigirà el Papa Francesc, el Papa Lleó XIV, perdó, als fidels. No sabem si ho farà en català, si ho farà en castellà, quin serà el missatge que voldrà traslladar. El que sí que és important avui per Montserrat és que Lleó XIV vindrà aquí, a la Catalunya Central, i ho farà un any després de que es commemorés el primer mil·lenari de Montserrat. L'any passat no va ser possible aquesta visita del Papa perquè va coincidir amb la mort del Papa Francesc i després el moment de fumata blanca, de localitzar i trobar un nou Papa, que ara és Lleó XIV, i que avui podrà passar pel monestir de Montserrat, l'únic santuari marià que visitarà el Papa Lleó XIV en la seva visita a l'estat espanyol. Seguirem al llarg de tot aquest matí, Helena.
2: I nosaltres n'estarem ben pendents, Sergi, ja veiem a darrere teu aquest balcó ben engalanat en un marc incomparable com és Montserrat. Gràcies, companys, tornarem amb vosaltres d'aquí una estona. Que vagi bé. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai, com ara ens explicava en Sergi, per part de l'Escolania, o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la plegària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa Arnau Olmos.
6: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
7: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
6: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
2: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre ells la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava també el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
7: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la Catedral de Barcelona esperant aquesta primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar ja a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més. I en acabat va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Entre els assistents regnava l'entusiasme.
8: I ja, deixa moi, a veure si sale, a veure si sale al balcó. I al final ha salido, estàvem allí en el rincón aquest, ¿sabes? I l'hem vist molt bé.
9: Tenia molta il·lusió de veure'l. Hem baixat des de Sant Gervasi fins aquí.
10: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
11: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
12: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
13: És un regal i bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
2: El Palau Episcopal, que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país. És la segona trobada entre Illa i Lleó XIV. La primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. El govern precisament considera que la visita de Lleó XIV és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i de Catalunya. A més, l'executiu de Salvador Illa reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona hagin decidit penjar la bandera del Vaticà als seus edificis en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
15: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que a més defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que efectivament doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
14: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
2: Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Aquesta arribada del papa Lleó XIV ha coincidit, però, amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que a través d'esmenes als pressupostos s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos a la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes de la CGT.
16: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
17: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
2: Avui, segon dia de selectivitat, amb els exàmens d'història, matemàtiques o biologia. Aquest dimarts, en l'arrencada d'aquestes proves, algunes aules han fet servir detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiessin. Els companys de TAC12 han seguit aquesta primera jornada de la selectivitat al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili.
18: És la imatge que repeteix cada any a principis de juny. Apunts a les mans, repassos d'última hora i nervis abans de creuar la porta de l'aula. Aquest 2026 les PAU han arrencat amb una novetat destacada: mesures de seguretat reforçades per evitar possibles fraus amb dispositius electrònics.
19: I la idea, doncs, és incentivar que els estudiants intentin fer trampa utilitzant aquest mena de dispositius, que ara amb, bueno, tot el tema de la IA, doncs, és relativament fàcil de dir, doncs, li faig una foto a l'examen, li passo la IA.
18: Des de primera hora del matí, els accessos al campus Catalunya s'han omplert d'estudiants disposats a superar una de les cites acadèmiques més importants de la seva trajectòria. Els joves s'han estrenat a les PAU amb l'examen de llengua castellana i literatura.
20: En aquest model era tipus test i ens donaven diferents opcions de, per exemple, aquest és complement directe o indirecte. I nosaltres teníem que decidir quina era la correcta.
21: Jo vinc del tecnològic i, bueno, al final les llengües costen més. Jo crec que és el normal.
18: La selectivitat s'allargarà fins dijous i els resultats es donaran a conèixer el 23 de juny.
2: Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Falten 10 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. El domini blaugrana va ser des de l'inici i el descans ja tenia un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna si sumen el segon triomf. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
22: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: Avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
23: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club ha aconseguit fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
24: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
23: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
2: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la VAR, de falta directa, va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
0: no sé què dir, o sigui, tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de la tota la ciutat d'Igualada.
1: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
2: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat per al repte.
3: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són quatre equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
4: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
5: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis a una Champions i pot passar absolutament de tot.
4: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
2: La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. És una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles de clown, circ o humor. Sandra Ramos és regidora de Cultura de Tarragona.
25: Quan veus un espectacle de dansa, un espai diferent, no? Un espai patrimonial, que n'hem fet espais patrimonials, o una antiga fàbrica, o un entorn natural, canvia la percepció de l'espai completament, no? Aquest espectacle. Llavors, sí, és un segell per nosaltres tenir aquesta combinació.
26: La xarxa de comunicació local.
27: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
28: El diccionari Termcat.
29: 40 anys, 40 paraules.
30: 1987. Espagat.
31: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
32: Jordi Bové, director del Termcat.
6: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Tercat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per l'esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
29: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari i també amb el monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. L'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 12:15 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg d'espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de 8:15, obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la C58 al nus de la Trinitat deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud en direcció Sabadell. També hi ha una avaria a la C17 a Lliçà de Vall que obliga a tallar un carril de circulació en sentit nord. D'altra banda, al Vallès comença a haver-hi intensitat a l'AP7 a Barberà en direcció Tarragona i al Llobregat cues habituals per l'A2 i la B23 de manera intermitent des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. Pel que fa al temps, aquest dimecres comença amb força núvols i alguns ruixats dispersos que des de la nit han afectat sobretot les comarques de Girona, el nord de Barcelona i punts de Tarragona. Al llarg del matí encara en cauran de forma puntual i poc destacable, mentre que a ponent s'aniran obrint moltes clarianes. A la tarda el cel quedarà més obert en general, amb només algun ruixat molt local entre la Garrotxa i el Ripollès. Les temperatures es mantindran agradables amb ambient càlid, però sense calor intensa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Es comença a notar moviment als voltants del temple a aquesta hora?
2: Bon dia, Helena. Doncs hem de dir que de moment certa tranquil·litat. Nosaltres ens trobem ara mateix aquí a l'Avinguda Gaudí, a l'encreuament entre Còrsega i Padilla. I com bé deies, aquest acte del Papa que començarà a partir de 6:45, quan el pontífex arribi a la plaça 5 d'Oros, a tocar del Passeig de Gràcia, allà agafarà el seu papamòbil, on començarà un recorregut d'aproximadament 1 quilòmetre pel carrer Rosselló. Uns 15 minuts, segons l'organització, durarà el passeig des del carrer Rosselló, Passeig de Gràcia, fins a la porta de la Sagrada Família. Als peus de la Sagrada Família està previst que el Papa hi accedeixi a través de la façana de la Passió, la que queda al carrer, precisament, Sardenya. Tots aquells, per cert, que vulguin fer acte de presència en aquest carrer Rosselló ho poden fer a partir de les 12, és quan es podrà accedir, això sí, després de passar unes fortes mesures de seguretat. El Papa està previst que entri cap a 6:45 al temple, allà hi oficiarà la missa, i després de la missa arribarà aquest punt àlgid. El pontífex sortirà de la façana del Naixement, al carrer Marina, i allà és on efectuarà aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. Una missa, per cert, a la qual s'hi esperen unes 8.000 persones, com bé deies, 4.000 a l'interior i 4.000 a l'exterior, que estaran seguint aquesta missa des del carrer Marina. Tot plegat està previst que acabi a 9:45 amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: I esperant-ho tot imponent darrere teu, la Sagrada Família, a l'espera que aquesta tarda això llueixi de ple, amb la música, amb les, segurament la il·luminació i amb tota aquesta gent que ho vol veure en directe. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Fins després. Abans d'aquest acte central, al migdia, el pontífex presidirà la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i la Miren Diodati, ho dic bé ara, i el Sergi Lledó, que, com dic, són a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou. Sembla que la boira es va aixecant de mica en mica, encara que li costa.
3: La boira es va aixecant de mica en mica, i de mica en mica també van arribant amb els primers cremalleres del dia aquests 8.000 fidels que volen viure aquest dia històric. Ara mateix prop d'un centenar de persones ja van ocupant els seus llocs d'aquestes cadires que s'han instal·lat a la plaça de Santa Maria, on s'espera que a 11:45 del migdia comenci a arribar el Papa Lleó XIV, que ho faci amb papamòbil, i que un cop arribi a aquesta plaça surti d'aquest papamòbil i camini fins a l'interior de la Basílica de Santa Maria pugui saludar alguns d'aquests fidels que es troben avui a Montserrat. Un cop entri a la Basílica de Santa Maria serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, per viure el cant de la salve, la pregària i també escoltar el virolai. I també s'espera, un dels moments més emotius d'aquesta jornada serà quan el Papa Lleó XIV, el pontífex, veneri la imatge de la patrona de Catalunya, la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després d'aquestes intervencions en aquesta pregària del migdia, es preveu que el Papa surti al balcó de la façana del monestir, que es troba darrere meu, per dirigir unes paraules als fidels i també per enviar una benedicció a tots els presents a aquesta plaça, que podran seguir tot l'acte amb pantalles gegants que s'han instal·lat al llarg de tota l'abadia de Montserrat, que compta avui amb un dispositiu especial. Serà, doncs, a partir de 11:45 del migdia, quan s'espera que el pontífex arribi al monestir de Montserrat.
1: Gràcies, Sergi. Doncs amatent també aquest altre escenari importantíssim d'avui, 10 de juny, aquí a Catalunya. Gràcies, Sergi. Fins després. Doncs precisament la visita de Lleó 14 a l'Abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i també a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria, com ara ens repassava en Sergi. Ja a la tarda també podreu seguir, si voleu, de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Un Papa Lleó XIV que visita aquest matí la presó de Brians, la presó de Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari, d'aquesta presó, hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, entenc, aquí a les portes de la presó també.
4: Bon dia, Helena. Sí, molta expectació perquè l'arribada del Papa Sant Esteve Sesrovires s'espera per poc abans de les 11 del matí. Aquí, al centre penitenciari, l'esperaran unes 80 persones. Són interns i internes que acudeixen habitualment a les misses que s'organitzen a les dues presons de la zona, a Brians 1 i a Brians 2. Entre aquestes 80 persones hi ha 22 dones. I entre aquestes 22 dones hi són la Josefina i la Montserrat. Són les dues recluses que parlaran directament amb el pontífex, que faran arribar al Papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i vital. La visita del Papa aquí a Brians 2 ha de durar entre 20 o 25 minuts. Un cop arribi, els interns li faran entrega dels regals que ells mateixos han elaborat i també els interns seran els encarregats del cant de benvinguda amb el qual s'obrirà l'acte. El cant de benvinguda es farà en castellà, però després seguiran dues peces musicals que els interns interpretaran en català. L'última peça, el Virolai, amb el qual es posarà punt i final i exclourà la visita del Papa aquí a Sant Esteve Sesrovires a Brians 2. Un cop acabi aquesta visita, continuarà, sí, el programa de visita del Papa i anirà i es desplaçarà cap a l'Abadia de Montserrat. És el primer cop que un pontífex visita una presó espanyola i és la primera parada del Papa en el seu segon dia de visita a Catalunya.
1: Efectivament, com deies, visita inèdita aquesta que ens explicaves. Una altra fotografia d'avui, un altre punt d'actualitat aquí a Can Brians amb l'Anna Ruiz. Gràcies, Anna. L'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya, però, va plegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV ha reivindicat que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també ha alçat la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ho repassa l'Arnau Almús.
5: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que van aïrar avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El Papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
6: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avançades.
5: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalmà la cançó Em dones força.
1: El primer dia de l'estada de Lleó XIV a Catalunya, però, arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català amb el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
6: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió.

0: y ya decíamos, a ver si sale, a ver si sale al balcón, y al final ha salido. Estábamos ahí en el rincón aquel, ¿sabes? Y lo hemos visto muy bien.
1: Tenía mucha ilusión de verlo, bien bajado desde Sant Gervasi fins aquí.
2: Jo ja vaig estar al 82 quan va venir Juan Pablo II, ja feia molta il·lusió i hem vingut aquí una part de la família.
3: És un papa jove que esperem que doni molts fruits.
4: Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia y muy bonita coincidencia estar aquí.
5: És un regal i, bueno, estem supercontents i l'emoció, la jovent que Barcelona s'enteni que ha vingut el Sant Pare, que és molt important.
6: Un palau episcopal que també va ser l'escenari a la tarda de la reunió del president Salvador Illa amb el pontífex en una audiència privada. En aquesta trobada, el cap de l'Església i el president de la Generalitat van conversar sobre el context internacional i la necessitat de posar els avenços tecnològics al servei de la humanitat. El president català li va donar la benvinguda a Catalunya, li va agrair la visita i la seva sensibilitat cap a aquest país, i és la segona trobada entre Illa i Lleó XIV, ja que la primera va ser l'octubre passat al Vaticà, quan el president de la Generalitat el va convidar a visitar Catalunya. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a la visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquests recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Albert Riba és president de l'entitat Ateus de Catalunya.
7: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris, que els expliqui la pel·lícula que vulgui. Però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica. Perquè aquest senyor, el de l'ètica i la moral, ho té bastant despistat.
6: L'arribada del papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del papa. La seva portaveu, Sílvia Paneque, tornava a estendre la mà als sindicats per arribar a un acord que permeti desconvocar les protestes.
8: Pensem que és un bon acord, continuem pensant que és un bon acord, que és un desplegament econòmic de recursos que mai fins ara s'havia posat sobre la taula, i per això també aquesta voluntat de continuar amb aquesta via de diàleg sense condicions, diàleg, reconeixement a la comunitat educativa i diàleg per tal de poder desplegar el propi acord i efectivament arribar a una solució, a un escenari de tranquil·litat de la comunitat educativa.
6: I quan falten 10 minuts per arribar a les 8, també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita papal. L'empresa és encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària, i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora, quan han anat tornant

0: progressivament al servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. Després del gran incendi de dilluns a la planta d'Arcofrut de Lleida, els bombers mantenen la vigilància mentre s'investiguen les causes del foc. L'incendi, originat en palets i caixes de fusta a l'exterior, es va propagar molt ràpid i va arrasar almenys dues naus amb danys estructurals greus i les conseqüents pèrdues per les 50 famílies que en formaven part. Ho explica la Noelia Burgos, de Lleida Televisió.
1: L'incendi que aquest dilluns a la nit ha començat a cremar a l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, ha afectat un 80% de la central i algunes façanes i finestres de les cases més properes. No s'han lamentat danys humans, tot i que es van atendre 4 persones per inhalació de fum i els veïns es van confinar fins les 6 del matí.
2: Les causes s'estan analitzant, això competeix a Mossos, competència de Mossos, no pas del cos de bombers, per tant, quan Mossos tinguin clares les causes, doncs ja ens informaran.
1: La cooperativa Arcofrut agrupa 50 socis de l'Horta de Lleida que produeixen poma, pera i fruita d'os. I començava la campanya d'aquí a 10 dies.
3: Ho tornarem a aixecar, costi el que costi, perquè al final és casa nostra, des de fa més de 50 anys és molt difícil marxar de casa teva.
1: Encara hi ha algunes zones fumejant, però l'incendi s'ha donat per controlat aquest dimarts a primera hora del matí.
0: El Barça ha marcat territori i s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. El tècnic es mostra satisfet amb l'actuació de l'equip.
4: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
0: I avui serà el torn del Joventut, que encetarà les semifinals a la pista del València a les 8 del vespre. La victòria contra el Baskonia als quarts de final fa que els de Dani Miret arribin a l'eliminatòria carregats de confiança. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
5: La febre verdinegra per la penya s'ha desfermat i ja respira la plantilla. Després d'eliminar el Baskonia als quarts de final, el club aconseguirà fer un segon autocar amb seguidors que es desplaçaran fins al Roig Arena per enfrontar-se als ex-Penya Pedro Martínez, Xavi López Arosti i Isaac Nogués. El tècnic Dani Miret està satisfet de poder tornar a l'Olímpic amb l'afició, on es converteixen en molt més potents.
6: Podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, i aquest extra de saber que portarem un partit de semifinals aquí a l'Olímpic mínim, això pot donar-nos aquest punt, no? de fe, de fora de les possibilitats reals, si et poses a analitzar que ells en tenen moltes més que nosaltres, per poder equilibrar aquestes possibilitats una mica més al nostre favor.
5: La penya tornarà divendres després del partit per preparar-se ja i concentrar-se pel tercer assalt olímpic, que serà diumenge, també a les 8 del vespre.
0: Avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant del Mataró. La portera Martina Terré veu l'equip preparat per al repte.
7: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
0: L'Assolim Centre Natació Mataró lluitarà per ser a la final de la Champions de Waterpolo a partir de les 9 contra l'Olympiacos. Els dos equips arriben al duel havent-se proclamat campions de Lliga. És una informació de l'Oriol Debat, de TV Mataró.
8: El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals.
9: Al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot.
8: Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní només una jugadora, Paige Hauschild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: La cultura serà la que ens farà arribar a les 8 del matí i concretament la dansa, que tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i Cultura en família, que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival En dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al clown, al circ, l'humor o les experiències immersives.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Saps per què el riure és contagiós? Al cervell humà hi ha una neurona anomenada mirall, la qual s'activa quan una persona comença a desenvolupar l'activitat que està observant, com pot ser veure una altra persona badallar o riure. Aquesta neurona és la responsable de l'efecte contagiós que sol tenir el riure, ja que sols els humans tenim un cervell que està preparat per a les relacions socials i que s'activa davant d'aquestes situacions perquè el gest que estem veient s'activi al nostre cervell i nosaltres el repetim. Les bases biològiques del cervell afavoreixen la interacció i l'empatia, cosa que reflecteix en aquesta tornada del riure que estem veient. Les neurones mirall tenen un paper fonamental dins les capacitats cognitives de les persones i s'activen especialment en moments d'interacció social per fomentar-les i millorar-les. Això fa que no només s'encomani el riure o el badall, també hi sol haver un contagi d'emocions positives. Per exemple, si prenem un cafè amb una amiga i ens explica la seva felicitat per un èxit, el nostre cervell s'activa per sentir-se bé amb aquesta positivitat. I el mateix passa quan és una notícia trista.
1: La xarxa. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Punt àlgid aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí, del Raval de Barcelona, i visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat. De seguida connectarem amb aquest centre penitenciari, anirem a les portes de la Sagrada Família i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:45 en un programa especial a les televisions locals i a la xarxa Més. De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, repassem altres titulars d'aquest dimecres 10 de juny. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg, espera, de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau, per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i Cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost i s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora i a Barcelona, però també a la resta de Catalunya, com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha 3 carreteres tallades als accessos a Montserrat. Parlem de la BT 1103, de la zona del Bruc, també l'altre cantó, Marganell, i la BP 1121 a Mostimistrol de Montserrat. Per tant, compte, perquè aquestes vies, com dèiem, estaran tallades un trosset al matí. Hem de dir que, a banda, hi ha aturades als accessos sud, a la 2, a Cornellà, en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la B23, la via que entra i surt per la Diagonal, i a la C32, també a la zona de Gavà. Pel que fa a les rondes, és on hi ha més mobilitat en aquests moments, per tant, molta cautela, no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat, i mencionar, per exemple, aturades a la P7 a Montmeló, a Barberà, en ambdós sentits, a la P7, i també, per exemple, al seu lateral, la B30. No us oblidem tampoc de les zones de Vallvidrera, a la C16, a la C17, a Mollet i Lliçà, i l'entrada per als Vallesos, en concret per la C33 i la C58. Matí que pot ser intens, i com sempre, emplaçar-vos que us mantingueu informats i sobretot mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon dia.
2: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui algun ruixat, alguna plugeta al dematí, però després ja sortirà el sol, eh? Molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, de fet, una bona mostra de les pluges que estem tenint a hores d'ara són les que van caient d'una forma pausada, no són tempestes fortes, però estan caient en alguns racons metropolitans, a les portes de Barcelona capital. Estarà plovent d'aquí a poca estona, també al voltant de la ciutat de Manresa, per exemple, o de la ciutat de Girona, això entre d'altres viles en aquests moments. Per tant, un matí que comença una mica més carregat, els núvols seran més abundants a les comarques de Girona, Tarragona i Barcelona, de tant en tant i de forma molt testimonial i intermitent alguna pluja, és possible que el Sant Pare se la trobi aquesta pluja quan arribi a Montserrat, també una mica de boira en aquella altura, però ja la tendència és que els núvols es comencin a trencar per les comarques de Ponent, obertura de clarianes que serà molt més majoritària aquesta tarda. Per tant, durant la segona meitat del dia el sol serà més present, sobretot a les comarques de Lleida, de Tarragona, sud de Barcelona. No s'acabaran de desfer del tot els núvols de l'interior gironí o al Prepirineu, i de fet arribarà a caure alguna gotellada, poca cosa, aquesta tarda a la capçalera del Ter, aproximadament, però remarquem, Helena, no pas tempestes fortes. I també avui, de propina, una jornada suau, no pas molt calorosa. Ja tindrem temps de parlar de calors intenses de cares als propers dies. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Doncs tancada la portada, anem per feina, perquè aquest dimecres és el dia central de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona, un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en Papa Mòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia, Marc. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple on ets tu?
5: Bon dia, Helena. Doncs ara mateix ens trobem aquí ja al carrer Provença, on d'aquí unes hores segurament tot estarà ben acordonat. Comencem a veure una mica de moviment, sobretot curiosos que pregunten, escolta, el Papa per on passarà? Doncs bé, us ho expliquem també nosaltres. El Papa començarà el seu recorregut a Passeig de Gràcia amb Rosselló, un recorregut d'un quilòmetre aproximadament. La gent que vulgui accedir a aquest carrer Rosselló, per cert, ho podrà fer a partir de les 12 del migdia, quan els cossos de seguretat permetran aquest accés, això sí, previ fortes mesures de seguretat. Allà a les 7 més o menys està previst que el Papa entri aquí a la Sagrada Família a través de la façana de la Passió, al carrer Sardenya, i ja a partir de les 9:15 serà quan faci aquesta benedicció de la Torre de Jesucrist. La missa, per cert, la podran seguir unes 8.000 persones, 4.000 a l'interior i unes altres 4.000 a l'exterior, precisament aquí al carrer Marina, davant de la façana del Naixement, on hi haurà col·locades unes pantalles.
2: Doncs encara persones que han pogut accedir aquí on ets tu, que encara es poden fer aquesta fotografia inusual amb tan poca gent aquí davant de la façana de la Sagrada Família. Gràcies, Marc. Fins després. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans del migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, presidint la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat amb el Virolai, interpretat, com no, per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt també ja en aquest punt per la visita del Papa. Per tant, hi connectem en directe. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i el Sergi Lladó, que són, insistim, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia de nou.
6: Molt bon dia de nou. Doncs sí, d'aquestes 8.000 persones, moltes d'elles ja estan agafant seient als seients habilitats a la plaça de Santa Maria del Monestir de Montserrat. D'altres estan fent cua. Ens diuen que hi ha ara mateix centenars de persones que estan fent cua per accedir als cremalleres que comuniquen amb l'abadia de Montserrat a l'estació inferior del cremallera a Monistrol de Montserrat. Molts d'altres estan començant a pujar ja amb l'aeri perquè, com deien els nostres companys de trànsit, les carreteres d'accés a Montserrat aquest matí estan tallades i només hi tindran accés als vehicles autoritzats. Es preveu que el Papa arribi d'aquí a 4 hores, cap als vols de les 12 del migdia, entrarà en Papa Mòbil a aquesta plaça, després a peu saludarà els fidels presents aquí i es traslladarà fins a l'interior de la Basílica, on serà rebut per la comunitat benedictina per participar en aquesta pregària del migdia, escoltar el cant de la Salve i també el Virolai, i després per venerar la imatge de Catalunya, la Moreneta, la patrona del país, la Mare de Déu de Montserrat, un dels moments més esperats. Serà pels vols de la una del migdia, quan es preveu que el Papa Lleó XIV surti al balcó que tinga darrere de la façana del monestir per dirigir unes paraules als fidels presents aquí a Montserrat i també per beneir les 8.000 persones que, com deies, Helena, estaran avui aquí a Montserrat i que ja van arribant a comptagotes amb els dos vehicles que ens permeten avui accedir a l'abadia, que són el cremallera i l'aeri de Montserrat. N'estarem pendents al llarg de tot el dia avui a les televisions locals d'aquesta visita del Papa a Montserrat, que es produirà 30 anys després de l'última visita d'un papa aquí al monestir, que va ser Joan Pau II el 1982.
2: Doncs 8.000 persones que estaran aquí a Montserrat, moltes hores encara d'espera i, per sort, el temps d'alguna manera s'està comportant perquè deu fer encara una mica de fresca i això és bo per esperar tant. Gràcies, Sergi. Doncs precisament la visita de Lleó XIV a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, la xarxa Més. Un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de la Escolania o la benedicció papal, com ens explicava ara el Sergi, els fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Com dèiem, milers de persones seran avui a Montserrat per rebre el Papa Lleó XIV i arribaran des d'arreu de la geografia catalana, molts d'ells en autocar. Hores d'ara, per exemple, un dels grups de fidels es prepara per sortir des de Sant Cugat del Vallès. I anem tot seguit en directe amb en Lluís Llebot i l'Eva Garrido. Bon dia, Eva. Molta emoció, imagino, entre les persones que seran avui a Montserrat, eh?
7: Doncs sí, molt bon dia. Molta emoció. Comença a arribar aquí la gent perquè els han convocat a les 8:10, perquè a les 8:30 pujaran els autocars i enfilaran cap a Montserrat aquestes 250 persones de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I els esperen aquí emocionades i també acabant d'organitzar els autocars la Conxita i la Mireia. Les tenim per aquí. Mireia, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
7: Conxita, molt bon dia.
9: Bon dia.
7: Estàveu aquí organitzant i jo, Mireia, voldria preguntar-te per què és important estar avui amb el Papa a Montserrat.
8: Mira, és una experiència única i pels creients practicants, els cristians practicants, poder resar el rosari a prop del Sant Pare és una cosa única. Penseu que el Papa Lleó XIII va fer patrona de Catalunya la Mare de Déu de Montserrat i ara el Papa Lleó XIV ve a resar els seus peus, a escoltar l'Escolania. O sigui, seran coses molt lligades a la cultura nostra i molt íntimes pels nosaltres, pels cristians.
7: Vas anar ahir a la vella de l'Estadi Olímpic?
8: Mira, jo no hi vaig poder-hi anar, la vaig viure per televisió, que gràcies a Déu ens ho van fer espectacular. Sí, exacte.
7: Qui s'hi va anar a la vella és la Conxita. Conxita, sí. Com ho vas passar ahir?
9: Molt bé, la veritat és que va estar molt ben preparat, es va fer molt alegre, molt amè, la gent amb els seus càntics, les persones que van interpretar dues cançons, tothom, va ser una comunitat, una comunió de tots, molt ferma i molt alegre, va estar molt bé.
7: I ara veiem que la gent està començant a arribar i jo voldria també saber, Conxita, perquè és important que la parròquia de Sant Pere Riera d'Octavià, que Sant Cugat estigui present a la Badia de Montserrat?
9: Bé, doncs perquè som una comunitat, no som individus sols, que tenim una fe i anem, perquè la fe s'ha de practicar en comunitat, en conjunt. La fe d'un sol no va enlloc i s'ha de compartir. I aleshores és una parròquia que té un creixement i fa unes activitats que això encara fa que ens unim més, de totes les edats, de tot arreu, de totes les poblacions, perquè aquí a Sant Cugat ja saps que som pluricultural amb molta gent de molts països. I aleshores aquesta és la importància, de que tots estem units, que no anem sols, que caminem tots plegats amb il·lusió i amb ganes.
7: Ara que parles d'aquest creixement, Conxita, tu esperaves aquest poder de convocatòria?
9: Sí, i tant. Sí, perquè ja portem 3-4 anys, doncs, que va creixent, que la cosa s'anima una a l'altra, perquè és el que fa el moure't, la fe, l'esperit que portem a dins.
7: I molts joves, no?
9: Molts, clar que sí. Home, és el que les famílies intentem transmetre als nostres fills. Doncs els fills ho han de rebre amb alegria i vinga, i puc fomentar-ho.
7: Doncs, Conxita, Mireia, només em queda desitjar-vos a vosaltres i a tots els fidels que passeu un molt bon dia. Jo crec que el temps us acompanyarà i que pugueu estar ben a prop del Sant Pare.
9: Perfecte, gràcies.
7: Nosaltres els deixem, que vagin pujant els autocars, que ja ens han dit que tenen pressa i que ja van tard, així que enfilin cap a Montserrat, que estiguin ben a prop del Sant Pare.
2: Molt bé, Eva, i que tinguin sobretot un molt bon viatge. Gràcies per aquesta fotografia, que vagi molt bé. Abans de Montserrat, el papa Lleó XIV visitarà aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari hi tenim un altre equip de la xarxa, amb en Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Molta expectació, imagino, aquí a les portes de la presó, i també molta seguretat, no?
10: Bon dia, Helena. Sí, perquè entre l'abadia de Montserrat a partir d'aquest migdia i la Sagrada Família aquesta tarda, dos dels elements religiosos, espirituals, culturals, patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en la seva visita a Barcelona i Catalunya aquesta presó. Brians 1. És el primer cop que un pontífex visita una presó a Espanya. L'arribada del papa a Sant Esteve de Rovires, aquí, a Brians 1, s'espera per poc abans de les 11 del matí, unes 80 persones esperaran el papa, són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que s'organitzen aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I l'acte començarà a càrrec dels interns, que faran un cant de benvinguda en castellà. Es tracta d'Ajúdame a caminar, tot i que després també interpretaran una segona peça interpretada en català. I després arribarà el testimoni que dues internes, la Josefina i la Montserrat, faran arribar al papa. Són dues de les recluses que podran parlar directament amb el pontífex i que podran fer arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica personal i també vital. Després d'aquesta conversa entre el papa i les dues recluses, hi haurà una tercera interpretació musical, serà el Virulai, amb el qual ja es posarà punt i final, acabarà, serà la cloenda de la visita del papa aquí a Brians 1, i després continuarà el seu programa de visita a Montserrat. S'espera també que siguin el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de rebre el papa aquí, a les portes de la presó Brians 1, a Sant Esteve de Rovires, al Baix Llobregat, poc abans de les 11 del matí.
2: Gràcies, Anna. Doncs serà interessant saber el contingut d'aquesta conversa que mantindrà el papa Lleó XIV amb aquests reclusos, i esperem que després, tard o d'hora, ens ho puguis acabar explicant. Gràcies. Això passarà avui, però l'acte més multitudinari de la visita del papa a Catalunya va aplegar ahir unes 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys. En la seva homilia, Lleó XIV va reivindicar que aquest país sigui acollidor per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho repassa tot plegat l'Arnau Olmos.
11: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó XIV entrava a l'estadi en papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar. Des d'un escenari que abocava a Gaudí i coronat amb una creu com la que beneirà avui a la Sagrada Família, el Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
12: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
11: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virolai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.
2: Però el primer dia de l'estada de Lleó 14 a Catalunya arrencava amb una visita a la catedral de Barcelona, on es va reunir amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella i també amb voluntaris de la visita papal. Ha visitat o va visitar diferents espais, entre els quals la cripta de Santa Eulàlia i la font del claustre. El pontífex pronunciava una homilia on alternava el català i el castellà, fent una crida a la unitat, l'acollida i la pau.
12: Aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: A fora, centenars de persones s'aplegaven a la plaça de la catedral esperant la primera aparició pública del pontífex. Alguns hi eren des de primera hora del matí i van haver d'aguantar un sol de justícia per veure la seva aparició. Els fidels el van rebre amb grans ovacions, algunes corredisses i, sobretot, amb molts mòbils a l'aire per gravar el moment en què el Sant Pare sortia a saludar. Abans d'entrar a la catedral, es va aturar a la plaça. També en sortir va comparèixer dues vegades més i, en acabat, va tornar a aparèixer al balcó del Palau Episcopal. Però no tot han estat mostres d'entusiasme per aquesta visita. Coincidint amb els actes oficials, diverses organitzacions laiques s'han manifestat per expressar el seu rebuig a un viatge que consideren impropi en un estat aconfessional. Els convocants critiquen especialment la despesa pública associada a aquesta visita. Asseguren que les administracions aportaran prop de 5 milions d'euros d'un cost total estimat de 25 milions. Sota el lema "Jo no t'espero", els manifestants han denunciat que aquest recursos s'haurien de destinar a serveis socials i a necessitats considerades prioritàries per a la ciutadania. Però l'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena adreçats al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Avui també us expliquem que Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària. I Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant, això sí, retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció de manteniment i n'està esbrinant les causes. 8 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Al Barça ha marcat territori, s'ha adjudicat una contundent victòria contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de l'ACB. Ha sumat el primer dels 3 punts que necessita per ser a la final, amb una victòria al Palau per 100-67. Els blaugranes van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel, en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. Demà, els de Xavi Pascual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. 2 gols de Pitu, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca la importància de tornar a la màxima competició continental.
13: Se ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte nos ha metido los 2 goles, nos han hecho daño y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
2: I nou capítol en la mala maror entre el Barça i el Real Madrid. El club blanc, que en les properes hores podria fer oficial l'arribada de Mourinho, ha anunciat una oferta per un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, Julián Álvarez. Una proposta de 150 milions que l'Atlètic de Madrid ha rebutjat. Tot plegat després que el president blaugrana, Rafa Juste, hagi advertit a Florentino Pérez que es veuran els jutjats per les acusacions sobre el cas Negreira.
14: Ens va acusar de que les lligues estaven comprades, que les havien guanyat gràcies als àrbits. I una cosa és tindre gelos, una cosa és tindre el que vulguin, però una altra cosa és tindre ràbia. Ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president.
2: La selecció espanyola femenina ha certificat la presència al Mundial del Brasil del 2027 amb una golejada sobre Islàndia per 1-6, amb gran protagonisme blaugrana. Vicky López va fer un doblet i també van marcar Salma Parayuelo, Clàudia Pina i Aitana Bonmatí. I Pablo Alfaro s'ha acomiadat del Nàstic sense retrets i donant les gràcies. Després d'haver assolit la permanència a la Primera Federació, el tècnic marxa amb l'orgull d'haver aconseguit l'objectiu marcat. Més dades des de TAC 12 amb Sergi Amat.
15: Va reunir-se amb el director esportiu Tomeu Nadal, que té dret a escollir un altre camí.
16: Yo creo que nadie, dentro del Nàstic, nadie desea el mal del Nàstic. Por lo tanto, son decisiones que se toman. A las malas es cuando las personas nos vemos de verdad, ¿no? Y ahí es cuando han demostrado que son de otra categoría.
15: Fàbregas ha sigut l'últim a demanar el micro i dedicar-li unes paraules.
17: Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este breve plazo de tiempo en el cual solo tenemos pues palabras de agradecimiento. Has conseguido el objetivo por el cual fuiste contratado.
15: Precaució del Faro quan li proposem que enviï algun consell al seu successor.
16: Que dignifique este banquillo, que tendrá una grandísima oportunidad, que es un club histórico, que en esta categoría está entre los top, más allá de que este año es verdad que se han pasado apuro y angustias de los que no están acostumbrados.
15: Al to, al tracte proper i sobretot no caure al pou de la segona federació, suficient per tancar bé la seva etapa.
2: Dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles En dansa i cultura en família. L'Andansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona per acostar al públic la natura i la història. El Cultura en família també durà espectacles a diferents espais de la ciutat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el punt àlgid d'aquest dimecres en la visita del Papa a Catalunya. Lleó XIV beneirà avui la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Aquest és l'acte sobre el qual pivota el viatge apostòlic del pontífex i coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Abans, l'agenda del Sant Pare té altres plats forts, com la pregària que encapçalarà a l'abadia de Montserrat, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. En l'àmbit més social, Lleó XIV visitarà també la presó de Brians 1 en una iniciativa inèdita fins ara a l'Estat per part d'un pontífex. Posteriorment, es trobarà amb entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables a la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona. Una de les entitats, precisament, que es reunirà amb Lleó XIV és la Fundació Obra d'Integració Social Ovinso. Parlarem tot seguit de la importància d'aquesta rebuda amb el seu subdirector, amb en Xavier Agramunt. Abans, al llarg d'aquest informatiu, establirem diferents punts de connexió amb l'agenda de Lleó XIV. Tornarem a Brians 1, a les portes de la Sagrada Família, i també serem al monestir de Montserrat per veure com van els preparatius. Recordeu que l'acte a l'abadia el podreu seguir en directe a partir de 11:15 en un programa especial a les televisions locals i també a la xarxa Més. Lleó XIV culminarà la seva visita a Catalunya abans de seguir viatge demà a les Canàries i després de l'acte més multitudinari de les darreres hores a l'estadi Lluís Companys. El pontífex ha encapçalat una homilia davant d'unes 40.000 persones amb intervencions que han alternat el català i el castellà i missatges socials vinculats a qüestions com la salut mental i l'acollida dels més desvalguts. Renfe i Adif anuncien accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives d'aquest dimarts al Centre de Regulació de Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. El sistema ha caigut durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats que han superat la mitja hora en la recuperació progressiva del servei. Baixa el seguiment a la darrera vaga de docents convocada pels sindicats majoritaris per rebutjar el preacord de millores laborals amb el govern. Mestres i professors han tornat a sortir al carrer com a pròleg a espera de la manifestació convocada aquest diumenge a Barcelona i no preveuen noves aturades aquest curs. Dels esports, contundent victòria del Barça contra el Tenerife en el primer partit de semifinals de la Lliga ACB. Ha sumat el primer punt amb una victòria al Palau per 100-67. Xenguelia va liderar l'equip que va dominar el marcador des de l'inici. Demà, els de Xavi Pasqual tindran l'oportunitat d'encaminar l'eliminatòria abans de viatjar a la Laguna. I en cultura, la dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions d'estiu dels cicles En dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. I s'han previst també posades en escena de circ, humor i experiències immersives.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Dia central aquest dimecres de la visita del Papa a Catalunya. L'agenda d'avui de Lleó 14 inclou l'acte sobre el qual pivota el seu viatge apostòlic, com és la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona. Un esdeveniment que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Això serà a la tarda, després d'un recorregut en papamòbil per la ciutat. Allà, preparats, ja hi tenim els companys Marc Núñez i Marc Pijuan. Bon dia. Quin és l'ambient a aquesta hora als voltants del temple? Marc.
2: Bon dia, Helena. Doncs la cosa va escalfant-se, va agafant color, i és que és veritat que cada vegada més gent que curiosos s'apropen aquí a la Sagrada Família. Molta gent també ens pregunta per on passarà el Papa, si es podrà veure o no. Doncs bé, ara mateix estem aquí als peus de la Sagrada Família i darrere nostra, per exemple, hi tenim una pantalla. Des d'aquesta pantalla es podran veure el que està passant dins d'aquesta Sagrada Família. També hi ha un seguit de cadires, de fet n'hi ha un munt, cadires que també serviran perquè els assistents que vinguin aquí a fora a la Sagrada Família puguin veure la missa que s'hi celebrarà a l'interior. Serà, això sí, a partir de les 7 de la tarda, una missa que anirà seguida, com bé deies, d'aquesta posterior benedicció de la Torre de Jesucrist, que s'espera per a partir de 2:15 del vespre. Abans, però, com bé deies, aquest recorregut pel carrer Rosselló, que començarà a l'encreuament en Passeig de Gràcia amb Rosselló, i anirà fins al carrer Sardenya, on el Papa deixarà aquest papamòbil i accedirà a dins de la Sagrada Família mitjançant la façana de la Passió. Això serà cap al vol de les 7, quan el Papa accedeixi a dins d'aquesta Sagrada Família i comenci allà la missa. 8.000 persones s'espera que facin acte de presència en aquesta missa, 4.000 a l'interior i, com bé dèiem, també 4.000 a l'exterior. Tot plegat finalitzarà, com dèiem, al vol de 2:15 amb l'encesa, amb la il·luminació de la Torre de Jesucrist.
1: Una cerimònia lluïda i segur que serà espectacular. Gràcies, Marc, per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. Molta expectativa, doncs, per aquest acte a la Sagrada Família. A partir del vespre, abans, al migdia, el pontífex visitarà un altre dels símbols espirituals de Catalunya, que presidirà, per tant, la pregària del Sant Rosari a l'abadia de Montserrat, amb el Virolai, interpretat per l'Escolania. El monestir espera rebre unes 8.000 persones allà també, i només s'hi podrà accedir, això sí, amb reserva prèvia. Tot és a punt, ja, en aquest punt, per la visita del Papa, també. Per tant, hi connectem en directe amb en Lluís Sánchez i en Sergi Lledó, que continueu aquí, a les portes de Montserrat. Sergi, bon dia.
3: Molt bon dia de nou. Doncs sí, continuem a Montserrat, on ara mateix hi comencen a caure 4 gotes i continua aquest dia gris, que esperem que doncs marxin tots aquests núvols que hi ha damunt del monestir. Serà d'aquí a unes 4 hores, menys de 4 hores, quan a 3:15 del migdia està previst que el Papa Lleó XIV arribi a l'abadia de Montserrat. Ho farà amb papamòbil, traslladant-se fins a aquesta plaça de Santa Maria, on ja s'hi van aplegant centenars de pelegrins que tindran la sort avui de gaudir d'aquest dia històric. Un cop arribi aquí, el Papa Lleó XIV s'aturarà i a peu saludarà alguns d'aquests peregrins fins a entrar a la Basílica de Santa Maria, on l'esperarà la comunitat benedictina de Montserrat. Serà rebut pel pare abat de Montserrat, Manel Gasc, i allà podrà viure la pregària, també el cant de la Salve i el Virolai. Un dels moments més emotius i esperat que s'espera d'aquesta jornada matinal a Montserrat serà el moment en què el Papa de Roma, el pontífex, veneri la imatge de la Moreneta, la Mare de Déu de Montserrat. Després està previst que surti al balcó per dirigir-se als fidels i beneir-los. Està previst també a la visita de Lleó XIV a Montserrat que dini amb la comunitat benedictina de Montserrat i després ja marxi cap a Barcelona. Així doncs, tot preparat a l'abadia de Montserrat per rebre una visita molt esperada. Feia més de 30 anys que un pontífex no visitava l'abadia de Montserrat.
1: Doncs ho veiem mentre ens ho explicava Sergi. Moltes d'aquestes persones, molts d'aquests fidels que ja són aquí asseguts a la plaça esperant l'arribada de el Sant Pare. Gràcies, Sergi, també per aquesta fotografia des de Montserrat. Doncs, precisament, la visita de Lleó 14 a l'abadia de Montserrat es podrà seguir en directe a partir de 11:45 a les televisions locals i a la seva plataforma, a la xarxa Més, un especial informatiu en què podrem veure al detall actes com la pregària del Sant Rosari, el cant del Virolai per part de l'Escolania o la benedicció papal a la qual fèiem referència ara als fidels des del balcó de la plaça de Santa Maria. Ja a la tarda també podran seguir de prop la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família i es faran edicions especials dels magazins televisius Via 15 i 180 graus. Abans, el Papa Lleó XIV visita aquest matí la presó de Brians en el primer acte del seu segon dia a Barcelona. És també el primer cop, la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. A les portes d'aquest centre penitenciari també hi tenim un equip de la xarxa, el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Molt bon dia, Anna. Què ens expliques de nou des del centre penitenciari Brians 1?
4: Bon dia, Helena. Entre la visita a l'abadia de Montserrat aquest migdia i aquesta tarda a la Sagrada Família, dos dels elements espirituals i patrimonials més importants de Catalunya, Lleó XIV ha volgut incloure en el seu programa de visita a Catalunya i Barcelona aquesta presó, Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Una visita que sobrepassa el caràcter institucional per convertir-se també en una visita de clar caràcter pastoral, perquè hi haurà dos recluses, dues dones, que podran parlar directament amb el pontífex. Són la Josefina i la Montserrat, que faran arribar al papa el seu relat de vida, la seva crònica i història personal. L'arribada del papa aquí, a Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, s'espera per poc abans de les 11 del matí. Serà una visita molt singular perquè els interns s'han encarregat de fer i fabricar tota l'ornamentació que acompanyarà la visita del papa. Ens referim, Helena, a l'ornamentació floral, també els murals de benvinguda i la música, a més, tindrà un element molt important en aquesta visita, ja que seran els mateixos interns els encarregats d'interpretar el cant de benvinguda. Ho faran en castellà, però després seguiran dues peces en català. Així que, Helena, estem a l'espera de l'arribada del papa. Insistim, el programa estableix que ell arribarà aquí a la presó Brians 1 cap a les 11 del matí, una mica abans de les 11 del matí. El conseller de Justícia, Ramon Espalader, ja ha arribat a la presó i seran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el president català, Salvador Illa, els encarregats de donar la benvinguda aquí al papa, al qual esperaran unes 80 persones. La majoria són interns i internes que habitualment acudeixen a les misses que es fan aquí a Brians 1, però també a Brians 2. I molt pendents també d'aquesta conversa que el Lleó 14 mantindrà amb dues de les recluses, amb dues de les dones.
1: Una visita que no serà massa llarga, d'uns 20-25 minuts, ens deies, però que segur que també serà recordada per sempre per aquestes persones que la viuran en directe. Gràcies, Anna, també per el teu testimoni des de Can Brians. Aquesta tarda, 16:45, el papa Lleó XIV farà també una de les trobades més significatives de la seva agenda a Barcelona. Un espai de diàleg amb entitats que treballen amb els col·lectius més invisibilitzats del país. Una de les convidades és Ovinso, obra d'integració social, amb més de 50 anys d'experiència treballant contra l'exclusió social. Acompanya joves i adults atrapats en addiccions, salut mental fràgil i trajectòries de vida molt dures. Treballen des del vincle, des de la convivència i des d'una idea molt simple però molt exigent, donar oportunitats reals a persones que sovint no en tenen cap. A aquesta hora parlem, doncs, amb ells, just abans que es trobin amb el papa, per entendre com afronten aquesta trobada, què esperen que passi i quines oportunitats s'hi poden obrir. Ens acompanya Xavier Agramunt, sots director d'Ovinso. Xavier, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí, que aneu bastant atrafegats, crec.
5: Bon dia, una mica, sí.
1: Davant l'oportunitat de parlar cara a cara amb el papa, què li explicareu del vostre dia a dia? Quin és el missatge que li voleu transmetre, vaja?
5: Li volem transmetre algú senzill, i és que les vides que tenim són vides que estan molt trencades, molt la gent, les persones que ens arriben molt marcades per situacions complexes de llarga durada, i darrere aquestes persones en moltes ocasions hi ha famílies que també estan cansades, que no entenen el que està passant. La situació actual en el món de les addiccions és que ha irromput amb una força, molta força, la patologia dual, és a dir, la combinació de les addiccions amb trastorns de diferents tipus de salut mental, i això ha fet que en les entitats que ens hi dediquem ens haguem de transformar constantment, haguem de buscar nous camins per mirar d'arreglar aquestes vides, no? Mirar de tornar-les a construir futurs.
1: Xavier, què pot significar en termes pràctics que el Papa posi el focus en entitats com la vostra? Pot ajudar, creus, a canviar la mirada institucional o social sobre aquests joves?
5: Per descomptat, és una visita molt important per diferents aspectes. El primer, nosaltres com a entitats, i això suposo que hi estaran d'acord totes les entitats que seran aquesta tarda a Sant Agustí, és important que no només cridin paraules, sinó que un gest com aquest, és a dir, o les visites d'avui, no? Anar a Brians, venir, trobar-se amb nosaltres, per nosaltres és un recolzament molt fort. Perquè pensa que el dia a dia dels nostres professionals és molt complexa. És molt complexa i més amb aquesta situació que comento. La patologia dual fa que puguis sortir de les addiccions. Bueno, pots sortir de les addiccions, però el trastorn de salut mental segueix. En molts casos ens trobem en situacions de cronificació que la societat no acaba de comprendre. És a dir, estem parlant de malalts crònics. Ells mateixos no es reconeixen com a tal. I aquest és el gran factor que ens agradaria, des d'una altra veu com el d'avui, poder significar, no? Dir, ha canviat, la situació ha canviat i és important que la mirada que tenim sobre aquest

0: per tothom i respectuós amb la diversitat d'idees i sensibilitats. Durant la pregària, el pontífex també va alçar la veu contra els feminicidis i en favor de la salut mental. Ens ho explica tot plegat l'Arnau Olmos.
1: Després que diferents actuacions musicals amenitzessin l'espera, Lleó 14 entrava a l'estadi amb papamòbil i feia la volta al recinte amb una marxa lenta mentre rebia l'ovació dels fidels. També els castellers de Vilafranca van donar la benvinguda al pontífex amb un 3 de 8 que van descarregar, des d'un escenari que abocava Gaudí i coronat amb una creu com la que van airar avui a la Sagrada Família. El Sant Pare va fer l'homilia i també va respondre a les preguntes de tres joves testimonis, amb més fragments en català dels que estaven previstos. El papa va fer especial èmfasi en la lluita contra la violència masclista i en favor de la salut mental.
2: I en particular de violència contra les mujeres, que a menudo desemboquen lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Y es importante prender conciencia de cómo la salud mental es veo cada vez más amenazada en el contexto de sociedades que es consideren avanzadas.
1: L'acte va acabar amb actuacions musicals i va culminar amb la interpretació del Virulai per part de l'Escolania de Montserrat, que també va cantar amb Sergio Dalma la cançó Em dones força.

0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 9, Renfe i Adif han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens per les dues avaries consecutives registrades aquest dimarts al Centre de Regulació del Trànsit de l'Estació de França de Barcelona, coincidint amb la visita del Papa. L'empresa és l'encarregada del suport informàtic dels sistemes que permeten regular la circulació ferroviària i Adif i el Ministeri de Transports la consideren responsable d'una situació que afecta milers d'usuaris. En paral·lel, Adif ha obert un expedient per conèixer les circumstàncies que han fet caure el sistema durant uns 15 minuts, provocant retards generalitzats superiors a la mitja hora quan ha anat tornant progressivament el servei. Siemens ha justificat les avaries en el marc d'una intervenció, diuen, de manteniment, i n'estan esbrinant les causes. L'arribada del Papa Lleó XIV ha coincidit amb una nova jornada de vaga de docents, amb un seguiment que el govern xifra en gairebé el 12%. I en el marc d'aquesta vaga, milers de mestres i professors han tornat a sortir al carrer per exigir al govern canvis estructurals en el sistema educatiu. Una manifestació en què s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa. La protesta ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de, com a mínim, el 6% del producte interior brut. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per a la visita del Papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isarn Pardes, de la CGT.
1: Portem un infrafinançament endèmic des de fa molts anys. No hi ha prou, no hi ha prou inversió per l'educació, però en canvi avui ens estem gastant milers i milers d'euros o milions d'euros per rebre a un senyor que no representa uns valors educatius.
2: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica, i que, a més, representa una educació concertada i educació privada, la qual nosaltres rebutgem de front.
0: Deu minuts per arribar a les 9. És moment per la crònica esportiva. Cristina Álvarez, ben tornada.
3: Ben rebuda.
0: Contundent victòria del Barça en l'estrena a les semifinals de l'ACB.
3: Sí, va guanyar davant el Tenerife de forma còmoda, per 100-67, i suma, doncs, el primer punt dels 3 que necessita per ser a la final. Demà, segon assalt. Els blaugranes buscaran encarrilar l'eliminatòria abans de viatjar cap a la Laguna. Ahir al Palau, els de Xavi Pasqual van dominar des de l'inici i al descans ja tenien un avantatge de 19 punts. Xenguelia va liderar l'equip i va ser l'MVP del duel en què Brizuela va ser el màxim anotador amb 18 punts. El tècnic Xavi Pasqual es mostrava satisfet amb l'actuació.

0: de l'equip.
1: Hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: L'Igualada ha eliminat el Barça i disputarà la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo. Els de l'Anoia van imposar-se per 1-2 en el cinquè i definitiu partit de semifinals disputat a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau. Àlex Cardil va obrir el marcador abans del descans i Biel Llanes va ampliar diferències al segon temps. A la barra de falta directa va donar opcions als blaugranes, però l'empat no va arribar i els igualadins van acabar aconseguint un triomf que els permetrà tornar a lluitar pel títol 22 anys després. El jugador i l'entrenador de l'Igualada, Roger Bars i Marc Montaner, en volen més.
3: No sé què dir, o sigui, tinc paraules, crec que el que s'ha vist avui, ha vist una ciutat junta per treballar per un objectiu i, com els he dit abans, que no ens volem quedar aquí, anem a per més i ja ens queda una eliminatòria més a passar. Molt orgullós de veritat de la feina dels meus companys i també molt orgullós de tota la ciutat d'Igualada.
4: Una alegria immensa de veure aquest pavelló, que és gran, de quasi 2.000 persones amb gent d'Igualada, 20 i pico d'anys després que no arribem a la final. Jo que sóc d'allà i ho hem amat des de petit, per mi és alegria immensa, però volem més. Per ser honest, crec que avui han estat millor ells, vull dir, les coses com són, i crec que en el global de l'eliminatòria crec que hem sigut mereixedors de passar a la final.
2: En futbol sala, el Barça jugarà la final pel títol de Lliga després de superar l'Inter Movistar per 5-6 a la pròrroga. Dos gols de Pito, un hat-trick d'Eric Martel i una diana de Touré van donar la victòria a l'equip i també el bitllet per a la propera Lliga de Campions després de 2 anys d'absència. Un dels golejadors, Martel, destaca sobretot la importància de tornar a la màxima competició continental.
5: S'ha puesto de cara al principio para nosotros con el 2-0, luego en la segunda parte se han metido los 2 goles, nos han hecho daño. Y luego se ha puesto por delante, pero como tú dices, el equipo sigue, lucha, sabe lo que quiere y al final hemos conseguido la victoria. Pero sobre todo y por encima de todo está que el equipo está en la final, nos lo merecemos, hemos luchado mucho para estar aquí y volvemos otra vez donde teníamos que estar, que es la Champions.
2: I avui arrenca a Malta la Final Four de la Champions de Waterpolo, que es disputa de manera conjunta en les categories femenina i masculina. Avui serà el torn de les semifinals femenines, en presència del Sant Andreu i el Mataró. A les 7, l'equip barceloní començarà la defensa del títol contra el Ferencváros hongarès. Les andreuenques, campiones de Copa aquest curs, arriben a la cita després de perdre la final de la Lliga davant el Mataró. La portera Martina Tarré veu l'equip preparat pel repte.
6: Amb molta ambició, al final és una Final Four i crec que l'equip el Javi només ens demana que estiguem, no?, per estar allà i per competir. Després pot passar el que passi i els equips són 4 equips, tots són campions de les seves respectives lligues, per tant el nivell és molt alt i sabem que hem d'anar a donar-ho tot i hem d'anar a demostrar que som el Sant Andreu i que tenim un equip per guanyar la Final Four.
2: Doncs demà sabrem si hi ha final catalana. A les 7 aquest Sant Andreu Ferencváros i a les 9 Mataró Olympiacos. Tant de bo demà et pugui explicar que lluitaran pel títol el Sant Andreu i el Mataró.
7: Va, creuem els dits.
2: Vinga.
7: Gràcies, Cristina.
2: Fins demà.
7: Fins demà. La dansa tornarà a ser la protagonista a Tarragona amb les edicions estiuenques dels cicles en dansa i cultura en família que ompliran els carrers de la ciutat. El Festival en Dansa proposa un recorregut per l'Anella Verda de Tarragona. Es tracta d'una activitat per a tots els públics en què el senderisme i la dansa acostaran al públic la natura i la història del territori durant 4 dimecres de juliol i agost. Paral·lelament, el Cultura en Família també durà a diferents espais de la ciutat espectacles per a totes les edats, donant protagonisme al circ, l'humor o les experiències immersives. Roy Ellis, Mazzoni, Saperrate, Sibaritas i la Maria encapçalen la 14a edició del Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal de l'Empordà. Els exteriors del recinte acolliran 4 dimecres de concerts i sopars a la fresca amb un cartell que combina artistes consolidats i noves veus. La Rauxa i Sibarita seran els encarregats d'inaugurar la festa el 8 de juliol, mentre el colofó final el posarà Roy Ellis i l'Espardenya Criu el dia 29. Doncs abans d'acomiadar-nos, recuperem la informació amb la qual encapçalàvem aquest informatiu. Avui, ja sabeu, és el dia central de la visita del Papa a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família a l'horitzó. Això serà a la tarda, però, per culminar una agenda que també inclou, recordem-ho, la visita a Brianzú aquest mateix matí, en una iniciativa inèdita d'un pontífex en una presó a l'Estat. Lleó XIV també serà aquest migdia a l'abadia de Montserrat, imatges que estem veient ara en directe, on presidirà la pregària del Sant Rosari. Aquest acte multitudinari al monestir el podreu seguir en un programa especial a partir de 11:45 a la vostra televisió local i també a la xarxa Més. Demà us ho explicarem tot i tot aquí, al Notícies en Xarxa. Que passeu un bon dimecres. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimecres 10 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 17 graus centígrads. Ha rebaixat una mica la temperatura amb la mica de pluja que hi ha hagut aquesta matinada. La previsió, però, és que novament tornarem a tenir sol. Comencem la revista on repassarem, com és habitual, l'actualitat local, també la general. Avui amb la premsa del dia novament ocupada completament pel Papa. Segurament ja estarem tota la setmana encara amb el Papa com a protagonista. Píndola d'opinió avui a través dels podcasts de la cadena SER amb en Juan Tallón. Repassarem també les informacions de servei d'avui dimecres 10 de juny, les efemèrides informatives i també les musicals. Comencem, com sempre, amb un ull posat a Tordera. Última hora informativa abans de l'informatiu de les 10 amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
2: Bon dia. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el mes de maig ha disminuït en 26 persones les llistes de l'atur al nostre municipi. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
3: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
2: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació, que celebrarà primàries al mes de setembre per escollir el seu cap de llista, carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
4: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
2: Junts presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada torderenca Judit Toronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima, adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
5: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
2: Èxit rotund en la novena edició de La mirada del poeta a Tordera. Aquest passat dissabte, enguany, estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba, una mateixa poetessa que feia un discurs emotiu en el transcurs del recorregut artístic.
6: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
2: El Benet de Sant Andreu celebra la cinquena festa de la Project amb la Caset DJ. La pista coberta de Sant Andreu serà l'escenari d'una nit plena d'animació música aquest 13 de juny. I en esports, la jugadora del Club Patí Tordera, Maria Marés, es corona campiona d'Espanya femení 15 de patinatge amb el Club Patí Tordera. Es va endur el títol, però amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Escoltem com valorava aquesta fita Maria Marés.
7: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
2: Un informatiu on estarem pendents de la informació meteorològica amb en Joaquim Serra. Avui, amb entrevista amb els polítics, compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, entre d'altres, regidor de Medi Rural i també Pagesia. Tot plegat us ho ampliem a partir de les 10.
1: Molt bé, Lluís, doncs gràcies i fins després.
2: Fins després.
1: L'abans informatiu que ens porta a les 9:04, ara música.

les 9 i 7 minuts anem a repassar més de l'actualitat del dia amb el que publiquen a les portades dels diferents diaris. Com dèiem, sense novetats, avui amb el Papa com a protagonista. L'Ara pràcticament hi dedica tres quartes parts de la portada en aquesta visita de Lleó 14. Diu, el Papa reivindica un país divers, acollidor per a tothom. El pontífex reuneix 40.000 fidels a Montjuïc i s'hi adreça en català i castellà a parts iguals. Lleó 14 alerta sobre la violència contra les dones, els problemes de salut mental i l'individualisme. El veiem amb la visita del Papa i a la Catedral de Barcelona saludant a voluntaris. En internacional, Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. Pregunta sobre els immigrants a la selectivitat. La prova de geografia de les Pau aborda l'impacte de la immigració. I Espanya lidera el decomís de droga a Europa. L'estat al capdavant en la confiscació de cocaïna i plantes de cànnabis. La Vanguardia, amb imatge també, i pràcticament tres quartes parts de la portada per aquest tema. Imatge del Papa, el veiem amb l'acte multitudinari a Montjuïc. Diu el Papa, encara al cim del seu viatge, amb l'acte a la Sagrada Família. Lleó 14 demana a barcelonins i catalans convertir-se en constructors d'unitat més enllà de la polarització. Prevost alterna el català i el castellà en els seus missatges a la Catedral i l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Més notícies. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz. L'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. Alarma a Belfast per l'intent de decapitació d'un home. La Generalitat i Adif culpen a Siemens de les caigudes a Rodalies. Punxa l'última vaga de docents del curs a Barcelona amb un 12% de seguiment. I creix el malestar a les Balears pel turisme massiu. El periòdico, amb imatge també del Papa a la Catedral, saludant a voluntaris, diu el Papa, crida als catalans a ser constructors d'unitat. També un titular i una fotografia que ocupen tres quartes parts de la portada. Afegeix que el pontífex apela a combatre la violència masclista i tractar el mal invisible de la salut mental. Illa agraeix a Prevost la sensibilitat cap a Catalunya en una audiència privada. Els joves prenen la plaça de la Catedral per rebre'l. Més de 40.000 persones participen en la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic. Més notícies. La presidenta de la CEPI defensa el paper del holding en els rescats a empreses. Una conversa interceptada a l'Eire apunta a la Fiscalia l'estratègia per desmuntar l'UCO. Un mundial marcat per la tensió geopolítica alça de mal taló. Cita a Mèxic i als Estats Units. A partir d'avui, el jutge prendrà declaració a veïns, metges i avis del nadó maltractat. I Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir. El Punt avui no es desmarca tampoc de la resta de diaris, dedica pràcticament tota la portada a la imatge del Papa amb la seva salutació en català. Bon dia i bona hora. A Madrid, El Mundo titula La trama Leire va intentar desenes de pelotazos a l'empara de Montero. Vicente Fernández exercia de president de CEPI, tot i no tenir càrrec, i la fontanera del PSOE, la seva cap de gabinet. Van voler influir a Traxa i a Mercasa. María Jesús, diuen, havia ordenat guardar el lloc a Vicente i l'anava a posar. No podies enfrontar-te amb ella i calia evitar-ho, expliquen testimonis. Sobre la visita del Papa hi dedica mitja portada amb fotografia del Papa, la seva arribada a l'aeroport, conversant amb Salvador Illa. Lleó 14 insta els catalans a ser constructors d'unitat. Intervé en castellà i català i ignora les apel·lacions d'Illa i de Junts que Catalunya és una nació. Més notícies, batalla campal en el partit de Díaz. Creixen les denúncies per setge i frau a les primàries. Un alt càrrec militar mor a Moscou, víctima d'un atemptat amb cotxe bomba. I maniobres diplomàtiques al voltant del front polisari per coronar el Sàhara al rei de Marroc. L'ABC, en portada també de tres quarts parlant del Papa, diu que el Papa demana als catalans que siguin constructors d'unitat. Elogia a Barcelona, qui s'ha entregat per construir harmonia i pronuncia en català un terç del primer discurs.
fotografia del papa a la seva arribada a la catedral. L'altre titular del dia diu que l'excap de la Guàrdia Civil va ordenar ocultar els e-mails de David Sánchez. Va citar els agents de la UCO per esbroncar-los i mostrar la seva indignació per investigar els correus del germaníssim al president. El País destaca el fiasco de l'Eurocaça, que exposa la debilitat de la defensa de la Unió Europea. Aquest és el titular del dia. Parla d'estupor en diverses capitals davant de la fi del projecte pel xoc entre París i Berlín. Espanya té dues opcions, embarcar-se amb Alemanya o comprar l'avió francès. Robles, la ministra de Defensa, diu que s'ha avantposat l'interès industrial a la seguretat i això és greu. El País és l'únic diari on no veiem ni fotografia ni tampoc titular destacat de la visita del papa a Barcelona. La fotografia de portada se l'emporta el líder del PSOE a Extremadura, Álvaro Sánchez. Diu el PSOE extremeny ofereix el seu vot al PP si prescindeix de Vox. Més notícies. El jutge demana permís als Estats Units per utilitzar els missatges sobre Zapatero. Estats Units llença una onada d'atacs a Iran per l'abatiment d'un helicòpter. Marroc imposa la seva força en el Sàhara al trencar la línia successòria del Front Polisari. El judici a David Sánchez acaba amb versions oposades entre la UCO i els testimonis. Acabem parlant d'esports. El Madrid diu que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez i l'Atlético ho nega. Arribem a un quart de 10 del matí, entrem ara sí en plana esportiva i econòmica. En esports titula a l'engròs. El Mèxic-Sud-Àfrica de demà obrirà la 23a edició de la Copa del Món, la primera amb 48 seleccions i 3 països organitzadors. L'esport amb imatge de Julián Álvarez diu no a Florentino. L'Atlético rebutja els 150 milions del Madrid per Julián Álvarez. El club matalasser respon amb ironia al Madrid. Ens feu riure. Mundo Deportivo diu l'11 del Mundial. De la Fuente ja té perfilat el seu equip titular amb Lamine i Nico i Pedri al comandament. La Roja va batre a Perú amb autoritat en el seu últim test i està ben afinada per la gran cita. L'As, amb imatge de Julián Álvarez, diu galàctic fallit. El Madrid confirma que l'Atlético ha rebutjat la seva oferta de 150 milions per Julián Álvarez. El club blanc i vermell es remet a la clàusula de 500. Ironia. Ironitza. Com no ens portarem bé si ens feu riure encara més que el Barcelona? El Marca, també amb imatge de Julián Álvarez, diu i l'Atlètic diu que no. Julián era el galàctic de Florentino. Acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que Espanya contempla unir-se al caça d'Alemanya o comprar el caça francès. L'Economista cita Cristina Álvarez, la presidenta del Corte Inglés, anuncia la seva estratègia en una carta a la plantilla on diu que la nova ruta posa el focus a la botiga i al client. I finalment, Expansión destaca que la inversió immobiliària es dispara un 50% a Espanya. Tanquem així la nostra visita al quiosc, fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia. Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials. I avui la píndola d'opinió l'extrem dels podcasts de la cadena SER el porta l'escriptor Juan Tallón i la d'avui es titula concretament Quan serà dilluns?

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: A Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Camí de les 10, anem a repassar quina notícia en un dia com el d'avui, en un 10 de juny. Avui fa 10 anys, segons publicava el diari Expansión, especialitzat en informació econòmica i de mercats financers, la cadena de moda Inditex volia apropar a la capital catalana als 400 empleats de les oficines centrals de Bershka de Tordera. Així, l'empresa gallega estaria buscant un espai de grans dimensions a prop de Barcelona. El rotatiu apuntava que Inditex veia més fàcil atreure i retenir talent en una empresa que té la seva seu a Barcelona que en una situada en un municipi a una hora de distància de la ciutat. Aquell era el principal motiu pel qual Inditex volia traslladar la seu de la cadena Bershka de Tordera, a la comarca del Maresme, a una ubicació prop de la capital catalana. Inditex estava buscant un emplaçament que pogués acollir la nova seu de Bershka, on s'instal·larien els 400 empleats que treballaven a les seves oficines centrals. La plataforma logística de Bershka es mantindria en el complex que Inditex tenia entre Tordera i Palafolls. Segons fonts del sector immobiliari, Inditex havia tantejat diversos terrenys, entre els quals hi figuraven unes parcel·les situades a prop de Sant Andreu, i en tots ells es buscava una superfície de grans dimensions. No només calia trobar espai per les oficines dels 400 treballadors, sinó que a la seu de Bershka, com a la resta de cadenes del grup, hi havia d'haver superfície suficient per altres instal·lacions, com un prototip de botiga de dimensions reals que s'ubicava dins de la seu i que servia de model de com havien de ser la resta de punts de venda i com es col·locarien les peces. La futura seu també integraria espais d'exposició de productes, així com els platós, on es fotografia els models amb les peces de cada col·lecció. També havia de comptar amb un espai per les sales de reunions per totes les visites de proveïdors, sales de patronatge i confecció i, finalment, zones de serveis comunes per als treballadors. En un dia com el d'avui explicàvem també fa 5 anys que, tal i com apareixia publicat al Diari Oficial de la Generalitat, el tordarenc Bernat Costas havia estat nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya. Costas havia sigut regidor d'Esquerra a Tordera del 2003 al 2011 i coordinador de promoció econòmica del municipi. També va formar part de la Federació Comarcal del Maresme durant 6 anys i de la Comissió Sectorial d'Unió Europea. En aquells moments era director de l'oficina del vicepresident Pere Aragonès. Costas es mostrava satisfet i il·lusionat per aquella nova etapa on podria desenvolupar una gestió més política que fins aquell moment.
1: Doncs amb moltíssima il·lusió i moltes ganes. Jo fins ara estava fent funcions de cap de gabinet del vicepresident Aragonès. Ara, president, ens separa una nova etapa en la qual també es volia donar un nou aire a les relacions entre el govern i el Parlament i a la gestió de les comissions bilaterals entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat, i que el president m'hagi encarregat aquesta funció és un honor i moltes ganes de posar-nos-hi i de fer servir el govern i el país tan bé com sapiguem.
0: Costas explicava que entre les tasques a realitzar destacava el fet de representar el govern de la Generalitat al Parlament o la gestió de les comissions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat.
1: Dos encàrrecs molt polítics, diguem. Un d'ells el de ser el representant del govern de la Generalitat en el Parlament i, per tant, de gestionar amb els grups parlamentaris i amb la mesa del Parlament doncs tot el trasllat d'informació que els diputats reclamen al govern o totes les compareixences dels membres del govern en seu parlamentària i, per tant, una funció de gestor d'aquesta relació entre el govern i el Parlament, que sempre té diguem, bastanta substància i en la que sempre no sol ser especialment fàcil i, per tant, la feina d'intentar fer-ho fluid i intentar ajudar que sigui el més positiva possible, doncs és tot un repte. I, per altra banda, a la Direcció General tenim encomanades també les funcions de la gestió de les comissions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. La pròpia comissió bilateral, la de traspassos de competències, la d'infraestructures i la d'afers econòmics i fiscals. Tot apunta que de forma molt pròxima començaran a reprendre's aquestes reunions que es van fer les darreres del 2018 i que anteriorment no s'havien reunit des del 2011. I, per tant, és un àmbit en el qual aquesta legislatura el president vol donar-li molta importància, molta rellevància.
0: Costas afirmava que entre els reptes de la legislatura destacava la negociació de la possible ampliació de l'aeroport del Prat. Respecte a les negociacions amb l'Estat, assegurava que estaven pendents que s'executessin diversos acords en matèria econòmica i de competències.
1: Tenim pendent de que s'executin i es portin a terme els acords que es van adoptar l'any 2018, en el qual doncs des de les transferències econòmiques de la disposició addicional tercera de l'Estatut famosa, que fa tants anys que coeix i que encara no s'han concretat, fins als traspassos econòmics per fer front als augments de dotació dels Mossos d'Esquadra, que estan xifrats en 75 milions d'euros anuals i un deute pendent de 800 milions d'euros, que hem de concretar com es porta a terme de forma definitiva i que són les grans reivindicacions permanents que fa molts anys que el govern de la Generalitat de Catalunya té. Per tant, sens dubte aquest serà l'espai de més responsabilitat i també de més il·lusió de poder això, obtenir resultats tangibles pel país.
0: El nou director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament considerava que el nou govern entre Esquerra i Junts naixia amb més solidesa que l'anterior.
1: Crec que s'ha arribat a un molt bon acord de govern entre Esquerra i Junts i que s'està veient que el govern està començant a funcionar amb unes bases de relacions dels dos partits molt més sòlides del que havien tingut fins ara i, per tant, la legislatura té pinta que servirà als propòsits amb els que neix de acabar de sortir de la pandèmia, reconstrucció, i intentar encarrilar la sortida del conflicte polític que tenim amb l'Estat. Hem de posar en marxa les properes setmanes aquesta taula de diàleg en la qual el govern de Catalunya hi anirà amb la defensa de l'amnistia i del dret a decidir dels catalans com a bandera, i que a més ara tenim de nou la certesa que aquesta és la reivindicació que aglutina més gent a Catalunya al darrer.
0: Nascut a Tordera l'any 1981, Costas és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra i té 4 postgraus en Desenvolupament del Comerç Urbà, en E-Govern, en Lideratge i Governança Local i en Urbanisme. I avui fa un any l'Institut Lluís Companys a Tordera, amb el suport de l'Ajuntament i el Museu de Ciències Naturals de Granollers, havia posat en marxa el projecte Liró, una iniciativa per estudiar i conservar el liró gris, un petit mamífer nocturn i tímid que habita els boscos i passa gran part de l'any en letargia. La setmana anterior es van instal·lar 12 caixes niu a la zona de la Raureda, als afores de Tordera, com a part d'un programa de seguiment coordinat pel Museu de Granollers. Aquelles estacions permetrien monitoritzar la població d'aquella espècie i analitzar-ne les variacions a causa dels canvis climàtics i de l'entorn. El projecte tenia com a objectius principals estudiar la distribució i l'ecologia, promoure la conservació i sensibilitzar la ciutadania. Lídia Freixas, membre del Museu de Ciències Naturals de Granollers, ens ho explicava.
2: El projecte Liró està liderat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers. És un seguiment poblacional d'aquesta espècie, del liró gris a Catalunya, mitjançant les estacions de caixes niu. Va néixer dins la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, en concret en el parc del Montnegre i el Corredor, on es posen les primeres caixes l'any 2004. Actualment hi ha una 50 d'estacions de tot Catalunya. D'aquestes, unes 17 estan dins la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, que consisteix en aproximadament en unes 230 caixes. La meitat d'aquestes estacions són portades per voluntaris, l'altra meitat per professionals.
0: Aquella iniciativa, que comptava amb la participació de professionals i voluntaris, volia ser una eina per una gestió forestal més sostenible i per apropar la natura a la societat. I fins aquí les efemèrides informatives. Anem ara a les efemèrides musicals.

0: 107.1 FM.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
0: Ràdio Tordera.
3: En un dia com el d'avui en el món de la música, els Beatles publicaven i arribaven al número 1 britànic amb l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Era l'any 1967.

I la darrera referència musical d'avui ens la porta Rihanna, que en un dia com el d'avui de l'any 2007 aconseguia el seu primer número 1 d'àlbums al Regne Unit, amb Good Girl Gone Bad.

0: un aspecte que també valorem molt és el que va dir.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90% durant el mes de maig. Ha disminuït en 26 persones les llistes d'atur a Tordera. El regidor d'Ocupació i Formació, Rafael Gadó, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
1: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
0: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació que celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
2: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
0: Junts per Catalunya presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada tordarenca Judit Tronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
3: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
0: Èxit rotund en la novena edició de La mirada del poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicat a la poetessa Anna Bou Jorba. Ella mateixa intervenia a la part final de l'acte de l'itinerari artístic.
4: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
0: El Benet de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Project amb la formació Caset DJ. En esports, la jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el hoquei Sal després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Ella mateixa valorava aquesta fita.
5: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei sigui és més competitiu.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dimecres, també de cara a les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui, situació meteorològica amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment de quera tempestuós, al llarg d'aquest matí, ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que doncs, siguin més elevades. D'entrada, amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara demà s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pugen una miqueta a les hores centrals del dia i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
0: Un informatiu que completarem amb espais habituals. Avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, regidor, entre d'altres, de les àrees de Medi Rural i Pagesia, Sanitat també de l'Ajuntament de Tordera. Comencem l'informatiu.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Comencem, doncs, a explicar l'actualitat d'aquest dimecres. Baixa l'atur a Tordera el mes de maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,99%. Malgrat això, Tordera continua sent el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 68 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. A la comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de més de 500 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.331 persones a la comarca sense feina, el que representa un 8%. El regidor de Formació i Ocupació aquí a Tordera, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
2: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: A Catalunya es registren més de 300.000 persones aturades a les oficines de treball, al nivell més baix d'atur registrat des del mes de maig de 2008. En plana política, En Comú Podem Tordera ha anunciat oficialment la seva intenció de tornar a concórrer als comicis locals de 2027. La decisió presa per consens en l'assemblea celebrada el passat mes de maig respon a la voluntat de la formació de presentar una alternativa al model polític actual, que qualifiquen de continuista. Ho explicava el regidor Salvador Giral.
3: El fet que hagin transcorregut més de 3 anys de legislatura sense que s'hagin produït canvis o millores al municipi, doncs ha estat determinant per tal que decidim prendre aquesta determinació. A partir d'ara, el proper mes de setembre, començarem el nostre procés de primàries internes per tal d'escollir a la candidata o el candidat que ens haurà de representar a les eleccions de 2027, i a partir d'aquí plantejarem quin serà el format que presentarem, ja sigui una coalició de partits, com fins ara amb En Comú Podem, o qualsevol altra via que considerem en el seu moment adequada.
1: La formació ha fet un balanç molt negatiu dels 3 anys de mandat de tripartit format per Junts, PSC i Més Tordera. En Comú Podem denuncia que el govern manté les mateixes dinàmiques conservadores que el municipi ha arrossegat els darrers 31 anys sense implementar canvis substancials. Un altre dels factors determinants que ha impulsat la formació a presentar-se de nou és, segons Giral, l'onada reaccionària que perceben actualment. En Comú Podem subratlla que partits com Vox o Aliança Catalana representen valors antagònics als seus i defensen que és més necessari que mai garantir una veu progressista al nostre municipi.
3: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres i que creiem que fan que sigui més necessari que mai que seguim defensant els nostres valors. No podem permetre que la gent que pensa com nosaltres es quedi sense representació, i així que a partir d'aquí el que farem serà decidir com ens presentarem i amb quin format.
1: El mes de setembre els partits iniciarà el procés de primària interna per escollir la persona que encapçalarà la llista. La formació encara ha d'acabar de decidir si es presentarà en solitari a través d'una coalició o qualsevol altra via electoral que considerin estratègica i adequada per Tordera.

0: El grup parlamentari de Junts ha registrat aquesta setmana al Parlament una proposta de resolució que insta el govern a consolidar i ampliar l'oferta de formació professional al municipi de Tordera. La iniciativa busca garantir la continuïtat del grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes existent, creat al corresponent grau superior per al curs 27-28 i estudiar l'ampliació de l'oferta formativa en àmbits estratègics per al territori, com la logística, el comerç i l'administració. Ho explicava la diputada tordarenca Judit Toronjo.
1: Vam aprovar aquesta iniciativa per ampliar els estudis de formació professional, per donar més oportunitats als nostres joves o no tan joves i sobretot perquè es puguin quedar en el nostre municipi estudiant i tenint aquesta continuïtat arrelada al territori, arrelada al teixit productiu i empresarial del municipi però també de la comarca del Maresme. I ho fem amb aquesta aposta, com dèiem, de la formació professional perquè és una reivindicació històrica i perquè creiem que hi ha moltes habilitats, moltes pràctiques específiques que han de potenciar aquest desenvolupament en estudis i àmbits com la logística, com el comerç, com l'administració o com també la informàtica. En aquest sentit, creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
0: Segons Toronjo, el model actual del govern d'Illa, que centralitza l'oferta d'FP en macroinstituts ubicats en grans nuclis de població com Blanes, Mataró o Girona, està deixant enrere municipis com Tordera, on hi ha demanda i potencial per ampliar els estudis professionals. La diputada aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
1: Hem vist darrerament els últims anys com hi ha hagut una tendència a intensificar o a potenciar els centres de formació professional a les grans ciutats, a centralitzar aquesta oferta formativa, el que allunya a molts estudiants de municipis com Tordera a poder accedir a aquests estudis. Creiem que cal consolidar, per tant, una oferta que ens permeti donar oportunitats a aquests joves i cal reforçar també en altres sectors que poden tenir un potencial que va molt lligat a l'activitat econòmica tordarenca. Per tant, per nosaltres és clau la formació professional, són claus els estudis, aquest èxit educatiu per acabar amb l'abandonament escolar i per donar oportunitats a tothom.
0: Una de les crítiques més fermes ha estat cap a la política de tancament dels grups de I3. Segons Junts, aquesta mesura és contraproduent, especialment en un municipi com Tordera, que registra una matrícula viva, alumnat que s'incorpora fora de termini, en constant creixement. Davant d'aquest escenari, Toronjo fa una crida al diàleg obert amb els sindicats i tot el sector educatiu. La voluntat és arribar als consensos necessaris per tal que el pròxim curs escolar es pugui iniciar amb totes les condicions i garanties per als infants. En plana cultural, el passat dissabte 6 de juny, Tordera va viure una jornada única amb la celebració de la 9a edició de La Mirada del Poeta, un projecte que un any més ha estat la poesia al centre de la vida cultural del municipi. Enguany, l'obra de l'Anna Bou Jorba, concretament el poemari El cirurgià de màscares, va inspirar un recorregut poètic que va omplir els carrers de creativitat, participació i art. La poetessa destacava durant el recorregut artístic la força de la mira del poeta. L'Anna Bou Jorba va acompanyar el recorregut durant tot el dia compartint la seva mirada i emocions. Al tancament de l'acte, Bou va pronunciar un discurs en el qual va valorar molt positivament la feina feta, la implicació de gran part de la societat tordarenca i especialment el tractament innovador que s'havia fet de la seva obra des de les arts escèniques.
2: El poema no és la vista en si, és el llindar, és la finestra on observar la vista. I això és el que hem celebrat avui a Tordera. Vosaltres heu mirat amb la vostra mirada els meus poemes que miren. Ha estat l'execució de la vostra mirada performativa sobre els meus versos. Així doncs, proposo al Teatre Clavé, a l'Ajuntament, a tot Tordera, un nou esdeveniment cultural que sigui un joc de mirades. Per exemple, la mirada, l'heu fet vosaltres, que algú us miri, per fer la mirada sobre la mirada del poeta. que per extensió i confirmada la fina creativitat i espectacular originalitat que hi ha aquí, aquesta terra d'art i de torts, crearia paral·lelament la mirada sobre la mirada sobre la mirada del poeta, i així acaronar-nos constantment i anar-nos intercanviant entre tots mirades, alegries i belleses fins a l'infinit.
0: Més de 300 persones van participar en aquesta edició, que va destacar per la transversalitat dels col·lectius i els llenguatges artístics implicats. L'Escola de les Arts, en col·laboració amb diferents agents del teixit social tordarenc, van crear instal·lacions artístiques que van fusionar belles arts, text, moviment i performance, demostrant una vegada més el poder de la poesia per unir disciplines i persones. I el proper dissabte, 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteix de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el municipi, que promet ser una de les cites més divertides de l'estiu a Tordera. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme de la Caset DJ, que seran els responsables de fer ballar els assistents. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció, destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada aproximadament. L'entrada serà totalment gratuïta, fet que preveu una alta assistència. Tanmateix, l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir el seu accés a la celebració.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Maria Marés, jugadora de la base del Club Patí Tordera, va proclamar-se campiona de la Copa d'Espanya Femenina Infantil 2026 d'hoquei patins amb el Salt. L'esdeveniment, disputat el 31 de maig a Astúries, ha reunit els millors equips nacionals de la categoria. L'equip va dominar la fase de grups en contundència, assolint un ple de victòries. Tot i aquesta claredat inicial als marcadors, la fase eliminatòria va ser més complicada. Tal com ha relatat la mateixa Maria Marés, l'exigència va ser màxima a mesura que avançava el campionat.
2: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
1: El Club Hoquei Salt va haver de suar per imposar-se per un ajustat 2-1 i aconseguir el bitllet per a la gran final. En el partit decisiu pel títol, el conjunt gironí va tornar a mostrar la seva màxima solvència, superant el Club Patí Vilassana amb un resultat de 3-0. Marés, peça clau de l'infantil A del Club Patí Tordera i vinculada al femení 15 del Club Hoquei Salt, ha hagut de multiplicar esforços aquesta temporada.
2: Em vaig sentir molt bé dins i fora de la pista, ja que portem tota una temporada entrenant tant amb el Tordera com amb el Salt, preparant-nos per aquests tipus d'ocasions. Ara que s'ha acabat, i em sento molt orgullosa tant a nivell personal com a nivell d'equip.
1: Amb aquesta intensa preparació física i mental li ha permès rendir al més alt nivell i gaudir de l'ocasió. Més enllà de la Copa, la jugadora destaca l'enriquiment vital que suposa una cita d'aquesta envergadura. Parlem de la previsió meteorològica per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
4: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb la companyia dels regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor de Més Tordera, Xavier Pla. Benvingut. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Regidor, entre d'altres, de Medi Rural, Pagesia. Regidor, estem entrant ja pràcticament a l'estiu. Quan s'arriba a l'estiu es parla molt de la campanya contra incendis. Una feina contra els incendis forestals que a Tordera podem dir que es fa durant tot l'any. Sí que ara s'estan fent les franges de protecció contra incendis, però el tema de camins, el tema de prevenció es fa durant tot l'any. Com creu que s'afronta com a municipi aquesta campanya contra incendis? Quines tasques vostè destacaria que es fan en aquest sentit?
2: Bé, nosaltres, doncs, com cada any estem atacant, ho has explicat molt bé, des de dos bandes. Una des de l'àrea de medi ambient, que porten Sergi Masó, l'execució de les franges, és a dir, aquesta franja de seguretat a les urbanitzacions. Recordem que durant aquest mandat ja hem obert la darrera franja que faltava, que restava pendent, que era la de Sant Llop. Per tant, doncs, recordem també, doncs, que som dels pobles a nivell del Maresme que ho tenim més avançat i més treballat. I per tant, doncs, és una cosa positiva, no? Ho estem fent, doncs, cada any, i estem, doncs, introduint els millors que en base al pressupost i al temps disponible, doncs les podem dur a terme. La part de franja, la part de camins, ja hem iniciat la licitació per executar, doncs, el manteniment d'aquests camins del PPI, de Pla de Protecció contra Incendis, que és uns camins que marquen els tècnics de la Diputació, juntament també amb els bombers i amb l'ADF, doncs, local, perquè també, evidentment, aquest coneixement del territori el tenim també des d'aquí a Tordera, i doncs cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió, doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment, doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet, doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres des del punt de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament, doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament, doncs, periodificat d'uns camins, però a vegades, doncs, el temps, no?, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no?, perquè si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut, doncs, d'actuar-hi, no?, tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no? També enguany tenim una mica com a novetat, hem aconseguit una petita subvenció complementària al pla ordinari de 6.000 euros que farem una petita millora dels camins d'accés a Orsavinyà, no? Una aportació, doncs, de terres per bé, que hi ha un problema molt puntual que hem d'intentar solucionar-ho, i ho farem així. I després també restem d'una subvenció que també tenim confirmada a través de la Generalitat de Catalunya, que ho gestionem a través de l'ADF local, no?, que sí que se'ns ha confirmat, i per tant, doncs, també la durem a terme, no? Això és dins d'aquest 2026, que després, bueno, fer el contacte menor i dur-ho tot plegat no? Però sí que ha de quedar molt clar, doncs, els tordarencs i els tordarencs, que d'aquí, doncs, som dels municipis que hi diguem més recursos, també obligats evidentment, doncs, pel territori que tenim, però també per la voluntat política de que hem de col·laborar amb els bombers de la Generalitat, i que gaudim d'un suport de la Diputació de Barcelona des de l'àmbit tècnic i econòmic que ho fan possible.
1: I aquí també, doncs, s'ha d'instar la ciutadania que sigui responsable, no?, i que davant de qualsevol situació de perill que ajudi, doncs, a la prevenció.
2: Correcte, no? És a dir, no tenir un comportament de risc, és a dir, no encendre foc al bosc fora de les zones permeses ni als períodes permesos, perquè la millor prevenció és no tenir conductes de risc, no? Nosaltres el que estem fent és preparar-nos en el cas d'un esdeveniment, en el cas d'un incendi, no? Però la millor situació és que no hi hagi cap incendi, no? I per tant aquí sí que la ciutadania té una responsabilitat molt, molt important, no? I recordo també, que no ho he citat anteriorment, també vull destacar, doncs, la feina que s'està duent des de la nostra àrea amb el coneixement del territori, no? Des de medi ambient, també des de pagesia, doncs, aquest coneixement que tenim dels camins, de les incidències, punts més conflictius, ho estem aprofitant, no? i també cal dir-ho també amb la col·laboració que tenim amb els bombers voluntaris de Tordera, no? Per tant, tot això va sumant, són petites trossos que al final doncs fa que tinguem una feina ben feta. No és mai perfecta, potser mai no és suficient, però sí que realment en tema de prevenció contra incendis estem al capdavant dins el Maresme.
1: I no s'anomena gaire, gaire, però la importància de la pagesia en la prevenció contra incendis, vull dir que a vegades no en parlem, perquè el factor del treball del pagès és molt important.
2: Correcte, no? Una mica ara... És a dir, el fet de que ha hagut durant els... A partir dels anys 50, doncs, cap a l'actualitat s'han abandonat molts boscos que s'han abandonat molts camps que s'han transformat en bosc, per tant hi ha molt de massa forestal de forma contínua, doncs seria bo a la mesura possible doncs, recuperar part d'aquests boscos tornant-los a transformar doncs en camps, no? Això ho tenim també clar des de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera i també amb la Diputació doncs, de Barcelona, i estem intentant doncs recuperar algunes feixes o camps que siguin útils, no? Perquè es transformin, doncs, que es facin rompudes, és a dir, que traiem tot l'arbrat i ho transformem una altra vegada, doncs, en un camp, no? Que té una doble funció. Una, per la part de prevenció d'incendis, per tenir una clapa més que ens pugui fer de tallafocs, i per la part de l'espai agrari de Baixa Tordera, doncs, perquè tinguem doncs, més zona cultivable, no? I al final, doncs, fer la nostra pagesia més potent.
1: Regidor, hem parlat moltes vegades en aquesta entrevista d'aquest pla especial de masies i em sembla doncs, que ja està en marxa, està en funcionament, vull dir, ara ja no hi ha marxa enrere. Expliqui'm, recordi'm potser en què consisteix aquest pla especial i en quin moment es troba actualment.
2: Bé, ja, doncs, primer estem a la fase inicial i també expliquem què és un pla especial de masies. En si mateix no és una modificació urbanística, encara que neixi des de pagesia, l'hem impulsat des de la nostra àrea, però és una activitat que es fa des de l'àrea d'urbanisme, però que nosaltres doncs, liderem. No? Aquí el que es tracta és de revisar aquelles cases construïdes abans del 1954, que poden entrar en base a uns criteris tècnics, poden ser catalogades com a masies. Això quina utilitat té? Doncs que es determinarà d'aquestes... Doncs, masies que poden ser catalogades, n'hi ha a dia d'avui aproximadament en l'esborrany inicial doncs unes 250, doncs veurem que d'aquestes 250 quines entren definitivament o no en el catàleg. Les que són escollides, què se'ls hi fa? Se'ls hi fa una foto externa, una valoració de volums i es diu quina part de la construcció pot formar part del catàleg. Què vull dir amb això? Doncs que evidentment la construcció al llarg dels anys doncs, va patint doncs, normalment ampliacions, no? Per exemple, una casa del 1900 doncs, té un cos que està fet del 1900 però té uns porxos fets del 2000. Doncs aquests porxos del 2000 no poden entrar dins el catàleg, però sí la casa matriu feta del 1900. Es delimita quin és el volum que forma part d'aquest doncs, aquest catàleg, és a dir, aquestes cases doncs... quina part doncs, entra en aquest catàleg, i llavors amb aquest volum es diu quina superfície es pot ampliar i també es delimiten els usos que s'hi poden dur a terme. Usos com una casa rural, una seu per un petit emprenedor, sigui via un obrador o sigui un treballador, per exemple, un arquitecte, no? Que vulgui posar la seu despatx en una casa. També. Per tant, hi ha diferents usos. En alguns casos de masies molt grans que n'hi haurà molt poques a Tordera, la possibilitat d'haver-hi un ús hoteler que aniria per una altra via, val? Per tant, tot aquest conjunt d'usos. Això què fa al final? Doncs el que fa és valoritzar la casa, no és el mateix, jo faig una mica doncs, a vegades el símil molt simplista de dir, no és el mateix un cotxe amb papers que un cotxe sense papers, el valor canvia molt, no? Doncs la casa és el mateix, no és el mateix una casa on queda molt clar quines superfícies pot ampliar, quins usos s'hi poden fer i també poder-la posar en el mapa de cases que tenen un cert valor, no? Això també a l'hora pel propietari doncs, li genera una valorització de la seva finca i també per aquella gent que vulgui que doncs, hi ha hagut casos, no? Evidentment doncs, que vulguin dur a terme una activitat, doncs el que estem fent és escurçant el tràmit administratiu. Suposem doncs, que una persona vol posar un obrador en una casa on l'ús està permès, el temps de posar en marxa aquest obrador de forma oficial s'escurça doncs, molt. No? Si no seria necessari entre 3, al voltant de 3 anys, doncs d'aquesta manera s'escurça des del punt de vista teòric, ja. A la meitat, val? Sempre s'ha d'haver imprudència perquè no depèn de l'Ajuntament de Tordera, sinó de moltes coses depèn de la Generalitat, però sí que s'escurça i evidentment aquest era l'objectiu que teníem, no? Valoritzar les cases. També un altre exemple que podríem posar, cases que siguin amb volums doncs, de més de 400 metres quadrats, es pot fer divisió en dos habitatges, no? Una unitat de 250 metres quadrats i una unitat de 150, no? Això està plantejat doncs, pel relleu generacional, no? Una cosa que també ens preocupa molt des de l'espai agrari, per facilitar-ho, no? El fet de poder separar doncs, en dues unitats una casa molt gran doncs, té també un valor extra, no? També és una cosa que també està contemplada en el Pla Especial de Masies, no? Tot plegat això ho vàrem posar en marxa doncs, fa uns mesos, i va ser una sessió en la qual hi van assistir doncs, 97 cases, 97 propietaris d'aquests 250, no? Va ser un molt bon punt de sortida. Nosaltres hem contractat un despatx especialitzat en, i amb experiència en plans especials de masies, més de 15 anys d'experiència, i per tant doncs, fa que les garanties d'èxit, no, doncs, siguin més altes i la capacitat per resoldre dubtes tècnics doncs, siguin més bones, no?
1: Quina va ser la reacció dels propietaris? Com van valorar aquest pla?
2: És a dir, la majoria doncs, s'ha rebut positivament doncs, aquesta millora. Evidentment, doncs, hi ha persones que han expressat els seus dubtes des d'una vessant molt més tècnica, no? És a dir, què suposava aquest canvi d'usos, si era obligatori o no era obligatori, llavors el tema de la divisió horitzontal, no? Fins a quin punt es podia doncs, dividir, i també el tema d'una mica, doncs, en algun cas, doncs, un tema de privacitat, no? De dades, així també es van resoldre dubtes, no? Va ser una primera sessió que es va dur a terme a l'Hospital de Pobres, que a causa doncs, de tants assistències vam haver de fer dues sessions vam haver d'allargar més, no? Vam haver dues sessions, i per tant doncs, l'interès és important, no? Però la rebuda en conjunt va ser molt positiva.
1: Quin procés seguirà ara tot aquest pla?
2: Aquí tenim un termini d'execució aproximadament doncs, de 2 anys. Hi haurà una aprovació doncs, ara doncs estem en la fase més preliminar, és a dir, estem al despatx d'arquitectes, està fent visita casa per casa, i llavors tindrem la foto completa i després hi haurà una segona fase de dir quins usos estan permesos a cada lloc, perquè per exemple hi ha usos que es poden per exemple, poso un exemple que no té per què ser en una casa particular, que quedi molt clar. Per exemple, no és el mateix instal·lar un hotel en el Pla de Gelpí, que tenim uns accessos de camins, que és viable que la mateixa casa col·locada en el Parc Montnegre Corredor, doncs que la possibilitat de fer un hotel dins del parc doncs seria molt més limitada, no? Això també haurem d'estudiar-ho, i és aquest treball posterior a les visites que ara s'estan duent a terme.
1: Fa uns mesos, des de la seva àrea, es va realitzar aquests treballs d'obertura de la part inicial de la presa esquerra de la Tordera, de treure sediments per intentar doncs, guiar aquestes baixades de la Tordera a través del pla. Els bons resultats els porten ara a intentar demanar una subvenció a l'ACA per fer la totalitat de la presa esquerra, per netejar-la i que sigui doncs, una via hidràulica que permeti doncs, diversificar doncs, el tras de la Tordera. Un projecte que entenc que és important, és un projecte doncs, força també destacat. Bé, regidor, com valora primer de tot aquestes primeres obres inicials i què n'espera doncs, d'aquesta obra ja de la totalitat d'obres?
2: No, el que vam poder, amb aquesta primera obra inicial, que va suposar aproximadament doncs, una despesa doncs, d'uns 45.000 euros aproximadament, el que vam poder observar doncs, amb la pluja del Harry del gener d'enguany, doncs, que realment doncs, va funcionar quan dic això és va passar, doncs, després de molt de temps va passar aigua doncs, pel braç esquerre. Per tant, el que estem fent és dividint el flux que ve d'Hostalric, de Santa Coloma, Farners, aquest flux d'aigua, doncs, l'estem dividint, allò que passi tot per la part ampla, doncs per sota del pont de ferro l'estem dividint i que passi doncs, pel braç esquerre més a la vora de l'estació. El que volem aconseguir amb això és que tinguem menys pressió de fluid, d'aigua doncs, cap a doncs, la zona de la pista Amistat on s'està refent aquests dies doncs, la rocalla, no? amb aquesta solució, amb aquest acord que es va fer amb l'Agència Catalana de l'Aigua per subsanar les deficiències d'aquesta construcció, doncs el que volem fer és això, doncs dividir-ho. Ens hem donat compte que estava funcionant correctament i això ens ha animat també la preocupació de l'ACA per fer una gestió correcta arrel, evidentment, doncs, de glòria doncs, de la Tordera, del riu La Tordera, fa que la predisposició de l'Agència Catalana de l'Aigua sigui més alta a subvencionar-nos doncs, aquesta actuació, no? I per tant, doncs, durant aquest mes presentarem, engegarem, hem carregat ja el projecte per presentar-nos a la subvenció, a la convocatòria, perdó, doncs, i per dur a terme, no? Pensem que aquesta actuació està plantejada doncs, és amb la retirada de sediments, de desplaçament de sediments, pensant molt amb la funció hidràulica, és a dir, enfocat a assegurar-nos que l'aigua doncs, passi per aquest braç esquerre, ens alliberi en cas de plogudes fortes, ens passi una part important de cabal per aquest braç esquerre, i evidentment doncs, fer un tractament mediambiental adequat, com és el que hem fet doncs, en aquesta primera obra, no? Que doncs, hem preservat doncs, els arbres més importants, hem retirat una part de la canya, hem desplaçat sediments per facilitar el flux d'aigua i al final doncs, ha funcionat prou bé. És una deficiència que arrosseguem des de fa més de, podem dir, de potser 30 anys en aquest braç esquerre, i per tant estem aquí doncs, per intentar doncs, solucionar-ho, no? Jo crec que ara hi ha la consciència que això és important, el fet del canvi climàtic i aquestes tordarades que segurament aniran passant, com diuen els meteoròlegs, més sovint, ens obliga doncs, a treballar sobre el riu per preparar-nos més bé per aquestes avingudes que potser no seran més intenses però seran més freqüents.
1: S'entreveu un projecte important perquè evidentment estem parlant d'un tram bastant llarg. Actualment està molt brut, vull Correcte. Dir que hi ha molta feina. Entenc que bé, és un projecte que seria molt important per Tordera, però que no hem de preveure en un curt termini, sinó que entenc que s'haurà d'estudiar bé com es tracta.
2: Exacte, no, és a dir, normalment si ens acaben, doncs ara ens presentarem a la convocatòria, llavors no sé exactament el termini en què ells, si aproximadament en 6 mesos acaben traient doncs, qui ha guanyat o qui doncs, ha rebut la subvenció, i després el termini d'execució de les obres són aproximadament normalment de 24 mesos, no? Per tant, estaríem parlant d'un projecte de 2-3 anys vista, i per un import doncs, segurament que superarà els 150.000 euros. Pensem que només és una obra d'adequació de neteig, no? Per tant, és un import molt important. Veurem, ara s'està redactant el projecte, estic dient fer una estimació molt per sobre, però serà d'un import important.
1: El que sí que sembla que comença a desencallar-se és el tema de la licitació d'escombraries, regidor. Parlat amb el seu company Sergi Massó, que hem sigut partícips del treball que s'ha fet aquesta legislatura per desencallar aquest projecte. Podem dir que ja estem pràcticament arribant al final, eh?
2: Exacte, no? Si no hi ha cap entrebanc d'última hora des del punt de vista estrictament jurídic, doncs si tot va bé, doncs el juliol es publicarà doncs, la licitació d'aquest servei tan important, que recordem que és el més important de l'Ajuntament de Tordera. El servei de recollida representa recollida i gestió, és a dir, en total doncs, representa, si no vaig errat, gairebé uns 3 milions d'euros, per tant és la licitació més important. Hi ha per una banda el que és l'abocament dels residus, que ara l'estem fent a Lloret, que segurament acabarem fent en un altre lloc, i el que és el servei de recollida, que rondarà doncs, al voltant de 2 milions d'euros a l'any, no? Per tant és la licitació del servei més important des del punt de vista econòmic. I també, doncs, com coneixem, no? Potser és el més, no per dir polèmic, però és el que genera més incidències.
1: Bueno, actualment és potser el més poc valorat per la ciutadania, perquè sobretot pel tema de les illes de contenidors, que continua havent molt incivisme, de pocs, però que es deixa notar, i que la gent és molt crítica de la gestió actual.
2: Sí, exacte, no? I llavors amb aquest nou servei hem previst doncs, una millora en la gestió de les rutes de recollida, també del seguiment, doncs, evidentment, de l'empresa que està fent en tot moment, no? I bé, i aquí hi ha, doncs, moltes millores, no? Una, per exemple, doncs, serà que els camions portaran un GPS incorporat pel seguiment de les rutes. Llavors, també una verificació És a dir, quan s'extregui els contenidors, també un pesatge de cada contenidor quan s'extreu amb un control de pes. Per tant, hi haurà dos millores de caràcter tècnic. També des de l'àmbit intern de l'Ajuntament hi haurà una nova plaça que es dedicarà al seguiment d'aquest contracte d'escombraries en exclusiva, no? I per tant tot això són millores tècniques que ens han de portar que el veí i veïna, doncs, a peu de carrer noti una millora. Sí que l'incivisme evidentment ens afecta molt més que tota la capacitat de millora tècnica, perquè evidentment els ciutadans tenim una responsabilitat molt important en llançar l'escombraria a dins dels contenidors, a utilitzar el WhatsApp per comunicar la recollida de trastos, que no es fa, doncs, a les illes de contenidors, sinó es fa al portal de cases. Es diu, doncs, on s'ha de, on vivim i on han de ser els trastos, i es venen a recollir amb les dates que marca el calendari. I per tant, doncs, amb aquesta millora tècnica esperem que que hi haurà, doncs, aquesta millora, hi haurà una millora en la sensació del servei, no? Per tant, estem desitjosos de, doncs, de que el juliol, al final, doncs, després d'aquest més de 2 anys de treballs intensos en preparar tot plegat, doncs ho puguem fer, no? Recordem, doncs, de que aquest contracte d'escombraria està caducat des del 2015 i nosaltres, com a Mestordera, teníem el propòsit de dur-lo a terme des del minut zero, no? I ens vam posar, doncs, ben bé des d'inici de mandat, no? Per tant, doncs, puc dir clarament que portem més de 2 anys treballant-hi. Comparant amb altres llocs, amb alt tipus d'empreses, tipus de recollides, amb empreses que ens han assessorat amb la part tècnica, amb la part també, doncs, d'econòmica, i bé, doncs hem sumat moltes coses. També des del punt de vista intern també és una feina des de l'àrea també d'intervenció, també del propi, doncs, de medi ambient, perquè hi havia moltes dades a recollir, però, doncs, per fer-ho el màxim de bé possible, i també amb l'objectiu de contenir el cost del servei, no? Malauradament hem hagut de, com ens obligava, doncs, la llei, que el ciutadà pagui el 100% del cost del servei d'escombraries. I ara el que estem intentant és, amb aquest plec, doncs, que és contenir el creixement del cost de la recollida d'escombraries, no? Per tant, la gestió l'hem pensada cap aquí. No hem afegit coses que no fossin obligatòries, que ens poguessin afegir més cost. Per tant, anem a fer els números al màxim de baixos possibles, amb un servei de recollida eficient, però sense afegir extres que ens fessin encarir el servei de recollida.
1: Ara, això em sembla que la normativa europea obligarà també a diverses reformes de cara al futur, que no sé si estan contemplades.
2: En aquest plec no hi estan directament contemplades, però sí que s'ha deixat una mica obert perquè s'hi pugui incorporar quan en el 2028, 29 o 30, doncs, s'hi hagi incorporat de forma obligatòria, no? Però ara no era l'objectiu, perquè el que hem de fer és assegurar-nos que l'empresa que assumeixi el servei faci una bona feina i que els costos, és a dir, que la taxa d'escombraries no pugi.
1: Bé, regidor, per anar acabant, queda menys d'un any per a les eleccions municipals. Aprofito sempre la presència dels partits també per preguntar com es presenten des dels seus, les seves formacions polítiques als propers comicis, com estan anant internament el procés de decidir si es presenta la candidatura, qui serà el candidat. En el cas de Mestordera, recordem que és un partit independent municipalista, per tant no depenen de cap organització, diguem, superior. No sé si han començat ja a pensar, entenc que sí, de cara a aquests comicis municipals, i no sé en quina situació es troba el partit en aquests moments.
2: No, l'única cosa que, doncs, que sí que podem confirmar és que Mestordera com a candidatura municipal es tornarà a presentar el 2027, i hem començat, doncs, a treballar bé, fent una pluja d'idees que, doncs, que podem plantejar per les properes eleccions, no? Estem també, evidentment, doncs, a l'inici, estem pràcticament, doncs, a un any, en 11 mesos vista de les eleccions, i hem, doncs, hem fet aquest treball preliminar que sempre fem, doncs, amb la gent que ens ha acompanyat durant aquests últims 3 anys, no? Per tant, doncs, estem veient el que ens ha funcionat, no ens ha funcionat. També recordem que ara a Més Tordera doncs, vam passar d'un a dos regidors, estem a la coalició doncs, de govern, i això ens ha donat més responsabilitats. Hem valorat quins són els nostres objectius, alguns ja els hem complert com

0: proposta municipal, no? I allà estem una mica, vam fer la trobada doncs, del grup municipal doncs, a l'abril, la trobada més distesa, no? Això doncs, com a projecte d'idees, veure com estàvem. Sí que ens presentarem pel 2027 i ara doncs, hem iniciat aquest treball previ.
1: Molt bé, doncs anirem parlant en aquests propers mesos, perquè segurament serà bona part de l'actualitat política girarà entorn a aquestes municipals 2027. Xavier Pla, moltes gràcies
0: a vosaltres
1: per compartir novament l'entrevista i fins a la propera.
0: Fins aviat.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera, la teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui del segon dia de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, el dia més important, ja que beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que coincidirà també amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Pel que fa als actes d'aquest matí, encapçalarà també una pregària a l'abadia de Montserrat al migdia, on es preveu l'assistència d'unes 8.000 persones. Ho farà després de visitar la presó de Brianzú, que serà la primera vegada que un pontífic visiti una presó a Espanya. Anem a saber quin és l'ambient a les portes de Brianzú. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Anna Ruiz. L'arribada del papa es preveia fa 10 minuts. S'han complert aquests terminis, Anna, bon dia.
3: Hola, Maria. Sí, s'han complert els terminis. Fa 10 minuts que el papa ha entrat aquí al centre penitenciari Brianzú, a Sant Esteve Sesrovires. Ja és dins del teatre de la presó. Acaba de saludar una de les recluses que ha intervingut davant el pontífex, Montse, que li ha fet arribar quina ha estat la seva història. I ara, en aquests moments, intervé l'alta, la segona reclusa que estava ja previst parlés i fes arribar la seva, el seu relat de dia, la seva història personal, és Josefina. Són aquestes les dues recluses que s'adrecen directament al papa en aquesta visita que forma part del programa, el segon dia de la visita del papa a Catalunya i Barcelona. Tot ha començat també amb un cant de benvinguda que han interpretat les internes i acabarà també amb la interpretació del Virolai. Així servirà per acabar aquesta visita que ha de durar uns 20-25 minuts aproximadament, una visita que inicia el segon dia d'aquest programa del papa a Catalunya i a Barcelona, després que acabi la seva visita aquí a Brianzú. El papa Lleó XIV iniciarà el seu trajecte fins a desplaçar-se a l'abadia de Montserrat. A aquesta hora us podem confirmar que aquest trajecte es farà amb cotxe, tot i que alguns mitjans de comunicació havien informat que aquest trajecte es faria en helicòpter. No és així. A aquesta hora us podem confirmar que es farà amb cotxe, tot i que el pontífex té a la seva disposició un helicòpter per si de cas s'han de canviar els plans. Així que, Maria, aquesta és la situació. El papa ja és dins del teatre de Brianzú, on es desenvolupa aquesta visita. Allà l'han esperat 80 interns, aproximadament. 22 d'ells són dones i dos d'aquestes dones són la Josefina i la Montse, les dues dones que han fet arribar.
2: Gràcies, Anna. Hem de tallar. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Molt bon dia, amics i amigues de Ràdio Tordera. Passen uns minuts de les 11 i encetem una nova edició de l'Ara i aquí, aquest magazín que us acompanya cada dia de dilluns a divendres entre les 11 sempre i algun minutet més i la 1 del migdia. Som avui dimecres de juny en enguany 2026, una jornada que es porten noves històries, noves veus i, com sempre, molta informació i entreteniment. Bueno, no podem deixar enrere ni tenim que ser doncs l'excepció de les excepcions, no parlar de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. I abans d'entrar en matèria, inevitablement hem de parlar d'un d'aquests esdeveniments que està marcant l'actualitat d'aquests dies a casa nostra, aquesta visita del Papa Lleó XIV. Ahir, la seva primera jornada a Barcelona, el pontífec va protagonitzar diversos actes multitudinaris que van reunir desenes de milers de persones. A la catedral de Barcelona i posteriorment a l'estadi olímpic Lluís Companys, Lleó XIV va voler llançar un missatge centrat en la unitat, la convivència i els reptes socials del nostre temps. Entre les seves paraules més destacades hi va haver una crida a construir ponts amb una societat sovint marcada per la polarització i els enfrontaments. També va mostrar una especial preocupació per la salut mental, especialment entre els joves, i va reclamar que les institucions sanitàries la situïn entre les seves prioritats. A més, va alertar sobre la violència contra les dones i va demanar abordar aquest problema com a societat i no només des d'una perspectiva individual. Un altre dels aspectes que va ser especialment ben rebut pels assistents va ser l'ús del català en diversos moments dels seus discursos i homilies. Un gest que molts van interpretar com una mostra de proximitat i respecte cap a la realitat cultural lingüística del país. I avui la seva agenda continua sent intensa. Aquest matí visita el centre penitenciari de Brians 1, posteriorment es desplaçarà a l'abadia de Montserrat per participar en una plegària del Rosari i compartir un dinar amb la comunitat benedictina. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí al barri del Raval per reunir-se amb entitats socials i assistencials que treballen amb col·lectius vulnerables. La jornada culminarà aquesta nit a la Basílica de la Sagrada Família, on presidirà una missa solemne, beneirà la Torre de Jesucrist i participarà en els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, en el que serà probablement el moment més emblemàtic de la seva visita a Catalunya. Sens dubte, una visita històrica que situa Catalunya durant aquests dies al centre de l'atenció internacional.

Abans de començar, farem una ullada als continguts que hem preparat per avui. Durant aquesta primera hora del programa, repassarem els dies internacionals i les efemèrides més destacades de la jornada. També coneixerem les temperatures que es van registrar ahir. Gràcies als nostres corresponsals, obrirem la nostra pregunta del concurs i acabarem amb la tradicional tertúlia d'actualitat. I a la segona hora del programa, com cada dimecres, parlarem de fogons i delantals i una cuina realment ben preparada amb la Joana Molins. I tancarem l'edició d'avui amb l'entrevista a fons que el fem amb la Mercè Costa, que és fisioterapeuta i també nutricionista. Per tant, ja ho sabeu, dues hores de ràdio de proximitat que compartirem plegats aquí, a Ràdio Tordera. Avui també són dies internacionals, com el dia del 10 de juny. Avui hem de dir que és el Dia Mundial del Modernisme, un moviment artístic que va revolucionar l'arquitectura, les arts decoratives i el disseny a finals del segle XIX i principis del XX. Si hi ha una commemoració especialment vinculada a Catalunya, és precisament aquesta, el Dia Mundial de l'Art Nouveau, que se celebra enguany 10 de juny en record de dos grans arquitectes europeus, el català Antoni Gaudí i el hongarès Otto Lechner. L'Art Nouveau, conegut a Catalunya com modernisme, va transformar les ciutats europees a través de formes inspirades en la natura, línies corbes, vitralls, ferro forjat i una gran riquesa ornamental. I si hi ha una ciutat que simbolitza aquest moviment és Barcelona. Edificis com la Sagrada Família, la Casa Batlló o el Palau de la Música Catalana són avui referents internacionals del modernisme català. Hem de dir que l'any 1960 aquesta jornada també es van produir fets especials que els comentarem. Aquesta jornada també serveix per reivindicar la conservació del patrimoni arquitectònic i cultural que forma part de la nostra identitat. També se celebra el Dia Internacional de l'Heràldica, dedicat a l'estudi dels escuts, emblemes i símbols històrics que han identificat famílies, institucions i territoris al llarg dels segles. També avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. Déu-n'hi-do, té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els efectes econòmics i socials i fins i tot sanitaris que tenen les falsificacions i la distribució il·legal de productes i continguts. Pel que fa a la pirateria, aquesta afecta especialment a sectors com la música, el cinema, les sèries, els videojocs, els llibres o el programari informàtic. La reproducció i distribució il·legal de continguts provoca pèrdues econòmiques als creadors, artistes i empreses i també treballadors que viuen d'aquestes activitats. Les efemèrides del dia d'avui que remarquem és la de l'any 1926 a Catalunya, que va morir l'arquitecte modernista, l'apreciat arquitecte Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia. I també el 2007 a Catalunya s'inaugura oficialment la nova terminal sud de l'aeroport de Barcelona al Prat, una infraestructura que consolida l'aeroport com una de les principals portes d'entrada internacionals de Catalunya.

0: Mira, fent repàs de fets que doncs, van succeint en aquests dies. En primer lloc, doncs, el papa, que en aquest cas, el Lleó XIV, Josep Rull, n'explica i en diu tot això.
1: El Sant Pare a Catalunya no és només un esdeveniment institucional. És un moment de transcendència històrica. Primer, per el propòsit inicial d'aquesta visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. A través de la figura extraordinària, lluminosa, d'Antoni Gaudí, projecta la millor Catalunya. Aquesta visita té una forta base social. Des de la visita a la presó de Brians 1 fins a Sant Agustí, en ple Raval, en uns moments que hi ha uns corrents deshumanitzadors terribles, forts, colpidors, severs, aquest discurs del Sant Pare, que posa èmfasi en la dignitat de la persona humana, és absolutament determinant i és absolutament fonamental, perquè només podrem construir una Catalunya que valgui la pena des d'aquest valor excepcional de la dignitat humana. Espero que aquesta visita del Sant Pare serveixi per entendre Catalunya, per estimar-se la seva llengua, la nostra llengua, el català, i per teixir aquesta connexió emocional i important entre els millors valors que representa Catalunya i els millors valors de la humanitat que representa el Sant Pare, el Papa Lleó XIV.
0: També hem de comentar que tant a Madrid com estem visquent aquí a Barcelona hi ha un bany de masses. Anem a escoltar, doncs, què n'opinen algunes persones en representació social, el que diuen d'aquest bany de masses.

0: La salut mental es veu cada vegada més amenaçada. Necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat. Esta realidad dramática de violencia contra las mujeres que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Un dibujo y gracias por hablar de todo.
2: També hem d'escoltar i aleshores doncs, criticar de la nostra manera de veure doncs, el que el bisbe, el cardenal d'aquí a Catalunya, va castellanitzar l'homilia que va llegir.
3: He iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana. Ha sido... Ha sido un 3 de 8 levantado por el grupo La Colla Castellera de Vilafranca de Penedès. Un aplauso para ellos. Como ha podido ver, los castells son torres humanas de diversos pisos de altura que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas torres humanas recuerdan mucho a las torres de los apóstoles que verá mañana en la Sagrada Familia. Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí. Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales de esta bella...
2: Doncs bé, aquí la homilia que va llegir el cardenal Mella, en aquest cas, doncs, una representació important i que bastante, quasi tota part d'aquesta homilia la va fer en castellà. Saludem a la Montserrat, que la tenim aquí als estudis. Bon dia, Montserrat.
4: Bon dia a tothom.
2: En Jordi de Diego, que avui portarà el tema. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia. Aquesta homilia, la veritat, és que no té per on agafar-la, perquè no té res d'humilia, recorreix al topicàs l'esta Catalunya emprenedora...
2: I en castellà.
5: I en castellà. El problema és aquest. Aquest tindria que parlar només en llatí i de coses de l'Església.
2: Bé, i també tenim l'acompanyant, el marit de la Montserrat. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Benvingut, gràcies per estar aquí. En Ferran, Joan Ferran. Doncs bé, també tenim una altra declaració on es critica, doncs, pròpiament el que s'està fent i es considera que tots els diners que s'estan gastant se poden fer servir per altres coses. Escoltem, és una persona de la CUP.
7: Seria si el govern estigués igual d'implicat amb els serveis públics que amb la visita del papa? Estem assistint a un espectacle lamentable. El papa, líder d'una monarquia absoluta, té una catifa vermella a tot el país. El representant d'una institució antifeminista, trànsfoba i homòfoba, que promou els valors de la família catòlica tradicional dels que veu l'extrema dreta. El papa s'està trobant a les institucions del nostre país mostrant submissió absoluta. El govern de genolls aturant tota l'activitat per atendre la seva visita. Una quantitat ingent de recursos públics. Fins i tot ens han demanat que fem teletreball. No fos cas que molestem al carrer. Al Congrés dels Diputats espanyol hem vist com Lleó XIV criticava drets bàsics i fonamentals com l'avortament i l'eutanàsia. Mentre gairebé tots els partits, fins i tot aquells que es diuen d'esquerres, l'escoltaven amb el cul a la cadira i la boca ben tancada. Cap mena de crítica. I això és absolutament intolerable. Nosaltres ens fem una pregunta ben senzilla. Què passaria si el govern estigués igual d'implicat amb els serveis públics que amb la visita del papa?
2: Doncs bé, una pregunta que en aquest cas queda a l'aire. Si nosaltres ho voldrem opinar, també podem fer-ho. Però mentre embolcallarem tot això amb aquest track musical que hi va sonar.

trencar ja tot el que considerem, doncs, que podríem donar un flash recopilatori del dia d'ahir, bé, doncs ens hem d'endinsar ja el que és l'apartat de les notícies. Una notícia que en aquest cas vull començar dirant també, i per tancar el tema de els esdeveniments que vindran avui, que bé, ja sembla ser que el punt a un, doncs, l'Antoni Gaudí va rebre, doncs, aquest cop mortal d'un tramvia l'any 1852, doncs ara fa 100 anys, doncs ara, i que va morir doncs més tard a l'Hospital de la Santa Creu, ara volen, perquè s'està reivindicant, una placa on s'expliqui, on es comemori el punt exacte, una placa, doncs, que porti que allà va morir aquest gran arquitecte. Doncs bé, encetant aquest apartat de notícies, un panorama realment feixuc, que és el que en aquest cas podem comentar. Aneu al tanto, tingueu en compte, perquè si aneu en un gimnàs no tot és segur, perquè molts d'aquests aparells que, doncs, teniu a les vostres mans, doncs aleshores són perillosos per la salut, molt perillosos, perquè hem de dir que, doncs, hi han partícules en les que en aquest cas, doncs, es poden comanar i transmetre qualsevol tipus de malalties. En aquest cas, un estudi va mostrar que els equips de gimnàstic contenen 362 vegades més bactèries que els deien d'un vàter. Déu-n'hi-do.

També remarquem més que tot la temàtica de la Rosalía, no la volem mai deixar enrere nosaltres. També ahir Rosalía va cometre un homenatge ple d'emoció a la seva mare, Pilar Tobilla. En aquest event, la Rosalía va expressar el seu agraïment a la seva mare per tot el que havia fet al llarg dels anys, des de deixar de costat els seus propis compromisos per convertir-se en la representant i guia de Rosalía, acompanyant-la i cuidant-la en cada pas de la seva carrera. Tot això ho va transmetre mitjançant la interpretació d'una bonica cançó que per molts és una de les peces més íntimes i profundes. Escoltem-la.

0: la Rosalia, que té lletres i músiques pensades per tothom. Bé, aquí hi ha una notícia que a mi m'ha deixat una mica parada, no sé com ho poden comprovar ni com ho poden, en aquest cas, doncs, publicar. Diu que Girona torna a liderar el rànquing, que és la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Contertulians, què dieu, això? Com ho poden saber, això? A veure...
1: No poden saber.
0: Home, és, a veure...
1: És una qüestió estadística. Es basa en extrapolar una quantitat de consultes que pot ser errònia. Si es fan bé les enquestes, hi ha una fórmula per extrapolar-les, i diferents franges d'edat, diferents nivells culturals i tal, però i això es pot extrapolar amb un tant per cent d'error també... un 3 o un 5%.
0: Montse, què te sembla?
2: Com ho has dit, això, Rosa Maria?
0: A veure, que Girona és una de les ciutats on hi ha més infidelitats per metre quadrat.
2: Bueno, Girona, de fet, ja no és el que era. No ho sé, potser molta gent de fora, però, a veure, és com un poble, tot se sap, i...
0: Bueno, què vols dir, que és de boca a boca que s'ha sapigut,
2: no,
0: això?
2: No, no. A veure, no, vull dir que a vegades hi ha gent que està més pendent a casa dels altres que de casa seu.
1: No, i això és una... Això està fet per enquestes en sí, diferents franges de població.
3: Sí,
1: no,
3: a vegades ho fan també amb les connexions a Tinder, allà on hi ha més connexions.
1: Clar, sí, també. És un altre mitjà.
3: Però no és molt la realitat, allò.
0: Home, però jo m'he quedat parada.
1: I les enquestes també menteixen.
0: Dic, escolta-me, a veure, Girona, nada menys que aquí a Barcelona, que hi ha molta més població.
2: Aquí hi ha marro, hi ha marro.
0: I tu què penses, Joan?
3: Sort que no ens diuen que és Tordera.
0: Home, ja hem de dir un moment que sí, perquè, escolta-me, teníem un punt realment calent, no?, en el que allà hi havia una miqueta de tot plegat, Bé, doncs ens anem cap a una altra notícia, sí que en aquest cas parlarem de l'Alzheimer, que ja es pot diagnosticar molt aviat amb una analítica de sang. Un anàlisi de sang permetrà diagnosticar la majoria de casos d'Alzheimer de manera ben aviat. Quan els afectats tenen símptomes incipients de deteriorament cognitiu, segons els resultats d'un estudi internacional liderat per l'Hospital del Mar i el Centre d'Investigació del Cervell de Barcelona. La investigació demostra que el test ja està a punt per utilitzar-se de manera rutinària en hospitals i no només en el marc d'estudis científics limitats a pocs pacients com fins al moment. Doncs bé, anem fent...
3: Sí, amb això de l'Alzheimer també voldria dir que ara potser ho heu vist a la televisió, que de manera experimental han fet dues operacions.
1: Sí, operen.
3: Un drenatge de la limfa del cervell cap a la sang, i sembla ser... Esclar, són dos, no, és el que deien de l'estadística, no és estadística de dos, però sembla ser que els resultats poden ser bons.
1: És experimental.
3: Sí.
0: Molt bé. Sí que m'està dient que tenim pendents de la temperatura de Joan González, però de moment estic encara pendent d'un parell de notícies, i també no sé si tenim la Maria Jesús Calvilla a l'altre costat del fil telefònic. A veure si la podem localitzar. Google planeja lliurar a l'aire 64 milions de mosquits infectats amb bactèries, però als científics no els preocupa. L'empresa va demanar permís als Estats Units per lliurar aquests insectes amb la finalitat de combatre altres de la seva espècie que transmeten malalties. Què te sembla?
3: És una altra notícia com el que dèiem, que sí que els mosquits transmeten moltes malalties, però bueno, tampoc pots eliminar una espècie del món...
1: Al final descobrirem de què va vindre el coronavirus.
3: Sí.
1: Amb aquestes coses.
0: Doncs bé, em sembla ser que tindrem més mosquits del compte i en aquest cas doncs millor haurem d'aguantar-ho. Vinga, anem a escoltar el que diu en l'Abascal sobre temàtiques que tenim aquí puntualment.
4: Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con la inmigración. Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. Y en el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España. Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con...
0: Doncs bé, també veiem que tenim declaracions doncs, que també donen la seva opinió sobre aquesta visita del papa Leo XIV. Doncs bé, en breus segons us posem directament amb els nostres corresponsals de les temperatures i saludarem ja en primer lloc avui amb en Joan González. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, demà doncs... A veure quin dia tindrem. Avui, de moment, semblava ser que tenia que haver-hi molt de sol. Estem aquí, doncs, veient passejar núvols. I ahir com va anar el dia de temperatura, Joan?
5: Sí, mira, ahir la màxima va ser de 25 graus, 6 dècimes. Mm. Avui la mínima ha sigut de 15 graus, 7 dècimes. Mm. Ara estem a 17 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé.
5: La temperatura sencera és la mateixa.
0: Molt bé.
5: El màxim de vent, l'humitat és un 77%, uh-huh. I el màxim de vent d'ahir de 20,9 km hora.
0: Molt bé, molt bé.
5: I avui he vingut una mica de sorpresa. Ha plogut una mica, 8 dècimes.
0: Molt poca cosa, ha ruixat re una mica, semblava que no teníem de regar avui, però em sembla que també haurem de fer-ho, eh?
5: Aquí a casa, ara 8 dècimes.
0: Imagina't. Joan, moltes gràcies per ser-hi, per estar-hi, i ens tornarem a trobar-nos demà. Bon dia.
5: D'acord, que digueu bon dia, adéu-siau.
0: Refrany català, l'herba seca, curta o llarga, pel juny deu estar... Montserrat...
2: Tallada.
3: Ui.
1: Jordi... com cada dia.
0: En Jordi, Jordi es queda així, barant, a veure
2: segada.
0: Què...
2: Segada.
0: Segada,
2: oi? No, bueno, no sé.
1: Aviam, com repeteixen...
0: L'herba seca, curta o llarga, pel juny deu estar...
1: Segada.
3: Podria ser, podria ser segada.
2: Ja si fa calor, ja s'ha de segar.
1: El Martí no diu res.
0: El Martí només canvia de cara o no canvia de cara, que ja l'ha canviada, eh? Val? Doncs vinga, ens deixem ja amb una petita pausa el que serà la tertúlia que avui ens aporta el nostre company en Jordi de Diego. Jordi, dona'ns una mica de pinzellada molt curteta ara.
1: No, és per acabar amb la visita del papa. Les previsions que hi havien era de que costaria 15 milions d'euros, però reportaria 100 milions entre totes les poblacions que visitarà.
0: Molt bé, molt bé. Doncs tot això en parlarem i veurem la nostra opinió del que ens acabarà d'exposar el nostre company en Jordi de Diego. Anem a la petita pausa publicitària. Gràcies, nosaltres hem de donar jo personalment a l'Elisa Mir de Xutxes Elisa, que en aquest cas és el patrocinador d'aquest programa amb els sorteig dels divendres d'un lot de productes per llaminejar. Vinga, anem a escoltar.
6: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí.
6: Doncs vinga, Jordi, estem a punt nosaltres a dir la nostra després d'escoltar la teva.
7: Sí, la qüestió és bueno, acabar una mica amb aquesta visita del Papa, que les previsions és un negoci que hi ha muntat. L'Església és una multinacional que fa negocis i a més els expandeix a tot arreu. Costa uns 15 milions de... Això ho sabrem quan es tanquin els temes, no? Uns 15 milions d'euros costa aquesta visita, que hi ha qui contribueix la seguretat a l'estat espanyol, que contribueix la Santa Sede o contribueix al bisbat o no sé què, i després hi ha aportacions de fidels també. Això diu que reportarà un total d'uns 100 euros, uns 100 milions d'euros, totes les localitats on té i participa aquesta visita. Està fent una visita que més o menys és el que s'esperava, en quant l'afluència de gent sembla ser que és molt important. Hi ha molta gent de tot arreu, hi ha fidels que han peregrinat des d'altres països, inclús des de Sud-amèrica, i això pues, reporta un benefici econòmic per Espanya. El Papa està sorprenent i està copiant el ser campechano, com era el rei emèrit. Fins i tot el viatge que ha fet venint de Madrid a Barcelona, va estar despegue de l'avió dintre de la cabina dels pilots, conversant amb ells, siguin fent-se el simpàtic.
6: No, home, haver tingut un accident aquest home, què?
7: I xerrant amb ells. També va dir que ell era del Real Madrid, que havia marcat un gol en el Bernabéu. Qüestions de fer-se una mica simpàtic, perquè porta un any de Papa i havia tingut un perfil molt baix, perquè no deia res, perquè, esclar, l'anterior, el Papa Francisco, havia tingut molta gràcia amb gent inclús no creient. I aquest, pues, bueno, es veu que amb aquesta visita és la primera que es comporta d'aquesta manera tan proper, tan simpàtic, i clar, reporta una quantitat de negoci important amb aquest tema. I aquesta era una mica la pregunta: què és més important? El benefici econòmic que pot portar o el missatge que ens ha donat. I això és el que...
6: Proposes, no, Jordi?
7: Proposo.
6: Teníem la Maria Jesús Calvilla a l'altre costat del fil telefònic i serà ella la primera que començarà a opinar sobre aquesta temàtica. Maria Jesús, bon dia.
8: Bon dia.
6: Vinga, doncs endavant.
8: Bon dia. Bueno, em sembla una despesa que no calia i que, bueno, no sé si aporta massa a ningú, realment.
7: Home, diners sí, Maria Jesús.
8: Eh?
7: Diners sí, 100 milions.
8: 100 milions deixa la visita.
7: Sí, esclar.
8: I quants n'hem gastat?
7: 15.
8: 15, ah, bueno, doncs ha sortit a compte.
7: Clar, clar que ha sortit a compte.
9: Matemàtiques.
8: Que vingui cada any, tu. No sé, és, no tinc massa... La veritat és que no he seguit res, no sé el que ha fet ni on ha anat. No, com que no poso la tele, pues, no m'entero. I llavors, pues, mira, em sembla molt bé que faci viatges, que el que vulgui, sempre que pues, sigui per bé, no? Que no creï conflictes i que no hi hagi més...
6: Consideraràs que pot ser de diner públic?
8: El diner públic? Mm.
6: Que,
8: bueno, si els 100
6: milions
8: entren a les nostres arques, estaria bé, però segurament nosaltres no en veurem ni un euro. Llavors, clar, és com tot, no? És que qualsevol visita d'un cap d'estat d'un altre país ens costa això i no aporta tant.
6: 25 milions d'euros, no? Has dit? O com?
7: No, 15 milions. Però això ho sabrem quan es tanqui el tema.
6: Aquí acabo de llegir una notícia perquè he buscat un moment, Jordi. Diu, tant la Conferència Episcopal com a diferents administracions que participen en la visita del pontífic han xifrat el cost del viatge en 25 milions d'euros. És molt, això?
7: Dels
6: quals provenen direccions directes del govern català i dels diferents en català, això, que viu dels de les Illes Canàries.
7: Jo tenia el dada de 15, però bueno, pot ser 25, sí, pot ser 25. Sí. I el retorn era que parlaven d'això, del 100.
10: Sí, perquè aquí també hi ha una altra cosa que sempre, almenys segons han dit, ho paguem entre Catalunya i el Cabildo Canari. Madrid no ha posat un duro. L'autonomia de Madrid...
6: Clar, jo pel que veig aquí no ha posat res, no?
10: No, diuen que no ha posat res, només ha deixat els espais lliures, que també els hem deixat aquí.
7: La seguretat de policia i tot això...
8: Que inclou també la mobilització de policia, de serveis de seguretat, balles i tota la pesca, o sigui... No és només per veure.
9: Bé, penso que també haurien de mirar de l'altra... Vessant de l'altre missatge que també proposa en Jordi, que la visita aquesta és històrica del cap del Vaticà, d'estat Vaticà, doncs que també que hagi vingut a Catalunya i a visitar la Badia de Montserrat, llavors la benedicció de la Torre de Jesús més alta, que serà més alta del temple del món, i em sembla que són 172 metres.
7: Sí.
9: Doncs això també és un honor. Val que també hi ha molta gent que està fent propaganda i també genera moltes despeses econòmiques, que això sí que és veritat que no ho hem de per què pagar. Hi ha molta gent que no és creient i no s'ha de per què pagar amb impostos, i una cosa és que li ho facin ofrenes o regals o però pagar-li el viatge, hi ha molta gent que no d'això. Però bé, ell com a cap del Vaticà, doncs, de l'estat Vaticà, doncs, hauria de venir i fer, doncs, està bé que faci les oracions de la visita pastoral en el jovent i les relacions, que vegi que estiguin bé amb el Vaticà i centrar-se en a fer el que ell ha de fer, proclamar la salut al món, i la pau al món, i penso que és ha de limitar, doncs, alçar la mirada en l'aire i la pau i això.
6: Bé, aquesta tardia sí que va ser interessant, que en aquest cas van explicar fins el que li havien donat de dinar i de sopar, no? Que li havien donat gazpacho i també li havien donat escudella i després també li van donar, pues, molt de marisc.
9: Ah, mira, que bé.
7: Doncs pues Marisa el podien haver estorbiat, perquè és afrodisiaco.
9: Sí,
7: I ell és papa.
9: Les ostres. No sé, també ha parlat en català més del que ens pensàvem en principi que parlaria, i amb això ha demostrat donar exemple a molta gent que tenim aquí, que realment aquí no... Molts donen tant exemple a Catalunya i parlen en català, i ell almenys ha tingut en compte i ha valorat els catalans i
6: bueno,
9: la però, nostra llengua.
6: Però això, a veure, Montse, no té res a veure amb els milions que...
9: No, esclar que no, els privilegis...
6: Que es quedaran la butxaca, eh?
9: Sí, sí, no, els privilegis que li han donat... Esclar.
7: Mira, amb el tema de català, a mi em sembla molt bé que es parli català i que es defensi, però també li tenim que donar les gràcies perquè realment tindria que parlar en llatí i punto. I no parlar en cap altre més idioma, perquè ja s'ha baixat diria els pantalons, no, la sotana, a Itàlia, perquè parla sempre en italià i tindria que parlar en llatí, que és
11: el passanova.
7: Ja, però hi han coses que parli en altres idiomes que no sigui llatí, i que i em sembla molt bé que parli català.
9: És clar que sí.
10: De fet, per això, una mica el trist amb això de l'idioma és que quan ve algú, sigui ell o algun altre aquí a Catalunya, sempre hem d'insistir molt que parlin en català.
7: Ja.
10: Quan van a Anglaterra o a França, no ha d'existir ningú perquè digui unes paraules en francès o unes paraules en anglès.
7: Sí.
10: És una cosa natural. Però va, estem acostumats així.
7: Catalunya no és encara un estat sol, sobirà.
10: I els que manen és la Conferència Episcopal Espanyola, que tenen el seu tarannà, també.
7: Bueno, i hem sentit que era el bisbe de Barcelona.
9: De Barcelona.
7: Que a mi m'ha fet una mica de vergonya sentir-lo.
9: Sí, una mica, sí.
7: I a més, perquè ha dit algunes bajanades que no tocaven.
6: Aquestes no sempre van contra la Catalunya,
7: sí.
6: Eh?
7: Sí, sí, sí.
10: Pensem que va...
6: No sé.
10: Sí. Abans de ser arcabisbe havia sigut bisbe Monzón. I tot això era
9: ja
10: la de Monzón.
7: Però a més, ha dit coses de desconeixement de Catalunya.
10: Sí.
7: O sigui, perquè s'ha complicat la vida parlant de coses que no tocaven. Parla de coses de la teva feina, sí. que és ser bisbe, sí. No dels castellets, que a més els ha comparat amb les estàtues de Montserrat. Sí. Ha fet una barreja.
6: I els castells.
7: Ha barrejat els castells amb les estàtues del monestir de Montserrat. Vull dir, ha fet una barreja absolutament vergonyosa.
9: Respecte en Gaudí,
10: esclar. Tornant una mica a la qüestió econòmica que parlàvem abans, esclar, el Vaticà té una diplomàcia perfecta, diria que és els estats que més bé la controla, la diplomàcia, i per això han aguantat 2.000 anys en allà. I llavors, aquí juguen amb una cosa, que el papa és el cap d'estat del Vaticà i és el cap de la Iglesia Catòlica. I llavors... se'n cuiden prou, per exemple, jo ho he vist aquesta diferència, per exemple, quan ha anat a Madrid ha fet més actes polítics com a cap d'estat, me sembla a mi, com a cap d'estat del Vaticà, i quan ha vingut a Catalunya ha fet més actes religiosos com a cap de l'Iglesia.

0: important en la Banca Vaticana, sí. Inclús es va suïcidar el que ho portava, sí, sí. I l'economia del Vaticà la va salvar l'Opus. La va salvar l'Opus. I l'Opus té una gran importància dintre del Vaticà, perquè el sistema econòmic va ser una salvació, i això surt en algun llibre publicat a que la sèrie de l'Opus a Nova York va ser qui va arreglar el tema de la banca vaticana.
1: De fet, el viatge és un benefici mutu, perquè vull dir que els polítics d'aquí se n'aprofiten, siguin de dretes o d'esquerres, perquè cadascú s'escolta la seva part,
0: sí.
1: I treu benefici de la seva part. El sector turístic se'n beneficia, però el Vaticà també se'n beneficia, perquè indirectament ningú li qüestiona el concordat.
0: No.
1: El concordat es va fer el temps d'en Franco, el rei el va reformar al principi de tot, i ningú el s'atreveix a tocar, el que no paga en IVA, es poden apropiar de totes les propietats...
2: Els immobles.
1: Sí. No registrades, vull dir que també tenen un benefici, sí. Molt.
0: Jo li vaig fer una obra en una església i em tenia que pagar el bisbat. Sí. I estava exento de IVA per la llei de prorrates.
1: No paguen IVA, no.
0: La llei de prorrates. La llei de prorrates em va acabar demanant a l'import de l'IVA que fes una donació. Mm. I, bueno, però aviam, el tinc que suportar i no el puc recuperar.
2: Bé, la visita aquesta també que ha fet és estarà demà, ja s'haurà acabat. Continuaran parlant, però a veure, és avui que... a Barcelona, amb els talls que han fet i tot això, doncs que perjudica una mica els veïns i això. Llavors, el que vull comentar és quan van a Madrid, els 7 minuts d'aplaudiments que els hi va fer, em sembla que molts ni el van escoltar ni sabien el que aplaudien, perquè allà hi havia gent de tots partits i és com una propaganda que es fan.
0: Però això és, per ells és molt normal, perquè quan eren eleccions tots han guanyat. Sempre, sí. Sempre. O sigui, tots estaven a favor perquè agafaven el tros del discurs que els hi convenia.
2: Sí, van fer una mica allà, en el Congrés...
0: Perquè a mi, quan es va posar en contra de l'avortament i es va posar en contra de diverses coses que d'eutanàsia i tot això, pues, aviam, t'estàs ficant en
3: sí. Coses molts, que... Sí, no. Molts s'han queixat que no va dir doncs tot el que els capellans del pediastre escrivien.
0: La pedrastia.
3: I ell no va anomenar-ho per res, veus?
0: No, la pedrastia és un problema que ja el va tindre el papa Francisco, que s'hi va voler fotre, uh-huh. I aquest també, però realment no està fent
1: no acaben de fer res,
0: perquè aquesta gent, si en comptes de ser capellans, els pedrastes aquests fossin gent civil, estarien a la presó.
1: Estarien a la presó.
0: I se'ls tindria que juzgar, però no pel clero, sinó els tindrien que juzgar amb un juzgat normal i empresonar-los, i aquests han de que ho passarien bé a la presó. Perquè,
3: segons el que deies, Jordi, també ara ho vaig mirant, diu que, com tu també has comentat, que s'ha recaudat aquests diners que Catalunya doncs haurà que espavilar-se a pagar mitjançant la taxa turística, i que bé, gran part s'ha doncs pagat al Centre Internacional de Premsa a un de prop de 2.000 periodistes cobreixen aquest acte.
2: Clar. Déu-n'hi-do, no? TV3, tot el dia...
3: Oh, però escolta'm, a veure, els periodistes sí. També estan molt bé, eh?
2: Suposo que hi haurà gent que ho haurà fet com propaganda sense cobrar, per però mi... llavors els periodistes no.
3: Ah.
0: Per mi això ha sigut sobredimensionat.
2: Massa...
0: Sí.
2: Si mirem la part, a mi personalment, també avui que vagi a Montserrat i això, i els hi canti el Virolai, tot això també emociona. Jo també estic contenta per aquesta part, que se centri més a la part o de la benedicció de la torre, com he dit.
0: Sí, sí, sí.
2: Més no, que és el que ha vingut a fer, realment.
1: Sí, jo crec bueno, el que dèiem abans, o el que deies tu, que quan va anar al Congrés a Madrid, allà havia de fer un discurs diplomàtic com a cap del Vaticà. Mm. I quan va amb els feligresos, llavors pots parlar d'avortament, d'eutanàsia, i, o sigui, s'hauria d'intentar separar les dues versions.
3: Bé, anem parlant de diners. Sí que jo me vaig quedar emparada perquè sí que no m'havia fixat amb el

0: que avui en Jordi doncs, ens ha posat damunt la taula, que a la vegada, esclar, estem veient que aquí hi ha molta gent a cobrir, hi ha hagut molta part també de propaganda mitjançant la televisió, mitjançant doncs, cartelleria, etcètera, etcètera, i tot això, tot el que és la propaganda, hi ha una inversió de 270.000 euros, déu-n'hi-do, no? Vull dir que en aquest cas les partides doncs han anat també dirigides a serveis municipals, esclar, ja ho has comentat també tu, Jordi, tant a policies com a neteja, com a mobilitat.
1: Toma tot.
2: I que val, i que val un minut de televisió.
1: Sí, ah, sí, això és...
2: I que val un minut de Ràdio Tordera. Que a aquest li estem dedicant.
3: Tant, tant com la televisió.
1: O més. Esclar...
2: Tot això li estem dedicant. No, no, i que benefici, el que tu deies, benefici pel Vaticà també, també surt d'aquestes...
3: Sí, és un benefici, és un benefici mutu.
2: Sí, bueno, el Vaticà també, allà és un fons de negoci. El Vaticà, sí, sí, sí, sí, ja has estat no, en el Vaticà, l'avinguda que hi ha, que allò encara és Roma, encara no és el Vaticà, que t'estan venent rosaris beneïts pel papa, mentida, i estampetes i històries d'aquestes, això és un negoci, i després entrar allà dintre és un altre negoci.
1: Jo avui m'ha fet pensar, canviant una mica de tema, que si avui hagués estat a treballar allà a Barcelona, perquè de soltera jo treballava davant de la Sagrada Família, sí, sí, sí, al carrer Provença 212, que darrere hi havia l'Avinguda Gaudí, carrer Mallorca, doncs allò per mi cada dia, quan anava a treballar i esmorzar i sortir per allà, era molt familiar, i veia la Sagrada Família i sempre m'impressionava cada dia veure-la quan sortia del metro. I i esclar, avui pensava, deia, doncs no hagués pogut anar a treballar perquè tenen un cercle tancat allà que, bueno...
0: Bé, veurem el que passa i veurem també la despesa de diners, que anem parlant de diners, que hauran de pagar totes les persones que viuen en aquell entorn que volen, doncs, en aquest cas, girar terra de tots aquells vivendes, no? Perquè aquesta gent els hauran de pagar, doncs, un habitatge en un altre lloc, eh? I això...
2: El carrer Mallorca, et
1: refereixes. Paga, que estan paga, davant, eh? Estan quasi a tocar.
2: Clar, el carrer Mallorca, hi ha les planades a sobre del carrer Mallorca, i allò era de Núñez i Navarro, aquells edificis, afectats. I allà ja veurem què fan.
1: Ja veurem.
0: Però d'això són peles, eh?
1: Anys que...
3: Esclar, però això, que són això deien que ho pagaria el patronat de la Sagrada Família, deien. No sé si... No sé la realitat com serà.
0: Marisa, just estàs molt callada, eh?
4: No, és que... No, com que no
0: he vist res de tot això... Bueno, no, però és que parlant de diners, no cal veure res, eh? Només parlant de diners, a veure com bueno, ho veus tu.
4: Una despesa més, no es diré d'aquí, ja. Sí, per mi no és res extraordinari. No, em sembla que hi ha altres coses més urgents, però si el papa volia venir a visitar Espanya, em sembla molt bé. Per altra banda, no, lo de les despeses no hi podem fer res, no? Sí. O sigui, no pararà.
0: No què?
4: Que no pararà. Si no és el papa, és perquè quan es van gastar, quan vam fer una reunió internacional a Madrid també, bueno, milions i milions. I com que anem pagant i callem, pues,
2: ara, l'Església és que és molt curiosa perquè recauda però no paga, perquè inclús el Vaticà, l'oficina de correus del Vaticà, no, si tu envies una carta des de dintre del Vaticà, no hi ha segell, no fa falta.
3: Ah, corre sense.
2: Sí, no fa falta. O sigui, que ells no paguen ni correu.
1: No paguen res, doncs.
2: No. No paguen IVA perquè hi ha la llei de prorrates, no. Uh-huh. No,
3: si despavilats...
2: Sí.
1: I viuen
3: bé. No, darrere.
2: Recauden, però no gasten.
0: En aquest cas, també, diu que per anar a fer una visita amb el papa, això que hi ha molta gent que veiem que els polítics i tal van, i diu que els preus van des de 250.000 euros per tindre un seient amb alguna de les audiències papals que fa, i un millor per tindre un espai reservat amb el Sant Pare.
1: Doncs això on va parar?
0: Déu-n'hi-do, no? Sí. A les arques del Vaticà, no?
1: Doncs que pagui el viatge.
3: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do.
4: Cada dia millor.
0: Déu-n'hi-do, vull dir, també doncs, les persones que van a fer aquesta visita al Sant Pare algú deuen voler anar a treure, no? Vull dir, suposo que en el seu moment, com van anar tots alguns cardenals a lo que és el Vaticà i van fer aquesta visita d'un milió d'euros, a veure si ho cobraven per persona, doncs aquests dies devien pactar que vindria aquí a Barcelona a fer la benedicció de la torre, no?
3: Suposo que els cardenals perquè... no deuen pagar, els cardenals.
0: Ah, no ho sé, a veure.
3: Que passa que hi ha gent, perdona, hi ha gent que també... Si res més no, treus un benefici d'imatge. Per exemple, va rebre en Feiner, el jefe de la Caixa, va rebre el cantant aquell...
1: Sergio Dalma, no?
3: En Boni, no sé on se diu.
2: Bud Bunny.
1: Sergio Dalma a Barcelona,
3: tota aquesta
1: també.
3: Gent, si res més no, no li ha res pagar molt, perquè és un dret d'imatge i sí. Es recupera per la imatge.
2: Home, jo m'imagino que les parròquies, per exemple, el meu tio era cap de Càritas a una parròquia de Madrid, va anar a una audiència de Pio XII perquè li beneís el manto de la Verge i quan va tornar va passar per Catalunya i jo acabava de néixer i em va embolicar amb el manto beneït. O sigui, jo estic
3: encara
2: beneït.
3: Encara dura, encara dura.
2: Jo estic beneït per Pio XII. I no va gaire feita perquè sóc agnòstic, eh?
1: No et va anar bé.
3: Bueno, jo de petit una gitana que diuen el futur va dir que seria en Pio XIII.
0: Ah! Jo vaig veure que feia molt bona cara, no?
2: Vinga, doncs ja estem fora de temps.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per el tema. Gràcies, Maria Jesús, per entrar, tot i que aquest tema, doncs, de diners i d'això, vull dir...
4: No m'ha portat massa cosa.
0: Bé, serà un altre dia. Una abraçada, gràcies.
4: Adéu,
0: bon dia. Moltes gràcies per estar aquí.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies per la bona companyia. Fins la propera. Adéu-siau.
3: Adéu, gràcies.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, avui som dimecres 10 de juny. Les tres paraules del dia són atur, estudis, campiona. Atur. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el maig ha disminuït en 26 persones les llistes de l'atur al municipi. I en Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista. Estudis. Junts presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. Hi ha èxit rotund de la novena edició de La mirada del poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba. Campiona. La jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. I el Veïnat de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Project amb la Caset Disney. Baixa l'atur a Tordera al maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El mes va tancar Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones. Baixa també l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,90%. Rafa Delgado, regidor de Formació i Ocupació.
7: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
6: Avui a Santa Olívia i Sant Timoteu és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions. Avui fa anys l'entrenador Carlo Ancelotti, que fa 67 anys. Falten 11 dies per l'estiu i 74 per Sant Bartomeu i un dia perquè comenci el Mundial de Futbol. Farmàcia de Guàrdia, l'Alofea, al carrer Amadeu Vives. Esperem avui un dia amb cel, amb intervals de núvols, màxima de 27 graus. Demà, domini del sol, mínima de 16, màxima de 27. La dita, pel juny, la falç al puny. Fa un any explicàvem que l'Institut Lluís Companys impulsava a Tordera el projecte Liró per estudiar i protegir el liró gris. Fa 5 anys, Bernat Costas era anomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de Catalunya. I fa 10 anys, Inditex planejava traslladar la seu de Bershka de Tordera a Barcelona, segons publicava el diari Expansión. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar al Tordera en directe, on parlem amb alumnes i mestres abans de començar la selectivitat.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
8: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
9: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
10: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
9: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
10: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
9: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
11: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
12: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
11: Només a Ràdio Tordera.
13: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
14: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
13: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
14: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
13: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
8: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia,
0: ben
1: bon dia
0: preparades.
1: A tothom.
0: No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm,
1: no.
0: I principalment com el porta endavant, diu que és perquè així no el suentar.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé, perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja, que... Jo ho trobo correcte, eh? Uh-huh. Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Uh-huh. Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit canvia, eh? I doncs llavors què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets, depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Un pam, sí, o una mica menys. Uh-huh. Eh? Aquests quatre rotllets que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, uh-huh, que ja ve tot...
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, mm-hmm, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats.
0: Sí, pensava, sí, sí, sí. Pensava no, que si
1: sentia un soroll i no sabia d'on venia.
0: Bé, els rotllets,
1: doncs, sí,
0: els comprem.
1: Els comprem.
0: Estan bé de preu, sí?
1: Sí, ensalats i empebrats. I llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, uh-huh, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que ens quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Uh-huh. Quines verdures?
1: L'all porro, sí? La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: La ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba tot això... tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar-ho en aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, no gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb vi ranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest vi ranci. Ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per quatre rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: Què diria l'aigua calenta?
1: Calenta.
0: Com dius l'aigua calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda amb el dubte.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina com la nostra, perquè no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra i ella cada dia més,
0: uh-huh,
1: i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts i llavors ho tapem, baixem el foc i només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja ho tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, en què encara no ha vingut, no. Llavors, l'endemà, treus la malla aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A mi, a nosaltres ens agrada, perquè els alls queden molt, molt tous. Es desfan.
0: És que cuits, els alls són molt bons.
1: Són bons, Llavors l'única cosa, si no t'agrada, és el porro, el treus una mica o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé, d'aquesta
1: aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixes una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no? Si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles, i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou, tovíssim, tovíssim queda. I llavors això, què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim,
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vaig...
0: No freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar. Allò que és tevi ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Poses... Però, com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo. Perquè, vull dir, el congelat va molt bé, però és... a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat...
0: Home...
1: va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment
1: determinat. Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps ho puc fer. Ara, si me sobra, sí. Però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, fes tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable,
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot.
0: Sí. Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així,
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu ho encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llat o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. amb llom de dos colors, queda boníssim.
0: Què vols dir? Després rellenes amb això?
1: No, no, sí, sí, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. I ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix
0: caramba,
1: sistema que
0: molt
1: aquest.
0: Bé, molt bé,
1: i el llom queda molt bo, molt. Llavors també el llom, hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. Tallant jo, més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal, amb sal
1: en
0: grossa.
1: En sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar, el devia fer... està massa al forn, i em va quedar molt sec aquell peix.
0: Doncs allò me va quedar com si fos per el dolç però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé. Cosa rara, eh? Jo, Joan,
1: no,
0: ja
1: bueno, sempre hi ha coses que...
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deus recordar els ingredients, Joana,
1: doncs per
0: i
1: aquests
0: som.
1: Ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, agafeu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre, i una mica d'aigua per estovar tot això, i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els el podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: El podem preparar abans i no són
0: bé.
1: Gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i de ventals. Ara estaria en el de ventals. Avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: Això no, és verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper setmana.
1: Molt bé, vinga, adéu-siau.
2: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí.

0: I bé, nosaltres anem fent pràcticament com un abans del que hi haurà aquest estiu amb aquesta cuina que portem aquí a la ràdio, però indispensablement la nostra cuinera, la Joana Molins. Farem una mica més llarg i si vosaltres voleu trucar i voleu comentar amb la Joana i, bueno, fem una miqueta de tertúlia d'algun plat determinat que té, Joana?
1: Sí, estaria bé que també donin idees de la manera que ho fan.
0: Clar,
1: com ho podem fer.
0: I algun truquet.
1: Sempre s'aprenen coses.
0: Oh, i tant, que sí. I després, si voleu entremig demanar una cançó, també podeu fer-ho, Joana?
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que la dediquin, perquè t'han de fer un àpat i també podeu demanar consell a la Joana, doncs, a veure
1: què. Exacte, a veure el que, si voleu fer alguna cosa i teniu algun dubte, si us puc ajudar, us ajudaré.
0: Doncs vinga, això serà el que farem aquest estiu a partir de Sant Joan i cançons barrejades entremig. Tens alguna, Joana, ara, per demanar amb el nostre control que ens la posi?
1: Sí, mira, bicicletes mateix de Blaumut, m'agrada molt.
0: Vinga, bicicletes, sí. Martí Miret, ja saps, vas buscar bicicletes i l'escoltarem d'aquí un moment. Escolta, ara estàvem parlant de tot el que està suggerint-nos que el plàstic... I jo te preguntava, què estàs fent tu, Joana?
1: Doncs jo, sí, ja estic traient tot el de... Ja en tenia, de vidre. El que passa és que el que parlàvem amb tu, el vidre pesa molt. I llavors, quan has de congelar una cosa, el congelador és més pràctic poder el plàstic. Però jo, quan un menjar és calent, no el poso mai a dins el plàstic directament.
0: Ah,
1: el deixo refredar. Amb una cassola, allà on el tingui. I com és fred, després, i ell a l'hora d'escalfar, mai ho he escalfat en plàstic.
0: Ah,
1: llavors el deixo descongelar i el poso en una cassola amb una plata de vidre, allà on sigui, per poder-ho escalfar. Perquè el plàstic, ja ho sabem, que fa anys que és molt dolent. I ara, si ja estic intentant, que ja en tinc alguns de vells, els he anat liquidant, ja vaig guardant tot el que és
0: vidre. No fa vidre. Pena, no fa
1: no,
0: pena.
1: No, no, és que jo en tinc molts de tàpers, eh?
0: Sí?
1: Tinc un armari ple.
0: Què dius?
1: Tinc un armari ple de tàpers i després d'aquests de silicona, que també són pràctics. Però bueno, a veure, això de silicona també ens han dit ara, ja fa temps, que va sortir que les culleres de fusta, les espàtules i tot això, que era porós i que no era bo. Que compréssim silicona, no plàstic, silicona. Però ara també diuen que la silicona no, que tornem amb la cullera
0: fusta.
1: De fusta. Jo en tinc de culleres de fusta i en faig servir, la veritat, que és el que més faig servir. I de silicona també en tinc alguna, perquè també depèn de per què també va bé. Ara, què hem de creure? Esclar, o sigui, la de fusta no ens ratlla les cassoles, va molt bé per tot. I ara el que s'ha posat molt i molt són les paelles d'acer inoxidable. En tens alguna?
0: No.
1: Doncs jo ja en tinc 3 o 4.
0: Què
1: perquè
0: dius,
1: jo ja
0: t'ho dic, Joana?
1: Entre cassoles i paelles...
0: Haureu de sortir de casa.
1: Sí, sí, les d'acer inoxidable. Jo ja en tinc una, d'acer inoxidable, que la faig servir molt, que poder té 25 anys.
0: Què dius, ara? Aquella època ja n'hi havia.
1: Sí,
0: doncs bé, jo em sembla que no havia vist cap.
1: Sí, sí, el acer inoxidable ja hi era, com les olles de pressió, que siguin de ser
0: ja
1: ho feien, sí. En tinc una que em va molt i molt bé. I ara n'he comprat, unes paelles d'aquestes d'acer inoxidable. El que passa que, noi, a l'hora de cuinar has de fer una mica de curset, eh? Perquè resulta que si tu la poses a escalfar amb l'oli i tires la carn que tu vols fer, o el peix no, perquè el peix ja ha molt d'oli, s'enganxa. I llavors has d'agafar la paella aquesta, l'has de posar al foc sense res. Quan veus que està calenta, agafes una mica d'aigua de l'aixeta o amb un got i fas així, les polses amb la mà, i l'aigua aquella bull. Vol dir que la paella ja està a punt. Llavors hi has de tirar l'oli. I com aquest oli està calent, hi has de tirar la carn o l'esvergínia que vulguis fer, perquè un altre dia vaig fer esvergínia i em va quedar, per fer una truita, em va quedar tot enganxat, allò, amb la ceba, tot, vaig fer d'esvergínia
0: sí,
1: i ceba,
0: clar, clar.
1: Tot enganxat. I llavors jo ja vaig preguntar aquest de la intel·ligència artificial, què m'ha passat aquí? I me diu, no, diu, és que en aquestes paelles, quan l'oli està calent, molt bé, però has de deixar que la verdura o el que tu hi posis no girar-la de seguit. Esperar 5 o 6 minuts a tombar-la. O sigui que jo ja l'he cregut, aquest de l'intel·ligència artificial l'he cregut, i ho faig així. I sí, ja els hi he anat agafant el truquillo.
0: Bueno,
1: fa el mateix com les truites. Jo per la truita només tinc una paella que no me la toquin per res. I els ous ferrats igualment. No me la toquin.
0: Doncs jo que això, això no, no, no, no havia sentit.
1: I el ser inoxidable és molt saludable per tot.
0: El què, perdona?
1: El ser inoxidable no deixa poro. No
0: bueno,
1: deixa...
0: ara estan recomanant amb això, en comptes de la, del plàstic, també agafar plates de ser inoxidable, eh?
1: Sí, el, sí. Plates de ser inoxidable.
0: En comptes de vidre.
1: En comptes del vidre.
0: A ser inoxidable.
1: Sí, sí. Jo també en tinc de ser inoxidable, ja en tinc ja fa temps.
0: De tot, eh? Ja,
1: sí, sí, una mica de tot.
0: Escolta'm, però de totes maneres, sí que el que haurem de fer és una cosa, perquè inclús amb el que és la, la fusta o el que tinguis per tallar, el
1: sí,
0: que fem,
1: jo,
0: no?
1: Jo faig servir una fusta.
0: Doncs aleshores això s'ha de desinfectar molt bé, perquè,
1: sí,
0: perquè es veu
1: sí,
0: que ja, sí, tu ja deus saber
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, sí,
0: és clar
1: sí,
0: que cada vegada que talles i tota la història...
1: Bueno, el plàstic, aquesta... el plàstic, perquè el plàstic, com que queda el tall... i és porós, aquelles que teníem que eren com un plàstic, jo ja ho he eliminat tot, eh? Jo només tinc la de fusta aquesta, i la de fusta no la posem al rentaplats, perquè si la posem al rentaplats, l'aigua entra mig i te se fa molt bé. Aquesta, no, la de fusta s'ha de rentar sempre a mà, perquè és un, aquesta fusta especial, que ara no me'n recordo quin és, eh? Que ja, doncs llavors tu l'has de ben ensabonar, deixar-la allà que s'assequi i guardar-la. Jo és la que faig servir és la de fusta. I no posar el rentaplats, perquè a mi em va passar que no me'n vaig en recordar, vaig fer, perquè jo el rentaplats sempre, de veritat, va sempre a tope, eh? Jo sóc la dona del rentaplats, de posar-ho tot.
0: No t'agrada
1: tot.
0: Rentar els plats?
1: No, m'agrada gent. A més, les olles, les cassoles, tot, eh?
0: Ah, bueno, aquí,
1: jo tot,
0: les olles
1: tot.
0: I les cassoles resulta que no funcionen gaire bé.
1: Ho poso tot, i, tot, i sempre ben ple. Jo només en faig un al dia de rentaplats, i el poso a tope, a tope, a tope. El faig un al dia, perquè tot i siguin dos, un al dia. Un al dia, ja és bastant.
0: Sí.
1: I li poso tot, eh? Li poso tot. I aquell dia, no sé per què, hi vaig posar la fusta, i sí, la vaig treure i estava oberta. Es va obrir. Es va obrir perquè l'aigua hi va entrar, clar, perquè allò renta molta temperatura,
0: clar.
1: Encara que la graduïs, i bueno, ja n'he comprat una altra. Però avui dia faig servir fusta, eh? Fusta per tallar, perquè va molt bé.
0: Tot això de silicona, així no acaba de convèncer, no?
1: No, la silicona no, perquè la silicona quan talla es talla. Fa el tall, fa el tall.
0: Molt bé, doncs hem donat aquest tipus de suggeriment, de consell, de coses.
1: Bueno, consells que... consells meus, de, que no perquè sigui una experta en tot això, eh?
0: Bueno.
1: Jo són els consells que jo us dono que, de lo que jo faig.
0: Sí, i de lo
1: exacte.
0: Que vas provant i va molt bé, i lo que
1: vaig...
0: no va bé.
1: Ah, exacte, i lo que no va bé, sí.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Joana, t'esperem per tota la setmana, i anem posant la dolçó a la boca de les nostres oients i dels, perquè ja hi ha homes que diu que cuina molt bé.
1: Sí, cada dia més, ja va bé.
0: Escolta'm, és que tota la vida els cuiners, els grans hotels i restaurants
1: eren homes. I són homes.
0: I com pot ser això?
1: Sí, perquè, no sé, a mi m'hauria agradat que un dels meus nets hagués fet cuiner. Mira,
0: ah, sí?
1: Mira què et dic.
0: Bueno, has tingut aquí una bona assessora,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, m'hauria agradat, sí, però no va en aquest camí, eh?
0: Molt bé, Joana, gràcies i fins al proper dimecres.
1: Molt bé, adéu-siau, fins dimecres vinent.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Tordera.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revella pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: a fons aquest espai que nosaltres anem doncs, potenciant cada vegada més, i cada vegada més la nostra audiència ens l'agraeix, perquè és l'estona on també tenim diferents professionals que ens aporten informació sobre doncs, la temàtica i sobre l'ofici que fan. Tenim en aquest cas a nosaltres la Mercè Costa. Bon dia.
1: La Núria Costa.
0: Sempre m'equivoco amb tu, Núria.
1: Ens assemblem molt sí? Amb la meva mare. Sí, ja ho pots ben dir.
0: Molt bé, doncs sí, que avui parlarem d'un tema molt interessant, com és els esguinços.
1: Uh-huh.
0: Clar, perquè si no es pensava més un cop, és una trencadura. Te diuen, si pots moure el lloc o una... No és trencadura. I hi ha un esguinç també és important. Explica'ns una mica què és un esguinç, va.
1: Vale, jo crec que és sabut per tot que un esguinç és quan el teu peu gira cap a dintre, no? Que s'apoya o es recolza molt a la part externa i hi ha un sobreestirament de tot el lligament lateral extern del turmell. Llavors aquí poden haver diferents graus d'esguinç. El grau 1, que és el més lleu, és aquell que tens una petita inflor perquè has fet una estrabada, però el peu acostuma, no, a reaccionar, la musculatura reacciona i tornes a col·locar el peu bé. A l'esguinç de grau 2 és aquell que hi ha una ruptura parcial o una petita ruptura d'aquells lligaments i habitualment diem que hi ha l'ou de colom, es fa aquella boleta just davant de l'os del turmell i veus aquella inflor, comença a haver-hi hematoma, no? Que molta gent se li posa al taló, tota la part externa, a vegades l'empenta del peu, l'empeine, també es posa aquell color morat i verd. I llavors tens el grau 3, que és aquell que hi ha una ruptura quasi total del lligament i que el peu presenta una impotència funcional, és a dir, no el pots fer moure gaire perquè hi ha molt de dolor i gairebé no hi ha mobilitat, és a dir, mobilitat activa. Hi ha molta mobilitat passiva, hi ha molta inestabilitat perquè aquell lligament ja no aguanta el turmell. A més, hi ha molt d'hematoma habitualment i es posa tot el peu com una bota.
0: Tot el peu. Déu-n'hi-do, no? És a dir, encara que sigui d'un punt determinat, és a dir, ja agafa tota la lesió, doncs...
1: Sí, sí, perquè un que és més greu, hi ha més trencament de fibres, de vasos sanguinis, de, bueno, de moltes estructures. Llavors, clar, realment es veu molt més gran i aparatós perquè acostuma a ser més greu.
0: Núria, a veure, jo presento com a fisioterapeuta, però a més fas moltes coses. Vull que m'ho expliquis abans de seguir amb els esguinços. Va, vinga.
1: Vinga, va, què t'explico?
0: Tot.
1: Va, actualment estic treballant en el club de tennis de Malgrat de Mar i passo consulta allà. Intento, en la mesura del possible, visitar persones, no patologies, així que m'interessa molt tot el seu context per entendre bé i conèixer la causa del seu malestar o de la seva lesió. A més, també faig grups d'activitat física, habitualment per dones, però els homes estan convidadíssims, i a més, ara torna a reactivar-se el grup de Mares Fortes, que és un grup d'embaràs i postpart, on treballem tot el que és la força muscular, treballem la postura, la respiració, perquè aquests embarassos siguin embarassos actius, saludables, i en el postpart hi pugui haver una recuperació activa i que sigui una mica més fàcil tornar a tenir aquell cos fort i de nou actiu.
0: Sí que recomanem a la nostra audiència, que ja direm, i si no ens ho poden trucar o demanar, s'ha de demanar doncs hora prèvia per qualsevol activitat que vulguin fer. Sí?
1: Sí, em podeu trobar per Instagram a nuriacostes.oficio o
0: entreu,
1: a la web.
0: Entreu, que està preciós tot el que...
1: Gràcies.
0: La web és molt maco. Vinga, va, anem amb els esguinços.
1: Doncs va, seguim. Un dels problemes habituals dels esguinços és que és més fàcil tenir esguinços quan ja tens el peu lesionat. No? Un esguinç per primera vegada és difícil que et passi, no sé que tinguis com algunes coses concretes en el peu, que ara direm, però sí que els esguinços de repetició són habituals quan ja aquell peu no està del tot bé, val? I és bastant habitual. De fet, el 78% dels esguinços es produeixen en turmells que prèviament han tingut altres coses.
0: Caramba.
1: Així que, factors de risc per un esguinç. Peus que són inestables ja de per si, per la seva estructura. El peu pronat, no sé si sabeu què és un peu pronat, podríem dir que és una aproximació al peu pla, però que no toca tota la base del peu a terra. Mm. Sí, el peu pronat, sobretot en moviment, és aquell peu que acostuma a tendir cap a dintre, és a dir, el primer dit i el pont del peu s'aplanen a terra sense ser un peu pla estructurat. Vale? Què més? Els peus estrets, llargs i prims habitualment tenen més tendència a tenir esguinços. Vale? La gent que té juanetes, per exemple, pot tenir més tendència a tenir esguinços perquè un dels orígens del juanete és tenir un primer metatarsià curt. El metatarsià és aquell os que va des del turmell fins al dit, que és un os llarg. Va? Mm-hmm. Llavors, un metatarsià curtet ens provoca que el peu tingui més inestabilitat cap a dintre, que caigui cap a dintre, i que el dit gros se'ns en vagi cap enfora, provocant això també un galindo. Mm-hmm. I més propensió als esguinços. Què més? Gent hiperlaxa. Gent que té els lligaments molt laxes, gent que és flexible de totes les articulacions, doncs del turmell també. Moments concrets de la vida. Per exemple, una dona embarassada que té els nivells de relaxina més alts, que vol dir que tota la seva musculatura i tots els seus lligaments estaran més flexibles, pot tenir més propensió a tenir esguinços de turmell. El calçat. Òbviament, un calçat que una dona que porti talons o plataformes o inclús un calçat esportiu en què el drop és la diferència entre la part anterior i posterior del calçat, mm-hmm. la part posterior més alta que la part anterior, podria ser que hi haguessin més esguinços de turmell per aquesta diferència. Val? Ha de ser bastant, bastant potent.
0: I ara que parles del calçat, el mm-hmm. calçat pla és l'ideal?
1: No.
0: No, perquè, a veure, no, ara t'ho vull comentar una cosa que pràcticament és un tema que m'ha vingut perquè en parlem, no? Que, esclar, si vas tu i estàs acostumat a anar en plataforma, com deies ara, mm-hmm. i després, per el que sigui, te recomanen, doncs, peu pla, que aquella persona se troba molt més malament d'esquena de tot arreu. Això es veu que és un gat o un gos que es mossega la cua, no?
1: Et diré no amb asteriscos. La veritat és que des de que som petits i tots els nostres avantpassats han anat descalços tota la vida. Uh-huh. Sí, llavors, què ens passa? Que des de petits, ara hi ha la tendència, no?, del barefoot, de portar un calçat respectuós amb el peu, amb poca sola, per adaptar-nos màximament, no?, aquella, per cobrir el peu perquè no es faci mal, però que el peu estigui viu. Anys enrere això no passava, protegim els peus perquè no es facin mal. En aquest sentit, quan algú porta un calçat molt tancat, que ha portat una sola molt rígida, que ha portat, no, un peu molt adormit, i li dius, no, posa't ara una sola plana, ampla, aquell peu s'ha d'adaptar. Llavors, és un nom asteriscos, perquè és que d'on venim? No, jo no, el meu fill l'intentaré potenciar tot el que pugui que vagi descalç. I llavors un calçat el màxim de respectuós possible. Uh-huh. A partir d'aquí, un adult, vale, en quines condicions està? No? Si vols un calçat pla per fer esport, potser no és el cas, no? Perquè si portes, no, un calçat amb amortiguació, amb un drop, no, amb una diferència, amb una mica de cunya, potser no és el que necessites, perquè comencen, el que has dit, totes les molèsties físiques, no, de mal d'esquena,
0: de tot arreu, sí.
1: Que llavors aquí seria mirar-ho exactament. El que passa que anem per modes, no? I està bé que torni a haver-hi, no?, aquesta inèrcia de tornar a fer viure els peus, de que es moguin, de que estiguin actius, de que no estiguin dintre una sabata, i allò és un munyó dintre una sabata. Uh-huh. No? Necessitem que aquests peus estiguin actius perquè la postura estigui activa. I un altre dia en parlem que un peu actiu també potencia un sol pèlvic actiu. I viceversa.
0: Comparant novament el sol pèlvic.
1: Exacte. Va. Llavors necessitem, no, tenir diferents eines, i això, bueno, algun dia que si portes algun podòleg o podòloga ens ho explicarà molt millor. Mm-hmm. Però hi ha tants peus com tantes persones i tants contextos, així que cada un d'aquestes persones necessitarà un calçat en funció de l'activitat física que faci, o de la seva feina, o de...
0: O la forma del peu,
1: quan deies,
0: molt bé, molt bé, sí, continuem. Sí.
1: I què més? Estàvem parlant dels factors de risc dels esguinços. Hem dit inestabilitat, peus estrets, hiperlaxitud lligamentosa, factors hormonals. Persones que caminen de puntetes. No sé si us heu fixat, a vegades passa molt amb nens, que veiem que apoyen primer la punta del peu i fan com aquest balancí endavant. Habitualment és un xoc de taló i apoyem tot el peu i sortim amb la punta. Doncs hi ha persones que directament entren amb la punta. Aquestes persones tenen més propensió a l'esguinç de turmell. I al final les persones amb decaïment postural, aquelles persones que les veus quasi plegades, que probablement llavors tindran aquest peu més caigut, clar, més pronat i no tan actiu. El pronòstic dels esguinços. Sembla ser que quan més ràpida sigui la reincorporació i més ràpid es trigui la immobilització d'aquest turmell, més bon pronòstic té aquest esguinç. Així que un cop ens han fet un esguinç, visitem algun professional de confiança perquè ens guiï en tot aquest procés. La càrrega precoç, és a dir, un esguinç de tercer grau tindrà una càrrega menor al principi, però li donarem càrrega en aquest peu mica en mica. Un esguinç de primer grau pot tenir una càrrega parcial la primera setmana i després ja li posem càrrega total, no? En això de la càrrega, a què em refereixo?
0: Ara te l'anava a dir, perquè ara sí que me vaig perdent.
1: Seria una primera setmana, podem fer un esguinç de primer grau, la primera setmana seria una petita càrrega, caminar una mica amb la punteta o portar lleugerament una crossa, però la següent setmana ja pots caminar amb normalitat. En un esguinç de segon grau i de tercer grau, la primera setmana, dues crosses. Per què? Perquè el cervell...
0: Què dius ara?
1: Sí, el cervell no pot... no li podem deixar que entengui que el cos està anant coix, perquè genera una alarma. I quan el cervell diu, ui, passa alguna cosa, genera dolor cap avall. Val? No és només el dolor que tenim en el peu, que això ni diem nocicepció, és a dir, aquella sensació dolorosa just en el lloc, és nocicepció. Però quan el cervell rep aquesta nocicepció, fa com una valoració i diu, vale, tenim aquesta sensació dolorosa, però a més tinc un record de que un veí es va fer un esguinç i resulta que va ser un drama, no? Ho porto cap aquí. El metge no em voldrà atendre. No? I totes les creences i totes les coses que sabem les poso en el mateix pot que hi ha aquesta sensació dolorosa. I llavors el cervell genera una sensació d'alarma.
0: Caramba, no.
1: Que va del cervell cap al peu i això li diem dolor. Llavors el dolor no és una sensació que vingui del peu cap al cervell, sinó que el cervell genera aquesta sensació d'alarma.
0: Fantàstica.
1: Vale?
0: El ser humà, fantàstic.
1: Sí, sí, ens ajuda a sobreviure també el dolor. Així que millorar amb dues crosses per caminar amb normalitat, però amb menys càrrega en aquell peu perquè es pugui curar. A la segona setmana d'aquest esguinç de segon i tercer grau, ja li donarem un palet més de càrrega. Si aquest esguinç fos quasi bé aquest trencament parcial de lligament, fos quasi total, seria descàrrega total. Probablement que el peu no recolzés gens o potser acaba amb una intervenció quirúrgica perquè aquell peu està molt inestable. Val? Vull dir que de menys a més podem trobar tots els colors possibles. Us parlo d'un esguinç parcial que no sigui total, que no necessita intervenció. Llavors això, la segona setmana li donarem una mica més de càrrega i a la tercera setmana li donarem càrrega total i a partir de la quarta setmana ja podrà començar a fer aquella readaptació al seu esport.
0: Un
1: esguinç de primer grau molt suavet, a les tres setmanes estàs tornant a fer el teu esport. Si és una miqueta més greu, segurament necessitaràs quatre setmanes.
0: No sembla que sigui tan complicat, un esguinç.
1: Bueno, però el cos necessita també el seu procés de curació.
0: Sí.
1: No? I també a vegades estem molt alarmats perquè hi ha molta inflamació, hi ha... No? Al final, la inflamació no és el foc. La inflamació són els bombers. És a dir, la inflamació és la que ens ajuda a curar aquells esguins.
0: Ai, molt bé.
1: Vale? Llavors, fantàstic. Necessitem d'aquesta inflamació, però necessitem regulada. No? I aquí, doncs, si fa falta medicació,

0: molt senzilla, us estic parlant del lligament lateral extern del peu, però poden haver-hi altres estructures afectades si la cosa es complica. Val? Si hi ha afectació de l'articulació d'una de les articulacions que hi ha en el turmell, això necessitarà més temps de recuperació, tenir-ho clar. Si és només afectació de la part tova, no? Sí. del teixit del lligament, doncs estem parlant això entre 3-5 setmanes. Si hi ha afectació articular, probablement ens n'anem en un mes d'immobilització, en el segon mes que anem fent càrrega parcial i el tercer mes tornem a practicar el nostre esport, val? Perquè hi ha aquesta afectació òssia o articular.
1: Sempre això es deu determinar per raigs, no? Suposo.
0: Ressonància magnètica, TAC o radiografia són les proves d'elecció habitualment per veure exactament què ha passat, tot i que els metges, els fisios, tenim testos per poder valorar com està aquell peu a nivell d'inestabilitat, de quines estructures estan afectades.
1: Va.
0: Així que una bona valoració mèdica ens dona moltes pistes, però els fisios també tenim la nostra pròpia valoració per saber cap a on tirar el nostre tractament. No. És el mateix tenir una afectació d'aquest lligament que dels tendons dels peroneos.
1: Clar.
0: Que de l'articulació tibioperonea.
1: Sabeu més on heu d'anar a l'hora d'aplicar la vostra...
0: Exacte. Anem a filar una miqueta més prima en aquest
1: sentit.
0: Vale? I què més, vale? Ens hem fet unes guins. Què fem?
1: Quin mal, no?
0: Exacte, com ho tractem de bones a primeres? Fa uns anys enrere hi havia l'acrònim RICE, en anglès, que és arròs, però els estudis deien que no era suficient, així que van crear un altre acrònim que es diu Peace and Love, pau i amor. Llavors l'acrònim us el llegeixo i el primer pas que seria quan tenim un esguin seria protegir aquesta articulació amb la P, elevar l'extremitat, evitar els antiinflamatoris en la mesura del possible, tirar més cap a una analgèsica en comptes d'antiinflamatori, perquè hem dit que la inflamació és la nostra amiga, la que ens ajudarà a resoldre aquell esguins. La compressió. Aquí també parla d'educació, és a dir, tot això que us estic explicant sobre el dolor, sobre les estructures afectades, és el que explico cada vegada que ve algú a la consulta i li està passant alguna cosa. Llavors, la persona ha d'entendre això per tenir aquesta calma mental i no tenir la confiança de que això es recuperarà o tenir la confiança de saber què és el que està passant. La càrrega. Saber fer aquesta progressió de la càrrega de manera adequada. Potser al principi és menys càrrega del peu, l'hem de recolzar menys i al final el podem recolzar una mica més. Aquí parla d'optimisme, també, és a dir, tenir aquesta actitud, no, davant de la nostra lesió. La vascularització, en aquest sentit, aquí em vull aturar un moment, perquè quan tenim un esguins i el peu se'ns posa com una bota, és interessant utilitzar el gel. El gel se'ns ha venut com per fer baixar la inflamació.
1: Sí, perquè no pugi la inflamació.
0: Exacte.
1: I tal.
0: Quan nosaltres tenim el peu com una bota, el que no volem és baixar la inflamació, m'explico ara, la idea del gel no és baixar la inflamació, sinó que és evitar que hi hagi tanta compressió i que el peu quedi desnutrit, no? Quan hi ha tanta tensió en un lloc del nostre cos, els vasos sanguinis es fan més petits i arriba menys sang i vol dir que arriba menys oxigen, no? I nosaltres diem que quan un teixit està en hipòxia, quan no té oxigen, no està ben nutrit, llavors no podrà recuperar-se de manera òptima. Així que el gel el posem perquè aquest teixit no quedi desnutrit, no per aturar la inflamació.
1: Vale? I si això també s'ha de posar en un temps determinat, no? No està massa rato, perquè, esclar, per el que vas dient, si potser tens el peu després mitja hora o tres quarts, potser anem més malament que bé, no?
0: Per exemple, esportistes que fan esports amb molta càrrega a nivell físic, que si poguessin posar un termòmetre en la seva pell o els seus tendons, és probable que arribin als 40 graus de temperatura. Aquesta gent necessita ipso facto posar-se en una banyera de glaçons, perquè necessiten posar aquell teixit en una temperatura més baixa perquè no li passin coses dolentes.
1: Sí, vale? Molt bé, molt bé.
0: Llavors, probablement en el cas de les persones del dia a dia no és el més comú, val? Però sí que si hi ha molta temperatura podem posar el gel,

0: jo diria que no més d'un minut seguit. Jo recomano un minut, el trec, m'espero un altre minut, torno a posar i vaig alternant, perquè no quedi el peu molt rígid. No sé si us ha passat de posar el gel molta estona, a veure qui mou el peu després. Està tot encarcaradíssim.
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Llavors, poder fer aquesta baixada de temperatura, però que després puguem treure el gel i tornar-lo a posar, i això fer-ho potser 5-6 minuts. Suficient.
1: Molt bé.
0: No ens cal, no ens cal
1: allà,
0: més.
1: Val, val.
0: Vale? I al final de tot, al final del LOF, la E seria l'exercici. Aquí també em vull aturar. Per què? Perquè fa temps que ens han venut que quan tenim un esguinç s'ha d'immobilitzar i no podem moure, i a més no podem moure en el sentit en què ens hem fet la lesió. És a dir, quan jo em faig l'esguinç, tota la part externa quasi bé toca terra. I ens diuen, no facis això. Al contrari, aquest lligament ha d'aprendre que les noves fibres que es creïn han d'anar en bon sentit, perquè si no es quedaran arrugades i faran una fibrosi, i llavors tindrem tensions que no volem. Llavors el teixit ha de créixer en el mateix sentit de que nosaltres ens hem fet aquesta lesió per poder-nos protegir de nou. Si no, s'hauria fet com un munyoc allà i no ens protegiria de res, perquè la que mínimament volem fer aquest moviment ja tindríem molta tensió. Així que quan ens fem una lesió, a part de totes aquestes coses que he dit, l'exercici que demanaré en descàrrega serà aquest de fer el moviment en què ens hem fet la lesió de manera passiva, quasi bé, o amb estirades, no?, al llit, podem estar amb el peu a l'aire i anar fent aquest petit moviment del peu cap a dintre, el peu cap a fora, de manera super suau,
1: això molt interessant,
0: perquè puguem començar a moure. Ara bé, si el peu està enguixat o el peu està immobilitzat, el que es pot fer també és crear una petita finestra en el guix o obrir una mica l'embenat i en el tendó posar-li algun tipus de vibració. A casa el que podem tenir és el raspall de dents elèctric, doncs col·locar la vibració allà. Això el cervell entén que és moviment. Val? Seria una mica més llarg d'explicar, però quan hi ha certa vibració en un teixit, es crea com una contracció reflexa, per tant, ens serveix com a activació d'aquell peu en el cas que nosaltres no poguéssim moure'l. I si tampoc el podem moure, també podem treballar amb l'extremitat contrària, no? La que no ens hi ha passat res, que està sana, i fer-ho a través d'un mirall. Llavors, si encarem el peu i li col·loquem el mirall de tal manera que nosaltres només mirarem el mirall, i ens semblarà que veiem el nostre peu afectat.
1: Ah,
0: és a dir, a veure si ens posem en situació. Si jo estic asseguda, m'he lesionat el meu peu esquerre, poso un mirall enmig dels meus peus que enfoqui el peu esquerre, llavors, perdó, enfocaré el peu dret, que és alçar, llavors jo veuré a través del mirall com si fos el meu peu esquerre. Sí, llavors el meu cervell estarà veient un peu esquerre imaginari i el meu peu dret es començarà a moure, però el meu cervell estarà veient un peu esquerre que es mou.
1: Clar, mare meva, que interessant.
0: No? Llavors, el cervell no entén si allò és real o imaginari, i li podem vendre la moto de que aquest peu esquerre que està lesionat s'està movent, i això també ens dona calma mental i no hi ha tanta alarma. Així que quan un peu esquerre està lesionat i no podem moure, podem començar a aplicar coses d'aquestes.
1: Fantàstic, no? Sembla mentida.
0: Són molt bons recursos.
1: La influència del cervell, que ens sembla que allà on et pots fer-te mal només és aquell punt, però aquell punt és un reflex que hem de pensar ben bé que ve del cervell cap a on tenim la lesió.
0: És que la tendència actual és començar a treballar el cervell i potser no tant directament els teixits perquè la rehabilitació sigui molt més activa. I què més dir-vos? A nivell d'alimentació i suplementació, important per al teixit, sobretot pel teixit connectiu, que és el dels lligaments, aportar vitamina C, pebrot, taronja, etc., aportar omega-3, peix blau, ous de bona qualitat, àcid salicílic, que això ho trobem a la pastanaga, ho trobem als nabius, ho trobem al cilantre. Per regular la inflamació tenim cúrcuma, gingebre, ens podem fer una infusió de farigola, romaní, alfàbrega i orenga, que ens regularà també la inflamació. I el que recomano molt habitualment com a sopar o àpat és fer una crema de pastanaga amb ceba, all, porro, per exemple, posar-hi pastanaga, una mica d'oli amb tot això que hem dit, farigola, romaní, alfàbrega i orenga, i fer-te un peixito de peix blau, i tens els nutrients perfectes perquè aquesta inflamació no se't desboqui i pugui anar-se regulant i anar-se curant.
1: Mare meva, la informació que acabem de rebre-te.
0: En un esguins de turmell, veus que fàcil?
1: Mare meva, però imagina't també amb la temàtica de l'alimentació, que també influeix moltíssim, I no ho tenim en compte, perquè no ho sabem.
0: Bueno, al final...
1: Ara ja ho sabem,
0: clar, aquí hem tanto, fet un esguins de turmell, des del, on el podem abordar? Des de la part física, des de la part mental i des de la part d'alimentació i suplementació. Així que ens faltaria acompanyar la part emocional, però això ja ho deixem en mans de psicòlegs.
1: Molt bé. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Per estar aquí. Anirem veient-nos a diferents temàtiques que realment... Jo m'he quedat boca parada, De veritat que sí, avui és tot un complex de coses que s'està ara treballant molt, doncs, a explicar a fons i tot el que el nostre cervell pot arribar a gestionar, M'he quedat poca vegada, de veritat que sí. Núria, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Recordeu el telèfon, sisplau.
0: Vinga, 615-469-702 o a Instagram nuriacostes.fisio.
1: Entreu aquí, a l'Instagram, que quedareu realment meravellats.
0: Gràcies.
1: Fins la propera.
0: Igualment. Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el maig han disminuït en 26 persones les llistes d'atur a Tordera. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
4: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
3: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació que celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
5: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
3: Junts presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada tordarenca Judit Toronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
6: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
3: I èxit rotund de la novena edició de La mirada del poeta. Tordera enguany estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba i es va dur a terme el passat dissabte, una mateixa poetessa que va intervenir en el tancament de l'acte.
7: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
3: El Veïnat de Sant Andreu celebra la cinquena festa de la Project amb la Caset DJ. La pista coberta de Sant Andreu serà l'escenari d'una nit plena d'animació i música el proper 13 de juny. I la jugadora del Club Patí Tordera, Maria Marès, es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va dur el títol amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Ella mateixa valorava aquest èxit.
8: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal, però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei sigui és més competitiu.
3: Previsió del temps, en Joaquim Serra ens porta els detalls.
9: Avui situació meteorològica amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment que era tempestuós, al llarg d'aquest matí ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que doncs, siguin més elevades. D'entrada amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara demà s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pujaran una miqueta a les hores centrals del dia i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
10: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
11: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
10: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
11: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
12: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
13: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
12: Només a Ràdio Tordera.
14: FM. Tordera.
15: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
16: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Partisala i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
17: Bona nit, sóc Toni López i comencem amb aquest programa de la Partisala. Ho fem amb el bon propòsit de posar bones sardanes. Comencem amb la Copla Salvatana i amb l'himne dels universitaris, el Gaudeamus.

Ara la Cobla Ciutat de Terrassa desenvoluparà una sardana de Ricard Viladesau dedicada a l'inventor de la sardana moderna. Es titula així, Girona a Pep Ventura.

Des de la Cobla Juvenívola de Sabadell ens arriba una sardana d'en Xavier Forcada, 25 anys de colles. Bé, sembla que no em vol fer... Ara...

Des de llarga durada anomenat Caldes, la Cobla Salvatana i la Coral Cantaires de Caldes interpreten Doll de Catalunya.

0: Bé, a l'inici he anunciat la participació de la Coral Cantaires de Caldes i aquesta ha desaparegut del mapa. Vol dir que l'anunciat d'aquesta sardana no és infal·lible. És fal·lible, està malament i lamento aquesta confusió. Marxem un moment a un punt de promoció d'aquest programa i tornem de seguida amb més sardanes.
1: Si t'agraden les sardanes i només les sardanes, escolta La Particel·la, el programa de sardanes de Ràdio Tordera.
0: Anem a escoltar la sardana que porta per títol Handeliana.

0: Radio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
3: Des del llarg durada de sardanes d'en Xavier Forcada, la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, posa fil a l'agulla per interpretar-nos Camp Palomeres.

Ara ens visitarà la principal de la Bisbal amb el mestre Frederic Guiset. Porten la sardana que porta per títol Gegants de Riudellots.

Des del Sarda Show 3, la Copla Contemporània modifica una mica el títol del primer llibre de Harry Potter de J.K. Rowling amb Harry Potter i la Pedra Filosofal en comptes de Harry Potter i la Rotllana Filosofal, que és el que decideix fer servir la Copla Contemporània. Escoltem Harry Potter i la Rotllana Filosofal.

Bé, ens ha arribat l'hora de tancar la paradeta, com deia aquell. Ho fem amb una sardana que es titula Desitjo que us agradi. Aquest desig és que per sempre que us agradin les sardanes que posem aquí, que intentem que siguin de qualitat i de bona airositat. El meu nom, Toni López. Marxem, a reveure...

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

frèvols com els amants quan l'aurora es deixonda. Cercàvem palpejant la porta de les noies en carrers somniats amb el gran silenci de gruta.

I en resseguíem les càmeres nocturnes com qui s'amaga l'espessó dels blats. Elles no hi eren i ho endevinàvem.

reixats de la porta de l'escala passen clarors que projecten esferes amb pins de sol damunt la calç calenta. Totes les reixes tenen el seu parany.

i temem, és la nostra por que la seva ombra ens faci presoners. Cada graó ens acosta al llibre de l'exili.

i amb ull llanós veiem allò que és ofert. No hi ha pas caça per al qui no fita, ni el nou ardent o advers per als folls del passat.

és llibert ni franc qui no s'oblida o es mira a l'aigua amb clac i faldons llargs.

No són unicolors els esquemes dels atles. El grec hi té el seu turc i el polonès el seu rus.

no emmiralla qui els mira, ens ve un seguici de maniquins embuatats i rígids amb una cuca al front d'antena llarga.

i aparencem aquells que potser som pròdigs o retinents, servents o mestrejats, atàvics, augurals, gallejats de la història.

Som molts, murmura l'eco, i la borda és dels pobres. A augurar a l'hora del crepuscle hauríem vist els capells florejants de dames florentines que el sol s'emporta amb grugós de panotxa lilàs amunt.

i veiem els cors com s'assosseguen, i quan el primer estel espurna el pic més rost, hauríem escoltat on els coudols floregen, la passada dels vents embrugit de tenora.

Ésser i traspàs fan un. Tot muda i tot roman. Tots hi serem al port amb la gran desconeguda.

Sento el fred de la nit i la simbomba fosca. Així el grup d'homes joves que ara passa cantant. Sento el carro dels apis.

0: Sento el carro i els altres que l'avancen, tots d'adreça cap al mercat.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Lleó 14 s'ha retrobat avui amb la Verge de Montserrat en una visita històrica que culmina al mil·lenari del monestir. Més de 8.000 persones han volgut acompanyar el pontífex en la pregària del Rosari i la veneració de la Verge d'aquí. El Papa ha explicat que sempre l'ha acompanyat.
4: Demanem a Maria, reina de la pau, que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat, a la murmuració i a les calúmnies, i que aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials.
3: Una agenda atapeïda avui, la del Sant Pare. L'acte central d'aquesta visita serà la benedicció aquesta tarda de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, un acte que també serà multitudinari i que estarà precedit d'un recorregut en papa mòbil pels carrers de l'Eixample. La nostra companya Carina Bellvé és a la Sagrada Família.
5: Doncs a 3 hores i mitja de l'arribada del papa mòbil al barri de l'Eixample, hi ha més policia per metre quadrat del carrer Rosselló, que de vots agafant lloc per veure el pontífex. Un fort dispositiu de seguretat per on passarà el papa mòbil que fa que la fotografia sigui ben inusual. Són molts però qui esperen des de primera hora del matí a primera fila per donar la benvinguda al Lleó 14. Escoltem defensors i detractors d'aquesta visita, entre ells veïns que es veuen afectats pel fort dispositiu de seguretat que ha tret vehicles i contenidors del barri.
6: Estoy acá porque es el segundo papa que voy a ver en mi vida y creo que es un acontecimiento mundial muy espiritual.
7: Soc una veïna del carrer Marina que no estic d'acord en la visita del papa. No calia tant trasbals.
5: L'inici del recorregut del papa mòbil fins a la Sagrada Família arrencarà a 6:45 des del carrer Rosselló amb Passeig de Gràcia.
3: Gràcies, Carina. N'estarem molt pendents. Segon dia avui de la selectivitat per més de 45.000 alumnes que aspiren a accedir a una carrera universitària. Al matí s'han examinat d'història i filosofia i d'algunes assignatures optatives. Per cert, que avui universitats ha anunciat que s'acceptaran les dues interpretacions a la pregunta fora de currículum que es va fer a la prova de física d'ahir. I Fira Tàrrega, programa 57 espectacles en una nova edició amb el focus en l'esperit de la festa i la celebració. Més de la meitat de companyies s'estrenen al certamen del 10 al 13 de setembre, una aposta clara per la renovació dels nous talents. És tot a moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
2: Notícies en xarxa.
8: I comença l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
8: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
10: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
8: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 10 de juny de 2026. Continua baixant l'atur a la comarca el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada.
11: La tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com al conjunt del país, no s'atura precisament i aquest maig es van tornar a registrar xifres de rècord perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens rematen a dades del gener de 2008. En concret van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024.
8: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris de la Generalitat. Sergi Ferrer.
12: Els municipis poden optar a aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret.
8: I torna al Marès Músic 2026 al concurs de música jove del Maresme, Martí.
11: El certamen, que té com a objectiu donar suport, visibilitat i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre.
8: Un canatenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau.
13: L'impulsor és el canadenc Tristan Soriano, que ha fet aquesta aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia Santana a Mataró.
8: El conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat, Ona Malgrat.
14: L'acte serà aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech.

0: Aquest és un dels titulars del dia. Continua baixant l'atur a la comarca del Maresme el mes de maig i la taxa ja queda per sota del 8%. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la tendència a la baixa de l'atur al Maresme, com el conjunt del país, no s'atura precisament, i aquest mes de maig es van tornar a registrar xifres de rècord, perquè les 18.331 persones aturades que hi va haver ens remeten a dades del gener de 2008. En concret, en van ser 500 menys que l'abril i 950 menys que el maig del 2024. Això deixa una taxa per sota del 8%, concretament del 7,99%. Segons l'informe mensual que publica el Consell Comarcal del Maresme, la disminució és generalitzada per sectors, franges d'edat i sexes, però hi ha una excepció cridanera, l'increment de l'atur entre les persones amb estudis postobligatoris. Si bé en termes mensuals l'atur baixa en tots els nivells formatius, en comparació amb fa un any augmenta un 3% entre les persones amb formació postsecundària, especialment novament entre les dones, on el creixement arriba al 5,43%. Aquest comportament confirma una tendència que parlaria d'una major dificultat d'inserció o reubicació laboral d'una part de la població amb nivells formatius més elevats. Per municipis, l'atur ha baixat a 22 poblacions i només ha baixat a 8. No és el cas de Premià de Mar. Al maig van tenir 1.160 aturats, 9 menys que el mes d'abril, i la taxa va quedar en un 8,3%.
0: Calella demanarà 6 milions d'euros al Pla de Barris a la Generalitat. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Els municipis poden optar aquestes ajudes per impulsar projectes de transformació urbana, transició ecològica i acció sociocomunitària, sempre que compleixin els criteris d'àrea d'atenció especial establerts pel decret. Un d'aquests és que la renda per càpita de l'espai que es tria sigui de les més baixes de la ciutat. A Calella, la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló del Parc del Mau es podrien finançar amb aquesta subvenció. Marbo, que és l'alcalde de Calella.
3: Tinguéssim la sort i aconseguim el finançament, doncs serà el moment que els detallarem molt més, que podrem treballar-hi molt més, per tant serà quan podrem explicar tot el que hi ha previst fer. Nosaltres triem aquesta zona perquè el Pla de Barris també té en compte diferents indicatius, com per exemple la renta per càpita dels habitants. En aquest espai, doncs, és la zona de Calella que la renta és més baixa, però a més doncs, també coincideix en que hi ha diferents equipaments municipals, per exemple doncs, la piscina, l'escola de Minerva, el pavelló del Parc del Mau, i per tant és la zona on té més sentit que nosaltres ho demanem, perquè també doncs, cal fer actuacions ja que ja són conegudes, com per exemple la renovació de la piscina municipal o la substitució de la coberta del pavelló, per posar un exemple.
2: Aquest programa té com a objectiu millorar els barris i viles des del punt de vista urbà, ambiental i social, tot reduint les desigualtats territorials i socials. El pla preveu una inversió de 1.600 milions d'euros entre el 2025 i el 2029, aportats majoritàriament per la Generalitat i complementats pels ajuntaments. A aquesta convocatòria s'hi poden presentar els 947 municipis de Catalunya, fet que fa pensar que les possibilitats d'aconseguir el finançament són reduïdes. Per això, des del consistori asseguren que cal ser prudents i assumir que obtenir la subvenció serà complicat. La proposta s'haurà de presentar durant el mes de juliol i s'espera rebre una resposta abans que acabi l'any.
0: I a Palafolls, el govern i el PSC s'oposen a la nova benzinera del carrer Passada amb al·legacions i pressió política. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda. La possible instal·lació d'una benzinera a l'entrada de Palafolls continua generant debat polític i preocupació entre el veïnat. Tant l'equip de govern d'Esquerra com el grup municipal del PSC han expressat el seu rebuig al projecte que l'empresa Plenull vol impulsar al número 15 del carrer Passada. La qüestió va centrar bona part de la darrera trobada entre l'alcalde i els veïns del centre, celebrada ahir al vespre. Durant aquesta reunió, Francesc Alemany va deixar clar que el govern no veu amb bons ulls la implantació d'una estació de servei en aquest espai situat entre els carrers Passada i Ramon Turró. Segons l'alcalde, la benzinera tindria un impacte negatiu tant en la imatge d'entrada al poble com en la qualitat de vida dels residents més propers. Tot i aquesta oposició política, l'alcalde va recordar que l'Ajuntament haurà d'actuar d'acord amb la normativa vigent que actualment permet aquest tipus d'instal·lacions. Paral·lelament, el PSC anuncia que presentarà al·legacions contra el projecte després de reunir-se amb els veïns afectats i mantenir una trobada amb l'equip de govern. Els socialistes consideren que la documentació aportada per l'empresa és insuficient i reclamen més informació abans que es pugui autoritzar cap llicència. Entre les preocupacions expressades hi ha l'impacte dels sorolls i de la contaminació lumínica durant la nit, l'increment del trànsit en una zona residencial i els possibles riscos de contaminació del sol i de les aigües subterrànies. També alerten sobre les emissions contaminants i sobre la possible afectació a la salut pública. Finalment, el govern va anunciar que abans d'acabar l'any s'instal·laran en aquesta mateixa zona reductors de velocitat al carrer Passada per evitar que els vehicles circulin a una velocitat excessiva en aquesta via de sortida del poble.
0: I torna al Marès Músic 2026, el concurs de música jove del Maresme. Martí.
1: Correcte, el Marès Músic, el concurs de música jove del Maresme, ja ha obert la convocatòria de la seva 22a edició. El certamen, que té com a objectiu donar visibilitat, suport i oportunitats professionals als joves artistes de la comarca, mantindrà obertes les inscripcions fins al 15 de setembre. El concurs està impulsat pels ajuntaments de Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme i també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La convocatòria s'adreça a solistes i grups de qualsevol estil musical. Per participar-hi, les persones candidates han de tenir entre 16 i 30 anys, tot i que s'accepten membres d'entre 14 i 35, sempre que més del 50% del grup es trobi dins de la franja principal. A més, almenys una de les persones integrants ha d'estar empadronada en alguns dels municipis del Maresme. Les candidatures es poden presentar a través del web del concurs, on també es poden consultar les bases completes. El jurat valorarà aspectes com la qualitat i l'originalitat del projecte, la qualitat vocal i instrumental, la producció musical i la viabilitat dins la proposta del mercat actual. També es tindran en compte l'ús de la llengua catalana i la presència femenina en els projectes participants. La gran final es celebrarà el 7 de novembre a Sant Vicenç de Montalt, municipi que enguany acollirà l'esdeveniment.
0: Canviem de qüestions. Un canatenc crea Senom, una aplicació que ofereix itineraris segurs. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda, Gemma. L'impulsor és el canadenc Tristany Soriano, que ha fet una aplicació amb dos companys més de l'Escola Pia de Mataró. El projecte l'han batejat com a seu nom i ha quedat finalista en el concurs Audi Crea Challenge d'Audi Espanya. A finals de juny participaran a la final i, si guanyen, podran viatjar a Silicon Valley, on participaran en el programa de creativitat i innovació tecnològica. Senom és una aplicació que proposa rutes urbanes més segures i permet comunicar incidències als ajuntaments. L'eina genera rutes intel·ligents que prioritzen carrers ben il·luminats, amples i sense obstacles, amb l'objectiu de facilitar trajectes més accessibles i confortables. Senom ha estat seleccionat com a finalista entre més de 600 projectes presentats darrere de l'Estat des de l'Audi Crea Challenge, una iniciativa que impulsa propostes innovadores desenvolupades per proves per joves estudiants. Si guanyen el concurs, viatjaran fins a Silicon Valley per participar en un programa de creativitat i innovació tecnològica. La iniciativa es troba ara en fase de votació popular. Es pot donar suport al projecte a través de la web www.audicrea.com/voting. I, per tant, encara no s'ha acabat, i a veure si aquesta iniciativa surt finalista i guanyadora i poden tirar endavant aquesta iniciativa. La setmana que ve intentarem tenir amb nosaltres aquí a Tristany Soriano.
0: Gràcies, Dani. I una vuitantena de premianencs de Sant Cristòfor i Santa Maria s'han organitzat per seguir i testimoniar els actes principals a la visita de Lleó 14. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Així és, una vuitantena de premianencs de les parròquies de Sant Cristòfol i Santa Maria s'han organitzat per acudir ahir i avui als actes públics del Papa Lleó XIV a Barcelona. I van ser ahir a la vetlla de l'Estadi Olímpic i avui han anat a la missa de la Sagrada Família. Un dels impulsors d'aquesta expedició, en Guillem Martín, ha dit a Premià Mèdia que volen testimoniar aquest esdeveniment per compartir-lo a Premià de Mar i s'ha mostrat orgullós de que representar d'alguna manera el municipi i especialment tots aquells que per raó de d'edat o altres motius no hi han pogut anar en aquest episodi històric.
6: De les dues parròquies que hi ha, Santa Maria i la d'aquí Sant Cristòfol, més o menys anirem entre unes 70 persones, 80 més o menys. S'està visquent, he de dir, amb molta il·lusió. És una cosa que ara personalment doncs, no havia viscut mai, per una manera, i I la gent, de veritat, molta il·lusió, moltes ganes, molta estima, perquè també sabem que el Papa ve aquí també a evangelitzar. La idea és trobar-nos tots allà i poder gaudir, i després, quan arribem aquí, poder donar testimoni del que nosaltres hem estat quan va venir la santedat i que vam ser partíceps de tot aquest gran esdeveniment. A l'estar ja és com representem també Premià i representem tota aquesta gent, que molta gent gran que no ha pogut anar per temes de mobilitat i el que sigui, i al final és com un orgull, no?, també com poder representar-ho allà.
2: El programa d'avui a la Sagrada Família, jornada central de la seva visita a Catalunya i que coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, constava d'una ofrena floral a la cripta de Bonmatí i continuarà amb una missa solemne a l'interior de la Basílica al vespre i, finalment, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Anem cap a Palafolls. L'exregidora Dolors Agüera acusa el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya de riure's del PSC. Melina Morilla.
4: Així és, l'exregidora socialista i ara no adscrita Dolors Agüera creu que el govern municipal d'Esquerra s'està rient del PSC. Ho considera al veure que no s'estan complint els acords de les dues formacions van pactar fa un any i mig, arran de la primera abstenció per aprovar els pressupostos. Agüera se'n fa creus que un partit com el PSC ho pugui permetre.
7: El primer any ens vam abstenir, els acords no s'han complert per part d'Esquerra, i el següent any doncs, tornes a tenir que abstenir-te. Jo no ho trobo lògic. Com a partit de PSC, com el PSC, jo crec que no es pot permetre que un partit, entre cometes, es rigui de tu, perquè sembla que s'està rient, no? No t'acompleixo els acords als que hem arribat i ara tornes a pactar, a donar-me suport. Jo no ho trobo lògic amb l'institució que té el PSC.
4: Agüera manté que en els darrers pressupostos la posició del PSC va venir marcada des de Mataró i va desvelar que hauria estat una trucada entre partits a nivell comarcal la que hauria desbloquejat els pressupostos municipals. Agüera també va confirmar que Palafolls va proposar-la com a alcaldessa en substitució de Joan Vila en els contactes postelectorals. Segons l'exsocialista, Vila s'ho va pensar, però va acabar refermant-se com a alcaldable del PSC. El seu nom hauria tornat a sortir com a possible alcaldessa de Palafolls la passada tardor, arran de les converses per articular una moció de censura contra el govern d'Esquerra. Segons ha explicat Agüera, la gestora va iniciar contactes amb Palafolls per buscar un relleu al govern municipal i per convèncer els de Mònica Armada van proposar dos noms, el de la mateixa Agüera i el d'un company socialista. Una moció que no tenia futur si no comptava amb tots els vots del PSC, entre ells els del propi Joan Vila.
0: I el ple d'aquest dijous de Malgrat actualitzarà el POUM per permetre la rehabilitació i conservació d'edificis. Ona Malgrat.
8: Així és, aquest dijous se celebrarà el ple ordinari del mes de juny. Entre els punts destaca l'aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes urbanístiques del POM. La proposta preveu actualitzar 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal per adaptar-los als canvis legislatius dels darrers anys i facilitar la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat. Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, la normativa vigent era molt restrictiva i dificultava la conservació d'algunes finques. El regidor ha remarcat que la modificació no implica una liberalització de les obres, sinó que adapta la normativa municipal al marc legal actual perquè el planejament municipal no sigui més restrictiu que la pròpia norma superior. D'altra banda, també s'aprovaran les festes locals de Malgrat durant el ple per a l'any 2027. El ple municipal, recordem que es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Malgrat.
0: Més temes. S'instal·len nous desfibriladors a Tordera, Matres Serres.
9: Exacte, Tordera continua ampliant la xarxa de desfibriladors externs automàtics, la urbanització de Roca Rossa i l'adquisició d'un altre equip pel segon camió del cos de bombers voluntaris de Tordera són els dos nous punts de la llista. En aquest cas, un desfibrilador extern automàtic és un aparell segur i efectiu que permet realitzar una descàrrega elèctrica sobre el cor d'una persona en aturada cardiorrespiratòria, ho explica la tècnica de Creu Roja de l'Alt Maresme, Maria Dalmar Fernández.
10: És molt senzill i estan pensats actuant en els que hi ha els carrers perquè qualsevol persona es pogués fer servir. L'únic que sí que has de tenir en compte, sobretot, de la seguretat de que ningú toqui el malalt quan la màquina està treballant. Un cop té el col·lapse, doncs valores la consciència, simplement preguntar-li hola, hola, et trobes bé? Com estàs? I si no et contensa, hauries de valorar si respira o no. Si no respira, doncs ja activem tota la cadena, truquem al 112 i comencem les compressions i tot el que vingui després.
9: Més d'una vintena de desfibriladors ja es troben repartits per tot el poble i estan preparats per poder salvar vides en el cas que sigui necessari.
0: i les escoles públiques de Canet tindran espais d'ombra al curs vinent. Dani.
5: L'Ajuntament s'ha compromès a fer tenir enllestit abans d'acabar aquest curs el projecte d'ombra per a l'Escola Estudor del Drac, Misericòrdia i Escola Bressola del Palauet. La idea és que el curs vinent aquests centres educatius puguin disposar d'espais d'ombres als patis amb la instal·lació de tendals o carpes per tirar endavant la creació d'aquests espais amb l'ombra amb els centres educatius. Cal prèviament un projecte tècnic. La idea del consistori és poder presentar la proposta en el darrer Consell Escolar per tal de decidim les actuacions prioritàries i després licitar les obres. L'objectiu és que al setembre tant l'Escola Misericòrdia com el Turó del Drac i també els col·labres de la Palauet disposin d'aquests espais d'ombres. L'Ajuntament destina aquest projecte els 25.000 euros del pressupost participatiu i n'ha afegit 25.000 més per tal d'incloure la llar d'infants. Aquesta va ser una de les reivindicacions que va fer en la sessió de pares i mares del Turó del Drac en la darrera reunió que van mantenir amb l'Ajuntament. També demanen sistemes de climatització per tal de combatre les altes temperatures que s'assoleixen aquests dies a les aules. En aquest sentit, la regidora d'Ensenyament de Canet, Roger Madrid, ha tractat d'aquesta petició als serveis territorials i s'ha compromès a instal·lar aquests sistemes de climatització durant aquest estiu.
0: Gràcies. I els alumnes de l'Escola Sant Jordi estrenen les visites escolars a l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
1: Doncs sí, l'Aula de Natura de Sant Vicenç de Montalt ha rebut la seva primera visita escolar amb la participació dels alumnes de quart de primària de l'Escola Sant Jordi. L'activitat celebrada ha permès als infants descobrir la biodiversitat local a través de l'observació directa i el contacte amb l'entorn natural. Durant el matí es van organitzar quatre visites en grups reduïts per afavorir una experiència més participativa i propera. Les sessions van ser conduïdes per dues educadores de l'empresa Casa dels Ocells, en una actuació subvencionada per la Diputació de Barcelona. Els escolars van recórrer diferents espais de l'aula de natura i van conèixer les espècies que hi habiten. Entre les activitats destacades hi va haver l'observació de la pol·linització a la zona de les flors, la descoberta de rèptils i petits mamífers a la paret de pedra seca, i l'exploració de la bassa, entre altres activitats, on van poder examinar amb lupes diversos insectes aquàtics.
0: I el conte Un arxiu és protagonitza la Setmana Internacional dels Arxius a Malgrat. Ona Malgrat.
8: La Biblioteca La Cooperativa acollirà aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és, una de les activitats programades del Servei Arxiu Municipal de Malgrat amb motiu de la Setmana Internacional dels Arxius. L'acte serà a les 6 de la tarda d'aquest divendres i comptarà amb la participació de l'autora del llibre, l'arxivera Núria Canyelles, i de la il·lustradora Anna Domènech. L'obra segueix un grup d'alumnes que visita un arxiu durant una excursió escolar i que, a través de la documentació que descobreixen, comencen un viatge per la història del seu entorn. La celebració de la Setmana Internacional dels Arxius inclourà també una formació aquí a Malgrat sobre patrimoni audiovisual i sonor, que es farà el mateix divendres al migdia a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal. La sessió anirà a càrrec de l'empresa Rescat Films, especialitzada en la recuperació i preservació de material cinematogràfic i audiovisual, i està dirigida tant a professionals dels arxius com també a persones interessades en el món del cinema i la conservació del patrimoni.
0: I a Calella, solidaritat i festa major de la mà a la 8a mostra de postres casolanes a l'Ava. Sergi.
2: Sí, aquest dissabte la solidaritat i la festa major tornaran a donar-se a la mà a la 8a mostra de postres casolanes organitzada per la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva. Dues de les organitzadores, Maria Antònia Pujol i Carme Puig, han recordat que tots els diners recaptats dissabte seran destinats a l'AVA per continuar amb els seus programes d'atenció a persones malaltes i als seus familiars. A les edicions anteriors, la recaptació ha rondat els 1.000 euros. És una de les activitats de la festa major de Sant Quirze i Santa Julita, que comença just aquest cap de setmana. Tothom hi pot col·laborar. Només cal preparar un dolç casolà que no necessiti nevera i portar-lo dissabte a la parada que l'Ava tindrà al capdamunt del carrer Sant Joan.
11: Si fas un postre a casa al matí, el portes entre 8:30 i 10, és una hora molt adient per portar-lo, que és l'hora que ja comencem a vendre a partir de les 9 i així, i tu fas un passo. L'únic requisit que demanem, perquè com que és a l'aire lliure i no tenim mitjans per conservar-ho, que sigui una cosa que es conservi bé, que no sigui efímer. Bueno, dic efímer, que no seria correcte.
12: Que no necessiti nevera.
11: Que no necessiti nevera.
12: Sí. Que no es faci malbé.
11: Exactament, perquè no es faci malbé, perquè a més es fa en un temps que ja comença a fer calor.
12: Clar.
11: Però pot portar qualsevol tipus de postre. Inclús gent que digui, oh, jo vull fer un postre, però com que a casa meva som celíacs o tenim alguna cosa, alguna intolerància, doncs el faria com si fos per casa meva. Doncs també, però només és que ens indiquin.
2: Des de la Fundació Privada de Salut del Maresme i la Selva s'anima a tothom a participar comprant tota mena de postres casolans sencers i en porcions.
0: El veïnat de Sant Andreu de Tordera celebra el 5è aniversari de la festa Project Marc.
9: Així és, el proper dissabte 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteixen de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el poble que promet ser una de les cites més divertides d'aquest estiu. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme a càrrec de la Caset DJs, que seran els responsables de fer ballar els assistents durant tota la nit. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció, destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta de Sant Andreu, en horari de les 11 fins a les 3 de la matinada. L'entrada serà totalment gratuïta, però tanmateix l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa es recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir-ne el seu accés.
0: I en esports, la natació a Premià afronta setmanes claus per la temporada. Sergi Ferrer.
2: Els equips de natació del Club Natació Premià afronten unes setmanes a ple rendiment i ara els toca recollir els fruits d'haver entrenat i treballat molt bé a final de temporada. Des de l'equip tècnic s'han mostrat molt satisfets. Els nedadors alevins venen de participar a Cornellà d'un primer torneig d'estiu, una prova que servia per competir en piscina llarga i per aplicar tot el que s'aprèn als entrenaments. I aquest divendres ja comencen les finals territorials, on participaran 17 nedadors premianencs. Després serà el torn dels alevins, que participaran del Campionat Català a Reus, amb 12 competidors. A destacar també que hi ha dos nedadors del Club Natació Premià que formaran part del Campionat d'Espanya Absolut, que alhora serveix per classificar-se per a l'Europeu, que hi participaran tot i ser júniors. Més tard també hi haurà Campionat de Catalunya Júnior i la resta de categories també participaran als Campionats d'Espanya.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
13: Hola, què tal? Bon dia. Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixar una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui i pels pròxims dies. Nosaltres a continuació farem una breu pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials, destacant el més important al Maresme i també en clau internacional. I avui també toca a la secció de Llegim amb la Mar Arenaza, que ens parla de llibres sobre la natura i el Maresme. Tot això a l'Ona Maresme en 3 minuts. Fins ara!
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, som-hi. Moment del repàs a les xarxes socials. Avui amb la Melina des de Palafolls. Melina, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Gemma. Què tal?
2: Molt bé. Què comencem destacant al Maresme?
3: Doncs marxem cap a Calella, que ha guanyat una sentència pel cànon de xiringuitos a costes. Resulta que l'Audiència Nacional ha donat la raó a l'Ajuntament de Calella en el litigi amb costes de l'Estat sobre el càlcul dels cànons dels xiringuitos, que queda establert en 399.586 euros. Aquesta resolució suposa un estalvi d'un 1,04 milions d'euros respecte a l'última ordre ministerial. I és que inicialment el Ministeri va calcular la taxa a partir del valor cadastral de 15 parcel·les pròximes, criteri que l'Ajuntament va impugnar perquè considerava que només una, amb ús principal de lleure i hostaleria, era adequada com a referència. El cas es va iniciar el 2018 amb una reclamació al Tribunal Econòmico-Administratiu Central contra l'ordre ministerial que establia el cànon per l'ocupació del domini públic marítimo-terrestre. Després que el TH desestimés les seves peticions, l'Ajuntament va recórrer a l'Audiència Nacional.
2: Molt bé, això pel agafar la comarca, i si mirem més enllà, en clau internacional, que és notícia?
3: Doncs avui hem sabut que hi ha hagut greus aldarulls a Belfast en les protestes anti-immigració atiades per l'extrema dreta després que un home intentés decapitar-ne un altre. A la capital d'Irlanda del Nord, després de l'atac a ganivetades en ple carrer, un home dilluns al vespre, els moviments d'extrema dreta han atiat les mobilitzacions i el govern ha fet una crida a la calma. Un home refugiat sudanès va intentar decapitar un altre home i el vídeo dels fets ha corregut per xarxes socials. L'atacant d'uns 30 anys està detingut, acusat d'intent d'homicidi i d'amenaces de mort, entre altres. Aquest dimecres està previst que passi a disposició judicial. La víctima, d'uns 40 anys, és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida, gràcies al fet que alguns veïns es van enfrontar amb l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents.
2: I el tema curiós del dia?
3: Doncs avui parlem, aprofitant la visita del Papa, del per què Espanya, que és un estat aconfessional, financia l'Església Catòlica, i això tot té a veure amb el concordat, que és una herència franquista. Les institucions s'han abocat en el viatge del Papa a Madrid, Catalunya i les Canàries, tot i que Espanya és un estat aconfessional. Ho han fet amb diferents arguments, com per exemple el de la projecció mundial que dona qualsevol viatge d'un pontífex. Però diferents associacions atees i laiques qüestionen el finançament públic d'aquest viatge o que rebi el pontífex al Congrés. Des de la campanya Jo no t'espero, que plega la Fundació Ferrer i Guàrdia, l'Associació Ateus de Catalunya i Europa Laica, es reclama un debat honest dels partits polítics i la societat per posar en clar la neutralitat, pluralisme, democràcia i, en definitiva, la confessionalitat de l'Estat. I és que les relacions entre l'Estat i la Santa Seu estan regides per un acord anomenat Concordat, vigent des del 1953, en plena dictadura, signat per Francisco Franco i actualitzat el 79 durant la transició pel govern que presidia Adolfo Suárez. En essència, aquest concordat regulava les relacions entre el règim franquista i l'Església Catòlica i establia que era l'Estat qui havia de sufragar les despeses de l'activitat de l'Església a canvi que Franco pogués participar en el nomenament de bisbes espanyols.
2: Perfecte, Melina. Moltes gràcies, com sempre. Anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, doncs què estem preguntant avui?
3: Doncs avui estem preguntant si els nostres oients coneixien l'existència d'aquest concordat.
2: Perfecte, molt bé. Doncs mira, en el meu cas no en tenia ni idea. Melina, tu ho sabies?
3: Jo sabia que alguna cosa existia, però no sabia exactament els motius pels quals. Però bueno, avui ja ho hem après aquí a l'Ona Maresma.
2: I tant que sí. Doncs gràcies, fins ara.
3: Fins ara.

0: I avui parlem amb l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau, sobre l'incendi que fa uns 15 dies aproximadament va patir el municipi i també per conèixer quines mesures s'han pres perquè no es torni a repetir. Dani, endavant.
1: Doncs bona tarda, Xavier Masgrau, què tal? Bona tarda, hola.
2: Sí, hola, bona tarda, Dani.
1: Bé, sí. No ha passat res pel que podia haver sigut.
2: Exacte, sí, la veritat és que tot els sistemes d'emergència, de bombers i de i també el tema d'aèria, amb hidroavions i helicòpters, la veritat és que va estar molt bé perquè vam aprofitar un dipòsit que tenim nosaltres a Sant Bartomeu i la veritat va ser molt viral perquè la mar forestal es va menjar i tal i va entrar a la fàbrica i la fàbrica es va cremar sencera i va col·lapsar. A partir d'aquest moment i tal, el perill que teníem tots i tal és que això es propagués i tal a tota la massa forestal, tant d'una banda com d'una altra. I la veritat és que la rapidesa i la professionalitat de bombers i tal va ser crucial i l'ADF perquè no propagués i tal i fer un tancament perimetral del foc.
1: Aquesta és l'única empresa que hi ha a Òrrius, sí. Xavier, però evidentment sí. Té un component, diguéssim, que es dedica a fer espelmes. Crec que és un component que es diu parafina, i evidentment inflamable, com es va poder veure, amb una espectacularitat brutal. M'imagino que l'empresa, dintre de la gràcia, té tots els permisos legals, haguts i per haver, pot continuar funcionant. El que passa és que...
2: Ara no pot continuar perquè, evidentment, s'ha cremat tota l'empresa, ha col·lapsat i ho tenen que fer tot i el que no sé si continuaran o no, això tampoc ho tinc ni idea, però sí que és veritat que ha sigut un cúmul de circumstàncies, Encara tenen que fer les investigacions per depurar responsabilitats, però va donar la casualitat que hi havia parafina al pati i tot això, tal qual, que no era un lloc més idoni de guardar la parafina, i el foc i tal va encendre, O sigui, no és que sigui una combustió molt ràpida, la parafina, però sí que és veritat que és inflamable, que és un derivat del petroli.
1: En aquest sentit, Xavier, primer, doncs, saber si aquesta empresa continuarà i fins a quin punt l'Ajuntament té arguments legals com per, diguéssim, obligar l'empresa, evidentment que si continua, fantàstic, perquè em penso que vas comentar que hi havia 16 persones, 16...
2: Sí, 16 famílies, tant, vull dir, directes i les indirectes.
1: I, per tant, no es tracta de jugar amb el tema. Si continués l'Ajuntament, diguéssim, fins a quin punt té doncs, mitjans jurídics com per augmentar, com per fer augmentar legalment, diguéssim, les mesures perquè no es torni a repetir el tema?
2: Bueno, el que sí que és veritat és que l'empresa complia la normativa vigent perfectament. El que no sabem exactament i tal, si en un moment donat això de la parafina al pati i tal, igual, podia o no podia ser motiu d'incompliment. Això tenen que depurar a les investigacions que hi ha. Però sí que és veritat que si tornés a fer la fàbrica i pogués l'assegurança, suposo que cobrir tota la despesa, jo crec que les mesures de seguretat tenien que ser molt més grans.
1: En aquest sentit, evidentment, no sé si hi ha una plataforma ciutadana a l'ús, però sí que doncs per les persones que viuen a l'entorn d'aquesta empresa, doncs van dir que era impresentable, que en un poble com Òrrius i en un entorn natural com aquest no podien tenir una empresa així.
2: Quan passa una desgràcia d'aquestes, tothom està espantat. I evidentment que sí que és veritat. Aquesta empresa portava ja 5 o 6 anys en marxa i teòricament mai havien tingut problemes d'aquest tipus. Vull dir, en un moment donat, a la carretera i tal, que ja hi havia molts camions i tal, sempre els veïns es queixaven d'això, més que de la perillositat de la pròpia empresa. Però bé, bueno, quan passen aquestes coses tothom està esverat, que a més ho trobo molt normal i molt lògic, i llavors el que sí que és veritat, si jo, pues, quan reprengui la nova activitat i tal, si es fa, i jo continuo sent alcalde, pues, evidentment les mesures de seguretat no, segurament que les faré molt més restrictives, no? Per seguretat, per seguretat.
1: No sé que fins a quin punt l'Ajuntament té, diguéssim, poder jurídic com per fer-ho, o fins i tot ja és una qüestió del Departament d'Indústria de la
2: Generalitat. De ramaderia i tal, i d'indústria, sí. Sí, sí. No, no. Home, però que nosaltres, en un moment determinat, nosaltres la llicència d'activitat també la tenim que tramitar nosaltres, eh? I llavors, clar, evidentment, tot i que... Però jo crec que inclús que si ells tornessin a fer-ho, evidentment, evidentment, també tindrien la possibilitat
1: de salvar vides...
2: De seguretat d'ells també, no? I d'economia també per ells, no? Clar, vull dir que això se li quemi l'empresa. El que sí que és veritat és que és un desastre absolutament per a aquestes famílies i tal qual, i per propietari de l'empresa. Llavors, si torna a fer això, probablement ell mateix i tal, per una seguretat pròpia, també faria. També és veritat que tenim lo de les franges aquestes del 2003, sí, que van dir, exacte, que això teòricament, clar, nosaltres també, des de l'any 21 que van començar a demanar això, doncs, bueno, hem trobat a l'informe, nosaltres vam fer una aprovació inicial l'any 25, a l'octubre del 25, i, bueno, i segurament i tal, ara han reclamat i tal, i ens han enviat l'informe favorable. Ho portarem a ple per aprovar-lo, i a partir d'aquest moment, perquè han fet modificacions, eh? La ramaderia i pesca i tal, i indústria. A partir d'aquest moment i tal, doncs reclamarem que aquestes franges, a veure de quina forma, de quina manera es té que fer i de quina forma, de quina manera es té que financiar. Perquè molts boscos i tal, igual són privats. Llavors, sí. Jo hi hauria que fer expropiacions i tal, tampoc ho sé, eh? Vull dir, és un tema jurídic que jo se m'escapa també a mi, eh?
1: En aquest sentit, Xavier, diguéssim, aquesta empresa depèn d'una altra, d'una multinacional, o era una empresa, diguéssim... Que...
2: No, és una empresa familiar. És una empresa familiar.
1: Per tant, no cal, sí. És a dir, no tenen la central amb una altra banda i això no...
2: No.
1: És una empresa
2: no.
1: com podria ser...
2: És una empresa familiar. No?
1: Vale, com si podria ser
2: un... Autòcton, aquí de Catalunya.
1: Vale, no? Vale, com aquí Canet, per exemple... A Canet, que tenim les indústries elèctriques Soler, o, per exemple, la Condo de l'Arenys de Mar, que són d'Arenys de Mar de la vida.
2: Ah, exactament, l'Aretex, la Condo de l'Arenys
1: de Mar. Per posar un exemple. Per tant, no és una qüestió de dir una multinacional ha vingut aquí i tal, no. És a dir, no depenen de cap centre exterior.
2: I a més, aquesta nau és una nau preexistent que en un moment determinat, al començament, feien iogurts. Després va passar este parada fa 25 o 30 anys, que encara li diem nosaltres la nau, encara li diem la Danone, exacte. I després van fer un pa industrial i tal, sí. I ara pues feien això de les espelmes aromatitzades i tal, no?
1: Val, en aquest sentit,
2: però que era una nau preexistent ja, no?
1: És una nau que ha anat passant d'ús industrial en ús industrial...
2: De mans a...
1: Val. En aquest sentit, m'imagino que és una qüestió de reciprocitat. L'Ajuntament avui ja està posant tota la seva col·laboració, i també l'empresa, pel que comentes, està posant tota la seva predisposició, no? És a dir, seria això?
2: Sí. No, jo no tinc cap queixa dintre de la desgràcia de que nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, li hem fet requeriment perquè traguessi la parafina de la riera, del medi natural i tal, perquè que no contamini més. I la veritat és que no vam poder fer-ho més aviat perquè les investigacions que estaven fent agents rurals, Mossos, Fiscalia i tal, no ens van deixar fins al dimecres al migdia, que és quan van començar la setmana passada. I ara estem, res, jo suposo que demà ja quedarà la primera fase ja feta.
1: Per tant, es minimitza al màxim també l'impacte mediambiental. Sí. Es deia que si l'aquífer de Riu de Maia, no?, en dieu, podria haver-se afectat,
2: sí,
1: com a
2: sí.
1: El tema.
2: Bueno, això jo crec que no ha traspassat, però el que sí que és veritat és que estan prenent mostres diàriament
1: sí.
2: per veure quina actuació tenen que fer i tal, o quina part de contaminació, i si ha arribat, eh? Si ha arribat, que tampoc ho sabem segur, eh? Però que vull dir, ara mateix, en aquest moment, estan amb mostres i tal, i laboratoris a Villaverde, per veure realment l'afectació que té que cadascú, per prendre les mesures que calguin per poder recuperar el medi natural.
1: Per tant, en aquest sentit, Xavier, també s'ha fet amb la premura més primorosa que s'ha pogut fer.
2: Sí, sí.
1: És a dir, els mecanismes han funcionat més que raonablement bé, no? És a dir...
2: Sí, ha anat molt ràpid. El pla de protecció d'incendis i tal va ser fantàstic. El centre de coordinació, el CECOR, i tal, que va ser poliesportiu. La veritat és que tothom, la veritat, molt ben coordinat. També hi ha que dir que el tema de tenir els hidrants també al costat de la fàbrica i el dipòsit per el tema de tots els mitjans aeris, doncs la veritat que va anar molt bé, perquè llavors l'actuació va ser molt ràpida i perquè el foc era molt viral, i llavors perquè no es propagués, no? Vull dir, jo penso que es tenim que alegrar tots plegats, que dintre de la desgràcia encara no ha sigut pitjor.
1: Perquè, evidentment, veníem d'un any de pluja intensa i, per tant, d'una frondositat brutal, i, per tant,
2: exacte,
1: eren tots els elements climatològics com perquè, diguéssim...
2: I jo ho sento molt, però aquest estiu encara estem en perill, eh?
1: No, totalment, clar. Clar.
2: Que no, vull dir que això no crec que vagi a millor, possiblement vagi a pitjor, i espero i desitjo que la veritat és que fotem cura tots plegats i que no hi hagi ni cremes de sí, restes, no, ni amb el tema ni matolls ni res, i sobretot també posar una miqueta de seny amb el tema dels petardos i tal per Sant Joan, no? Perquè és molt perillós. Ens hi juguem, això, eh?
1: Molt, aviam. Xavier, a banda de que el contorn industrial ha quedat devastat, a nivell de massa forestal, del que no, del voltant de l'empresa, el tema forestal, quantes hectàrees...
2: Una

0: Absolutament extingir. Sí, sí, extingir. Extingir, 100%. 100%. Vull dir, també és veritat que hi ha hagut bombers i d'acord que han enviat dotacions matí, tarda, nit,
1: sí, per
0: ruixar i tal, allò, per si hi havia alguna una revifada, però tot, la veritat, és molt professional i molt controlat. La veritat és que tenim molta sort que tenim uns equips d'emergències i de bombers i tal,
1: molt
0: força professionals, sí.
1: Evidentment. Doncs, Xavier Masreu, alcalde d'Òrrius, gràcies per estar amb nosaltres i per constatar que hagués pogut ser una gràcia brutal, però al final ha quedat amb... No m'ho puc d'encenar anys, però s'ha minimitzat al màxim.
0: No.
1: El que podia haver sigut. Va.
0: Per el que podia haver sigut, la veritat és que ens tenim que alegrar. La llàstima és lo de l'empresa, que la veritat és que s'ha cremat absolutament tot, però sí, bueno, això suposo que si tenen una miqueta de cura al tema de les assegurances, a veure si poden treure el cap. Ja veurem.
1: Doncs, veure, doncs això, que posem una espelma perquè tot se solucioni. Valgui la redundància, em podríem dir.
0: Molt bé.
1: Adéu, gràcies, sí, Xavier Masreu. Sí.
0: Vale, i molt amable a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar això, que això ja... A veure, aigua passada i ara tenim que treballar pel futur, ja.
1: Els alcaldes rurals, pocs mitjans, però professionalitat també i compromís al màxim. La prova està que l'amic Masgrau doncs, ha tret nota positiva. Gràcies, Xavier.
0: I tot l'equip de govern, també.
1: Evidentment.
0: Aquí hem donat el callo absolutament.
1: És una feina d'equip. Si no, sense un bon equip no es fa.
0: Si no, no. No es podia tirar tonda. Molts braços fan falta per això, eh?
1: Perfecte, no, evidentment. Gràcies a tots els companys i, evidentment, ho personalitzem amb l'alcalde, però, evidentment, ha sigut una feina conjunta.
0: Per
1: salvar tota aquesta situació que ha sigut molt dura pel municipi d'Òrrius. Gràcies, Xavier Masreu. Fins una altra. Adéu. Adéu, adéu.
0: Molt amable. Gràcies per tot. Gràcies.
2: Vinga, moment del tal dia com avui. Com sempre, comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Martí Capçada, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma, què tal?
2: Super, bé, eh? Explica'ns a qui hem de felicitar.
3: Doncs sí, el ritme d'aquesta música de l'aniversari feliç. Avui, 10 de juny, felicitem a Bill Burr, humorista i actor nord-americà, conegut per la seva aparició a Breaking Bad. També felicitem a l'actriu i model britànica anomenada Elizabeth Hurley en el seu paper a la sèrie Gossip Girl, la futbolista del Barça i, atenció, maresmenca de Vilassar de Mar, l'Ona Batlle, i l'exentrenador del Real Madrid i actual seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
2: Molt bé, doncs felicitats a tots ells. I avui també és el Dia Mundial o Internacional de què?
3: Del modernisme, ja que és un dia per posar en valor el moviment artístic i arquitectònic. També, a part d'aquest dia, és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions, promogut per l'ONU per fomentar la tolerància, el respecte i també la convivència entre cultures.
2: Perfecte, i anem amb més efemèrides, endavant.
3: Doncs mira, d'una persona que no se'n para de parlar aquests dies, i és que l'any 1926, és a dir, fa just 100 anys avui, va morir atropellat per un tramvia a Barcelona l'arquitecte de la Sagrada Família, Antoni Gaudí.
2: Perfecte, i l'efemèride musical avui de què tracta?
3: Doncs parlem de l'any 2004 i també d'una altra mort, malauradament, però en aquest cas de Ray Charles, que va ser una de les figures més influents de la música del segle XX. Conegut amb el sobrenom del geni, va ser pioner a l'hora de fusionar gèneres com el rhythm and blues, el gospel, el jazz, el country i el soul, contribuint així decisivament al naixement de la música soul moderna. Ray Charles va perdre pràcticament tota la visió durant la infància a causa d'un glaucoma. Tot i aquesta dificultat, va desenvolupar una carrera extraordinària que el va convertir en una llegenda de la música nord-americana i en una font d'inspiració per generacions d'artistes. Entre els seus grans èxits hi trobem Georgia on my mind, perdoneu,

0: que és un barbarisme una mica, I Can't Stop Loving You, o la popular Hit the Road Jack, publicada l'any 1961 i convertida en una de les seves cançons més reconegudes. Avui recordem la figura de Ray Charles escoltant precisament aquest clàssic immortal.
1: Molt bé, doncs amb aquesta música, Martí, arribem a 57. Gràcies.
0: A tu.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.
2: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació.
2: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha visitat Montserrat en una jornada que culmina la seva visita a Catalunya. Abans, el pontífex ha visitat també el centre penitenciari de Brians, UA, Sant Esteve, Sarrovires, al Baix Llobregat. És el primer cop que un pontífex visita un centre penitenciari a Espanya. Allà ha presidit un acte amb una vuitantena d'interns i ha destacat el dret d'equivocació dels presos, tot defensant la capacitat d'esmena i de perdó.
7: Oi. Él continúa hablándonos en lo profundo de nuestras conciencias para hacernos descubrir que tiene su morada en medio de nosotros. Solo espera que le demos una oportunidad. Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios. A cada uno os digo, Dios te ama como eres. Pero te sueñe mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
6: I aquest matí han matat d'un tret un home a Barcelona. Ha estat a plena llum del dia i enmig del carrer Balmes, malgrat el dispositiu de seguretat per la visita de Lleó 14. Els Mossos investiguen els fets que han passat poc abans a les 10 del matí, just davant de l'oficina d'expedició de DNIs de la Policia Nacional. L'alcalde Jaume Collboni considera que cal més policia davant de fets com aquests. Són declaracions que ha fet a BTV.
8: Vaja, jo estic dient constantment que el que cal és més policia, encara que el dels cossos de seguretat, i el que caldrà probablement és endurir les penes pel que fa a tinença d'armes i tràfic de drogues, que és el que hi ha darrere moltes vegades d'aquests esdeveniments.
6: I la direcció de Nissan proposa als sindicats rebaixar l'expedient de regulació d'ocupació a Catalunya dels 211 treballadors afectats a 195. La multinacional, que ha negociat amb els sindicats fins aquesta matinada, també argumenta les indemnitzacions pels acomiadaments que dependran de cada tram d'edat. Avui la plantilla vota el preacord en tres assemblees que després s'ha de ratificar, això sí, pels afectats. Comèdia, dansa, moda i art contemporani estan a l'oferta musical del Festival Cruïlla de Barcelona del 8 a l'11 de juliol. El festival també dedicarà enguany espai al Parc del Fòrum i a la innovació, la sostenibilitat i el compromís social. I l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga Masculina. El conjunt de l'Anoia lluitarà pel títol en vèncer el conjunt blaugrana per 1-2. L'última Lliga d'Hockey Patins que va guanyar l'Igualada va ser el 1997.
1: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: I tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
9: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui parlem de sardanes i d'un compositor maresmenc. De ben segur que amb aquestes pistes algú ja començarà a pensar el nom del qual us vull parlar. Doncs era un 10 de juny del 2005 quan la Salvatana enregistrava a Girona un CD dedicat al mestre Soms, una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda de Mar a petició dels ciutadans del municipi en motiu del seu 90è aniversari. El CD, que incluïa un total de 12 peces, era una iniciativa de l'Ajuntament de Pineda, com dèiem, que volia homenatjar el compositor nascut i resident a aquesta població del Maresme. En aquesta gravació hi havia peces tan importants per al compositor com Celebrant els meus 90 anys, escrita el 2004. El mestre, de fet, que va néixer el 14 de maig de 1914, va dedicar aquesta sardana a les entitats, agrupacions i amics que, al llarg de la seva vida, s'han interessat per la seva obra. O també al Museu d'en Caimel, que és una peça que data del 2004 inspirada en un museu privat i estrenada a l'Aplec de Pineda de l'any 2004, o també l'Avi Mateu, que va ser estrenada a l'Aplec de Pineda, però de l'any 1997. En el treball discogràfic també hi havia tres peces que encara no s'havien estrenat llavors. Es tractava de Pineda en el cor, dedicada al poble on va néixer i vivia el compositor, Ermita Mare de Déu de Gràcia, dedicada a l'ermita pinedenca d'aquest nom i Sempre Junts. Aquesta darrera peça feia referència a una història d'amor i comprensió entre el mestre i la Maria de Pineda, la seva esposa, segons explicava el mateix compositor. Vaja, el que podríem parlar ara mateix, Gemma, portant-ho cap al tema actual, fer un Shakira, no?, que explica les seves experiències personals a través de les seves cançons, doncs amb les sardanes ja ho fèiem abans d'hora, també.
5: Molt bé, perfecte. Molt bé, Jordi, doncs, com sempre, molt ben explicat i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
9: Gràcies, fins ara.

0: I la Biblioteca La Cooperativa de Malgrat acull aquest divendres la presentació del conte Un arxiu és. Per això aprofitem per parlar amb la seva autora, la Núria Canyelles.
1: Bé, parlem de la presentació del conte Un arxiu és, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal aquest divendres 12 de juny, a càrrec de l'autora, l'arxivera Núria Canyelles, i també un llibre que també l'ha fet la il·lustradora Anna Domènech. La tenim amb nosaltres avui, a la Núria Canyelles, perquè ens expliqui una mica el motiu i també de què va, de què tracta aquest llibre titulat Un arxiu és. Bona tarda, Núria.
2: Què tal? Com estem?
1: Bé, nosaltres estem expectants perquè ens expliquis una mica com va sorgir aquesta idea, no?, de crear aquest llibre. Ens ho pots explicar?
2: Sí, doncs mira, va ser un projecte molt personal, fruit dels meus anys d'experiència com a arxivera a la universitat. Tenia dos fills i a l'escola sí que ens preguntaven, doncs, els pares que expliquéssim una mica què fèiem, no? I a la professió de l'arxivera és una professió molt desconeguda. I aquest va ser una mica, doncs, el motiu que em va portar a fer néixer aquest conte.
1: O sigui, és una manera de treure pit, com aquell qui diu, no?, i defensar una mica la teva feina, no?, i explicar a tothom de què és el que fas.
2: Sí, exacte, és així. És una professió, la veritat, que molt desconeguda entre la ciutadania i entre els centres educatius i el professorat pròpiament. I, per tant, doncs, em va semblar que era una forma de donar-li aquesta visibilitat que és tan important que hi sigui.
1: Val. Nosaltres també volem promoure, no?, aquesta tasca d'arxiver o arxivera. Explica'ns què és el que fa un arxiver o una arxivera, Núria. A què es fa? A què es dedica?
2: A veure, els arxivers i les arxiveres bàsicament tenim dues funcions molt importants, per resumir-les, que són preservar la documentació que generen totes les institucions i d'aquesta manera, quan nosaltres la preservem, serveix perquè després es pugui difondre i pugui ser visibilitzada i consultada per part de tota la ciutadania. Per tant, a través d'aquesta documentació podem conèixer qui som i d'on venim, no? La història del nostre poble, de la nostra ciutat, al llarg de tots els anys, doncs, que ens han precedit.
1: Parlem tant d'arxius, documentació d'administració pública com també de particulars o privats, no?
2: Correcte, sí, sí, hi ha els arxius, tots estan especialitzats en un àmbit i per tant doncs podem trobar des d'arxius públics fins a arxius privats i llavors els arxius evidentment doncs també en funció de si estan preservant la documentació municipal, doncs seria en aquest cas com està fent l'Arxiu Municipal de Malgrat de Mar, però també en els arxius que preserva la documentació de la comarca, aquests serien els arxius comarcals, i llavors inclús podem trobar arxius específics, com per exemple els arxius de les universitats, no?, que també conserven doncs, la documentació, en aquest cas, doncs, d'una universitat, que és una mica l'exemple d'on parteix aquest conte, que és un arxiu universitari.
1: Dins del, bueno, com bé has dit, no?, l'arxiver doncs, recopila informació que a vegades és molt antiga i també aquesta mateixa informació doncs, requereix un tractament, perquè hi ha, per exemple, hi ha llibres que estan fets malbé o documents que doncs, requereixen un tractament especial perquè no es perdin. Entenc que també aquí influeix la vostra tasca.
2: Correcte, és a dir, a través de totes les revisions, diguem, oculars que es fan en aquesta documentació que està dipositada en els dipòsits d'arxiu, es poden detectar doncs, que aquests documents tinguin fongs, per exemple, no? Doncs, per tant, és important que aquests dipòsits, aquests espais, mantinguin una temperatura i una humitat adequada perquè es pugui fomentar doncs, que no passi això, però igualment si passa, i passa, doncs després hi ha especialistes en preservació i en restauració doncs, que es dediquen a fer accions de prevenció, de desinfecció, inclús de desratització, no? Que també pot passar. És a dir, la documentació està en risc i en perill de perdre's constantment i, per tant, cal vetllar per poder-la preservar en les millors condicions possibles.
1: I aquesta especialització entra dins de la branca dels arxivers, eh? O és una cosa externa?
2: És una especialització complementària, és a dir, no tot arxiver està especialitzat en aquesta branca i, per tant, doncs, hi ha restauradors que estan especialitzats en aquestes tasques. Nosaltres, llavors, el que fem és vetllar perquè aquesta documentació es pugui restaurar, però sí que és cert que hi ha nous professionals que s'estan especialitzats en restaurar els documents que puguin haver estat malmesos.
1: Molt bé. Ara sí que entrem una mica en matèria amb aquest conte. Un arxiu és... Ens podries explicar, Núria, una miqueta la sinopsi d'aquest llibre?
2: Sí, mira, bàsicament és un exemple molt, molt clar que es pot aplicar a qualsevol centre educatiu. És un grup escolar que va doncs, al Dia Internacional dels Arxius, que és el 9 de juny, que és aquesta mateixa setmana. Doncs se'n va fer una excursió a visitar un arxiu, en aquest cas, que té proper, en una universitat que té proper al seu costat. I allà doncs, el professor els acompanya i es troben que entren a dintre d'un arxiu que desconeixen i fan doncs, un viatge en el temps excepcional i extraordinari. No? Allà dintre passen coses, descobreixen coses a través de la documentació i no us explicaré què passa, no? Però en tot cas s'emporten sorpreses i aprenen un munt de coses sobre, en aquest cas, doncs, la seva comarca i la seva ciutat.
1: Núria, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i, de fet, quan parlaves no, de fomentar i d'explicar i donar visibilitat a la tasca dels arxivers i arxiveres, doncs hi ha diferents maneres de veure-ho, no? I aquí t'enfoques, no? A públic infantil, a públic adult... En canvi, tu t'has volgut enfocar amb els joves, amb els més petits, amb aquest conte. Per què vas tenir aquesta intenció, no?, d'implantar aquesta importància de l'arxiu en els més joves, en el jovent?
2: Sí, penso que en aquest cas són els que hereden i fan créixer la llavor del que aprenen. I per tant, doncs, com més petits, en aquest cas, bueno, està enfocat en el col·lectiu de primària, doncs millor, perquè és on aprenen. I per tant, si ells aprenen que hi ha arxius al seu voltant, descobreixen quin arxiu tenen a prop, què hi poden trobar allà dins i què en poden fer amb tota aquesta informació, aquests nens i nenes doncs, amb els anys doncs, aprendran i coneixeran aquests espais i en els seus projectes d'aprenentatge continu al llarg de la vida doncs, els tindran presents. Penseu que en els arxius hi ha fonts d'informació primàries que són molt importants en els temps de dia d'avui. Que diguem que ens creiem qualsevol cosa que ens arriba de qualsevol lloc, doncs realment aprendre a on estan aquestes fonts primàries i partir d'aquí, no? I per tant, doncs, com més petits millor. És el moment d'aprendre realment, no? I tot això ja t'ho portes a la butxaca, no? Per quan ets més gran i potser doncs seran futurs investigadors o futurs professors que partiran d'aquesta documentació dels arxius per poder ensenyar en els infants del centre educatiu, no?
1: Clar, i a veure, ara mateix pensem, bé, arxius poden ser documents, però també hi ha altres coses, com per exemple poden ser doncs, objectes, no? Fotos, també coses que formen part de l'arxiu.
2: Sí, en els arxius normalment, actualment, trobem diferents tipus de documents. No hi ha tota la part de documentació més textual, però sí que és veritat que hi ha tota la part d'imatges i a través de fotografies, en aquest cas, doncs, podríem trobar des de positius, tires de negatius, i tota la part més audiovisual, no?, que també ens podríem arribar a trobar doncs, molts suports diferents, com el DHS, per exemple, que hi ha molts alumnes doncs, que ara doncs, potser no saben què és, no? Però també se'ls hi pot ensenyar. Per tant, la tipologia de documents i el suport són molt variats.
1: Val, has presentat ja aquest llibre, no, em sembla que el vas presentar a l'abril, si no m'equivoco, a l'Arxiu Comarcal del Maresme, i bé, m'agradaria saber primeres impressions que has tingut per part de la gent que ha pogut veure aquest conte i bé, i també si ens pots avançar algun futur projecte que tinguis al respecte.
2: Va, la presentació de l'Arxiu Comarcal del Maresme va anar molt bé, va ser el 2025 en aquest cas, va ser una presentació molt enriquidora, realment doncs, el feedback que hi va haver-hi va ser molt positiu. A més es va enregistrar la presentació, vull dir que és accessible, la podeu consultar en línia i us recomano doncs, que ho pugueu fer. I llavors, per exemple, ara aquesta setmana, que ens trobem a la Setmana Internacional dels Arxius, una de les presentacions que faig justament doncs, el dimecres és en un centre de recursos pedagògics, en aquest cas a la comarca d'Osona concretament. Ho comento perquè els centres de recursos pedagògics justament són els que assessoren en els centres educatius i una mica l'objectiu d'aquest conte és intentar doncs, apropar-lo i que entri a dintre de les escoles, no? I per tant doncs, és una molt bona oportunitat per fer aquesta presentació on hi haurà doncs, professorat de la comarca que escoltarà doncs, el projecte, no?
1: Doncs Núria Canyelles, autora del llibre Un arxiu és, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguim encara amb el Grat de Mar perquè aquesta setmana torna una nova edició del Festival Artístic Libèl·lula, dedicat a l'art i al circ. De fet, divendres se celebra un taller de circ de la mà del grup artístic Polarticus. Avui en parlem amb la fundadora de l'entitat, la Greta Ruas.
1: El Festival Libèl·lula acollirà uns tallers de circ el divendres 12 de juny de la mà de la companyia Polarticus, que es portaran a terme amb les escoles de Malgrat, a les Peixateries Velles i també a la plaça de l'Església. Avui en parlem amb una de les sòcies fundadores de Polarticus, la Greta Ruas Miguelez. Bona tarda, Greta.
3: Bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, en què consistiran exactament aquests tallers que fareu aquí a Malgrat?
3: Doncs al matí farem tallers de circ perquè nens i nenes de les escoles de Malgrat puguin anar i tastar el que fem al circ. O sigui, les quatre tècniques principals, l'acrobàcia, els equilibris, sobre objectes, els malabars i els aeris, trapeci i teles. Va. I a la tarda tenim preparat una activitat que li diem viatge motriu, que està més encarada cap a famílies i cap a infants de 2, 3 a 6 anys, i que consisteix en, a través d'un llibre i d'un conte, pues, anar a fer un viatge per un espai preparat i que s'aniran trobant pues, elements de circ i pues, farem una mica d'experiment. I provaran, sí, tastaran el circ des d'un altre lloc.
1: Això encaixa amb la vostra filosofia, no? Que defenseu, Greta, que els vostres tallers promouen, diguéssim, per una banda, el que és l'art del circ, no? Les tècniques que feu, exacte. Però per altra banda també promoveu la inclusió, la diversitat i l'autoestima.
3: Exactament, sí. Mm. Doncs aquí, sí, nosaltres fomentem, bueno, tenim en compte que fem circ, que estem també educant d'una altra manera i en un altre lloc, i per nosaltres és molt important tindre en compte tot això quan fem circ, ben sigui en adults, en petits, en sigui en que en sigui. I també ens importa molt l'accessibilitat, que tothom tingui les característiques que tingui i poder accedir a fer una activitat com aquesta. Doncs intentem pues, explorar diversos tipus de materials, diversos tipus d'activitats per poder-la fer lo més accessibles possibles per tothom. I doncs això, el que dius tu, el CIR treballa molt l'autoestima perquè al final té aquesta cosa física de l'esport, també té aquesta cosa de l'art, que no, que al final l'esport és competitiu, doncs el CIR no és competitiu, però treballa molt la fisicalitat, però també és un art, doncs treballa també la creativitat i altres punts de vista. Doncs amb el CIR, al tenir tantes disciplines i especialitats, doncs clar, cadascú arriba al seu lloc i troba el lloc on encaixa, on l'agrada, on se sent a gust. No? I això, pues, dins del que cabe, tu estàs en un grup, però també estàs en tu mateix i treballant-te, no? I superant-te a ti mateix i en un grup que t'acompanya, que te cuida, perquè amb el CIR sempre tenim que treballar en grup per cuidar-nos, per ajudar-nos a passar els nostres reptes, el risc i tot.
1: Val. Vosaltres oferiu classes regulars de circ a joves i, com bé deies també, també oferiu inclús tallers per a gent gran i gent sorda.
3: Exactament.
1: Com s'adapta aquests tallers per a aquests perfils? perquè entenc que el circ, doncs, clar, el circ és el que deies tu, no? Repassa primer les quatre tècniques, no? Els malabars, les acrobàcies, ara no recordo quin més has dit.
3: Però bé. Equilibris. Exacte. Està molt bé.
1: Exacte. Però, clar, tot això, adaptar-ho a persones que ja per si tenen una dificultat afegida, no? O que temes de mobilitat o una discapacitat, clar, clar. Es fa més complicat, no?
3: Sí, o sigui, en aquest cas, per exemple, en la gent gran, no, treballem una mica pues, la continuïtat de la seva mobilitat, un envelliment actiu, que li diem, no? El continuar sent creatius i continuar pues, exercitant el cos, moure'ns i produint això. Doncs sí que és veritat que això ho adaptem, ho fem en un lloc, un espai on hi hagi taules, caderes, estem asseguts i juguem amb la tècnica de malabar, però ho fem amb objectes quotidians, no? Objectes que per ells pues, són pues, mitjons o traps de cuina o coses així, i doncs així també podem parlar i fer una mica de recordar, no? Coses que ja fan i així, i doncs això és una manera d'adaptar-ho, per exemple, no? Al col·lectiu de gent gran. I després, la Serena, en aquest cas, que és la que porta més activament tot la part de llengua de signes i circ, amb un altre equip de gent especialitzada, intèrpretes, persones sordes i també altres persones del circ que parlen llengua de signes, doncs estan fent tot també un procés per donar pues, això, per veure com fer més accessible per les persones sordes una classe de circ, quines característiques especials tenen que tenir, no? I a més, acabem de publicar un glossari en llengua de signes catalana, no? Que té pues, un munt de signes de com es diuen coses específiques de circ.
1: Val. Els membres de Polarticus, tots o la gran majoria veniu del món del circ?
3: Sí. Tots venim del món del circ, però sí que és veritat que després cadascú també ve un altre món, no? Jo sóc educadora social també, tenim a la Jessica, que també treballa tot el món de la terapeuta ocupacional. Doncs ens hem format en circ, som artistes també hem fet altres coses.
1: I com va ser que un dia us vau aixecar i vau dir hem de fer Polarticus? Com va sortir aquest projecte?
3: Doncs nosaltres veníem de treballar en altres escoles, en altres projectes de circ, i doncs teníem com molt clar que volíem pues, algo molt concret, amb uns valors molt concrets, una dinàmica de treball entre les companyes també molt concretes, i doncs ens van juntar i vam dir, oye, per què no ho fem de la nostra manera, no? I així podem començar. I de fet, pues, Polarticus també neix una mica amb aquesta visió de dir anem a fer també més coses transversals, no només treballar el circ, sinó anar més allà, no? Intentar anar a les escoles, intentar anar a les residències de gent gran, intentar anar a altres espais per veure com podem transformar el circ.
1: Val. Mira, tenim aquí és una oportunitat d'or per conèixer, no, aquest món que per molts, inclús jo, doncs ens és una mica estrany, no? O fora, perquè sí. no estem a dins. Quina situació es troba el món del circ a Catalunya ara mateix? O sigui, com és el món del circ? Ens podeu explicar una miqueta com va?
3: Doncs, a veure, jo penso que és algo que està renaixent, que s'està cada vegada més fent més fort i no estem lluitant per ser reconegudes com un altre art, com el teatre o com no, altres arts que porten ja anys ahí endavant de tot. Penso que el circ té coses molt especials. A Catalunya n'hi ha moltes xarxes, molts festivals, molts espais que treballen amb el circ, no? Tenim a l'Ateneu de Nou Barris com referents, també tenim el Circric o no, el Relui com espais que porten anys i anys i anys fent treballs de diferents tipus en relació al circ, no? O l'escola de circ professional, que només n'hi ha quatre a l'estat espanyol i no, i una la tenim aquí a Barcelona. Penso que això és molt interessant que a Catalunya esté passant tot això, no? Tenim també una xarxa de la FOC, no? Que és una xarxa de les escoles de circ, dels professionals formadors de circ, i n'hi ha un munt d'escoletes a quasi cada poble de Catalunya.
1: Déu-n'hi-do. Sí. La imatge que tenim de, del circ o que s'ha venut durant molt de temps, no, és aquesta idea de els cartells, no? O els pallassos, els animals, no? O els tigres, els elefants i tot això. Clar, això s'allunya molt de la realitat? S'ha quedat antiquat aquesta visió? El circ actualment a Catalunya és diferent?
3: Sí, sí, jo penso que sí. O sigui, continua vent de tot, però penso que n'hi ha també gent que continueix fent circ més tradicional, més de carpa, d'anar rodant, d'anar amb pallassos, més clàssic, el qual és molt bonic i també molt interessant, perquè n'hi ha un públic que li agrada moltíssim aquesta idea i és una idea preciosa. Sí que és veritat que a nivell d'animals, aquí a Catalunya ja no hi se pot, doncs no ho fem i n'hi ha una altíssima part del col·lectiu de circ i de la gent que fa circ no li agrada aquesta idea. Uh-huh. Però també n'hi ha una nova vertent que ja porta molts, molts bons anys, que ja ens formem en escoles, que ja anem a teatres, que anem a centres cívics, que anem a altres llocs, no? Sense una carpa a sota, i actuem també. Doncs, uh-huh. I que s'està també com misturant, no? Com una mica de... incloent les arts del moviment, el teatre... Ja no és tant només això de sortir a fer un gran número de circs, sinó sortint també a contar una història i a mostrar-vos més coses, no?
1: Mm-hmm. Molt bé. Doncs bé, acabem ja l'entrevista. Greta Ruas, fundadora, una de les sòcies fundadores de Polarticus, gràcies per atendre'ns i bé, destacar, recordar que fareu, portareu aquest taller de circ aquí a Malgrat el divendres 12 de juny i que no sé si se sap quants participants hi tindreu.
3: No ho tenim molt clar. Va. Tenim clar que participen bastants perquè estarem tot el matí i vindran quasi totes les escoles. Penso que només hi havia una que no podia, però... I a la tarda encara no ho tenim del tot tancat.
1: Bueno, pues ho deixem un moment en stand-by. Igualment, gràcies, Greta, per atendre'ns i que vagi molt bé el dia. Gràcies.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I quan falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Melina, recorda'ns què estàvem preguntant.
4: Doncs avui estàvem preguntant si la nostra audiència sabia per què l'Estat finança l'Església Catòlica.
0: Molt bé, de moment com van aquestes votacions?
4: Doncs de moment la majoria sí que ho sabien, tot i això sí que hi ha una persona, en aquest cas molt malament, perquè no ens està escoltant, que ha dit que encara no ho sap.
0: Perfecte, molt bé, doncs fins ara, Melina.
4: Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Com cada dimecres, la Mar Arenaza ens parla de llibres. Avui ens quedarem a la comarca per parlar sobre la natura i també el patrimoni que ens envolta. Parlem de rutes, de llegendes i de la història del Maresme. Som-hi.
3: Bé, doncs sí, nou programa de llibres, de literatura, de lectures, com ho vulgueu dir, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal, com estàs?
4: Bé, molt bé.
3: Avui parlem de molts llibres. Veig sí. que tens un gran desplegament aquí sobre la taula.
4: Sí, m'he animat. M'he animat.
3: Llibres de més locals, no? Avui sí. parlem de llibres de muntanya, sí. llibres de llegendes, d'història. Sí. De què parlem avui, exactament?
4: Bé, és que a veure, nosaltres ja estem aquí a la primavera total, no? Mm. A les portes de l'estiu. I llavors, ostres, val, avui fa una miqueta núvol. Bueno, sí, no passa res.
3: S'ha arreglat el dia.
4: Sí, però, però clar, també són dies, saps jo, que es van allargant i tot, i que dona com per sortir més, no? Per estar més a l'aire lliure i així. I llavors ens he portat llibres que ens permetin entendre, gaudir i caminar pel nostre entorn més proper.
3: Perfecte.
4: Perquè ja amb tot el tema de Qatar i Dubai i tal, s'està complicant, o sigui que ens quedem per aquí a prop, que és el que farà molta gent, i sí. anem a gaudir del nostre, que a vegades, com que sempre el tenim a mà, diem, bueno, ja ho farem un dia. O quan venen visitants, coses d'aquestes, i no, tenim coses molt xules, perquè estem entre el mar i la muntanya.
3: Correcte.
4: I llavors, doncs, això dona molt de sí.
3: Una localització perfecta, no?
4: Dona molt de sí, sí. Llavors, volia començar amb un llibre publicat per l'Alpina, juntament en col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb el qual tu i la teva família hi teniu alguna cosa a veure.
3: Hi tenim molt a veure, sí.
4: Val? Que és, doncs, bueno, mapa amb tots els camins d'aquí de Calella i part de Pineda i Sant Pol, que també està molt bé perquè n'hi han molts de camins.
3: Moltíssims.
4: És al·lucinant. Quan comences a caminar és com el del Hobbit.
3: Mínims.
4: Vull dir, no saps on acabaràs.
3: A Calella, 50 rutes.
4: Tantes? Sí, sí, sí. O sigui, tantes no sabia.
3: 50 rutes de diferents. Sí, sí.
4: Uau. Em dona molt de sí, jo.
3: I tant.
4: Una sí que conec i... I llavors, doncs, bueno, res, dir-vos això, que hi ha un mapa molt detallat pels camins i corriols i tal, que molt sovint costa trobar aquests mapes, no?, tant, amb tant de detall. I una guia on també van explicant, doncs, això, no?, tot en diferents idiomes. Pues això, la vall de Golinons, que és preciosa, sí. no? Tot el tema de Sant Pere de Riu, no? És Calella i també, doncs, els veïns, no?
3: La carena mentre veus el mar, no?
4: Sí.
3: Sí, sí. De fet, has comentat allò de la família, no?
4: Sí, va.
3: És el meu pare.
4: És el teu pare.
3: És el meu pare és el que ha fet les fotos,
4: la
3: majoria...
4: És un cert que camina.
3: Sí. No para, no para. No para, de fet. És tota la informació, la majoria d'informació, a part de l'aportació de gent com Pere Badalló, de l'agrupació Escolta, també hi ha el meu pare, doncs que, bueno, de muntanya en sap molt, i òbviament Dani Rangil, que és al final, doncs, la portada, diguéssim, d'aquest llibre, no?
4: Sí, sí, sí. I és un llibre realment molt pràctic, vull dir que a vegades hi ha molta gent que se'ls coneix els camins i ja està, no? En canvi, aquí tu pots organitzar, no?, i pots innovar i pots anar...
3: I són llibres petits, vulguis
4: sí,
3: o no, o sigui que són còmodes de portar.
4: Sí, molt pràctic, sí, sí, sí. I la informació és molt concreta, que tampoc no entrem aquí en
3: no,
4: massa...
3: No, tecnicismes.
4: Exacte.
3: Va no?
4: I llavors, doncs, un llibre en aquesta línia, però ja no només de Calella i del seu entorn, sinó que una miqueta més amb més extensiu és El peu pel Montnegre i el corredor.
3: Molt bé.
4: Val, de Cossetani Edicions, que també són diferents rutes molt pràctiques, que, bueno, també amb tot el tema del temps, desnivells i indicacions molt clares per moure's aquí directament pel Montnegre i ja enllaçant amb el corredor, que acaba una miqueta més a baix.
3: Sí.
4: I la veritat és que és també molt interessant i... No sé, a mi em venen moltes ganes de caminar.
3: Això és molt important, sobretot que indiqui dades com la inclinació, el desnivell... No?
4: Els quilòmetres, si és circular o no...
3: Exacte, si és circular, això la gent ho agraeix bastant.
4: Sí. Sí, sí, clar, és això, no? Vull dir que, i a més també, doncs, amb tota informació de torres, de guaita que puguis trobar, no? O ruïnes, o de més que també...
3: I un detall molt important que el meu pare sempre m'explica, i jo crec que en aquests llibres coincidiran tots, que és el tema i el concepte del respecte per la natura i el respecte al sortir a caminar, perquè no tothom el té,
4: sí,
3: malauradament, Llavors, des d'aquí, des de també una Maresma, fem una crida, no?, a tota aquesta gent que surt a caminar molt sovint, que segur que ho fan, però que sempre estiguin al tanto, i més ara, que venen temperatures altes i s'ha de vigilar. O sigui, que fem aquesta crida des d'aquí a tothom.
4: Sí, molt de respecte també, i sobretot tot el tema de la brutícia i de més, això és important.
3: Sí. I tant.
4: Que siguem respectuosos amb el medi, que és com la nostra casa, vull dir, és com si tinguéssim la casa allò...
3: Bruta.
4: De qualsevol manera, no cal.
3: Has comentat que t'agradaria anar a caminar.
4: Ai, sí.
3: No sé si vols fer el parèntesi ara o el fem després.
4: Ara.
3: La ruta que es fa aquest dissabte.
4: Aquest dissabte es fa una ruta molt interessant. A les 8 del matí ens trobem a la piscina aquí de Calella i és per explorar tot l'espai, doncs, del que seria el cap Aspre, no?, d'aquí Calella.
3: Cap Aspre de Mar, en aquest cas.
4: Cap Aspre de Mar.
3: És curiós.
4: Sí. I qui organitza, no?, vull dir que també hi serà el teu pare, en Josep Maria Jué, i que en saben molt i que...
3: De fet, ja van venir aquí els micròfons de Ràdio Calella Televisió a parlar una mica i en van parlar. I fem aquest recordatori, no?, pel dissabte a les 8 del matí a la piscina municipal de Calella, que vulgui anar a fer una caminadeta. Esperem que faci bon dia, que en principi n'ha de fer, i que, bueno, que gaudim d'aquesta combinació de mar i muntanya, no?
4: Sí, perquè a mi m'agraden molt aquestes trobades, perquè són camins que tu pots fer tranquil·lament i de més, però quan vas amb algú que s'ho coneix, clar, o tu contextualitza tot, no?, i pots entendre molt més que estàs fent, no? Vull dir que no només és caminar per caminar, sinó saber què estàs veient, no? I què ha significat, per exemple, pel tema de Calella, pues que hi hagi, doncs, aquest cap Aspre, no? Vull dir, aquest accident orogràfic allà mig, no?, que ha canviat, bueno, ha influït molt, tant el tema de Calella com de Sant Pol.
3: La seva
4: existència. I ja per acabar, ja que estem aquí en plan maresmencs totals, doncs dos llibres de l'editorial Farell, que és El Maresme Històric, Llegendes, i El Maresme Fantàstic, Llegendes, que aquí també, ostres, és molt entretingut, són capítols molt curts, no?, agrupats amb temes, no?, per exemple, allò que fem que ens
3: agrada
4: tant. Dobre
3: una pàgina, sí, vinga.
4: Miracles i devocions. Bueno, no? Pues hi ha la creu de Can Lleonard de Alella, la noia de taronja, de la taronja també a Alella, Miracle de la Verge del Roser, saps? Arenys de Munt, el Pi de Caldes d'Estrac, ostres, saps? És molt curiós, les Bruixes d'Arenys de Munt. Aquesta zona és una zona complicada,
3: La taula de les Bruixes d'Orsavinyà, Dones d'Aigua de Sant Is... de Sant... no recordo si és Sant Cebrià o on són, però sí, Dones d'Aigua.
4: Sí.
3: De fet, això també va molt lligat. Abans hem comentat que l'autor d'aquest llibre de Calella era en Dani Rangil, un dels autors, de fet. En Dani també ha fet alguns llibres sobre la mitologia i sobre éssers fantàstics, que també estan relacionats una mica amb la comarca, no?
4: I tant.
3: O sigui que aniria una mica per aquest camí.
4: I tant. Mira, ara m'està mirant aquí Pedra Castell, que és preciós. Que és preciós aquesta zona. I són, no sé, són llibres realment que són molt fàcils de llegir.
3: I a Calella en tenim diverses. Bueno, jo en tinc una al cap, bueno, no vull fer...
4: Va, vinga.
3: Farem una mica de spam. Jo vaig fer un curtmetratge amb el meu pare, que es diu Corriols de Llegenda, on passàvem per corriols doncs de diferents indrets del Maresme i Rodalies, no? Per exemple, el Pi de les Tres Branques, les Dones d'Aigua, la Taula de les Bruixes, i a Calella recordo que en vam fer una... La tinc una mica verda, va ser fa temps, que eren sobre els llops que baixaven de la muntanya barques. I menjaven o llepaven una cosa que tenien les barques allà, les fustes a baix, que és com una espècie de grassa, o no, ara no recordo què era. I llavors, bueno, és una llegenda curiosa de Calella, s'ha d'aprofunditzar més, ara la tinc molt verda,
4: però... Sí, ostres, sobre, i...
3: De fet, llops, llopa, ja és això, no?
4: Sí, estan per aquí. Curiós, i molt guai el tema dels corriols, a mi m'agrada molt, tenen un punt
3: més que la pista,
4: caràstic.
3: No?
4: Sí, a la pista és una cosa pràctica, no? Però els corriols...
3: Va bé per parlar.
4: Sí, va bé per parlar, sí, et poses així en bateria
3: Llavors el corriol vas fent, no?
4: Sí.
3: I llavors si trobes una pista en un moment sobtat, aprofites i comentes la jugada, no? Que això sempre s'agraeix. A mi la combinació perfecta és, de fet, per exemple, pujant a una muntanya, fas corriol, sí, fas una mica de pista, comentes la jugada i en el cim esmorzes.
4: Apa, això és genial.
3: Això és genial.
4: Escolta'm, sí,
3: llavors
4: sí.
3: Baixes.
4: Sí, sí, la idea és baixar.
3: I al baixar dines, cerveseta o el que sigui, fresquet, i ja fas el dia.
4: Veus, tu ja aquí estàs totalment posat ja amb el tema de sortir,
3: sí,
4: a l'exterior,
3: sí,
4: i caminar.
3: I tant,
4: eh?
3: I tant, sí, sí.
4: Sí, la veritat és que vivim en un entorn privilegiat, vull dir que no estem... amb tots els respectes, eh? Hospitalet, que per moure't necessites per arribar a la muntanya o al mar, pues una sí, excursió, no? I llavors, doncs, val la pena apreciar-ho, no? I entendre on vivim.
3: Uh-huh. Sí. I a més que és, no és a llarga distància, que camines 3 quilòmetres i ja ets a la muntanya,
4: sí, sí,
3: i veus el mar des de,
4: sí,
3: des de la muntanya, cosa que la gent de fora, el turista, agraeix molt també.
4: Sí.
3: Ens queda un llibre, no sé si el vols comentar ràpidament.
4: Bueno, és una cosa loca que he portat que em feia gràcia, que és, ja que estàvem aquí en plan Maresme,
3: sí,
4: pues el Maresme Yeyé, que sí, és un llibre de fotografies, uh-huh, dedicat a la postal turística.
3: Ah, molt bé.
4: Des dels anys 60 fins als 80. I sí, aquí hi ha les postals aquestes,
3: hòstia,
4: que recordem de la flamenca, dels hotels,
3: sí,
4: no? Que ara
3: sí,
4: dius,
3: sí,
4: tu no agafaries una foto d'un hotel de Malgrat de Mar avui en dia? No ho sé. Uh-huh. Bueno, a mi no se m'ocorreria, però abans sí, perquè era una cosa així com molt especial, no? El Taurus, el Heidelberg de Santa Susana, però són fotos antigues.
3: Fotos,
4: eh,
3: antigues d'hotels, bueno, no només hotels,
4: no,
3: eh, sinó
4: vull dir que també
3: de...
4: són paisatges flamencs, tanques, xiringuitos...
3: Hi ha el petó de Calella?
4: Hi ha...
3: Ha de ser-hi, no?
4: Sí,
3: ser-hi,
4: tu creus?
3: No?
4: Ho sé, busquem-ho. Ai.
3: Jo que he viatjat molt...
4: Els burros, de,
3: els burros
4: amb els souvenirs...
3: Jo que he arribat a viatjar molt,
4: sí,
3: he trobat petons de Calella a llocs indrets, eh?
4: En sèrio?
3: T'ho juro, eh?
4: Ai, aquí ara no
3: a França, en algun lloc n'he vist. A Suïssa, també. Cosa que ha arribat molt lluny, el petó de Calella.
4: Ja ho veig. No, ara mateix no l'estic veient, però igual està més endavant. Però sí, sí, és... Bueno, era perquè ja que parlàvem d'aquest tema, és un tema molt curiós i que sembla una tonteria, però és molt addictiu, no? Perquè vas passant pàgines i dius, anda, Calella, stop.
3: Com era abans, no?
4: No, és com... Sí, sí.
3: Carai.
4: És total.
3: Les barques, sí, sí, i tant.
4: No, vull dir que, mira, m'ha fet gràcia que estàvem així en plan comarcals a tope.
3: Sí,
4: pues...
3: sí, sí.
4: Parlem-ne.
3: Molt bé, doncs, Mar, gràcies per venir a parlar-nos d'una mica més de la comarca i,
4: sí,
3: i de la zona, que jo crec que ha estat interessant i maco, i sí, res, ens veiem la setmana que ve i, sobretot, recordem, tornem a recordar dissabte, que hi serem a les 8
4: sí,
3: del matí,
4: sí,
3: a la piscina municipal.
4: Sí, molt possible que hi sigui.
3: Jo
4: sí,
3: també, perquè és el meu
4: sí,
3: pare, o sigui,
4: ja,
3: que hi haurem
4: sí,
3: de...
4: Ja ens trobarem.
3: Ah, ja ens trobarem, i qui vulgui venir, doncs, està més que convidat.
4: Sí, és totalment gratuït i és per, no sé, per gaudir d'aquell dia.
3: Molt bé, Mar, doncs, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve.
2: I aquests dies és època de cloendes, de festivals de final de curs i també de diferents mostres arreu de la comarca de tot, els nens, de tot el que fan els nens i les nenes i que aprenen al llarg del curs. Avui us volem parlar del Festival de Dansa de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Ho fem amb les nostres últimes convidades del dia.
5: Sí, Gemma, de fet serà en molt pocs dies. Aquest diumenge tindrem l'oportunitat de veure tota la feina que durant tot aquest curs 2025-2026 han realitzat a l'Escola de Música i Dansa, com tu deies, amb l'apartat de dansa. I per parlar-ne de tot plegat, avui tenim doncs, les seves professores i coordinadores. Tenim amb nosaltres la Cristina Riera. Cristina, molt bona tarda, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
5: També tenim amb nosaltres l'Adriana García. Adriana, molt bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Professora també de l'Escola de Música i Dansa, en aquest cas de l'apartat de hip-hop, si no m'equivoco,
7: sí,
5: no, Adriana?
7: Correcte. Uh-huh.
5: Deixeu-me preguntar-vos, perquè és el que ens interessa ara bàsicament, crec que aquest diumenge, Cristina, tenim el festival de final de curs en l'apartat de dansa, oi?
6: Sí.
5: Què heu preparat?
6: Per començar hem fet dues sessions, perquè ja ha arribat un punt, que això és un orgull, crec, pel poble, ha arribat un punt que l'escola és tan gran i té tants alumnes que en una sessió sola els pares ens deien és que he de triar entre portar uns avis o els altres perquè només ens doneu 4 entrades. I vam dir, No et preocupis. Us ho repetirem 2 vegades, tot el festival, i així tothom pot venir-hi. Mm-hmm. I és el que farem.
5: De fet, n'hi ha una a les 12:30 del migdia, si no m'equivoco, i una altra a les 6 de la tarda.
6: Exacte. L'any passat sí que vam intentar fer-ho seguit, però va ser prova de foc. Bueno, és això, al final va creixent l'escola i anem provant les millors maneres d'adaptar-nos al que ens demanen els pares i les alumnes i tot. Llavors l'any passat vam fer-ho tot seguit i va ser una mica bogeria. I també per les alumnes va ser molt dur, molt pesat, molt... Llavors vam decidir, mira, fem una cosa, aquest any provem una altra fórmula. Fem una al migdia, que tothom tingui temps d'anar a casa, desconnectar una miqueta, menjar amb la teva família. Si la teva família ha vingut ja a la sessió del matí, doncs donar-te feedback, que te donin més forces per la tarda, i a la tarda hi tornem amb un altre públic.
5: A grosso modo, què hi veurem? A nivell general, després ja, si en tot cas entrarem en detalls, però què és el que hi veureu? Hi participen, suposo, que tots els nens i nenes que formen part de l'apartat de dansa. No?
6: Efectivament, hi participen tots els nostres alumnes, i a diferència de Nadal, que Nadal intentem fer que sigui una mostra molt curteta, molt petiteta, tothom fa només un ball, ara és quan traiem com tot, com diríem en castellà, poner tota la carn en l'assador, i tothom que fa una hora setmanal fa un ball, és a dir, les disciplines que fan dues hores setmanals fan mínim dos balls. A vegades, doncs, l'Adriana i jo ens agrada posar reptes als nostres alumnes i els diem, no farem dos, farem tres, o farem un conjunt. A més dels dos que feu d'habitual, en farem un ajuntant-nos amb un altre curs, que és molt, o sigui, amb una altra classe, que és molt enriquidor per a ells. També fem una col·laboració, fem dues col·laboracions amb música, una a l'apartat de contemporani i una a l'apartat de hip-hop, que, per cert, la podran veure ja al Festival de Música. O sigui, ja la col·laboració apareix en els dos finals de curs. I, clar, és molta cosa.
5: Déu-n'hi-do, i tota la feina que jo deia, perquè deixa'm preguntar-li, per exemple, a l'Adriana, entenc que, no sé si és massa exagerat dir que des de principi de curs, és a dir, des del setembre de l'any passat, 2025, esteu ja encarats amb aquest festival, però vaja, si més no, la disciplina, la base, per exemple, en el hip-hop, es treballa i tot serveix per arribar a aquest punt, no?
7: Sí, i de fet portem més d'un any amb aquest festival. De fet, només acabar l'any passat el nostre festival, nosaltres ja teníem clar què faríem aquest any. I, de fet, durant tot el curs hem estat encarats al festival.
5: Com se li presenta als nois i noies que, per exemple, que fan hip-hop o com s'organitzen els diferents balls, no? Adriana, la Cristina ens deia un, dos balls, tres, fins i tot, però clar, entenc que s'han d'escollir les músiques, s'ha de veure quin tipus d'alumnes tens, com es treballa totes les posicions, tot això entenc que també és una feina molt de coordinació, no?
7: Molta coordinació i molt de temps per poder triar bones músiques, mirar de què és el tema, el grup... Són moltes hores més del que es veu, però després és molt enriquidor per nosaltres veure el resultat.
5: Mm-hmm. Això en el cas de hip-hop, però entenc que també, Cristina, tu, si no me recordo malament, portes la part més contemporània,
6: I
5: no?
6: Clàssica.
5: I clàssica. Llavors entenc que també el mateix que deia l'Adriana, no? En aquest cas sempre mires aquests tipus de festivals.
6: Sí, és el que diu ella. Hi ha moltes hores darrere de reunir-nos nosaltres i pensar... O sigui, nosaltres fem sempre, intentem que hi hagi un fil conductor, llavors és tema gran, diguéssim, i cada ball és un subtema que es podria englobar dins d'aquest tema gran. I llavors és, vale, triem el tema gran, és el que diu ella. A l'estiu passat, no sé per què, vam tenir un moment d'inspiració, vam dir, i si l'any que ve féssim això? Ens hi vam tirar de cap i ja vam començar a pensar. Però és quan... intentes baixar a la terra i dius, val, aquest tema gran és molt xulo, és molt tal, però aquest grup em pot fer aquest subtema, i és anar triant grup per grup, per les característiques que té el grup, el número de nenes que té el grup, per el nivell que té el grup. O sigui, ha de ser una cosa que elles se sentin guapes, se sentin còmodes, se sentin que poden donar el millor de si mateixes, no fer-les patir, no fer-les posar en un compromís, no exigir-los més del que són, però sí exigir-los tot el que poden arribar a donar.
5: Clar, i entenc també la dinàmica de les classes, no? A vegades tu comences amb un feedback i el grup va evolucionant, per qualsevol història, factors externs a l'escola o fins i tot de dins o de la pròpia persona o de la família. Per tant, entenc que això també, Adriana, Cristina, va evolucionant una miqueta, no? I fins a arribar a aquest diumenge, que tindrem un resultat, òbviament, molt bo, però
7: molt
5: també
7: bo.
5: Molt treballat.
6: Molt.
7: Sí. Hem de dir que estem molt orgulloses d'elles, sí. De tots elles.
6: Sí. I sí que és veritat el que tu dius, a vegades passen coses com, per exemple, doncs, evidentment fa mesos que portem treballant, vam començar amb temps perquè, per això, perquè elles no es posin nervioses, i ja hem tingut algunes baixes en aquests mesos d'abril-maig. Llavors, potser hem començat un ball amb parelles, en què ens agafem, aprofitant que som parells, i hi ha una baixa. De cop som imparells, canvieu tot. Mm-hmm. Perquè no és just que una nena es quedi sola, perquè o crea un grup de tres i de cop no saben gestionar el grup de tres. Llavors, són complicacions que són externes a nosaltres i que afecten a tothom, realment.
5: Tot i això, amb la insistència de que el públic és benèvol en el cas de que anem a veure, òbviament, un espectacle i ens agradarà que el nostre fill-filla ho faci la mar de bé, però sense perdre de vista l'evolució. És a dir, entenc que hi ha diferents nivells, des de les més petites o fins i tot gent que és la primera vegada que es posa dalt d'un escenari... Sí.

0: I ella, no cal, de veritat, eh? A mi, jo, només de veure'ls ja ens cau la bava, si ens dona igual. I jo, no em diguis això, perquè és com... És com tirar una mica per terra.
1: Es valora també el que dèiem una miqueta aquest procés, no?
0: Exacte.
1: Que dèiem la feina que fan un, dos cops per setmana, entenc, no? Depèn de la classe, a l'Escola de Música i Dansa durant tot aquest curs. Vull agafar també aquesta proposta que també en David Martínez, el director de l'Escola de Música i Dansa, ens comentava, que és aquesta col·laboració. És a dir, l'escola és de música i dansa, i no va música per separat i dansa per separat, sinó vosaltres, per exemple, en la cloenda de l'Escola de Música, crec que heu organitzat un parell de balls, si no m'equivoco, i després també tindreu música en directe d'alguns dels instruments que toquen a l'apartat de música en la vostra cloenda, no?
0: Sí.
1: Important aquest feedback.
0: És una cosa que vam començar a fer fa, crec, 3 anys o així.
2: Sí.
0: Va néixer com una proposta d'una professora de música, la Camila, que em va proposar a mi com a persona que feia més hores de classe: escolta, tinc aquesta idea, què passaria si col·laboréssim? Perquè de fet l'escola se suposa que ho promou, però sempre ens ha costat com molt ajuntar-nos i tal. Ho va proposar i, com tot en aquesta vida, va ser anem a provar. La prova va ser un èxit i a partir d'aquí doncs vam començar a créixer. I vam dir, d'acord, no fem només un ball i prou, extenem-ho a altres disciplines, extenem-ho a altres professors, extenem-ho a altres, també, professors d'ells. Llavors, jo acostumo a col·laborar amb contemporani, i el contemporani acostuma a col·laborar amb violins i hip-hop.
2: Amb el combo.
1: Amb el combo, música una miqueta més rítmica, més marxosa. Et volia preguntar, Adriana, també, com estan els nervis? Perquè, clar, vosaltres cada tarda esteu amb aquests alumnes. I entenc que a mesura que es va acostant el diumenge, òbviament són nens, no ho podem dissimular, aquests nervis no sé si es poden controlar.
2: Es poden controlar els dies abans, però aquell mateix dia... No. Mai el pots controlar.
1: Se'ls hi permet, també, suposo,
2: sí,
1: no?
2: Han de gaudir. No han de pensar en res més que gaudir.
1: Doncs mira, amb aquest input ens quedem. Noies, felicitar-vos primer per la feina feta, no tan sols per aquesta cloenda, sinó amb tota la trajectòria que porteu ja a l'Escola de Música i Dansa, i òbviament vindrem a aplaudir ben fort el diumenge, com dèiem, al migdia, al Teatre de Palafolls, i també a la tarda vespre. Gràcies per ser amb nosaltres, noies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
3: I nosaltres acabem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva música.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. A hores d'ara, Lleó 14, visita la parròquia de Sant Agustí al barri del Raval de Barcelona per posar l'accent en l'atenció a les persones més vulnerables. És una trobada en diverses entitats socials que treballen per combatre la pobresa. Allà hi ha la nostra companya Esther Minguell. Bona tarda.
4: Bona tarda, en marxa aquí a la parròquia de Sant Agustí, la trobada de Lleó 14 amb prop d'un centenar d'entitats socials que treballen amb persones vulnerables. Juntament amb la visita a la presó de Brians, aquest acte és un dels més socials de la visita que fa el Papa a Catalunya. Tres representants d'institucions, Càritas, Obinso i les religioses adoratrius expliquen les problemàtiques de les persones que tenen, vinculades amb la pobresa, addiccions i també dones que han exercit la prostitució. També està previst que un nen que viu aquí al Raval li expliqui i li llegeixi una carta explicant les dificultats de la seva família. Com sabeu, el Raval és un dels barris més vulnerables de Barcelona. Aquí, en aquesta parròquia, precisament, cada migdia se serveixen dinars a 400 persones que visiten aquest menjador. Aquesta parròquia està regentada pels Agustins, que és l'orde de la qual pertany el Papa, i aquí fora de l'església, a la plaça Sant Agustí, centenars de persones encara esperen per saludar-lo de nou quan surti de la parròquia. Ja ho han fet a la seva arribada fa doncs, aproximadament mitja hora, amb crits aclamant-lo.
3: Moltíssimes gràcies, Esther, i més temes a banda d'aquesta visita del Sant Pare, de la qual estem molt pendents i anirem seguint durant tota aquesta tarda. El govern mantindrà les restriccions per contenir la pesta porcina africana a l'àmbit de Collserola i els seus voltants, almenys fins a finals de l'estiu. Així ho asseguren fons del Departament d'Agricultura després de la reunió que ahir dimarts van mantenir el conseller Òscar Ordeig amb representants dels municipis afectats per aquestes mesures. Entre aquests ja Sant Cugat del Vallès, que ha assegurat que es va posar, això sí, sobre la taula l'opció de fer més proves pilot amb reobertures controlades a determinats espais. Des d'Agricultura, però, no confirmen aquest extrem i mantenen que no es valorarà fins a finals d'estiu. I efectius d'emergència busquen una submarinista que ha desaparegut al cap de Creus després que el corrent l'arrossegués mentre feia immersió. L'avís s'ha rebut quan faltaven 10 minuts per les 12 del migdia, segons els bombers. Qui ha donat l'alerta ha estat el seu company. Tots dos es trobaven fent immersió a la zona de l'illot de Sescalladores, situat en plena reserva natural, quan el corrent se l'ha endut. Ell ha pogut tornar a la barca i ha pogut avisar perquè ella havia desaparegut. Darrer punt, Girona xifra en un 61% el percentatge a la ciutat durant el 2025, que són 10 punts més que el 2023 per la neteja. L'Ajuntament ha fet públiques avui les dades de l'any passat, situant la ciutat mitjana amb més de 100.000 habitants a Catalunya.
0: Ràdio Tordera.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
7: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn. el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
8: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
9: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
8: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: En 7.1 FM.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics? Som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Sóc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes, com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a 4 joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer amb família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt i, bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions amb la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo.
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada de fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Però comenteu les pel·lícules o voleu silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però,
0: sí.
8: A veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original? Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és que la seva família és la que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Bueno, jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Uh-huh. I això com es porta?
8: No parlem de... Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna cosa.
0: No, però no ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I... a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i això em cansa una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé, o sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com, jo crec que bastant corrent, que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim xat ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... no, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
7: sí,
0: no? Que,
7: sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa al món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient, bueno, que em vegin com un nen petit. No és perquè vagi de guai, saps? Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depèn dels meus pares.
0: I tu creus
8: no,
0: que però... els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I, home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi, de fet, em venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, mm-hmm. estic acostumat i...
0: venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe...
6: Sí.
0: Vale.
6: No em fa vergonya i... si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... no sé...
0: que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè bueno. És com... t'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé, que et vinguin així, en plan... ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: i en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Allò no respost, eh?
8: Sí. Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si s'haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
8: Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica per què un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits mm-hmm. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera, bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu, és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo, en plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja voy.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh? Però ara fem una pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó, per bueno, tant.
0: Està bé, està bé. Mireu, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, ha plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre m'han donat mi més que la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per retard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des dels aspectes més quotidians i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixi amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no és molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
14: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutral.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem als professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens... passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
1: Sí. Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama m'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
8: La profe va dir: jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, jura.
0: O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No, no.
0: A mi, què vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? O sigui, heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe i ja surten al grup del xat de mares que totes en contra i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: m'agrada
1: tal...
0: M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
8: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
8: Perdó.
0: Digues.
8: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Mm. Mm. Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
8: També, suposo.
0: Ves, bueno. Descanses a paraules aquí, eh?
8: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: Mm-hmm. I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca?
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
7: Sí. O també el... jo abans...
0: I tenen molta raó.
1: Sí,
7: o
1: és
7: el,
1: que no.
7: Jo abans m'hem passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Mm. Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
7: No.
6: Jo
1: bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
6: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
6: Sí, sí, sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
6: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Ui.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fix en el meu cas. En plan, m'ho donen...
7: Jo quan, si surto.
1: Sí, quan se'n recorden, em donen i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. Mm. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
7: Jo estic igual.
1: Sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que soc més mateix amb la família que
0: ostres,
6: a l'institut.
0: Potser. Sí.
8: El meu sí. Jan amb la família és el Jan més Jan de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres no esteu...
6: Bueno, jo també.
7: Jo intento donar... Mm-hmm. Ui, perdó.
6: Als amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. Mm-hmm. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
8: Jo és que sóc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
7: Quan he sortit de casa.
0: Sí,
7: de
0: avui,
6: sí, sí, jo també.
8: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill sóc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens hem posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors, o...?
8: Sí, sempre.
0: Sí?
8: Són els primers en enterrar-se.
6: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els he dit gaire.
0: Ah, o sigui, que no, o sigui, t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
7: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
7: Tipo, mai passa com res novedós. plan, per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, a la taula, i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que t'havies rebut d'algú important.
7: Sí, que segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, sí, roses,
8: rosa
0: que,
8: anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia ella?
7: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin, i després ho comentem.
4: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
14: Sí que diria jo com a fill i em posaria un 11 de 10. O un 10.
10: Quan sents les normes de casa les compleixes... No, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
14: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que de moment puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: A poc a poc ho estem parlant, a poc a poc.
4: Sí que hi parlo amb els meus pares, i per aquest punt és molt positiu la meva família, perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
7: Sí.
0: Sí. Com és la vostra relació amb els germans?
7: Ara bona.
0: Són més grans o més petits?
7: És més gran.
0: Val. I per què ara és més bona i abans no?
7: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència, llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans, i un és 23 anys més gran que jo.
0: Wow.
1: I l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors, sí. No, però és
0: molt... I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
6: Jo, sí. Ara sí.
7: Sí.
0: Abans, ara,
6: Sí, quan érem més petits la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que... Jo he crescut i al final hem madurat una mica més, pues ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis fossis més gran.
6: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Ho intento esquivar.
8: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant molt, segueixen a venir aquestes personalitats que són una mica xocants. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa? És un tema que tracteu amb naturalitat? Que fa vergonya?
6: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan?
8: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert. Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius, aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
8: Ho dubto bastant.
0: I què creus... Com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
8: Wow! No tinc ni idea.
0: És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit, no? Cop, vinga, parlem de sexe. No?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat res, llavors. Clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
7: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai el tema, o tu no vols que surti el tema.
7: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
7: que...
0: Però amb els pares no, eh?
7: No, perquè no, en plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat fa vergonya.
7: No.
0: Por.
7: No, tampoc.
0: No vols parlar-ho amb ells, simplement.
7: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt... O sigui, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
7: No, és que... No sé.
8: Ni tan sols
0: l'havies pensat. L'estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions, la que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si veureu al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
15: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família, o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
15: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
15: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas, o tenir una família amb pocs recursos però que em doni molt d'amor?
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
1: La meva mare jo crec que és la meva millor amiga. També.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li Ostres. Explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
8: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
8: Ja
0: això
8: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
8: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé, no és
0: tu?
8: Que em senti més com... Soc més jo, clar. Soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets payasete, una mica, sí?
8: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
7: Depèn del context i jo crec que...
0: No val la pena, eh?
7: Ah.
0: Una o l'altra.
7: Jo crec que faria el que jo crec, perquè és com, si és una decisió meva que com se dice? Que em contagia a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
7: De moment no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen... els gustos, per exemple, dels joves o no?
8: Sí.
0: Sí?
15: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
15: En la música.
0: Amb la música.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però, clar, també hi ha diferents gustos, no, al final?
15: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música, els adults els
0: també ho sentiu bastant. Així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit
1: no.
0: Alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí, que respecten allò que t'interessa.
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan, hi ha coses que, hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo, què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que es comença a portar jo. I jo ni m'he enterat, o sigui, no
16: sé. Pensava que digués un tren, de veritat.
8: Jo també. Estava en un altre lloc, ara.
15: Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se als fills, ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè pel que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació... Que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
8: No,
7: no.
0: No?
8: Perquè el que explica sóc jo, no cal que em preguntin.
7: Igual.
15: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I us...
15: A vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
7: Uah, sí, sí.
8: A mi també.
7: Sí,
0: i us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
15: No.
7: No, no tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu... Vale.
15: Jo sí. No.
0: I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
7: Sí.
15: Sí.
0: Sí?
8: Sí, de sobre.
0: Però... Els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
15: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
8: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre, a gairebé 40 graus,
0: però
8: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
8: Sí, un
7: regalet. O preparar-li l'esmorzar.
8: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
8: Però bastant, bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: perquè
8: més.
0: Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
1: No.
8: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era? Queda tan...
8: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, clar, ens agrada molt la música.
8: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill. Ja des de primera hora no li pots dir ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què. No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
8: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
15: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
15: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
1: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
7: És que hauria que veure la situació també de com potser la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
1: Clar.
8: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale, està bé. La resta, què li diríeu?
15: Jo que s'obri. Que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
7: Sí.
0: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de doncs, intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure que no, com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
7: Sí.
15: Sí. Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
15: Amb els estudis.
7: Sí.
0: Amb els estudis.
15: Sí.
7: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
15: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
15: Sí,
0: o...
15: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
7: Sí.
0: Perquè,
7: no sé, cada cop que vaig a competir, és com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal.
0: Uh-huh.
7: Però, per exemple, si com que si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents, aquesta, sents com aquest pes de...
7: Sí, o sigui, ja no per mi. Segurament
0: ells estan contentíssims
7: mi,
0: igualment de veure't allà
7: ja,
0: competint,
7: ja
0: no?
7: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també per... que de no, o sigui, és bastant lluny on hem d'anar de normal.
0: Uh-huh.
7: Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa al nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
8: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de «Ai, deberías estudiar medicina!» Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé, eh?
8: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: Mm-hmm. I la resta?
1: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
0: I admira tu una mica de reull, no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però... en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí? Sí. Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
7: Jo què sé, la música.
0: La música.
7: Tenim gust musical.
15: La música, també. També...
1: Anar de compres.
0: Oh, molt bé.
8: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
8: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudi el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
8: Molt malament, Manel.
0: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
1: Uau.
0: I el Joan, l'últim... Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
15: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
8: Sí.
15: El Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes d'un més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. Bueno, mi...
0: Però amb la resta també rebufat, sí. Eh?
1: Amb el sí. Que... El Xavi crec que era el que...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que el volia que estudiés el mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la de comentar les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
8: és que,
0: eh?
8: Sí, home. És que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer... És parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa, aquell sí, Nadal pringa.
15: Totalment.
0: Perquè es comentarà sí. Només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
1: És que
8: entre el tercer
1: Joan...
8: i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
15: El tercer quin era?
0: El tercer a l'Antònia.
1: És que el primer... És que todos.
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
15: jo,
0: eh?
15: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
15: Que vol que estudi el mateix, no? Pues jo, el meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica quan a mi m'encanta tot l'artístic que no té res a veure
8: és que...
15: em faria mal.
0: La resta sí, esteu d'acord sí. Que el Manel
8: perquè
0: potser...
8: els càstigs han de ser limitats
0: ja. La resta esteu més o menys d'acord que el Manel que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
15: Sí.
0: El deixem sense pati.
15: Sí.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no ho sembli.
0: Sí,
1: sí,
0: que passa.
1: És que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot, allò, de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Que una reflexió, amb què us quedeu?
7: Que la família Noelia. Ho és tot.
0: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
15: Que... També, que la família... s'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, doncs apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar, doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens i això, explicar-li les teves coses perquè al final seran persones, doncs, que no et jutjaran
0: i
1: que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
8: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu, així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu, no us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el maig han disminuït en 26 persones les llistes d'atur a Tordera. El regidor de Formació i Ocupació, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
2: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
1: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació, que celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista, carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
3: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
1: Junts presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada tordarenca Judit Toronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
4: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
1: I èxit rotund de la novena edició de La Mirada del Poeta. Tordera enguany estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba i es va dur a terme el passat dissabte, una mateixa poetessa que va intervenir en el tancament de l'acte.
5: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
1: El Veïnat de Sant Andreu celebra la cinquena festa de la Project amb la Caset DJ. La pista coberta de Sant Andreu serà l'escenari d'una nit plena d'animació i música el proper 13 de juny. I la jugadora del Club Patí Tordera, Maria Marès, es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va dur el títol amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Ella mateixa valorava aquest èxit.
6: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal, però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
1: Previsió del temps. En Joaquim Serra ens porta els detalls.
7: Avui, situació meteorològica amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment que era tempestuós, al llarg d'aquest matí, ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que siguin més elevades. D'entrada, amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara a demà, s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pugen una miqueta a les hores centrals del dia, i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
8: La tarda és record.

0: Molt bona tarda. Una vegada més ens trobem aquí amb en Salvador Romans, Joan Madrid, per fer un programa que es titula, com ha dit molt bé l'anunci, La tarda és record. Una propaganda que ens fa el director de la ràdio, o sigui que aquesta veu pot anar al Liceu, eh? Què et sembla, Salvador?
1: Bona tarda, Joan, me sembla perfecte. Salutacions.
0: Bé, doncs què hem de fer? A veure, primer de tot, hem de dir que va guanyar la Rocío Jurado, no?
1: Sí.
0: La setmana passada.
1: La de Chipiona.
0: Sí. Però jo, saps que voldria començar el programa, com hàgim fet tota la
1: digui,
0: catòlica?
1: Digui.
0: Començaríem amb la seva rival, que era l'Estrellita Castro, que només va tenir un vot.
1: Eh? Bueno.
0: Seríem una cançó d'ella, que és La morena de mi coble, però si algú vol trucar i demanar-la, hem de dir el telèfon també, el 93-764-28-93, per demanar-nos una cançó. Vinga, doncs, què més direm?
1: Que hem de dir les cançons de la Rocío,
0: sí,
1: o no?
0: Sí.
1: Sí,
0: les que poden triar, o els diem totes?
1: Ai, jo, com que són poques.
0: Vinga, va, si no els posarem pas totes, tampoc, eh? La primera, ese hombre.
1: Se nos rompió el amor.
0: Como una ola.
1: Algo se fue contigo.
0: Señora.
1: Viva el paso doble.
0: Como yo te amo.
1: Lo siento, amor.
0: ¿Qué no daría yo?
1: Distante.
0: ¿Quién?
1: Compañero mío.
0: Què et sembla? Aquesta acció sembla...
1: Tot això diu molt, eh?
0: Et sembla un poema d'amor, això.
1: Diu molt, molt, molt.
0: Doncs aquesta, la convidada nostra, que va guanyar la setmana passada, amb 12 o 16 punts, Rocío Jurado.
1: I aquí en has posat 3 per triar, no? O ja estan triades?
0: Sí. Bueno... dues i estan triades.
1: Ah.
0: Perquè l'Estrellita Castro no l'ha triat ningú, perquè no ens truca ningú, doncs, però la posarem igualment, eh? L'Estrellita Castro la dedicarem a tota la gent que li agrada la copla, que li agrada el flamenco, que li agrada apartar-se per recordar.
1: Sí, sí,
0: recordar,
1: sí,
0: coses d'abans.
1: A més, ja ho diu, eh? La morena de mi copla.
0: Doncs, o sigui, que les morenes estaven...
1: Em penso que hi ha una pel·lícula que se'n diu així, eh?
0: Suposo que sí. Bé, i hem de dir també a qui vols escoltar la setmana que ve.
1: Ah, això?
0: Ah.
1: A qui vols escoltar? La Núria Feliu o la Guillermina Mota?
0: Heu de votar, com truqueu, aviam qui voleu escoltar la setmana vinent. I tindrem, doncs, la Guillermina... que diu aquella cançó Romana.
1: Nosaltres no direm res, eh, de qui pot guanyar o no.
0: No, jo em sembla que avui estan una mica ja així a la part, eh?
1: Sembla que hi ha algú que vol trucar. Bueno, no vol, no, truca.
0: Doncs el agafem.
1: Hola.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ara, senyor Joan Xampallí.
1: S'ho ha pensat, aquest noi.
2: Jo pensava que era de nit.
0: Ja, que tu,
1: home, amb aquest temps...
0: Si estàs amb les persianes baixades...
1: Sí.
0: A veure, Joan Xampallí, què t'agrada, la Rocío Jurado? O vas alguna de les altres dues que hem dit? No les hem dit, les dues que
2: no,
0: hem dit?
1: No les hem dit. Jorge Sepúlveres, Cerezo Rosa.
0: És molt maca, Cerezo Rosa.
1: I el Demi Russos.
0: Morir al lado de mi amor.
2: No, la d'això...
0: La morena de mi copla.
2: Sí,
0: la
2: perquè l'altra, Viva el Passador, voleu estar demanant, no?
0: No.
2: No?
0: No, encara. Ui,
1: Viva el Paso Doble.
0: A veure, jo diria que no.
2: Doncs aquesta.
1: Calla, aquest en Joan se'n recorda com rossegava els peus per allà a la pista.
0: L'han demanat, per si la vols... L'han demanat, està demanada.
1: Ai.
2: Doncs a l'altra, què heu dit?
0: Quina hem dit? La morena de mi copla.
2: Sí, aquesta.
0: Vinga, doncs ja està, i serà la primera que escoltaràs. A qui la vols dedicar?
2: A tota la meva família.
0: Doncs ja està, no ens has de dir res més.
1: Ja està.
2: No, encara no estic, teniu pressa.
0: Jo, sí, volem punxar cançons.
1: Hem d'anar a veure la Sagrada Família avui.
0: També?
2: Sí, que entrareu puc. Em podeu posar una altra?
0: Quina vols? Mira, ja, senyora, como yo te amo, lo siento, mi amor, ¿qué no diría yo? Compañero mío, distant...
2: No deia un David Russo, segur, o
0: així. Ah, bueno, però això no és pas la Pantoja, això. Ai, la Rocío Jurado, vull dir. És en Demi Russos.
2: Sí, aquesta.
0: Aquesta també ja està demanada, però és igual, sí. Per tu també te la podem posar.
2: Oh, si està demanada, ja la sentiré igual.
0: Ui, l'han demanat 5.
1: Ui, ui, ui. Demanen una altra, Joan.
2: Una altra, qualsevol.
0: Va, aquestes de la Rocío, que són molt maques.
1: Com una ola.
0: Com una ola, se fue. No, també està demanada com una ola.
1: També està demanada com una ola.
0: Hem de posar, como yo te amo, lo siento, mi amor. I quina més hi ha? I ese hombre...
2: No, aquesta, te amo.
0: O senyora, si vols.
1: Ai, però mi li fots un lío. Escolta,
0: quina, al final quina dius?
2: Te amo.
0: Ah, me amas, hermano, doncs ja està.
2: Sí.
0: Amame.
1: Quina és aquesta? No tenim pas.
0: Jo no l'he vist. Ah, como yo te amo, sí.
1: Ah, ara. Bueno, como yo te amo,
0: ell,
1: sí.
0: Ell diu al final.
1: Ah, bueno.
0: És que ell comença pel final. Bueno. Jo conec gent que comencen pel final, sempre.
1: Tot ho escurça, bueno, aquest en Joan.
0: Vinga, doncs va.
1: Ja està?
2: A vosaltres dos, que tingueu un bon programa i tots els que escoltin Ràdio Tordera.
0: Molt bé, Joan.
1: Molt bé, Joan, gràcies.
2: I per la setmana que ve, què hi ha?
0: La setmana que ve vas triar. Vinga, va. Què t'estimes més, la Núria Feliu o la Guillermina Mota?
2: La Núria Feliu.
0: Molt bé, doncs
1: molt bé.
0: Ja apuntem aquí. Molt bé, Joan.
2: Bueno, fes diumenge.
0: Adéu, sí, Déu vol. Sí. Vinga, doncs anem passant. Tenim una altra trucada. Hola, bona tarda.
3: Hola, Juan!
0: Mira, el Marc.
3: Digue... Hola, Salvador, guapo!
0: Oi, el Salvador.
1: Hola, Marc, el diumenge no vas trucar.
0: I el domingo, què?
3: Hola, Salvador, guapetón!
0: Sí, poc t'escoltarà pas.
1: No. Hola, bones.
0: ¿Qué canción quieres?
3: Guapa, la demana que viene quiero no digas feliu.
0: Molt bé.
1: Així m'agrada.
0: A l'atac, a l'atac.
1: Que decideixis ràpid.
0: Molt bé. I per avui?
3: La, ahora, la primera, la de... ¿Quién es ese hombre?
0: ¿Quién es ese hombre que te ama tanto? Sí. Vale, ese hombre.
1: Ese hombre.
0: De acuerdo.
3: Y luego, quiero una de la lista.
0: I ja està, Deni Russo, Jorge Sepúlveda, Estrellita Castro. La morena de mi copla.
3: Eta.
0: Vale, vinga, Marc.
1: Ja està.
0: Ja ho tenim, inquivit. Ja. Dedica-la.
3: Vinga, te la dedico a Toni López.
0: Oi, en Toni, tí?
3: Edávano es su centro.
0: A veure si te darà caramelos, almenys. És molt rancio, ese.
3: Y también la dedico a la María Dolores, ¿verdad?
0: Ah, muy bien. ¿Quién más?
3: Y también la dedico a mi padre.
0: Muy bien.
3: A mi madre. A la mujer de Jorge.
0: Bien fet. Ya putarán Jorge.
3: A Jorge. A I a ti, i a Salvador.
1: Gràcies, Marc.
0: Molt bé.
3: I a la Madre Ángel i a la Itana Bomatí.
1: Tota la colla.
0: I tota la colla.
1: Sí.
3: Sí, bueno.
1: Gràcies, sí. Marc.
0: Sí. Hasta la pròxima.
1: Adéu.
3: Bueno.
1: Adéu, adéu.
0: Hasta luego. Tenim una altra trucada. Bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: La Maria de les Cenes.
1: Bona tarda.
0: Sí. Maria.
4: Molt bé. Jo vull un Jorge Sepúlveda.
0: Ah, oh, que maca. Aquest és molt maca, també.
1: No, i aquest bolero no. Tan...
0: Teresa Rosa, i és per ballar, també estava molt bé.
1: Molt bé, molt maco.
4: Sí.
1: Na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na.
1: No cal que la posem, eh?
0: Ai, ai, ai.
4: Molt bé, va, la dedico a les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: Molt bé.
4: Doncs i vosaltres dos.
0: I nosaltres te la dedicarem a tu.
1: I tant.
4: I a tothom que escolta la ràdio.
1: Molt bé.
4: Vinga.
0: Gràcies, Maria.
4: Adéu.
1: Adéu. Doncs, de moment,
0: podem començar amb l'Estrellita Castro, perquè l'Estrellita Castro allà ens l'ha demanat en Marc Massaguer i en Joan Xapallí. Per tant, l'Estrellita Castro l'estrenem avui amb la morena de mi copla.
1: Ostres, pues tu...
0: Ai, ara no la troba.
1: És que...
0: Ara no hi serà.
1: És que, clar, aquí...
0: Ai, ai,
1: no
0: ai.
1: Sé com ha anat això, però...
0: Bueno, posem una de la...
1: No. La Rocío. No pot ser, no.
0: La Rocío.
1: La morena de mi copla, es diu, no?
0: Sí.
1: A veure, doncs, a veure...
0: A veure.
1: Sonrisa cerca de ti... això, què li ha passat, això? Espera, que farem una trucada. Ja m'ho semblava a mi que passaria.
0: Com
1: això,
0: ha passat una trucada? Passa-me la, passa la trucada, doncs.
1: Que de ti ja, ja pots parlar.
0: Hola. Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, amb qui parlem?
4: Què feu, amb la Fina?
0: Hola, Fina,
1: hola,
0: què tal?
1: Fina.
4: Sí.
0: Com anem? Bé?
4: Què feu? Què feu vosaltres dos?
0: Em sembla que estem espallant tot.
1: Aquí estem, estem
4: bueno,
1: buscant. Jo estic buscant.
4: Sé, noi, perquè per trucar-te, Déu-n'hi-do, eh?
0: Perquè és una centraleta que ja està una mica espallada, ja.
4: Sí, que sí, que sí. Bueno, vull la, per la setmana que ve la Núria Feliu, jo,
0: molt
4: eh?
0: Molt bé, doncs vinga.
4: I escolta'm, posa'm una cançó la que vulguis tu.
0: Molt bé, doncs sí, te posarem
4: vale,
0: una d'aquestes que
4: dic. La dedico a vosaltres dos.
1: Mm. Molt bé.
4: A vosaltres dos. A l'Enric, a la Núria, a l'Àngel, a en Salvador, a la Mercè i en Joaquim, vale?
0: D'acord, doncs, gràcies.
4: Vinga.
0: I bona tarda.
4: Adéu,
0: adéu.
1: Deixa'm repassar això perquè veig que...
0: Bueno, posa'n una altra. Posem la de la Rocío Jurado.
1: Posem la de Rocío Jurado.
0: La primera, la primera que tinc és la número 1, Algo se fue contigo, que és la número 4.
1: Que, espera't, que ens volen dir alguna cosa.
0: Volen home. Dir alguna cosa. Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Hola. Ai, que no et sento.
1: Ai, ai,
0: ja serà,
1: ai.
0: La, serà la Maria Cinta.
5: Ah, que no
0: m'estentiu. No, no gaire. Qui ets?
5: Sé que no m'estentiu.
1: Qui és? En Xapallí, Tracó?
0: No, la Maria Cinta, que sí? Com sempre, has de pujar de l'alt terrat, Maria Cinta.
5: Hauria d'anar...
0: No, no, no sentim... No sentim, no sentim res. Només sentim nyau, nyau. No se sent bé. Bueno, te posarem una cançó de Nenny Russos, ¿vale? Morir al lado de mi amor. Vinga, Maria Cinta. Adéu. Ma, cada cop li va pitjor el telèfon a la Maria Cinta.
1: Sí. Mi te amo, quedaría yo.
0: Algo se fue contigo. Algo se fue
1: distante
0: contigo.
1: ¿Quién? Compañero, cerezo rosa, quina vols? Quina vols?
0: Bueno, pas el cerezo rosa, doncs.
1: Morir de amor, la morena de mi copla.
0: Aquesta la morena volia... de mi copla. Ara.
1: Aquesta volies?
0: Sí.
1: Joder, estava amagada. Oh. Aquesta morena estava sota un barril, eh?
0: Pobre Sarita, que has de passar, que com que té una edat...
1: Ha costat, trobada.
0: Té una edat, aquesta cançó, eh? No, no és pas de l'any 30, eh?
1: Doncs la morena de mi copla, no? Estrellita Castro.
0: Endavant.

0: Doncs abans, amb el pas doble, no feia falta.
1: Teníem trucades?
0: Una ha marxat i l'altra està aquí.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Home, Quima. No hi pensava pas amb la
0: bona
1: Quima.
0: Bona tarda.
1: Hola, Quima.
2: Bona tarda. Bueno, mira, jo volia posar aquesta cançó, la senyora.
1: Ai, senyora, molt bé.
0: És molt maca. Molt maca, eh?
2: Sí, aquesta... la Rocío, eh? Que és de la Rocío.
1: La Rocío Jurado, sí.
2: Bueno, doncs, la dedico a tothom que escolta. Jo, mira, la Maria Cinta, l'he trucat alguna vegada, ella no me sent.
1: No, té que demanar telefònica que li...
2: Ella sí que me sent, però nosaltres no que no la sentim. Ara.
0: Per què ha d'anar amb el paraigua dalt del terrat o
2: no,
0: sortir al balcó?
2: No, s'ha de canviar el mòbil, el telèfon.
1: Això, sí, que agafi un mòbil bo.
2: Perquè ella ens sent, però nosaltres no.
1: No.
2: Perquè jo l'he trucat i hem de deixar-ho.
1: Ah, doncs...
0: Ai, alguna cosa haurem de fer.
1: Com la replegui, ja l'hi faré passar.
2: Podrà comunicar bé.
1: Molt bé.
2: Bueno, doncs la dedico a tothom, eh?
0: Gràcies, Quima.
1: Quina cançó?
0: Senyora.
1: Qui voldràs escoltar?
0: Senyora.
1: La setmana que ve qui vols escoltar?
0: Ah?
1: La Núria Feliu o la Guillermina Mota?
2: Ah, sí, ara no pensava... La Núria Feliu, mira, jo volia l'altra, la...
0: La Guillermina.
2: La Guillermina, però bueno, com que tothom és la... per tothom.
1: Bueno, molt bé, doncs vinga.
2: Bona tarda.
0: Adéu. Veiem?
1: Sí, hola.
3: Hola.
1: Ara sí que és la Montserrat de Sant Pere.
0: Ah, sí.
1: Veus com la conec?
3: Sí, hem començat i totes les cançons són de Banades.
0: Ai, aquest en Joan, escolta...
1: Perquè tinc el mòbil i la gent me truca, no, amb el WhatsApp me la demanen.
0: Ai, escolta, et cobrarem un tant, eh?
1: Ja ho saps. Si vols fer-ho així, te cobrarem un tant. Va, Montse,
3: quina... Jo per la setmana que ve, si us puc escoltar, la Núria Feliu.
1: També la Núria Feliu.
0: Molt bé.
3: I llavors, aquesta del Cereza Rosa.
1: Molt bé, Montse.
0: Molt bé, Teresa Rosa.
1: Montse, encantats d'escoltar-la.
0: Podem cantar-la un rato, també, eh?
3: Sí. Joan, com era?
1: A
3: duo?
1: Com feia, com feia? Ara me'n recordo com feia.
0: Aquel Cereto Rosa floreció.
1: Aquel Cereto Rosa floreció.
0: Ah, això mateix, més o menys. Val.
3: Molt bé. Estic intentant que farem ploure.
0: Ai.
1: Ja convé.
0: Molt bé.
3: Vinga. Per vosaltres i per tothom que escolta la ràdio, perquè molta gent no sé qui som.
0: Ja. Molt bé.
1: Mica anirem coneixent. Vinga,
0: adéu. Molt bé, doncs
1: ara
0: tenim...
1: Ara sí que posarem Algo se fue contigo, perquè l'ha demanat en Salvador Massó.
0: Algo se fue contigo, no?
1: Sí, per dedicar-li a en Jaume i la Julita, sempre perquè són família seva, però també la dedica en Joan i la Roser, a nosaltres,
0: carai,
1: i tots
0: gràcies.
1: Els se solta a la ràdio.
0: Molt bé.
1: Doncs vinga, Algo se nos rompió, se nos rompió
0: l'amor. Algo se me fue contigo.
1: Algo se me fue contigo.
0: No m'emboliquis.
1: Ai, mira, me fot un lío aquí.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ràdio Tordera.
5: Bé, doncs nosaltres seguim aquí amb aquestes cançons de la nostra convidada, la Rocío Jurado, i aquesta vegada escoltarem Se nos rompió l'amor, que l'ha demanat l'Àngel Droc per dedicar-li a en Marc Massaguer i les seves amigues.

0: tanto usarlo, pero nosotros la radio no se nos romperá porque estamos aquí poniendo canciones de todas de estas antiguas.
1: Oye, qué bien hablas el castellano.
0: Con acento.
1: Con acento andaluz casi.
0: Ara posarem aquesta que és tan sol·licitada. Eh?
1: Quina?
0: Demi Roussos. Ens cantarà Morir al lado de mi amor. Mira, l'ha demanat en Francesc Llopart per demanar dedicar-li a la seva senyora, amb l'Enric, amb la seva senyora de l'Enric, en Joan i la Roser, amb en Salvador. També l'ha demanat l'Anna Fernández per les seves amigues i en Marc. També l'ha demanat la Mercè i en Joaquim de Can Verdú per dedicar-lo a tots els oients de Ràdio Tordera.
1: Tothom es vol morir al costat de l'amor, sí.
0: També l'Àngels.
1: Romeo i Julieta, total.
0: També l'Àngels Roc.
1: També?
0: També l'ha demanada. O sigui, tota aquesta gent s'han apuntat a Demi Roussos.
1: Tu, i el que no té l'amor aquest, amb qui s'ha de morir, sota una barca?
0: No pot morir, fins que el trobis.
1: Mira, quin avantatge.
0: És un avantatge, això. Vinga, doncs, escoltem Demi Roussos.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
5: La tarda és record.
6: I ara recordarem, doncs, que el senyor Joan Chapallins ha demanat una cançó de la Rocío Jurado i aquesta és Lo siento, mi amor, dedicada per tothom.
7: Doncs lo siento, escoltar. Mi amor.
6: Lo siento, de verdad.
7: Se nos rompió el amor.
6: No, no.
7: Lo siento, mi amor.
6: Lo siento,
7: tenim
6: mi amor.
7: Tenim de tot, eh?
6: És que aquí és todo amor i fue contigo.

0: i tus besos. Déu-n'hi-do, el que arriba a dir que se dona una confessió total, eh?
1: Això li diuen a l'Ortega Cano, al torero, eh?
0: Suposo.
1: Es va casar, suposes? Es va casar primer amb el boxejador, amb el Carrasco,
0: jo
1: no?
0: Jo crec que aquell tenia molta força i molta vitalitat.
1: Clar, qui?
0: Carrasco.
1: Carrasco? No, tenia... Va tenir un fill, no? O
0: sí,
1: una filla.
0: Sí, que tenia molta força, molta vitalitat, i ara està dient en aquest altre que dius tu.
1: En Cano.
0: En Cano li està dient això.
1: La va embolicar total.
0: Bueno, però llavors sí. No sentia res. No. Estava fred, com l'escarxa.
1: Com l'escarxa, com aquí, l'escarxa.
0: Sí, sí.
1: El rocío de la mañana.
0: Sí. I ara sentirem en Sepúlveda. No. Perquè ens l'ha demanat l'Enric López per també dedicar-lo a en Francesc i la Maria Àngels, també en Joan Madrid i la seva senyora, en Salvador Romans.
1: I jo? També, sí. També l'he demanat jo, aquesta?
0: Sí. No, te la dedica l'Enric López.
1: Ah, i moltes també... gràcies, Enric López. Em sembla que sé qui és, eh?
0: Sí, és un noi molt trempat.
1: Sí,
0: també l'ha demanat la Maria Maresma, per les seves amigues i per la Quimeta Puig, i també l'ha demanat la Montse de Sant Pere.
1: Ah,
0: per
1: molt
0: tant,
1: bé, doncs.
0: Per tots ells,
1: sí, sí.
0: I també per mi, que m'agrada molt, la Cereza Rosa, i a tu
1: I,
0: també.
1: I per mi, i tant.
0: Jorge Sepúlveda.
1: Això, tot això recorda el Clement Tic, que políem aquell terrazo d'allà,
0: sí.
1: Sense passar-hi la...
0: I no miràvem mai en l'aire.
1: Eh?
0: I no miràvem mai en l'aire.
1: A l'aire ja hi havia gent que mirava.
0: hi ha gent que mirava baix.
1: Molt bé, doncs.
0: Endavant.
1: Quan usted quiera, caballero.
0: Tira.

0: Molt, que trist i maco, eh?
1: Molt bé, molt
0: que
1: bé.
0: Que si la vida me alejo de ti, eh? El mira, fil ara... recuerdo perduró, que maco.
1: Molt maco, i a més que és el temps de les cireres, eh? Som el temps de les cireres, són molt bones. Jo la setmana passada vaig comprar unes de bonic.
2: Si te...
1: Ah, què poses? Ara es posen Daniel Russos, altra vegada. Pues, mira, ara saps què hem de dir? Que no han dit qui patrocina el programa, eh?
0: Oh, i el sorteig.
1: El sorteig que hem de fer.
0: Oh, mare de Déu, quanta feina.
1: 17 persones que participen en el sorteig d'avui. N'hi han 5 que són de les xarxes socials. Molts han demanat la Núria Feliu i un de les xarxes socials ha demanat la Guillermina Mota, i dues trucades i dos amics meus que han demanat la Guillermina Mota. Però la Núria Feliu en té 10 persones que volen escoltar la setmana que ve la Núria Feliu. I això
0: ja...
1: patrocina el ja... restaurant Camierrà.
0: Ja saps el que et toca,
1: una paella per dues persones.
0: Bufa.
1: Obert, del dimecres al diumenge. El dissabte i el diumenge és a la carta. I heu de trucar per fer les vostres reserves al 643-044-289. Doncs ja, sí que si vols, prenem el sorteig ara.
0: Sí, i tindrem temps de dues cançons, si són curtes,
1: sí.
0: I ja està.
1: Primer posarem Com una ola.
0: Com una ola,
1: sí.
0: Com una ola.
1: Te dono temps a pensar el número.
0: Aquesta dura 4 minuts i alguna cosa. Mm. Bueno, ja veurem què passa.
1: Ja, vale. Bueno, però ara que hem dit el número...
0: I vols que digui jo el número?
1: Clar.
0: Mira, com que tenim un 14 que corre per Catalunya,
1: sí.
0: El lleó, 14,

0: i a veure si és que li agrada anar a mar, però no sap nadar.
1: Ah, llavors es mira les onades.
0: Es mira les oles, i ara ve una, i ara ve una altra.
1: No, masses de cop no,
0: no.
1: Vinga,
0: com una ola ja té prou.
1: Com una ola.

0: com una ola. I ara posarem, per tancar el programa i ens despedim, posarem Senyora, ens l'ha demanat la Quima de Canet, i també hi afegim doncs l'Anna Fernández i en Marc Massaguer, perquè ja no tenim temps de posar més cançons.
1: No tenim temps perquè acabarem pam.
0: Justos. I entrarà...
1: Ens acomiadem i tot, no? Sí. Doncs adéu-siau, que vagi bé.
0: Que ve. Ah, no, mira, un moment. La setmana que ve la Núria Feliu.
1: Ah, doncs,
0: ha guanyat 10 vots i Guillermina Mota 3.
1: Doncs molt bé, doncs...
0: Tindrem la Núria Feliu.
1: Adéu-siau, que... Adéu-siau. Salut per tothom.
0: Salut, salut.
1: Senyora.
0: Senyora.

0: Bé, avui ens hem oblidat de dedicar-li, com sempre, a la nostra gran amiga, la Maria Dolors Oliveres.
1: Sempre si és a temps.
0: Vinga, doncs, per tu, cuida't també.
1: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90% durant el mes de maig. Ha disminuït en 26 persones les llistes d'atur a Tordera. El regidor d'Ocupació i Formació, Rafael Gadó, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
1: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
0: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027 la formació que celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista, carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
2: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
0: Junts per Catalunya presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada tordarenca Judit Tronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
3: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
0: Èxit rotund en la novena edició de La mirada del poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicat a la poetessa Anna Bou Jorba. Ella mateixa intervenia a la part final de l'acte de l'itinerari artístic.
4: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
0: El Benet de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Project amb la formació Caset DJ. En esports, la jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el hoquei Sal després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Ella mateixa valorava aquesta fita.
5: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
0: Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dimecres, també de cara a les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui, situació meteorològica amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment de gaire tempestuós, al llarg d'aquest matí, ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que doncs, siguin més elevades. D'entrada, amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara demà s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pugen una miqueta a les hores centrals del dia i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
0: Un informatiu que completarem amb espais habituals. Avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, regidor, entre d'altres, de les àrees de Medi Rural i Pagesia, Sanitat també de l'Ajuntament de Tordera. Comencem l'informatiu.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Comencem, doncs, a explicar l'actualitat d'aquest dimecres. Baixa l'atur a Tordera el mes de maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,99%. Malgrat això, Tordera continua sent el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 68 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. A la comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de més de 500 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.331 persones a la comarca sense feina, el que representa un 8%. El regidor de Formació i Ocupació aquí a Tordera, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
2: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: A Catalunya es registren més de 300.000 persones aturades a les oficines de treball, al nivell més baix d'atur registrat des del mes de maig de 2008. En plena política, En Comú Podem Tordera ha anunciat oficialment la seva intenció de tornar a concórrer als comicis locals de 2027. La decisió presa per consens en l'assemblea celebrada el passat mes de maig respon a la voluntat de la formació de presentar una alternativa al model polític actual que qualifiquen de continuista. Ho explicava el regidor Salvador Giral.
3: El fet que hagin transcorregut més de 3 anys de legislatura sense que s'hagin produït canvis o millores al municipi, doncs ha estat determinant per tal que decidim prendre aquesta determinació. A partir d'ara, el proper mes de setembre, començarem el nostre procés de primàries internes per tal d'escollir la candidata o el candidat que ens haurà de representar a les eleccions de 2027, i a partir d'aquí plantejarem quin serà el format que presentarem, ja sigui una coalició de partits, com fins ara amb En Comú Podem, o qualsevol altra via que considerem en el seu moment adequada.
1: La formació ha fet un balanç molt negatiu dels 3 anys de mandat de tripartit format per Junts, PSC i Més Tordera. En Comú Podem denuncia que el govern manté les mateixes dinàmiques conservadores que el municipi ha arrossegat els darrers 31 anys sense implementar canvis substancials. Un altre dels factors determinants que ha impulsat la formació a presentar-se de nou és, segons Giral, l'onada reaccionària que perceben actualment. En Comú Podem subratlla que partits com Vox o Aliança Catalana representen valors antagònics als seus i defensen que és més necessari que mai garantir una veu progressista al nostre municipi.
3: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres i que creiem que fan que sigui més necessari que mai que seguim defensant els nostres valors. No podem permetre que la gent que pensa com nosaltres es quedi sense representació, i així que a partir d'aquí el que farem serà decidir com ens presentarem i amb quin format.
1: El mes de setembre els partits iniciarà el procés de primària interna per escollir la persona que encapçalarà la llista. La formació encara ha d'acabar de decidir si es presentarà en solitari a través d'una coalició o qualsevol altra via electoral que considerin estratègica i adequada per Tordera.

0: El grup parlamentari de Junts ha registrat aquesta setmana al Parlament una proposta de resolució que insta el govern a consolidar i ampliar l'oferta de formació professional al municipi de Tordera. La iniciativa busca garantir la continuïtat del grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes existent, creat al corresponent grau superior per al curs 27-28 i estudiar l'ampliació de l'oferta formativa en àmbits estratègics per al territori, com la logística, el comerç i l'administració. Ho explicava la diputada tordarenca Judit Toronjo.
1: Vam aprovar aquesta iniciativa per ampliar els estudis de formació professional, per donar més oportunitats als nostres joves o no tan joves i sobretot perquè es puguin quedar en el nostre municipi estudiant i tenint aquesta continuïtat arrelada al territori, arrelada al teixit productiu i empresarial del municipi però també de la comarca del Maresme. I ho fem amb aquesta aposta, com dèiem, de la formació professional perquè és una reivindicació històrica i perquè creiem que hi ha moltes habilitats, moltes pràctiques específiques que han de potenciar aquest desenvolupament en estudis i àmbits com la logística, com el comerç, com l'administració o com també la informàtica. En aquest sentit, creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
0: Segons Toronjo, el model actual del govern d'Illa, que centralitza l'oferta d'FP en macroinstituts ubicats en grans nuclis de població com Blanes, Mataró o Girona, està deixant enrere municipis com Tordera, on hi ha demanda i potencial per ampliar els estudis professionals. La diputada aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
1: Hem vist darrerament els últims anys com hi ha hagut una tendència a intensificar o a potenciar els centres de formació professional a les grans ciutats, a centralitzar aquesta oferta formativa, el que allunya a molts estudiants de municipis com Tordera a poder accedir a aquests estudis. Creiem que cal consolidar, per tant, una oferta que ens permeti donar oportunitats a aquests joves i cal reforçar també en altres sectors que poden tenir un potencial que va molt lligat a l'activitat econòmica tordarenca. Per tant, per nosaltres és clau la formació professional, són claus els estudis, aquest èxit educatiu per acabar amb l'abandonament escolar i per donar oportunitats a tothom.
0: Una de les crítiques més fermes ha estat cap a la política de tancament dels grups de I3. Segons Junts, aquesta mesura és contraproduent, especialment en un municipi com Tordera, que registra una matrícula viva, alumnat que s'incorpora fora de termini, en constant creixement. Davant d'aquest escenari, Toronjo fa una crida al diàleg obert amb els sindicats i tot el sector educatiu. La voluntat és arribar als consensos necessaris per tal que el pròxim curs escolar es pugui iniciar amb totes les condicions i garanties per als infants. En plana cultural, el passat dissabte 6 de juny, Tordera va viure una jornada única amb la celebració de la 9a edició de La Mirada del Poeta, un projecte que un any més ha estat la poesia al centre de la vida cultural del municipi. Enguany, l'obra de l'Anna Bou Jorba, concretament el poemari El cirurgià de màscares, va inspirar un recorregut poètic que va omplir els carrers de creativitat, participació i art. La poetessa destacava durant el recorregut artístic la força de la mira del poeta. L'Anna Bou Jorba va acompanyar el recorregut durant tot el dia compartint la seva mirada i emocions. Al tancament de l'acte, Bou va pronunciar un discurs en el qual va valorar molt positivament la feina feta, la implicació de gran part de la societat tordarenca i especialment el tractament innovador que s'havia fet de la seva obra des de les arts escèniques.
2: El poema no és la vista en si, és el llindar, és la finestra on observar la vista. I això és el que hem celebrat avui a Tordera. Vosaltres heu mirat amb la vostra mirada els meus poemes que miren. Ha estat l'execució de la vostra mirada performativa sobre els meus versos. Així doncs, proposo al Teatre Clavé, a l'Ajuntament, a tot Tordera, un nou esdeveniment cultural que sigui un joc de mirades. Per exemple, la mirada, heu fet vosaltres, que algú us miri, per fer la mirada sobre la mirada del poeta. que per extensió i confirmada la fina creativitat i espectacular originalitat que hi ha aquí, aquesta terra d'art i de torts, crearia paral·lelament la mirada sobre la mirada sobre la mirada del poeta, i així acaronar-nos constantment i anar-nos intercanviant entre tots mirades, alegries i belleses fins a l'infinit.
0: Més de 300 persones van participar en aquesta edició, que va destacar per la transversalitat dels col·lectius i els llenguatges artístics implicats. L'Escola de les Arts, en col·laboració amb diferents agents del teixit social tordarenc, van crear instal·lacions artístiques que van fusionar belles arts, text, moviment i performance, demostrant una vegada més el poder de la poesia per unir disciplines i persones. I el proper dissabte, 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteix de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el municipi que promet ser una de les cites més divertides de l'estiu a Tordera. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme de la Caset DJ, que seran els responsables de fer ballar els assistents. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció, destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada aproximadament. L'entrada serà totalment gratuïta, fet que preveu una alta assistència. Tanmateix, l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir el seu accés a la celebració.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Maria Marés, jugadora de la base del Club Patí Tordera, va proclamar-se campiona de la Copa d'Espanya Femenina Infantil 2026 d'hoquei patins amb el Salt. L'esdeveniment disputat el 31 de maig a Astúries ha reunit els millors equips nacionals de la categoria. L'equip va dominar la fase de grups en contundència, assolint un ple de victòries. Tot i aquesta claredat inicial als marcadors, la fase eliminatòria va ser més complicada. Tal com ha relatat la mateixa Maria Marés, l'exigència va ser màxima a mesura que avançava el campionat.
2: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
1: El club hoquei Salt va haver de suar per imposar-se per un ajustat 2-1 i aconseguir el bitllet per a la gran final. En el partit decisiu pel títol, el conjunt gironí va tornar a mostrar la seva màxima solvència, superant el Club Patí Vilassana amb un resultat de 3-0. Marés, peça clau de l'infantil A del Club Patí Tordera i vinculada al femení 15 del club hoquei Salt, ha hagut de multiplicar esforços aquesta temporada.
2: Em vaig sentir molt bé dins i fora de la pista, ja que portem tota una temporada entrenant tant amb el Tordera com amb el Salt, preparant-nos per a aquests tipus d'ocasions. Ara que s'ha acabat, em sento molt orgullosa tant a nivell personal com a nivell d'equip.
1: Amb aquesta intensa preparació física i mental li ha permès rendir al més alt nivell i gaudir de l'ocasió. Més enllà de la Copa, la jugadora destaca l'enriquiment vital que suposa una cita d'aquesta envergadura. Parlem de la previsió meteorològica per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures doncs, més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables, fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
4: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics. Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb la companyia dels regidors i regidores del nostre ajuntament. Avui ens acompanya el regidor de Més Tordera, Xavier Pla. Benvingut. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Regidor, entre d'altres, de Medi Rural, Pagesia. Regidor, estem entrant ja pràcticament a l'estiu. Quan s'arriba a l'estiu es parla molt de la campanya contra incendis. Una feina contra els incendis forestals que a Tordera podem dir que es fa durant tot l'any. Sí que ara s'estan fent les franges de protecció contra incendis, però el tema de camins, el tema de prevenció es fa durant tot l'any. Com creu que s'afronta com a municipi aquesta campanya contra incendis? Quines tasques vostè destacaria que es fan en aquest sentit?
1: Bé, nosaltres, doncs, com cada any estem atacant, ho has explicat molt bé, des de dos bandes. Una des de l'àrea de Medi Ambient, que porta en Sergi Masó, l'execució de les franges, és a dir, aquesta franja de seguretat a les urbanitzacions. Recordem que durant aquest mandat ja hem obert la darrera franja que faltava, que restava pendent, que era la de Sant Llop. Per tant, doncs, recordem també, doncs, que som dels pobles a nivell del Maresme que ho tenim més avançat i més treballat. I per tant, doncs, és una cosa positiva, no? Ho estem fent, doncs, cada any, i estem, doncs, introduint els millors que en base al pressupost i al temps disponible, doncs les podem dur a terme. La part de franja, la part de camins, ja hem iniciat la licitació per executar, doncs, el manteniment d'aquests camins del PPI, de Pla de Protecció contra Incendis, que és uns camins que marquen els tècnics de la Diputació, juntament també amb els bombers i amb l'ADF, doncs, local, perquè també, evidentment, aquest coneixement del territori el tenim també des d'aquí a Tordera, i doncs cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona al llarg d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió, doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment, doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet, doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres des del punt de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a ajuntament, doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament, doncs, periodificat d'uns camins, però a vegades, doncs, el temps, no?, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no?, perquè si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs ens ha obligat en llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut, doncs, d'actuar-hi, no?, tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant aquest és el repte, no? També enguany tenim una mica com a novetat, hem aconseguit una petita subvenció complementària al pla ordinari de 6.000 euros que farem una petita millora dels camins d'accés a Orsavinyà, no? Una aportació, doncs, de terres per bé, que hi ha un problema molt puntual que hem d'intentar solucionar-ho, i ho farem així. I després també restem d'una subvenció que també tenim confirmada a través de la Generalitat de Catalunya, que ho gestionem a través de l'ADF local, no?, que sí que se'ns ha confirmat, i per tant, doncs, també la durem a terme, no? Això és dins d'aquest 2026, que doncs, bueno, fer el contracte menor i dur-ho tot plegat no? Però sí que ha de quedar molt clar que, doncs, els tordarencs i els tordarencs, que d'aquí, doncs, som dels municipis que hi diguem més recursos, també obligats, evidentment, doncs, pel territori que tenim, però també per la voluntat política de que hem de col·laborar amb els bombers de la Generalitat i que gaudim d'un suport de la Diputació de Barcelona des de l'àmbit tècnic i econòmic que ho fan possible.
0: I aquí també, doncs, s'ha d'instar la ciutadania que sigui responsable, no?, i que davant de qualsevol situació de perill que ajudi, doncs, a la prevenció.
1: Correcte, no? És a dir, no tenir un comportament de risc, és a dir, no encendre foc al bosc fora de les zones permeses ni als períodes permesos, perquè la millor prevenció és no tenir conductes de risc, no? Nosaltres el que estem fent és preparar-nos en el cas d'un esdeveniment, en el cas d'un incendi, no? Però la millor situació és que no hi hagi cap incendi, no? I per tant aquí sí que la ciutadania té una responsabilitat molt, molt important, no? I recordo també que no ho he citat anteriorment, també vull destacar, doncs, la feina que s'està duent des de la nostra àrea amb el coneixement del territori, no? Des de Medi Ambient, també des de Pagesia, doncs, aquest coneixement que tenim dels camins, de les incidències, punts més conflictius, ho estem aprofitant, no? I també cal dir-ho també amb la col·laboració que tenim amb els bombers voluntaris de Tordera, no? Per tant, tot això va sumant, són petites trossos que al final, doncs, fa que tinguem una feina ben feta No és mai perfecte, potser mai no és suficient, però sí que realment en tema de prevenció contra incendis estem al capdavant dins el Maresme.
0: I no s'anomena gaire, però l'importància de la pagesia en la prevenció contra incendis, vull dir que a vegades no en parlem, però que el factor del treball del pagès és molt important.
1: Correcte, no? Una mica ara és a dir, el fet de que ha hagut durant a partir dels anys 50, doncs, cap a l'actualitat s'han abandonat molts boscos s'han abandonat molts camps que s'han transformat en bosc, per tant hi ha molt de massa forestal de forma contínua, doncs seria bo a la mesura possible recuperar part d'aquests boscos, tornant-los a transformar doncs en camps, no? Això ho tenim també clar des de l'espai agrari de la Baixa Tordera i també amb la Diputació doncs, de Barcelona, i estem intentant doncs recuperar algunes feixes o camps que siguin útils, no? Perquè es transformin, doncs, que es facin rompudes, és a dir, que traiem tot l'arbrat i ho transformem una altra vegada, doncs, en un camp, no? Que té una doble funció. Una, per la part de prevenció d'incendis, per tenir una clapa més que ens pugui fer de tallafocs, i per la part de l'espai agrari de Baixa Tordera, doncs, perquè tinguem doncs, més zona cultivable, no? I al final, doncs, fer la nostra pagesia més potent.
0: Regidor, n'hem parlat moltes vegades en aquesta entrevista d'aquest pla especial de masies i em sembla doncs, que ja està en marxa, està en funcionament, vull dir, ara ja no hi ha marxa enrere. Expliqui'm, recordi'm potser en què consisteix aquest pla especial i en quin moment es troba actualment.
1: Bé, ja, doncs, primer estem a la fase inicial i també expliquem què és un pla especial de masies. En si mateix no és una modificació urbanística, encara que neixi des de pagesia, l'hem impulsat des de la nostra àrea, però és una activitat que es fa des de l'àrea d'urbanisme, però que nosaltres doncs, liderem. No? Aquí el que es tracta és de revisar aquelles cases construïdes abans del 1954, que poden entrar en base a uns criteris tècnics, poden ser catalogades com a masies. Això quina utilitat té? Doncs que es determinarà d'aquestes masies que poden ser catalogades, n'hi ha a dia d'avui aproximadament en l'esborrany inicial doncs unes 250, doncs veurem que d'aquestes 250 quines entren definitivament o no en el catàleg. Les que són escollides, què se'ls hi fa? Se'ls hi fa una foto externa, una valoració de volums i es diu quina part de la construcció pot formar part del catàleg. Què vull dir amb això? Doncs que evidentment la construcció al llarg dels anys doncs, va patint doncs, normalment ampliacions, no? Per exemple, una casa del 1900 doncs, té un cos que està fet del 1900 però té uns porxos fets del 2000. Doncs aquests porxos del 2000 no poden entrar dins el catàleg, però sí la casa matriu feta el 1900. Es delimita quin és el volum que forma part d'aquest doncs, aquest catàleg, és a dir, aquestes cases doncs quina part doncs, entra en aquest catàleg, i llavors amb aquest volum es diu quina superfície es pot ampliar i també es delimiten els usos que s'hi poden dur a terme. Usos com una casa rural, una seu per un petit emprenedor, sigui via un obrador o sigui un treballador, per exemple, un arquitecte, no? Que vulgui posar la seu despatx en una casa. També. Per tant, hi ha diferents usos. En alguns casos de masies molt grans que n'hi haurà molt poques a Tordera, la possibilitat d'haver-hi un ús hoteler que aniria per una altra via, val? Per tant, tot aquest conjunt d'usos. Això què fa al final? Doncs el que fa és valoritzar la casa, no és el mateix. Jo faig una mica doncs, a vegades el símil molt simplista de dir, no és el mateix un cotxe amb papers que un cotxe sense papers. El valor canvia molt, no? Doncs la casa és el mateix, no és el mateix una casa on queda molt clar quines superfícies pot ampliar, quins usos s'hi poden fer i també poder-la posar en el mapa de cases que tenen un cert valor, no? Això també a l'hora pel propietari doncs, li genera una valorització de la seva finca i també per aquella gent que vulgui que doncs, hi ha hagut casos, no? Evidentment, doncs, que vulguin dur a terme una activitat, doncs el que estem fent és escurçant el tràmit administratiu. Suposem doncs, que una persona vol posar un obrador en una casa on l'ús està permès, el temps de posar en marxa aquest obrador de forma oficial s'escurça doncs, molt. No? Si no seria necessari entre 3, al voltant de 3 anys, doncs d'aquesta manera s'escurça des del punt de vista teòric. Yeah. A la meitat, val? Sempre s'ha d'haver imprudència perquè no depèn de l'Ajuntament de Tordera sinó moltes coses depèn de la Generalitat, però sí que s'escurça i evidentment aquest era l'objectiu que teníem, no? Valoritzar les cases. També un altre exemple que podríem posar, cases que siguin amb volums doncs, de més de 400 metres quadrats, es pot fer divisió en dos habitatges, no? Una unitat de 250 metres quadrats i una unitat de 150, no? Això està plantejat doncs, pel relleu generacional, no? Una cosa que també ens preocupa molt des de l'espai agrari, per facilitar-ho, no? El fet de poder separar doncs, en dues unitats una casa molt gran, doncs té també un valor extra, no? També és una cosa que també està contemplada en el Pla Especial de Masies, no? Tot plegat això ho vàrem posar en marxa doncs fa uns mesos i va ser una sessió en la qual hi van assistir doncs 97 cases, 97 propietaris d'aquests 250, no? Va ser un molt bon punt de sortida. Nosaltres hem contractat un despatx especialitzat en, i amb experiència en plans especials de masies, més de 15 anys d'experiència, i per tant doncs, fa que les garanties d'èxit no, doncs, siguin més altes i la capacitat per resoldre dubtes tècnics doncs, siguin més bones, no?
0: Quina va ser la reacció dels propietaris? Com van valorar aquest pla?
1: És a dir, la majoria doncs, s'ha rebut positivament doncs, aquesta millora. Evidentment, doncs, hi ha persones que han expressat els seus dubtes des d'una vessant molt més tècnica, no? És a dir, què suposava aquest canvi d'usos, si era obligatori o no era obligatori, llavors el tema de la divisió horitzontal, no? Fins a quin punt es podia doncs, dividir, i també el tema, una mica, doncs, en algun cas, doncs, un tema de privacitat, no? De dades, així també es van resoldre dubtes, no? Va ser una primera sessió que es va dur a terme a l'Hospital de Pobres, que a causa doncs, de tanta assistència vam haver de fer dues sessions vam haver d'allargar més, no? Vam haver dues sessions, i per tant doncs, l'interès és important, no? Però la rebuda en conjunt va ser molt positiva.
0: Quin procés seguirà ara tot aquest pla?
1: Aquí tenim un termini d'execució aproximadament doncs, de 2 anys. Hi haurà una aprovació estem en la fase més preliminar, és a dir, estem al despatx d'arquitectes, està fent visita casa per casa, i llavors tindrem la foto completa i després hi haurà una segona fase, és a dir, quins usos estan permesos a cada lloc, perquè per exemple hi ha usos que es poden per exemple, poso un exemple que no té per què ser en una casa particular, que quedi molt clar. Per exemple, no és el mateix instal·lar un hotel en el Pla de Gelpí, que tenim uns accessos de camins, que és viable que la mateixa casa col·locada en el Parc Montnegre Corredor, doncs que la possibilitat de fer un hotel dins del parc doncs, seria molt més limitada, no? Això també haurem d'estudiar-ho, i és aquest treball posterior a les visites que ara s'estan duent a terme.
0: Fa uns mesos, des de la seva àrea, es va realitzar aquests treballs d'obertura de la part inicial a l'obra esquerra de la Tordera, de treure sediments per intentar doncs, guiar aquestes baixades de la Tordera a través del pla. Els bons resultats els porten ara a intentar demanar una subvenció a l'ACA per fer la totalitat d'obra esquerra, per netejar-la i que sigui doncs, una via hidràulica que permeti doncs, diversificar doncs, el tras de la Tordera. Un projecte que entenc que és important, és un projecte doncs força destacat. Bé, regidor, com valora primer de tot aquestes primeres obres inicials i què n'espera doncs d'aquesta obra ja de la totalitat d'obres?
1: No, el que vam poder amb aquesta primera obra inicial, que va suposar aproximadament doncs una despesa doncs d'uns 45.000 euros aproximadament, el que vam poder observar doncs, amb la pluja del Harry del gener d'enguany, doncs, que realment doncs, va funcionar quan dic això és va passar, doncs, després de molt de temps va passar aigua doncs, pel braç esquerre, per tant el que estem fent és dividint el flux que ve d'Hostalric, de Santa Coloma de Farners, aquest flux d'aigua doncs, l'estem dividint, allò que passi tot per la part ampla, doncs per sota del pont de ferro l'estem dividint i que passi doncs, pel braç esquerre més a la vora de l'estació. El que volem aconseguir amb això és que tinguem menys pressió de fluid, d'aigua doncs, cap a doncs, la zona de la pista Amistat on s'està refent aquests dies doncs, la rocalla, no? Amb aquesta solució, amb aquest acord que es va fer amb l'Agència Catalana de l'Aigua per subsanar les deficiències d'aquesta construcció. doncs el que volem fer és això, doncs dividir-ho. Ens hem donat compte que estava funcionant correctament i això ens ha animat, també la preocupació de l'ACA per fer una gestió correcta, arrel, evidentment, doncs, de glòria doncs, de la Tordera, del riu La Tordera, fa que la predisposició de l'Agència Catalana de l'Aigua sigui més alta a subvencionar-nos doncs, aquesta actuació. No? I, per tant, doncs, durant aquest mes presentarem, engegarem, hem carregat ja el projecte per presentar-nos a la subvenció, a la convocatòria, perdó, doncs, i per dur a terme. No? Pensem que aquesta actuació està plantejada doncs, és amb la retirada de sediments, de desplaçament de sediments, pensant molt amb la funció hidràulica i enfocat a assegurar-nos que l'aigua doncs, passi per aquest braç esquerre, ens alliberi en cas de plogudes fortes, ens passi una part important de cabal per aquest braç esquerre i, evidentment, doncs, fer un tractament mediambiental adequat com és el que hem fet doncs, en aquesta primera obra, no? Que doncs, hem preservat doncs, els arbres més importants, hem retirat una part de la canya, hem desplaçat sediments per facilitar el flux d'aigua i al final doncs, ha funcionat prou bé. És una deficiència que arrosseguem des de fa més de, podem dir, de potser 30 anys en aquest braç esquerre i per tant estem aquí doncs, per intentar doncs, solucionar-ho. No? Jo crec que ara hi ha la consciència que això és important, el fet del canvi climàtic i aquestes tordedades que segurament aniran passant, com diuen els meteoròlegs, més sovint, ens obliga doncs, a treballar sobre el riu per preparar-nos més bé per aquestes avingudes que potser no seran més intenses però seran més freqüents.
0: S'entreveu un projecte important perquè evidentment estem parlant d'un tram bastant llarg. Actualment està molt brut, vull dir que hi ha molta feina. Entenc que bé, és un projecte que seria molt important per Tordera però que no hem de preveure en un curt termini, sinó que entenc que s'haurà d'estudiar bé com es tracta.
1: Exacte, no és a dir, normalment si ens acaben doncs ara ens presentarem a la convocatòria, llavors no sé exactament el termini en què ells, si aproximadament en 6 mesos acaben traient doncs, qui ha guanyat o qui doncs, ha rebut la subvenció, i després el termini d'execució de les obres són aproximadament normalment de 24 mesos, no? Per tant, estaríem parlant d'un projecte de 2-3 anys vista i per un import doncs, segurament que superarà els 150.000 euros. Pensem que només és una obra d'adequació de neteig, no? Per tant, és un import molt important. Veurem, ara s'està redactant el projecte, estic dient fer una estimació molt per sobre, però serà d'un import important.
0: El que sí que sembla que comença a desencallar-se és el tema de la licitació d'escombraries, regidor. Parlat molt amb el seu company Sergi Massó, que hem sigut partícips del treball que s'ha fet aquesta legislatura per desencallar aquest projecte. Podem dir que ja estem pràcticament arribant al final, eh?
1: Exacte, no? Si no hi ha cap entrebanc d'última hora des del punt de vista estrictament jurídic, doncs si tot va bé, doncs el juliol es publicarà doncs, la licitació d'aquest servei tan important, que recordem que és el més important de l'Ajuntament de Tordera. El servei de recollida representa recollida i gestió, és a dir, en total doncs, representa, si no vaig errat, gairebé uns 3 milions d'euros, per tant és la licitació més important. Hi ha per una banda el que és l'abocament dels residus, que ara l'estem fent a Lloret, que segurament acabarem fent en un altre lloc, i el que és el servei de recollida que rondarà doncs, al voltant de 2 milions d'euros a l'any, no? Per tant és la licitació del servei més important des del punt de vista econòmic. I també doncs, com coneixem, no? Potser és el més, no per dir polèmic, però és el que genera més incidències.
0: Bueno, actualment és potser el més poc valorat per la ciutadania, perquè sobretot pel tema de les illes de contenidors, que continua havent molt incivisme, de pocs, però que es deixa notar i que la gent és molt crítica de la gestió actual.
1: Sí, exacte, no? I llavors amb aquest nou servei hem previst doncs, una millora en la gestió de les rutes de recollida, també del seguiment, doncs, evidentment, de l'empresa que està fent en tot moment, no? I bé, i aquí hi ha, doncs, moltes millores, no? Una, per exemple, doncs, serà que els camions portaran un GPS incorporat pel seguiment de les rutes. Llavors, també una verificació és a dir, quan s'extregui els contenidors, també un pesatge de cada contenidor quan s'extreu amb un control de pes, Per tant, hi haurà dos millors de caràcter tècnic. També des de l'àmbit intern de l'Ajuntament hi haurà una nova plaça que es dedicarà al seguiment d'aquest contracte d'escombraries en exclusiva, no? I per tant tot això són millores tècniques que ens han de portar que el veí i veïna, doncs, a peu de carrer noti una millora. Sí que l'incivisme evidentment ens afecta molt més que tota la capacitat de millora tècnica, perquè evidentment els ciutadans tenim una responsabilitat molt important en llançar l'escombraria a dins dels contenidors, a utilitzar el WhatsApp per comunicar la recollida de trastos, que no es fa, doncs, a les illes de contenidors, sinó es fa al portal de cases. Es diu, doncs, on s'ha de, on vivim i on han deixat els trastos, i es venen a recollir amb les dates que marca el calendari. I per tant, doncs, amb aquesta millora tècnica esperem esperem que hi haurà, doncs, aquesta millora, hi haurà una millora en la sensació del servei, no? Per tant, estem desitjosos de, doncs, de que el juliol, al final, doncs, després d'aquest més de 2 anys de treballs intensos en preparar tot plegat, doncs ho puguem fer, no? Recordem, doncs, que aquest contracte d'escombraria està caducat des del 2015 i nosaltres, com a Mestordera, teníem el propòsit de dur-lo a terme des del minut zero, no? I ens vam posar, doncs, ben bé des d'inici de mandat, no? Per tant, doncs, puc dir clarament que portem més de 2 anys treballant-hi. Comparant amb altres llocs, amb alt tipus d'empreses, tipus de recollides, amb empreses que ens han assessorat, amb la part tècnica, amb la part també, doncs, d'econòmica, i bé, doncs hem sumat moltes coses, també des del punt de vista intern, també és una feina des de l'àrea també d'intervenció, també del propi, doncs, de medi ambient, perquè hi havia moltes dades a recollir, però, doncs, per fer-ho el màxim de bé possible, i també amb l'objectiu de contenir el cost del servei, no? Malauradament hem hagut de, com ens obligava, doncs, la llei, que el ciutadà pagui el 100% del cost del servei d'escombraries, i ara el que nosaltres estem intentant és amb aquest plec, doncs, que és contenir el creixement del cost de la recollida d'escombraries, no? Per tant, la gestió l'hem pensada cap aquí. No hem afegit coses que no fossin obligatòries, que ens poguessin afegir més cost. Per tant, anem a fer els números al màxim de baixos possibles amb un servei de recollida eficient, però sense afegir extres que ens fessin encarir el servei de recollida.
0: Ara, això em sembla que la normativa europea obligarà també a diverses reformes de cara al futur, que no sé si estan contemplades.
1: En aquest plec no hi estan directament contemplades, però sí que s'ha deixat una mica obert perquè s'hi pugui incorporar quan en el 2028, 29 o 30, doncs, s'hi hagi incorporat de forma obligatòria, no? Però ara no era l'objectiu, perquè el que hem de fer és assegurar-nos que l'empresa que assumeixi el servei faci una bona feina i que els costos, és a dir, que el taxa d'escombraries no pugi.
0: Bé, regidor, per anar acabant, queda menys d'un any per a les eleccions municipals. Aprofito sempre la presència dels partits també per preguntar com es presenten des dels seus, les seves formacions polítiques als propers comicis, com estan anant internament el procés de decidir si es presenta la candidatura, qui serà el candidat. En el cas de Mestordera, recordem que és un partit independent municipalista, per tant no depenen de cap organització, diguem, superior. No sé si han començat ja a pensar, entenc que sí, de cara a aquests comicis municipals, i no sé en quina situació es troba el partit en aquests moments.
1: No, l'única cosa que, doncs, que sí que podem confirmar és que Mestordera com a candidatura municipal es tornarà a presentar el 2027, i hem començat, doncs, a treballar bé, fent una pluja d'idees que, doncs, que podem plantejar per les properes eleccions, no? Estem també, evidentment, doncs, a l'inici, estem pràcticament, doncs, a un any, en 11 mesos vista de les eleccions, i hem, doncs, hem fet aquest treball preliminar que sempre fem, doncs, amb la gent que ens ha acompanyat durant aquests últims 3 anys, no? Per tant, doncs, estem veient el que ens ha funcionat i no ens ha funcionat. També recordem que ara a Mestordera, doncs, vam passar d'un a dos regidors, estem a la coalició, doncs, de govern, i això ens ha donat més responsabilitats. Hem valorat quins són els nostres objectius, alguns ja els hem acomplert com fa uns moments parlàvem, no? I quins hem de plantejar, quins nous objectius ens hem de plantejar pel 2027 i quines coses doncs hem d'incorporar que ens demana la ciutadania, no? Amb el fet doncs de tenir més contacte amb les tordenques i els tordenencs en aquests darrers 3 anys, doncs hem pogut doncs percebre noves necessitats i hem de treballar doncs amb quines podem fer viables, no? A vegades tenim demandes que evidentment algunes no podem fer, no podem donar resposta perquè econòmicament o no són competència de l'Ajuntament o pressupostàriament no són assumibles, però sí que en tenim d'altres que tenim sobre la taula doncs que hem de plantejar doncs si incorporem o no a la nostra proposta municipal, no? I allà estem, una mica vam fer la trobada doncs del grup municipal doncs a l'abril, la trobada més distesa, no? Això doncs com a pluja d'idees, veure com estàvem. Sí que ens presentarem pel 2027 i ara doncs hem iniciat aquest treball previ.
0: Molt bé, doncs anirem parlant en aquests propers mesos, perquè segurament serà bona part de l'actualitat política girarà entorn a aquestes municipals 2027. Xavier Pla, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: per compartir novament l'entrevista i fins a la propera.
1: Fins aviat.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha arribat a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar la missa, que tot just comença ara, aquesta missa del centenari de la mort del seu arquitecte Antoni Gaudí, i van inaugurar la Torre de Jesús, la més alta del temple i de totes les esglésies catòliques del món. Després de la cerimònia a la parròquia de Sant Agustí al Raval i enmig d'un bany de masses al carrer Rosselló amb papa mòbil, ha estat rebut pels reis d'Espanya, el president del govern espanyol Pedro Sánchez i els presidents de la Generalitat i del Parlament i l'alcalde de Barcelona, entre d'altres. Es tracta de l'acte central del Papa a Catalunya i el motiu principal per haver escollit aquesta data. Un acte que seguiran o estan seguint ja 4.000 persones, unes a fora, i 3.000 que han pogut accedir a la Basílica, que són, han estat convidades amb invitacions repartides a parròquies de Barcelona. S'acosta l'estiu i el perill de foc al bosc. Netejar el sotabosc és una de les mesures més efectives per la prevenció d'incendis. Avui s'ha culminat a Sora, a Osona, un projecte que està cofinançat per la Unió Europea en col·laboració, entre d'altres, per la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Escoltem, en té més detalls, Guillem Rico, del 9FM.
3: A la finca La Casa Nova de Sora han recuperat 80 de les 300 hectàrees que tenen per a pastures. A través d'ajuts com el Life Agro Fora d'App van fer les primeres neteges i llavors n'han fet el manteniment primer amb cavalls, després amb vaques i ara també amb cabres. És una forma per fer compatible la gestió forestal i la ramaderia, que serveix també per prevenir incendis. Mercè Homs és responsable de l'explotació i Jordi Fàbrega, el diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona.
4: Ho fem per recuperar pastures que antigament ja havien set i per prevenció d'incendis, evidentment.
5: Aquesta combinació de com s'ha pogut gestionar tot un bosc que tenia una densitat molt alta a nivell de massa boscosa, molt combustible, i que això és susceptible que si hi ha molta concentració de bosc i molta densitat, es pugui haver-hi un incendi i pugui haver-hi una greu afectació.
3: Total, s'han gestionat de forma experimental unes 320 hectàrees i de manera indirecta, a través d'agrupacions de propietaris forestals, s'arriba a unes 2.000 a la demarcació. La intenció és fer-ho extensiu arreu del territori.
2: I detingut a Caldes de Malavella, a la Selva, un noi de 19 anys per estafa en la venda d'entrades d'un concert. Els afectats hi contactaven via WhatsApp i comprava les entrades, però quan s'acostava la data en voler activar les entrades s'adonaven que el contacte ja no existia ni tampoc els seus diners. Després de rebre 8 denúncies per valor de prop de 3.000 euros, els Mossos han pogut identificar el sospitós i detenir-lo.
1: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera.
6: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts. Això és una nova edició del Show dels Esports d'avui, dimecres 10 de juny. Jo sóc en Jordi Duran i us acompanyaré durant aquest vespre en un programa que compta que tenim veus de protagonistes. I per saber exactament de qui seran, anem a conèixer l'alineació que tindrem en el dia d'avui. Vinga, va, comencem!

Vinga, va, anem a comentar-vos tot el que tindrem en el dia d'avui. És que avui ens visiten els jugadors del Club Patí Tordera, ens visiten Max Martós, en Pau Carbonell, dos jugadors que ja ens havien visitat, però com a novetat també ens visita el capità, en Pau Muñoz. Doncs que amb ells parlarem una mica tot el balanç de la temporada i també, bé, de tots aquests rumors que van sorgir la passada setmana, que si no heu vist a Tertúlia, us recomano que l'aneu a veure perquè té bastanta coseta a comentar i que es portarà a parlar en els propers dies i setmanes i fins i tot mesos, qui sap. Amb això acabarem el programa d'avui, avui una mica més curtet perquè aquesta entrevista doncs, ja veurem que serà ben completeta. Vinga, anem a conèixer ara sí que sí doncs, l'actualitat general del dia d'avui, d'avui dimecres 10 de juny, amb la visita del Papa a Barcelona i ja va venir a Madrid, però avui no parlarem d'això, anem a parlar d'esports, exactament, una mica del Barça. Vinga, va!

Vinga, com us comentava, parlem del Barça i és que no farà efectiva l'opció de compra sobre Rashford i l'anglès s'esborra. Tot i que oficialment l'extrem té contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny, l'internacional ja no ha deixat rastre del Futbol Club Barcelona a les seves xarxes socials. El Futbol Club Barcelona tenia data de límit el proper dilluns 15 de juny per fer efectiva la compra de Marcus Rashford, fixada en 30 milions d'euros, tal i com van pactar el club blaugrana i el Manchester United l'estiu passat. El Barça no té la intenció de fer-la efectiva, ja que després de tancar el fitxatge d'Anthony Gordon fa dues setmanes, la seva prioritat ara és aconseguir el nou per substituir a Robert Lewandowski, amb Julián Álvarez com a gran prioritat. Coincidint que el Barça se l'hagi traslladat ja que no farà efectiva la seva compra, malgrat que no descarta contractar-lo amb altres condicions més endavant. L'internacional anglès ja ha esborrat a la seva biografia de les xarxes socials qualsevol vincle amb el Futbol Club Barcelona. El conjunt barceloní encara preveu fer-se amb Rashford, però per això abans s'han de donar algunes circumstàncies. En primer lloc, que el club tanqui l'arribada d'algun nou, amb Julián Álvarez com a gran candidat. D'altra banda, que hi hagi alguna sortida a la part de dalt. Rafinha està sent temptat novament i molt fort per Aràbia, mentre que Ferran i Rooney també compten amb pretendents. I finalment, que l'anglès i l'United accedeixin a renegociar la baixa les condicions pactades prèviament. Només així, el Barça es podria plantejar la continuïtat del davanter anglès. També es parlava de Julián Álvarez en aquesta setmana. Just ahir es va fer oficial que el Real Madrid havia presentat una oferta de 150 milions per Julián Álvarez i que era aquesta oferta que Florentino Pérez havia promès que faria durant la seva candidatura a la presidència. Ara aquí ve rumors i us ho plantejo. Creieu que ha fet aquesta jugada realment per pujar el preu i que sabia que aquesta oferta anava cap a Julián Álvarez i que no el comprarien? O creieu que realment hi ha un altre jugador que el Madrid vol comprar per 150 milions d'euros? Perquè aquí es plantegen les dues opcions. Una, la primera que us comentava, per a pujar el preu al Barça per al jugador argentí, o l'altra, per vacilar una miqueta també, o és que la jugada de Florentino era que, òbviament, ha complert la seva paraula. Havia dit que plantaria una oferta de 150 milions, ell ho ha fet. A l'altra banda, és que potser no és el que la gent s'esperava, però la seva paraula l'ha complert. L'Atlètic de Madrid, que va contestar també amb altres comunicats, també rient-se una miqueta de tota l'oferta. El Madrid també es volia riure del Barça, però que al final tot ha estat amb un no-res. I de moment sembla ser que si el Barça vol el davanter argentí, encara s'haurà de plantejar o haurà de fer una oferta molt millor.

0: Parlem de l'esport local i és que la jugadora del Club Petit Tordera, Maria Marès, es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb l'Hoquei Club Salt després de vèncer el Club Petit Vilassana per 3-0. Maria Marès, jugadora de la base del Club Petit Tordera, va proclamar-se campiona de la Copa d'Espanya Femenina Infantil 2026 d'hoquei patins amb el Club Hoquei Salt. L'esdeveniment, disputat el 31 de maig a Astúries, ha reunit els millors equips nacionals de la categoria. L'equip va dominar la fase de grup amb contundència, assolint un ple de victòries. Tot i que la claredat inicial als marcadors, la fase eliminatòria va ser molt més complicada. I tal com ens ha explicat la pròpia Maria Marès, les fases finals van ser molt més complicades i l'exigència va ser màxima a mesura que avançava el campionat.
1: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
0: El Salt va haver de suar per imposar-se un ajustat 2-1 i aconseguir el bitllet a la gran final. El partit decisiu per títol, el conjunt gironí va tornar a mostrar la seva màxima solvència, superant el Vilassana amb un resultat de 3-0. Marès, peça clau amb l'infantil A del Club Petit Tordera i vinculada al FEM 15 de l'hoquei Salt, ha hagut de multiplicar esforços aquesta temporada.
1: Em vaig sentir molt bé dins i fora de la pista, ja que portem tota una temporada entrenant tant amb el Tordera com amb el Salt, preparant-nos per aquests tipus d'ocasions. Ara que s'ha acabat, em sento molt orgullosa tant a nivell personal com a nivell d'equip.
0: Aquesta intensa preparació física i mental li ha permès rendir al més alt nivell i gaudir de l'ocasió. Més enllà de la Copa, la jugadora destaca l'enriquiment vital que suposa una cita d'aquesta gran envergadura.

0: Vinga, va, i amb això acabem les actualitats del dia d'avui. Ara sí que sí, anem a donar pas en els continguts del dia d'avui. Anem a conèixer com i quin balanç fan de la temporada amb Max Martos, Pau Carbonell i Pau Muñoz. Vinga, va, anem a escoltar-los.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, com us vaig avançar ahir, doncs que els jugadors del Club Petit Tordera ens visiten. Avui els jugadors són els protagonistes, ara ja, amb la temporada acabada, doncs per fer una mica de balanç de com ha anat tot plegat i del que vindrà la temporada vinent, perquè, a més, en el món de l'hoquei aquí a Tordera s'ha mogut bastant en els últims dies. D'això també en vindrem a parlar avui, perquè ells també ens expliquin doncs, com estan i com es senten després de tot plegat. Saludem a Max Martos. Max, com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí, estàs bé?
1: Ja
0: feia temps, no?, que no venies, o què?
1: Sí, crec que vaig estrenar juntament amb en Nacho la secció, una acabada, i ara aquí tancada temporada.
0: Pau Muñoz, capi, sí que tu aquest any no has vingut, no?
2: Correcte, aquesta temporada m'ha sigut més difícil per tema horaris vindre, però aquí estem per tancar l'última etapa.
0: Ara. I Pau Carbonell, que també vas venir l'últim dia que vau venir amb els Ugei, vau venir amb en Marc Josep, tornes a tancar, eh?
3: Sí, i tant.
0: Com estàs?
3: Bueno, anar fent, molt bé.
0: Anar fent, eh?
3: Sí, fa calor.
0: Bueno, anem ficant l'aire, comença l'època de calor, comença l'estiu, que tot a cuca viu, i segur que en Max també surt com una exhalació en aquest estiu, que ja tant li agrada. Anem a parlar una mica de tot plegat. Com esteu? Primer de tot, després ja heu bueno, ara que heu acabat la temporada, no sé si respireu més tranquils, si seguiu entrenant. Com aneu? Com aneu aquests dies?
2: Bueno, doncs contents per la temporada, crec, almenys jo a nivell personal, crec que hem fet molt bona temporada, hem assolit l'objectiu i crec que hem passat les expectatives que teníem i encara ara mateix seguim entrenant més puntualment, però sobretot pel tema de Primera Catalana, que s'està jugant al play-off, i per ajudar-los ara a aquest tram final de temporada.
0: Max, comentava el tema de l'objectiu. Heu quedat a cinquens a la classificació. Em fas gràcia, Max. Cinquens a la classificació, aquest era realment l'objectiu, no?, que teníeu a dins la plantilla des de l'inici?
1: Sí, bueno, l'objectiu que se'ns posava era salvar la categoria. Però nosaltres, un cop vam veure com anava la temporada, vam dir anem a quedar el més alt possible i les últimes jornades ens vam fixar l'objectiu doncs, de quedar top 5. I ho hem fet. I de fet hem quedat a pocs punts del tercer i són equips que tenen expectatives molt més altes que nosaltres, pressupost molt més alts, condicions molt més bones, així que crec que no ens podem queixar gens de la temporada que hem fet.
0: I Pau, veniu amb una ratxa boníssima abans d'aquesta parada que vau tenir de 3 setmanes sense jugar, que vau tornar a jugar contra el Mataró, que de fet, si haguéssiu guanyat aquell partit, ostres, no sé si us imagineu alguna altra cosa.
3: Home, haguéssim tingut opcions, no?, quasi bé d'arribar fins a playoff. Vull dir, no, estava bé. També és veritat que hem anat partit a partit durant tota la temporada i, clar, hem anat veient si anàvem més cap a baix de la taula o cap a part alta de la taula, i al final hem acabat anant com cap a la part alta de la taula.
0: Arribava un moment que realment, Pau, us veieu que podíeu anar a play-off, és a dir, que potser dins el vestuari haguéssiu dit, ostres, doncs mira, sí que podem, provem-ho.
2: Home, jo crec que en algun moment de la temporada sí que hem arribat a somiar una miqueta, hem arribat al tema ascens, però sabíem que era un objectiu molt gran.
1: Jo crec que el punt així que va ser de dir, hòstia, intentem-ho. Va ser quan vam guanyar a Manlleu, vam guanyar el Dominicos, vam empatar contra Lloret. Allà va ser un d'això. I després va venir la parada de 3 setmanes i allà jo crec que ens va putejar bastant el tema. Però allà va ser un punt que va dir, tu va, anem a guardar-li a veure si donem la sorpresa.
0: Diríeu que aquest va ser el millor moment de la temporada?
2: Sí.
3: Sí, no?
2: Sí, sí, perquè a més, comptant que aquests primers 5 partits a la primera ronda, a l'anada, els vam perdre, no vam sumar i, clar, a la segona, sumant aquests 5 partits, que a més eren els que estaven a dalt, home, és molt bon punt.
0: Home, i a més, contra el Manlleu, no?, que, bueno, no sé si ara s'ha tornat a aturar tot el tema de l'ascens que a Hockey Lliga, però en principi, que és el que ha quedat primer a la Lliga regular, deixem-ho així, perquè no sé ara qui acabarà pujant o no, però també fent 6 de 6 punts, ostres, déu-n'hi-do, no, Pau?
3: Sí, sí. Bueno, contra el Manlleu, bueno, de les dues vegades que hem jugat contra ells, pues, al final les coses que han passat han sigut pintades de cara. Però s'ho mereixen. Estaria bé.
0: Sí, creieu que han sigut els millors partits contra el Manlleu que heu jugat?
1: Sí, no?
2: Sí, evidentment.
1: Sí.
0: Us ho heu pensat?
1: No, perquè jo crec que n'hem tingut bastants, que hem fet molt bons partits, però no es valoren tant perquè són equips que no han quedat primer o per dalt.
0: Per vosaltres, quin seria el millor partit que heu jugat, doncs?
1: Home, jo sé, jo contra el Reus i els 17 gols.
2: Reus a Tordera.
1: O allà a Reus també crec que van fer molt bon partit. Jo, els dos partits contra el Reus, crec que hem fet molt bon partit.
0: Et quedaries amb aquests, tu, eh?
1: Sí.
0: Tu, Pau?
2: Sí, jo crec que sobretot el de Reus aquí a Tordera, que jo crec que vam dominar francament bastant tot el partit i es va reflexar en el resultat.
0: Tu, Carut, que és amb el Manlleu,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, jo amb els del Manlleu.
0: Els dos, eh?
3: Sí, però a més, no sé, per l'actitud de pista també, sobretot, no sé, a mi m'aporta aquestes sensacions.
0: No sé si aneu amb l'actitud, amb aquests partits de la gent de la part alta dels equips, ostres, nosaltres hem de fer, els que tenen pressió són ells, no? I potser jugàveu una mica més còmodes o tot i així doncs estàveu també nerviosos.
2: Sí, jo crec que sobretot la pressió al final la tenen els que estan a la part alta, que sí que han de tindre una regularitat i anar sumant a cada partit. I clar, nosaltres no tindre l'objectiu com a tal de fer l'ascens, anem a jugar els partits amb no amb més tranquil·litat, però com més de tu a tu i sense la pressió aquesta de obligats a guanyar o obligats a guanyar, o empatar, perdó.
0: I el pitjor partit?
2: El picat, no.
1: No, jo diria, sí, Dominicos allà.
3: Ah, també. També, també.
0: Dominicos allà. Quin va ser el resultat?
1: 4-0.
2: 4-0.
1: Sí, no vam tenir cap opció de guanyar. No. Sí, cap. Contra el picat, aquí vam perdre 3-7, però jo què sé, anant 4-2, vam poder... No sé, però és que allà a Dominicos no vam tocar bola.
4: Va ser lamentable, el partit.
0: Però pel vostre joc o perquè veieu el Dominicos molt més superior?
3: Els altres van molt superior. O sigui, aquell partit, justament, a mi em van semblar que eren molt superiors.
1: Mm-hmm. Sí, no.
0: Hi ha hagut un punt a la temporada que heu dit, ostres, les coses no ens funcionen, no van bé?
1: Jo recordo la jornada 6, vam anar a jugar al picat, portant 3 punts i és 0. Clar, si perdíem, ens posàvem últims. Vam guanyar i a partir d'allà no vam parar de puntuar. Crec que allà va ser un punt d'inflexió bastant important de cara a com ha acabat la temporada.
0: I no heu tingut cap baixada més, no?
1: No.
3: Bueno, jo crec que al principi, no com a baixada, sinó que ens va costar arrencar, sobretot amb la metodologia d'encliment. Però això perquè al final érem equip nou, l'entrenador també, i havíem d'adaptar-nos, no? Pues a aquestes circumstàncies, i per això al final hem anat de menys a més durant tota la temporada, s'ha anat veient.
0: Us ha costat molt adaptar-se al seu joc?
1: Bueno, jo crec que uns més que altres.
3: Sí.
0: A qui creieu que li ha costat més dels tres?
3: Dels tres?
1: Bueno, perquè, vull dir...
3: A mi, perquè no he jugat.
0: Però bueno, clar, davant tenies molta competència.
3: Sí.
0: En aquests últims partits que has jugat, t'has sentit còmode?
3: Sí. Bueno, el primer partit que vaig jugar, estava molt nerviós. Sí, se m'aqueia l'estic. Sí, estàvem a punt de començar i se m'aqueia l'estic dels guants. Però no, pobre, molt bé. Al final ja sé el que hi ha amb mi i jugo bé, al final, el que hi ha.
0: Com el vam veure, vosaltres?
1: Bé, ja fem 0.
3: Bueno, millorable, sí. És immillorable, vull dir.
0: No et van anar a marcar cap gol.
3: No.
0: Sí. I tornem al partit de l'Alpicat, aquí a casa, que potser és el que l'afició més se'n recorda de partit dolorós, a més aquí a casa, contra els coers. Ostres, què creieu que va faltar aquí? O què va passar en aquell partit? No sé si com ja ho teníeu gairebé tot fet... Ja vau dir, bueno, anem a passejar una mica, però no sé, digueu-me com ho va veure vosaltres des de dins i en Climent a la mitja part que us va estar comentant al final del partit.
2: No sé, jo crec que va ser un cúmul una miqueta de que no ens entrés les boles o no ens entrés el nostre joc i al ficar-se ells per davant i com anava el partit, doncs no vam arribar a connectar en cap moment realment amb el partit. I jo crec que per això també no vam estar donant el 100%. No sé.
1: També d'ajuntar tot, nosaltres no teníem opcions de pujar ni de baixar, ells estaven jugant la vida per mantenir-se.
2: També.
1: Va jugar un porter que feia no sé quants anys no jugava a plata.
3: Hòstia.
1: Un porter esquerrà.
3: 40
1: i pico anys. Va fer el partit de la seva vida. Bueno, no sé, va ser un partit molt raro.
2: Això li van mirar totes a sobre.
1: Sí, o sigui...
3: Era molt gran també el porter aquest. Vull dir, ocupava molt d'espai.
1: Ocupava molt, sí.
0: Per tant, no creieu que... Bueno, com heu dit abans, no creieu que aquest hagi sigut el pitjor partit que...
1: No, jo en quant a joc no crec.
3: On va ser?
0: Tu penses, Pau?
2: Jo crec que sí, perquè a més, si en a Tordera és un partit que haurien d'haver competit molt més. Jo crec que no per res.
0: I amb la temporada que heu fet ara, de cares a la vinent, quin és el paper o l'objectiu que teniu plantejat? Perquè jo crec que també canvia molt, no?, la categoria. En principi, doncs, pugen més equips espanyols, cosa que hi haurà més desplaçaments, veritat, si no és així, corregiu-me. Cinc, depenent del grup, o a cada grup hi haurà cinc desplaçaments a fora?
1: L'altre dia comptava i crec que eren cinc a la Lliga Nord i quatre a la Lliga Sud.
2: Sí, o algú per l'estil.
1: Sí.
0: Què espereu d'aquesta temporada?
3: Top 6, mínim, no? Vull dir, si aquest any hem sigut top 5, l'any que ve de ser...
1: La cosa és que depèn del grup que toqui. Depèn del grup que toqui i els catalans que et toquin, perquè, clar, pot tocar un grup com el nostre. Jo, sincerament, penso, i crec que ho pensem la majoria, que si haguéssim estat altre grup, haguéssim estat molt més a dalt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quins eren els rivals més complicats que us podríeu trobar en l'altre grup?
2: L'Igualada.
1: Va, però aquests no van pujar?
2: Ja, però t'ocupen una plaça.
1: Després hi ha Vilafranca, que és el carrer de playoff, l'Espanyol, però vull dir, el Palafrugell el van guanyar aquí a Catalana. I, o sigui, no sé, jo crec que l'altre grup haguéssim competit des del principi.
2: Sí.
1: I haguéssim estat a dalt i ens haguéssim cregut més que no va passar en aquest, de veritat. Però, bueno, clar, això també depèn de molts factors. Potser anem a l'altre grup i baixem, jo què sé.
2: Però, clar, la putada que vam tindre en aquest grup és que els primers partits també van ser a fora.
1: Sí, sí.
2: I anar a Galícia, partit, el tercer, un altre cop a Galícia.
1: Això sí.
2: Jo crec que també va afectar molt, sobretot a l'inici de la temporada.
0: Va afectar més això o que l'entrenador també era nou, us havíeu d'adaptar?
3: O un cúmul de tot, jo crec. Sí. Però jo, sobretot, jo crec que el viatge, perquè el viatge ens... El primer partit de viatge ens va costar molt. Però tot, adaptant-nos en allà, vam arribar... Va ser bastant de xou.
1: Vam perdre la cartera de l'Eric.
3: Sí.
1: Clar, no, és que...
0: Ara, després, a la part final, ja anirem a l'apartat d'anècdotes que pugueu explicar d'aquesta temporada, però... No, no veus?
1: No ho expliquen tot.
0: Et posa la part del cap,
1: No, ho expliquen tot.
3: Què hem d'explicar?
1: No, vale.
3: Jo no tinc res a explicar.
0: No punxaré gaire, perquè si no jo crec que la podríem liar. Però tornem al que us comentava abans, de cara a la temporada vinent. Caro has dit que era top 6 a mínim. No sé, Max, Pau, què opineu vosaltres, si ho compartiu. S'havia parlat de fins i tot aspirar alguna coseta més o ja no ho veieu tan viable?
2: Home, la intenció principal i el primer objectiu s'ha de ser realista és la salvació.
0: Creus que aquest és l'objectiu realista? O... Perquè, per exemple, a vegades amb les tertúlies, amb Plàcides també comenta que ostres, s'ha de deixar de tractar del Tordera com l'equip que sempre ha d'anar a buscar la salvació i menys quan aquest, per exemple, s'havia dit que aquesta temporada també i només baixava un. Creieu que s'ha de continuar amb aquest paper o de començar a aspirar alguna miqueta més?
2: Aviam, jo crec que s'ha d'aspirar alguna més, però també s'ha de ser realistes i anar pas per pas durant la temporada. O sigui, primer de tot, començar amb la salvació i després anar escalant a poc a poc. No crec que l'objectiu principal ja directament sigui ficar-nos en el top 2 o en el top 1 per fer l'ascens. Jo crec que el primer de tot és la salvació i en base a això anar escalant a poc a poc, perquè no som, o crec que ara mateix no estem al nivell d'altres equips com aspiren a pujar o que lliga. I jo crec que també s'ha de ser realista una mica.
0: Com ho veus, Max, tu?
1: Bueno, jo és que opino diferent, però...
0: Per això m'interessa veure els dos punts.
1: No, perquè jo soc dels que penso que sempre s'ha d'anar a mirar a dalt.
2: No, jo també.
1: I no, perquè si ens posem l'objectiu de no baixar, què passa? Doncs estem mirant més a baix que a dalt.
2: Okay.
1: I jo què sé, si l'any passat vam perdre el primer partit de Lliga, doncs dir, tu, comencem la Lliga guanyant el primer partit. Això, un objectiu, ja està. Després, anar a intentar, si hem fet aquest any 35 punts o 34, l'any que ve fer 36 o 37, mínim. I anar així, anar superant un any per any. Hi haurà un moment que no ens podem superar més i que pujarem, jo què sé. I jo crec que hem de fer això, mirar el més alt possible.
0: No sé si realment amb la plantilla que teníeu fins ara, si es mantenia, que s'havia dit que hi havia gent que renovava, que ja es va parlar, però creieu que amb aquella plantilla podíeu fins i tot aspirar a entrar dins del playoff? Perquè s'havia comentat, és a dir, s'havia llançat en l'aire que la possibilitat hi era. Si aquest any havíeu estat a tocar, l'any vinent possiblement amb un dos reforços a partir de la base que partiu aquesta temporada, no sé si ho veieu viable. No sé si en el vestuari s'havia parlat també.
1: Jo crec que sí.
2: Jo també ho crec.
1: Jo crec que sí.
3: Sí, també. Final.
0: Sí. I ara?
3: Depèn dels reforços, òbviament, no? Vull dir...
1: Depèn de com quedi tot. No sabem què passarà.
0: Es va comentar, no?, ja la setmana passada que... Bueno, de fet, tu, Max i Pau, heu renovat?
1: Sí.
3: Sí, sí, jo també.
0: Ah, vale, no hi he sortit.
3: No, però...
1: És que no li agrada la foto en el capullo.
3: No, perquè no m'ha penjat encara a l'Insta, però sí, sí.
0: Ah, podria dir que Pau Carbonell ha renovat?
3: Sí, sí.
2: Primícia,
0: I amb la marxa de Ma Joseph, que ja no sé si es pot confirmar ja o no, però...
1: Sí, sí, no, bueno.
0: Com ja ho vam dir, que tot si no, està, que pot marxar. Aspires a jugar més minuts la propera temporada?
3: Va, aspiro a tenir els minuts que siguin i si no són els que són, no són tots o no són cap, al final me quedo el Tordera només per la... Bueno, anava a dir per comoditat, però no és per comoditat, és perquè l'ambient on estic, pues, al final és el que m'agrada i el que busco i el que... No tinc cap ganes de, jo què sé, de marxar. No sé com ofereixin 2.000 euros. Si no m'ofereixen menys de 2.000 euros, res. Aleshores...
0: Ens has portat més la samarreta.
3: Sí, sí. No, l'he portat. Està bé, no?
0: Sí, no, ens agrada.
3: Està bé, està bé.
0: Sí, no, t'abans t'he preguntat si era una indirecta o no per la propera temporada.
3: No, òbviament no.
0: Ah, vale.
3: Jo no tinc cap intenció ni de, jo què sé, ni de voler jugar el 100% dels minuts perquè... Evidentment no puc, perquè les meves condicions físiques, pues, la veritat és que cada dia soc més decadents. Vull dir, si no em faig mal amb una cosa, em faré mal amb l'altra. I és evident que tota la temporada sencera no la puc fer. Però, bueno, m'agradaria, i potser sí que la podria fer, però no sé. Tinc els genolls una mica ja vells. Però no.
2: Està cascat,
3: però, a veure, però els minuts que he tingut, la veritat, no ho he fet. Vull dir, no m'he trobat amb... ni malament, o sigui, no m'he trobat ni amb dolors ni que ho hagi fet extremadament malament, aleshores.
0: Mm-hmm. No sé si els tres, per dir-ho d'una manera, en un cert punt estigueu tocats emocionalment després de tot el que s'ha mogut a la plantilla, que encara no s'ha pogut tancar, encara no sabeu ben bé com estarà la temporada vinent. No sé si això també us ha afectat una mica a la moral.
1: Bueno, sí, quan en Josep ens va comentar aquesta opció...

Primer de tot, demanar-vos perdó perquè l'entrevista que durava gairebé el doble, gairebé durava aquests 40 minutets de programa, però que l'enregistrament de l'àudio ha fallat i no s'ha deixat escoltar així de sobte. Demanar-vos totals disculpes. Ha sigut un error tècnic d'aquí del material. Que bé, en resum, sort que aquest primer tros és on feien realment el balanç. Després sí que era una mica més... Més riures, no? Més a destacar una mica d'anècdotes de la temporada, com han viscut i què esperen per la següent, i sobretot això, riures, que ens ho passem d'allò més bé aquí en el show dels esports. Sabem que bé, és una gran llàstima que no haguem pogut tenir aquesta xerrada al complet, tornar-vos a demanar disculpes. Ja els farem tornar a venir si fes falta i si ho demaneu. Els tornarem a fer venir doncs, per xerrar, que s'escolti bé i ho tinguem tot al complet. Donar-vos les gràcies per l'oportunitat, donar-vos les gràcies per haver estat aquí, tornar a demanar disculpes per aquest error. Ens veiem demà més i millor amb la tertúlia, que prometo que s'escoltarà sencera i que no està allí. Vinga, va, ens veiem demà. Moltíssimes gràcies i bon vespre.

0: 107.1 FM.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera.
3: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
4: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
3: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
4: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
5: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
5: Només a Ràdio Tordera.
6: Has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
7: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
6: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
7: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
6: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha afirmat que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert del Mediterrani. A l'homilia de la missa celebrada a la Basílica Barcelonina amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist, el pontífex ha assegurat que el temple obre les seves portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
3: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
2: La celebració culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist en breu, els propers minuts, una torre de 172,5 metres que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Just després el pontífex baixarà pel carrer Marina fins a un espai especialment habilitat i des d'allà veurà una de les imatges més icòniques de la seva estada, l'encesa de la torre, amb uns feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. I la submarinista de 24 anys que ha desaparegut aquest dimecres a Cap de Creus arrossegada pel corrent ha estat localitzada sortosament en vida cap a 8:15 del vespre. La dona ha estat vista per últim poc abans de les 12 del migdia i ha estat el seu company que nedava amb ella qui ha alertat a les autoritats. Se l'ha localitzat, Salvament Marítim ha enviat dues naus amb helicòpter a l'indret i l'han rescatat. Ara és a l'Hospital Josep Trueta, aparentment en bon estat de salut. I les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya, la FAC, participarà en la manifestació educativa i de docents del proper diumenge per reclamar un acord per l'educació pública. La FAC participarà en la mobilització amb un bloc propi sota el lema Ara toca. Les famílies diem un gran acord per l'educació pública amb voluntat, diu, de fer visible la necessitat d'obrir una nova etapa de compromisos compartits. I la Colla Castellera Milions de Terrassa, amb la col·laboració amb l'Escola Eure i Prodis, impulsen un projecte que porta per títol Acompanya'm, que pretén fer els espais de cultura populars més accessibles, comprensibles i acollidors per a persones amb diversitat funcional. Aquest dimecres s'ha presentat a Cal Reig, al local de la colla, els pictogrames i els cartells que converteixen la seu en un model de senyalització inclusiva perquè la cultura popular sigui 100% inclusiva a partir d'ara.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Ara, les venes se m'han endurit tant que ja no em sento batre la sang. Ara, només recordo, i recordar no és viure altra vegada. Estem a dimecres 9 del vespre i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

Decepció. Malalties de l'ànima no maten. N'agonitza hom llarg temps, més ai, no en mor. Per dolor, les parets del cor no esclaten, sols els ulls són qui esclaten en greu plor. Més les llàgrimes cruels que els ulls enceten, del cor no trauen la infernal cremó. Mullen ses fibres que eixamplant s'abaten, i així hi cap més dolor dintre del cor. Ai del mesquí que en hora maleïda per ésser naix dels sentiments traït. La mort mateixa en fuig i en fuig la vida. Viu per provar amb desificiós neguit que si els desigs de l'home són sens mida, també el cor pel dolor és infinit. Maria Agulló.

Si l'home té por de caminar, que no deixi la mà de la mare. Si té por de caure, que segui. Si té por d'un accident, que deixi el cotxe al garatge. Si li fa por d'enfilar-se per les muntanyes, que no es mogui del refugi. Si té por que el paracaigudes no s'obrirà, que no salti. Si li fa por la tempesta, que no llevi l'àncora. Si tem que no sabrà fer-se la casa, que es quedi amb els plànols. Si té por d'equivocar-se pel camí, que s'estigui a casa. Si tem l'esforç, el sacrifici i l'esdevenidor, que plegui de viure i poruc, que es tanqui i s'arrupeixi. D'aquesta manera podrà sobreviure, però no serà un home, que és d'homes arriscar raonablement la vida. Podrà fer veure que estima, però no en sabrà gens, perquè estimar és poder i voler arriscar-la, la vida, pels altres, per un altre. Podrà engendrar, però no serà pare ni mare. Que ésser pare o mare és com la grana en terra, acceptar el risc suprem de perdre la vida perquè neixi l'espiga. Michel Coist.

0: that.
1: Radio Tordera, la emisora que te escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

He après a fer el camí austera i sola, sense que ningú curi el meu pas, sense l'amic sincer que t'aconsola i sense arrepenjar-me en un fort braç. He fet el meu camí ben poc segura, a voltes cautelosa i vacil·lant. El món és enganyós, la vida dura, però he anat caminant i caminant. I m'ha batut el llamp i la tempesta, i la pols he menjat de molts camins. I han passat dies llargs, sense festa de l'amor correspost que porto a dins. I he seguit caminant, perquè la vida no es detura ni per un sol instant. El cor tinc fet de plom i estic ferida, però camino encara endavant. I a la fi del camí tot reconforta. He vist que no em calia cap bastó, perquè així, caminant, m'he tornat forta. I ara sé avançar sola. Per què no? Pilar González Fàbregas.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

Dedicada al president Lluís Companys, aquesta poesia que porta el títol El president no és mort. No digueu que ell és mort. No mor la losa, ni el gra de blat, ni el roserà florit. Digueu tan sols que el president reposa en els braços materns, amorosit. No digueu que ell és mort. La mort és cosa dels homes sense arrels en l'infinit. Digueu tan sols que té la boca closa i la cançó de l'herba sobre el pit. No digueu que ell és mort. La mort seria perdre's en el no-res. I aquell que un dia caronà la pàtria amb el seu peu nu i es feu pols amb la terra que la ferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra, i aquesta terra ets tu, i ets tu, i ets tu. Ventura Gassol.

Resistència. Després de cada cop, la força. Després de cada cop, la calma. Després de cada cop, l'esperança. Després de cada cop, l'afany de lluita. Només espero que la meva força, la meva calma, la meva esperança, el meu afany de lluita siguin constants, tan constants, si més no, com els cops que m'empaiten. Lluís Miquel, Montaner i Sicart.

I fins aquí el temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Lleó 14 ha combinat la seva visita a Barcelona i ha beneït la Torre de Jesucrist fa molt pocs minuts. Una torre de 172 metres i mig que converteix la Sagrada Família en l'església més alta del món. Per fer-ho, el pontífex ha sortit en processó cap a la façana del naixement.
2: Vos, que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí, per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cel. Concediu-nos edificar en mig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne, per Crist, Senyor nostre.
1: I ara estem pendents d'un dels moments més emblemàtics, una imatge icònica, perquè hi haurà l'encesa de la torre amb feixos de llum que es projectaran sobre la ciutat. En l'homilia de la missa celebrada a la Basílica barcelonina a motiu del centenari del mort de Gaudí i la benedicció d'aquesta torre, el pontífex ha assegurat que el temple obre les portes com si fossin braços per acollir els fidels i ha reivindicat la dimensió espiritual de l'obra de Gaudí. Lleó XIV també ha fet una crida contra la violència i l'exclusió.
3: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Lleó XIV ha dit que la Sagrada Família és un signe d'unitat i concòrdia i ha definit la creu que corona la Torre de Jesucrist com un far obert al Mediterrani. I no deixem en certa manera el tema perquè quatre persones han estat detingudes aquesta tarda en el marc del dispositiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han posat en marxa i han dissenyat arran de la visita del Papa. Dues de les detencions han estat per tocaments, mentre que les altres dues ho han estat perquè hi havia ordres de detenció vigents contra aquestes persones. Segons han explicat els Mossos, les dues detencions per agressió sexual s'han fet al voltant de la Sagrada Família. Les altres dues, una s'ha fet en aquesta àrea, mentre que l'altra s'ha fet a la zona de la parròquia de Sant Agustí del Raval, que recordem ha visitat el Sant Pare aquesta tarda. I demà, tercer i últim dia de selectivitat, durant 3 dies, més de 45.000 alumnes, un nou rècord, s'han enfrontat als exàmens de proves d'accés a la universitat que segueixen el mateix model estrenant l'any passat. Una de les novetats ha estat una prova pilot de detectors anticòpia. Demà s'examinaran de llengua catalana i literatura i també d'assignatures optatives com dibuix artístic, literatura castellana, química o tècniques d'expressió gràfico-plàstica. És tot. Molt bona nit.

Soc la Teresa i això és Música per tu. Farem viatge ple de música de tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu allà. Les cançons que veu cantar. I la música, i la música amb la que us veu enamorar. Comencem amb I See a Little Player, de l'Aretha.

ens hem anat una miqueta enrere amb els anys. Estem als 60, 70, 80. A vegades em passo, cap enrere, però són tan maques. És que si jo us posés totes aquestes cançons tan maques... Vinga, va, continuem. Aquesta és preciosa, de l'Aretha Franklin. És parlar d'una noia maca, el Little Player. Aviam, Stevie Wonder ens cantava allò de... I just call it to say...

que hem de dir que és una cançó preciosa que posteriorment es va fer per la Mujer de Rojo, la pel·lícula de la Mujer de Rojo. No m'enrotllo.

Ai, per aquells temps Paul McCartney també ens cantava Ebony and Ivory. Deu ser un joc de paraules. Aviam.

Ja ho he averiguat. Ja sabeu que a vegades em poso que jo vull saber. No és un joc de paraules. O sigui, us vaig a dir exactament, és una cançó de Paul McCartney que... i de Steve Wonder. La lletra ve a dir ébano i marfil. Conviuen en perfecta harmonia, un al costat de l'altre, amb un teclat de piano. Oh, senyor, per què no ho fem? Tots sabem que la gent és igual a on sigui que anem. Hi ha bé i hi ha mal en tothom i amb tots. Aprendrem a viure quan aprendrem a donar. Uns a altres el que necessitem per sobreviure. Junts vivim. Ébano i marfil conviuen en perfecta harmonia. I així continua, i és una lletra preciosa. Us convido a escoltar-les, que sapigueu anglès, i a buscar la lletra en castellà, perquè és preciosa. Des d'aquí demano a algú que sàpiga anglès que vingui a donar-me classes particulars, perquè ja em fa vergonya... Jo m'espavilo una miqueta, però en petites coses. I ja a vegades m'agradaria saber més. Què carai? Bueno, continuem... The Temptations cantaven Miguel, mi chica, la meva noia.

recordeu que Música per tu podeu demanar vosaltres la cançó que voleu escoltar escrivint al WhatsApp de Radio Tordera al 611-481-381, 611-481-381. Si voleu dir el vostre nom, estupendo. Sobretot, sobretot, quina cançó voleu escoltar. I si va dedicada a algú, o simplement perquè us agrada, o perquè, com dic sempre, l'heu ballat esbojarradament amb una amiga, o acarameladament amb un amic. Ei, aquí us he agafat, eh? Simplement perquè us agrada, perquè quan la sentiu us poseu a ballar sols, o us poseu a cantar-la, o us recorda vells temps. No teniu que donar tantes explicacions. El nom de la cançó i perquè m'agrada. O m'expliqueu més coses, que a mi m'agrada que me les expliqueu. El WhatsApp de Radio Tordera, el 611-481-381. 611-481-381. Avui tenim una, però la posarem dintre d'un parell de minuts. I ara anem amb una mentre em busco les peticions, que en aquest cas són dues cançons, i diu que posi la que vulgui de les dues. Pues no, vaig a posar les dues. Home, i tant, el que em demana algú ho té, faltaria més. Anem amb Don't Stop, per vosaltres.

Bueno, aquest para, no para, no paris, no paris, fes el que vulguis. Anem amb una cançó preciosa. Aquesta és una miqueta d'amor, eh? Ja us vaig avisant. John Paul Young es cantava L'amor està a l'aire, que també la canta la Tina Charles. Però en aquesta ocasió la canta el John Paul Young, Love is in the air. L'amor està a l'aire. Toma. Un estiu d'amor.

Bueno, pues ara algú tindrà la sort de que li posi el que m'ha demanat. Aquesta persona ens ha enviat un WhatsApp, el WhatsApp de Ràdio Tordera, i el 611-481-381, 611-481-381, mira que us dono temps per agafar paper i boli. Vinga, va, agafeu-lo, vinga. 611-481-381, 611-481-381, és el WhatsApp que teniu que demanar una cançó. Aquesta persona, que no s'identifica, també he de dir-ho, cosa que no passa res, no és obligatori. El que és obligatori és que em digueu quina cançó. Diu exactament aquestes paraules. M'agradaria dedicar una d'aquestes dues cançons, que són una de les meves preferides, a qui sigui de l'horòscopo Géminis, o nascuts en juny, i a tothom. Gràcies, gràcies. Jo sóc del juliol. També m'agafo amb el juliol. A més, has agafat dues cançons precioses. Començarem amb Nothing Gonna Change My Love For You, de Glenn Medeiros. I us vaig a fer una miqueta, pues, d'espoiler. És si tingués que viure la meva vida sense tu, però a prop meu. Ostres, tu, que fort és això, eh? Ojo, eh? O sigui, és una mica la traducció, una miqueta literal de l'anglès aquest, que ja sabeu que tinc ajuda, que el meu anglès és molt dolent, però és molt dur, eh? Viure sense tu, però que estiguis a prop, vull dir, ojo, tots els dies estarien buits, les nits serien molt llargues. Amb tu veig per sempre, i veig molt clar. Podia haver estat enamorat abans, però mai vaig sentir tan fort el que sento. El nostre somni som joves, i els dos ho sabem. Abraça'm, toca'm, no vull viure sense tu. Ai, ai, ai, bueno, més o menys has fet una miqueta d'espoiler, i anem amb aquesta cançó que ens demana aquesta persona, per als Géminis i per als nascuts al juny. Jo m'hi fico perquè sóc d'altres de juliol, i, bueno, quasi, quasi, eh? Bueno, Glenn Medeiros, Nothing Gonna Change My Love For You.

Maca, aquesta cançó, Nada canviarà mi amor por ti, us heu donat compte que era aquesta, eh? No us he pogut donar la pista, gràcies a la persona que l'ha demanada, i he demanat dues, com us he dit abans, la del Nada canviarà mi amor por ti, del Gremaderos, era del 87, i aquesta que ha demanat és del 89, és de Richard Marx i és Right Here Waiting, que ve a dir això de mars separats o oceans a part, dia tras dia. Ocean és més gran que un mar, eh? Un ocean? Ai, Déu meu. Un oceà, això, és que no em sortia la paraula. Escolto la teva veu a la línia, però no deté el dolor. Si et veig al meu costat, mai. O sigui, com podem dir per sempre on sigui que anem? Facis el que facis, estaré aquí esperant-te. Oh, que maca, i se m'ha trenca el cor. Estaré aquí esperant per tu. Que maca aquesta. Aquesta, com he dit, és Right Here Waiting de Richard Marx. Vinga, anem per ell.

Bueno, tinc més informació. El Richard Marx va escriure aquesta pel·lícula a la seva dona. Va ser una carta d'amor que li va enviar perquè ella estava, era l'actriu Cynthia Rhodes i estava filmant una pel·lícula i no estaven junts, estava lluny. I mentre ella s'estava filmant, ell li va escriure aquesta carta d'amor que va convertir en cançó i que després en tindrà la sort de tindre-la com a tema principal de la pel·lícula La cama de roses, de 1996. Jo és que quan li sentia, dic, això em sona, que això, aviam, que jo no sabia una d'això de la música, però em sonava moltíssim. Jo sabia que era d'una pel·lícula. I he anat buscant fins que l'he trobada. Home, ja sabeu que perdura jo. Ai, que dolenta soc, Déu meu. En fi, pues, això, per què heu sentit aquestes dues cançons tan maques? Perquè algú que ens escolta, gràcies per escoltar-nos, he ficat les dues cançons amb tot el gust per a tots els Géminis i a tots els escuts al juny, tal com ens has demanat. I què ha fet aquesta persona? Escriure al WhatsApp de Ràdio Tordera, al 611-481-381, 611-481-381. I què ha fet la Teresa? Posar-li, no una, no, les dues cançons que ha demanat amb molt d'amor i carinyo. Així que un petonàs, gràcies per demanar cançons. I jo vull que em demaneu cançons. Aquesta a mi m'agrada més amb l'altra versió, aquesta que us vaig a posar ara. M'agrada més per a l'Eric Carmen, però aquesta també és una versió molt maca, que és All by Myself, que la traducció literal és Solo conmigo mismo. Vull dir, imagineu-vos en anglès això, que vol dir, o sigui, jo amb mi mateixa, no? En aquest cas, una història d'amor que, bueno, que m'he quedat sol, sola, i tinc que viure, i tinc que passar-la. També em surt aquesta cançó, que és maca, a mi és una cançó que sempre m'ha agradat. Aquesta és la que jo he ballat amb un amor, als meus braços, enamoradíssima. A Bridget Jones, si us en recordeu, és una de les cançons de la primera pel·lícula de Bridget Jones. Vinga, per vosaltres aquesta versió de Jamie O'Neill. Venga, som-hi.

Us anava a posar una altra cosa, però no sonava. Us anava a posar la Hortalança, que és preciosa, però no sonava, així que ha hagut un tall, em sap greu. Sapore di sale, preciosa. Que hay su la pelle.

Les italianes tenen algo especial, que t'entren... No les, les entens una miqueta millor que les d'anglès, però ja no és entendre-les, és com sonen. I, bueno, la lletra també és important. Que carai. Anem amb Toto Cotugno, quan ens cantava Mia.

¡Buah! ¡Qué maca! Sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Sabor da sal, sabor da mar, sabor da tu. ¡Oh, qué maca! Anem en un català. Vinga, va. El Ivan Hartsock, si ho dic bé, és el de Et prometo. Ai, que maca, que maca, que maca. Ens ha fet una segona part. Bé, us posaré un trosset. Per què? Perquè us guardo aquestes dues cançons per posar-les senceres, que em sembla que seria adequat posar-les seguides per poder entendre millor per què ha fet una segona part d'aquest amor tan maco d'Et prometo. I aquesta la voldria posar a Música per tu d'estiu, que començarà, si no m'equivoco, sobre el 24 de juny. No canviarem, continuarem sent Música per tu, simplement serà d'estiu, una mica més fresca, una mica més catalana, poder, una mica menys en anglès. Ja veurem, ja veurem. Ja sabeu que jo vaig sobre la marxa. No, què es penseu? Que arribo aquí i au? No, no, no. Algú s'ha de preparar, alguna feina s'ha de fer, però de totes maneres, a vegades també és divertit el que et passa pel cap, bum, bum. I a vegades és millor, doncs, bueno, tindre una llista feta. Vull dir, hi ha maneres de fer les coses i hi ha maneres de... d'enrotllar-se com m'enrotllo jo, que crec que sóc l'única que s'enrotlla com una persiana. Bueno, en fi, a lo que vamos, nois i noies. Et prometo, seria la primera. Anem a escoltar un trosset, però només un trosset, eh? De l'Ivan... Ai, que l'he perduda. Home, home, home. Home, per favor. Ara sí que m'agafarà un atac, eh? Ara l'he perduda. Però què m'has fet, Ivan? Ivan, no em facis coses rares, perquè... vosaltres no sabeu que aquí als estudis tenim moixernons, moixerons, buixerons, com es diu això? Bueno, aquestes coses que no existeixen, vamos. Ai, Déu meu, ara sí que té la marinera. Ai, Déu meu, avui ja dic jo que tenim gamosinos aquí a l'estudi que no ens deixa fer les coses exactament com volem. No sé el que s'ha gravat, el que no s'ha gravat, s'ha anat tot en orris, així que us estava dient que l'Ivan Hartsock ens ha fet la segona part d'Et prometo, la cançó que ens va fer l'any passat, preciosa, que va ser tot un èxit, i esperem que aquesta també ho sigui. De cara al programa d'estiu que comença el 24 de juny, des d'aquí, des de Ràdio Tordera, continuarem fent música per tu, per vosaltres, i farem una miqueta més de català. I us prometo posar Et prometo i aquesta que us posaré ara, que és des de lluny, que és la segona part. Us donaré més explicacions i tot això. Ara mateix estem ja quasi acabant el programa i us vull posar un trosset d'aquesta de l'Ivan, que és la segona part d'Et prometo des de lluny, per tots vosaltres, en primícia.

Quasi, quasi us l'he posada sencera. O sigui que us podeu fer una idea de la segona part. Aquesta es diu Des de lluny, de l'Ivan, i esperem que sigui tot un èxit aquest estiu. Continuem amb música en català, ja dic que anem acabant, ens queden com a molt dues cançonetes per anar acabant el programa d'avui. I n'hi han de tan maques, ai, escatarres, vull estar amb tu, vull estar amb tu.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, avui som dimecres 10 de juny. Les tres paraules del dia són atur, estudis, campiona. Atur. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90%. Durant el maig ha disminuït en 26 persones les llistes de l'atur al municipi. I en Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista. Estudis. Junts presenta una proposta de resolució per consolidar

0: i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. Hi ha èxit rotund de la novena edició de la Mirada del Poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicada a la poetessa Anna Bou Jorba. Campiona. La jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el salt després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. I el Veïnat de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Project amb la Caset Disney. Baixa l'atur a Tordera al maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El mes va tancar Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones. Baixa també l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,90%. Rafa Delgado, regidor de Formació i Ocupació.
1: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
0: Avui a Santa Olívia i Sant Timoteu és el Dia Internacional per al Diàleg entre Civilitzacions. Avui fa anys l'entrenador Carlo Ancelotti, que fa 67 anys. Falten 11 dies per l'estiu i 74 per Sant Bartomeu i un dia perquè comenci el Mundial de Futbol. Farmàcia de Guàrdia, l'Alofea, al carrer Amadeu Vives. Esperem avui un dia amb cel, amb intervals de núvols, màxima de 27 graus. Demà, domini del sol, mínima de 16, màxima de 27. La dita, pel juny, la falç al puny. Fa un any explicàvem que l'Institut Lluís Companys impulsava a Tordera el projecte Liró per estudiar i protegir el liró gris. Fa 5 anys, Bernat Costas era nomenat director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de Catalunya. I fa 10 anys, Inditex planejava traslladar la seu de Bershka de Tordera a Barcelona, segons publicava el diari Expansión. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar el Tordera en directe, on parlem amb alumnes i mestres abans de començar la selectivitat.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Molt bon dia, amics i amigues de Ràdio Tordera. Passen uns minuts de les 11 i encetem una nova edició de l'Ara i aquí. Aquest magazín que us acompanya cada dia, de dilluns a divendres, entre les 11 sempre i algun minutet més, i la 1 del migdia. Som avui dimecres, de juny, enguany 2026, una jornada que es porta noves històries, noves veus i, com sempre, molta informació i entreteniment. Bueno, no podem deixar enrere ni tenim que ser doncs, l'excepció de les excepcions, no parlar de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. I abans d'entrar en matèria, inevitablement hem de parlar d'un d'aquests esdeveniments que està marcant l'actualitat d'aquests dies a casa nostra, aquesta visita del Papa Lleó XIV. Ahir, la seva primera jornada a Barcelona, el pontífec va protagonitzar diversos actes multitudinaris que van reunir desenes de mils de persones. A la catedral de Barcelona i posteriorment a l'estadi olímpic Lluís Companys, Lleó XIV va voler llançar un missatge centrat en la unitat, la convivència i els reptes socials del nostre temps. Entre les seves paraules més destacades hi va haver una crida a construir ponts amb una societat sovint marcada per la polarització i els enfrontaments. També va mostrar una especial preocupació per la salut mental, especialment entre els joves, i va reclamar que les institucions sanitàries la situïn entre les seves prioritats. A més, va alertar sobre la violència contra les dones i va demanar abordar aquest problema com a societat i no només des d'una perspectiva individual. Un altre dels aspectes que va ser especialment ben rebut pels assistents va ser l'ús del català en diversos moments dels seus discursos i homilies. Un gest que molts van interpretar com una mostra de proximitat i respecte cap a la realitat cultural lingüística del país. I avui la seva agenda continua sent intensa. Aquest matí visita el centre penitenciari de Brians 1, posteriorment es desplaçarà a l'abadia de Montserrat per participar en una plegària del Rosari i compartir un dinar amb la comunitat benedictina. Ja a la tarda visitarà l'església de Sant Agustí al barri del Raval per reunir-se amb entitats socials i assistencials que treballen amb col·lectius vulnerables. La jornada culminarà aquesta nit a la Basílica de la Sagrada Família, on presidirà una missa solemne, beneirà la Torre de Jesucrist i participarà en els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, en el que serà probablement el moment més emblemàtic de la seva visita a Catalunya. Sens dubte, una visita històrica que situa Catalunya durant aquests dies al centre de l'atenció internacional.

Abans de començar, farem una ullada als continguts que hem preparat per avui. Durant aquesta primera hora del programa, repassarem els dies internacionals i les efemèrides més destacades de la jornada. També coneixerem les temperatures que es van registrar ahir. Gràcies als nostres corresponsals, obrirem la nostra pregunta del concurs i acabarem amb la tradicional tertúlia d'actualitat. I a la segona hora del programa, com cada dimecres, parlarem de fogons i delantals i una cuina realment ben preparada amb la Joana Molins. I tancarem l'edició d'avui amb l'entrevista a fons que el fem amb la Mercè Costa, que és fisioterapeuta i també nutricionista. Per tant, ja ho sabeu, dues hores de ràdio de proximitat que compartirem plegats aquí, a Ràdio Tordera. Avui també són dies internacionals, com en el dia del 10 de juny. Avui hem de dir que és el Dia Mundial del Modernisme, un moviment artístic que va revolucionar l'arquitectura, les arts decoratives i el disseny a finals del segle XIX i principis del XX. Si hi ha una commemoració especialment vinculada a Catalunya, és precisament aquesta, el Dia Mundial de l'Art Nouveau, que se celebra enguany 10 de juny en record de dos grans arquitectes europeus, el català Antoni Gaudí i el hongarès Otto Lechner. L'Art Nouveau, conegut a Catalunya com modernisme, va transformar les ciutats europees a través de formes inspirades en la natura, línies corbes, vitralls, ferro forjat i una gran riquesa ornamental. I si hi ha una ciutat que simbolitza aquest moviment és Barcelona. Edificis com la Sagrada Família, la Casa Batlló o el Palau de la Música Catalana són avui referents internacionals del modernisme català. Hem de dir que l'any 1960 aquesta jornada també se centra, doncs es van produir fets especials que els comentarem. Aquesta jornada també serveix per reivindicar la conservació del patrimoni arquitectònic i cultural que forma part de la nostra identitat. També se celebra el Dia Internacional de l'Heràldica, dedicat a l'estudi dels escuts, emblemes i símbols històrics que han identificat famílies, institucions i territoris al llarg dels segles. També avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. Déu-n'hi-do! Té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre els efectes econòmics i socials i fins i tot sanitaris que tenen les falsificacions i la distribució il·legal de productes i continguts. Pel que fa a la pirateria, aquesta afecta especialment a sectors com la música, el cinema, les sèries, els videojocs, els llibres o el programari informàtic. La reproducció i distribució il·legal de continguts provoca pèrdues econòmiques als creadors, artistes i empreses i també treballadors que viuen d'aquestes activitats. Les efemèrides del dia d'avui que remarquem és la de l'any 1926 a Catalunya, que va morir l'arquitecte modernista, l'apreciat arquitecte Antoni Gaudí, atropellat per un tramvia. I també el 2007 a Catalunya s'inaugura oficialment la nova terminal sud de l'aeroport de Barcelona al Prat, una infraestructura que consolida l'aeroport com una de les principals portes d'entrada internacionals de Catalunya.

0: Vinga, va fer un repàs de fets que doncs, van succeint en aquells dies. En primer lloc, doncs, el papa, que en aquest cas, el Lleó XIV, Josep Rull, n'explica i en diu tot això.
1: El Sant Pare a Catalunya no és només un esdeveniment institucional. És un moment de transcendència històrica. Primer, per el propòsit inicial d'aquesta visita, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. A través de la figura extraordinària, lluminosa, d'Antoni Gaudí, projecta la millor Catalunya. Aquesta visita té una forta base social. Des de la visita a la presó de Brians 1 fins a Sant Agustí, en ple Raval, en uns moments que hi ha uns corrents deshumanitzadors terribles, forts, colpidors, severs, aquest discurs del Sant Pare, que posa èmfasi en la dignitat de la persona humana, és absolutament determinant i és absolutament fonamental. Perquè només podrem construir una Catalunya que valgui la pena des d'aquest valor excepcional de la dignitat humana. Espero que aquesta visita del Sant Pare serveixi per entendre Catalunya, per estimar-se la seva llengua, la nostra llengua, el català, i per teixir aquesta connexió emocional important entre els millors valors que representa Catalunya i els millors valors de la humanitat que representa el Sant Pare, el Papa Lleó XIV.
0: També hem de comentar que tant a Madrid com estem visquent aquí a Barcelona hi ha un bany de masses. Anem a escoltar, doncs, què n'opinen algunes persones en representació social, el que diuen d'aquest bany de masses.

0: La salud mental es veo cada vegada más amenazada. Necesita un sistema sanitario que incluya entre las seves prioridades aquest malestar invisible y generalizado. Esta realidad dramática de violencia contra las mujeres que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Un dibujo y gracias por hablar de todo.
2: També hem d'escoltar i aleshores doncs, criticar de la nostra manera de veure doncs, el que el bisbe, el cardenal d'aquí a Catalunya, va castellanitzar l'homilia que va llegir.
3: He iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana. Ha sido... Ha sido un 3 de 8 levantado por el grupo La Colla Castellera de Vilafranca de Penedès. Un aplauso para ellos. Como ha podido ver, los castells son torres humanas de diversos pisos de altura que han sido reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas torres humanas recuerdan mucho a las torres de los apóstoles que verá mañana en la Sagrada Familia. Creemos que probablemente sirvieron de inspiración al venerable arquitecto de Dios, Antonio Gaudí. Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales de esta bella...
2: Doncs bé, aquí la homilia que va llegir el cardenal Mella, en aquest cas, doncs, una representació important i que bastanta, quasi tota part d'aquesta homilia la va fer en castellà. Saludem a la Montserrat, que la tenim aquí als estudis. Bon dia, Montserrat.
4: Bon dia a tothom.
2: En Jordi de Diego, que avui portarà el tema. Bon dia, Jordi.
5: Bon dia. Aquesta homilia, la veritat, és que no té per on agafar-la, perquè no té res d'humilia, recorreix al topicàs de l'esta Catalunya emprenedora.
2: I en castellà.
5: I en castellà. El problema és aquest. Aquest tindria que parlar només en llatí i de coses de l'Església.
2: Mm-hmm. Bé, i també tenim l'acompanyant, el marit de la Montserrat. Bon dia.
6: Bon dia.
2: Benvingut, gràcies per estar aquí. En Ferran, Joan Ferran. Doncs bé, també tenim una altra declaració on es critica, doncs, pròpiament el que s'està fent i es considera que tots els diners que s'estan gastant se poden fer servir per altres coses. Escoltem, és una persona de la CUP.
7: Seria si el govern estigués igual d'implicat amb els serveis públics que amb la visita del papa? Estem assistint a un espectacle lamentable. El papa, líder d'una monarquia absoluta, té una catifa vermella a tot el país. El representant d'una institució antifeminista, trànsfuga i homòfoba, que promou els valors de la família catòlica tradicional dels que veu l'extrema dreta. El papa s'està trobant a les institucions del nostre país mostrant submissió absoluta. El govern de genolls aturant tota l'activitat per atendre la seva visita. Una quantitat ingent de recursos públics. Fins i tot ens han demanat que fem teletreball. No fos cas que molestem al carrer. Al Congrés dels Diputats espanyol hem vist com Lleó XIV criticava drets bàsics i fonamentals com l'avortament i l'eutanàsia. Mentre gairebé tots els partits, fins i tot aquells que es diuen d'esquerres, l'escoltaven amb el cul a la cadira i la boca ben tancada. Cap mena de crítica. I això és absolutament intolerable. Nosaltres ens fem una pregunta ben senzilla. Què passaria si el govern estigués igual d'implicat amb els serveis públics que amb la visita del papa?
2: Doncs bé, una pregunta que en aquest cas queda a l'aire. Si nosaltres us voldrem opinar, també podem fer-ho. Però mentrestant, embolcallarem tot això amb aquest track musical que hi va sonar.

trencant ja tot, considerem doncs, que podríem donar un flash recopilatori del dia d'ahir, bé, doncs ens hem d'endixar ja el que és l'apartat de les notícies. Una notícia que en aquest cas vull començar tirant també i per tancar el tema de els esdeveniments que vindran avui, que bé, ja sembla ser que el punt on doncs, l'Antoni Gaudí va rebre doncs, aquest cop mortal d'un tramvia l'any 1852, doncs ara fa 100 anys, doncs ara, i que va morir doncs, més tard a l'Hospital de la Santa Creu, ara volen, perquè s'està reivindicant, una placa on s'expliqui, on es commemori el punt exacte, una placa, doncs que porti que allà va morir aquest gran arquitecte. Doncs bé, ens en aquest apartat de notícies un panorama realment feixuc, que és el que en aquest cas podem comentar. Aneu al tanto, tingueu en compte, perquè si aneu en un gimnàs no tot és segur, perquè molts d'aquests aparells que doncs, teniu a les vostres mans, doncs aleshores són perillosos per la salut, molt perillosos, perquè hem de dir que doncs, hi ha partícules en les que en aquest cas, doncs, es poden comanar i transmetre qualsevol tipus de malalties. En aquest cas, un estudi va mostrar que els equips de gimnàstic contenen 362 vegades més bactèries que els hi haguen d'un vàter. Déu-n'hi-do.

també remarquem més que tot la temàtica de la Rosalía, no la volem mai deixar enrere nosaltres. També a nit Rosalía va cometre un homenatge ple d'emoció a la seva mare, Pilar Tobilla. En aquest event la Rosalía va expressar el seu agraïment a la seva mare per tot el que havia fet al llarg dels anys, des de deixar de costat els seus propis compromisos per convertir-se en la representant i guia de Rosalía, acompanyant-la i cuidant-la en cada pas de la seva carrera. Tot això ho va transmetre mitjançant la interpretació d'una bonica cançó que per molts és una de les peces més íntimes i profundes. Escoltem-la.

0: la Rosalia, que té lletres i músiques pensades per tothom. Bé, aquí hi ha una notícia que a mi m'ha deixat una mica parada, no sé com ho poden comprovar ni com ho poden, en aquest cas, doncs, publicar. Diu que Girona torna a liderar el rànquing, que és la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Contertulians, què dieu, això? Com ho poden saber, això? A veure...
1: No poden saber.
0: Home, és, a veure...
1: És una qüestió estadística. Es basa en extrapolar una quantitat de consultes que pot ser errònia. Si es fan bé les enquestes, hi ha una fórmula per extrapolar-les, i diferents franges d'edat, diferents nivells culturals i tal, però i això es pot extrapolar amb un tant per cent d'error també... un 3 o un 5%.
0: Montse, què te sembla?
2: Com ho has dit, això, Rosa Maria?
0: A veure, que Girona és una de les ciutats on hi ha més infidelitats per metre quadrat.
2: Bueno, Girona, de fet, ja no és el que era. No sé, potser molta gent de fora, però, a veure, és com un poble, tot se sap, i...
0: Bueno, què vols dir, que és de boca a boca, que s'ha sapigut,
2: no,
0: això?
2: No. A veure, no, vull dir que a vegades hi ha gent que està més pendent a casa dels altres que de casa seu.
1: No, i això és una... Això està fet per enquestes en sí, diferents franges de població.
3: Sí, no, a vegades ho fan també amb les connexions a Tinder, allà on hi ha més connexions.
1: Clar, sí, també. És un altre mitjà.
3: Però no és molt la realitat, allò.
0: Home,
3: no.
0: Però jo m'he quedat parada.
1: I les enquestes també menteixen.
0: Dic, escolta-me, a veure, Girona, nada menys que digui Barcelona, que hi ha molta més població.
2: Aquí hi ha marro.
0: I tu no penses, Joan.
3: Sort que no ens diuen que és Tordera.
0: Ah, menys mal. Home, ja ens hi ha un moment que sí, perquè, escolta-me, teníem un punt realment calent, no?, en el que allà hi havia una miqueta de tot plegat, Bé, doncs ens anem cap a una altra notícia, sí que en aquest cas parlarem de l'Alzheimer, que ja es pot diagnosticar molt aviat amb una analítica de sang. Un anàlisi de sang permetrà diagnosticar la majoria de casos d'Alzheimer de manera ben aviat, quan els afectats tenen símptomes incipients de deteriorament cognitiu, segons els resultats d'un estudi internacional liderat per l'Hospital del Mar i el Centre d'Investigació del Cervell de Barcelona. La investigació demostra que el test ja està a punt per utilitzar-se de manera rutinària en hospitals i no només en el marc d'estudis científics limitats a pocs pacients com fins al moment. Doncs bé, anem fent...
3: Sí, amb això de l'Alzheimer també voldria dir que ara, potser ho heu vist a la televisió, que de manera experimental han fet dues operacions.
1: Sí, operen.
3: Un drenatge de la limfa del cervell cap a la sang, i sembla ser... Esclar, són dos, no, és el que deien de l'estadística, no és estadística de dos, però sembla ser que els resultats poden ser bons.
1: És experimental.
3: Sí.
0: Molt bé. Sí que m'està dient que tenim pendents de la temperatura de Joan González, però de moment estic encara pendent d'un parell de notícies, i també no sé si tenim la Maria Jesús Calvilla a l'altre costat del fil telefònic. A veure si la podem localitzar. Google planeja lliurar a l'aire 64 milions de mosquits infectats amb bactèries, però als científics no els hi preocupa. L'empresa va demanar permís als Estats Units per lliurar aquests insectes amb la finalitat de combatre altres de la seva espècie que transmeten malalties. Què te sembla?
3: És una altra notícia com el que dèiem, que sí que els mosquits transmeten moltes malalties, però ara tampoc pots eliminar una espècie del món.
1: Al final descobrirem de què va vindre el coronavirus.
3: Sí.
1: Amb aquestes coses.
0: Doncs bé, em sembla ser que tindrem més mosquits del compte i en aquest cas doncs mireu, haurem d'aguantar-ho. Vinga, anem a escoltar el que diu en l'Abascal sobre temàtiques que tenim aquí puntualment.
4: Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con la inmigración. Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. Y en el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica. La necesidad de acogida al débil, al inmigrante. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel y tiene la prohibición de entrada. A mí me gustaría una política migratoria igual para España. Yo he escuchado muy atentamente las palabras en relación con...
0: Doncs bé, també veiem que tenim declaracions doncs, que també donen la seva opinió sobre aquesta visita del papa Leo XIV. Doncs bé, en breus segons us posem directament amb els nostres corresponsals de les temperatures i saludarem ja en primer lloc avui amb en Joan González. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, demà doncs... A veure quin dia tindrem. Avui, de moment, semblava ser que tenia que haver-hi molt de sol. Estem aquí, doncs, veient passejar núvols. I ahir com va anar el dia de temperatura, Joan?
5: Sí, mira, ahir la màxima va ser 25 graus, 6 dècimes. Mm. Avui la mínima ha sigut a 15 graus, 7 dècimes. Mm. Ara estem a 17 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé.
5: La temperatura sencera és la mateixa.
0: Molt bé.
5: El màxim de vent, l'humitat és un 77%, uh-huh. I el màxim de vent d'ahir de 20,9 km hora.
0: Molt bé.
5: I avui he vingut una mica sorpresa. Ha plogut una mica, 8 dècimes.
0: Molt poca cosa. Ha ruixat re una mica, semblava que no teníem de regar avui, però em sembla no. Que també haurem de fer-ho, eh?
5: Aquí a casa, ara 8 dècimes.
0: Imagina't. Joan, moltes gràcies per ser-hi, per estar-hi, i ens tornarem a trobar-nos demà. Bon dia.
5: D'acord, que digueu bon dia, adéu-siau.
0: Refrany català, l'herba seca, curta o llarga, pel juny deu estar... Montserrat...
6: Tallada.
2: Ui.
1: Com cada dia.
0: En Jordi, Jordi es queda així,
2: veient
0: a veure
2: què... Segada.
0: Segada,
2: no, bueno, no sé.
1: Aviam, repeteixen...
0: L'herba seca, curta o llarga, pel juny deu estar...
1: Segada.
3: Podria ser segada.
2: No, podria ja, ser si segada. Fa calor, ja s'ha de segar.
1: No? El Martí no diu res.
0: El Martí només canvia de cara o no canvia de cara, que ja l'ha canviada, eh? Val? Doncs vinga, ens deixem ja amb una petita pausa el que serà la tertúlia, que avui ens aporta el nostre company, en Jordi de Diego. Jordi, dona'ns una mica de pinzellada molt curteta ara.
1: No, és per acabar amb la visita del papa, les previsions que hi havien era de que costaria 15 milions d'euros, però reportaria 100 milions entre totes les poblacions que visitarà.
0: Molt bé. Doncs tot això en parlarem i veurem la nostra opinió de lo que ens acabarà d'exposar el nostre company en Jordi de Diego. Anem a la petita pausa publicitària. Gràcies. Nosaltres hem de donar jo personalment a l'Elisa Mir de Xutxes Elisa, que en aquest cas és el patrocinador d'aquest programa amb els sorteig dels divendres d'un lot de productes per llaminejar. Vinga, anem a escoltar.
7: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Taula d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí.
6: Doncs vinga, Jordi, estem a punt nosaltres a dir la nostra després d'escoltar la teva.
7: Sí, la qüestió és bueno, acabar una mica amb aquesta visita del Papa, que les previsions és un negoci que hi ha muntat. L'Església és una multinacional que fa negocis i a més els expandeix a tot arreu. Costa uns 15 milions de... Això ho sabrem quan es tanquin els temes, no? Uns 15 milions d'euros costa aquesta visita, que hi ha qui contribueix la seguretat a l'estat espanyol, que contribueix la Santa Sede o contribueix al bisbat o no sé què, i després hi ha aportacions de fidels també. Això diu que reportarà un total d'uns 100 euros, uns 100 milions d'euros, totes les localitats on té, hi participa aquesta visita. Està fent una visita que més o menys és el que s'esperava, en quant a l'afluència de gent sembla ser que és molt important. Hi ha molta gent de tot arreu, hi ha fidels que han peregrinat des d'altres països, inclús des de Sud-amèrica, i això pues, reporta un benefici econòmic per Espanya. El Papa està sorprenent i està copiant el ser campechano com era el rei emèrit. Fins i tot el viatge que ha fet venint de Madrid a Barcelona va estar amb el despegue de l'avió dintre de la cabina dels pilots, conversant amb ells, siguin fent-se el simpàtic.
6: No, home, a veure, podria haver tingut un accident aquest home, què?
7: I xerrant amb ells. També va dir que ell era del Real Madrid, que havia marcat un gol en el Bernabéu. Qüestions de fer-se una mica simpàtic, perquè porta un any de Papa i havia tingut un perfil molt baix, perquè no deia res, perquè és clar, l'anterior, el Papa Francisco, havia tingut molta gràcia amb gent inclús no creient. I aquest, pues, bueno, es veu que amb aquesta visita és la primera que es comporta d'aquesta manera tan proper, tan simpàtic, i reporta una quantitat de negoci important amb aquest tema. I aquesta era una mica la pregunta: què és més important? El benefici econòmic que pot portar o el missatge que ens ha donat. I això és el que...
6: Proposes, no, Jordi?
7: Proposo.
6: Teníem la Maria Jesús Calvilla a l'altre costat del fil telefònic i serà ella la primera que començarà doncs, a opinar sobre aquesta temàtica. Maria Jesús, bon dia.
8: Bon dia.
6: Vinga, doncs endavant.
8: Bon dia. Bueno, em sembla una despesa que no calia i que, bueno, no sé si aporta massa a ningú, realment.
7: Home, diners sí, Maria Jesús.
8: Eh?
7: Diners sí, 100 milions.
8: 100 milions deixa la visita.
7: Sí, és clar.
8: I quants n'hem gastat?
7: 15.
8: 15, ah, bueno, doncs ha sortit a compte.
7: Clar, clar que ha sortit a compte.
9: Matemàtiques.
8: Que vingui cada any, tu. No sé, no tinc massa... La veritat és que no he seguit res, no sé el que ha fet ni on ha anat. No, com que no poso la tele, pues, no m'entero. I llavors, pues, mira, em sembla molt bé que faci viatges, que el que vulgui, sempre que pues, sigui per bé, no? Que no creï conflicte i que no hi hagi més...
6: Consideraràs que pot ser de diner públic?
8: El diner públic? Mm. Bueno, si els 100 milions entren a les nostres arques, estaria bé, però segurament nosaltres no en veurem ni un euro. Llavors, clar, és com tot, no? És que qualsevol visita d'un cap d'estat d'un altre país ens costa això. I no aporta tant.
6: 25 milions d'euros, no? Has dit?
7: No, 15 milions. Però això ho sabrem quan es tanqui el tema.
6: Aquí acabo de llegir la notícia perquè he buscat un moment, Jordi. Diu, tant la Conferència Episcopal com a diferents administracions que participen en la visita del pontífic han xifrat el cost del viatge en 25 milions d'euros. És molt, això?
7: Dels
6: quals provenen direccions directes del govern català i dels diferents en català, això, que viu dels de les Illes Canàries.
7: Jo tenia el dada de 15, però bueno, pot ser 25. Sí, pot ser 25. Sí. I el retorn era, parlaven d'això, del 100.
10: Sí, perquè aquí també hi ha una altra cosa que sempre, almenys segons han dit, ho paguem entre Catalunya i el Cabildo Canari. Madrid no ha posat un duro. L'autonomia de Madrid...
6: Clar, jo pel que veig aquí no ha posat res, no?
10: No, diuen que no ha posat res, només ha deixat els espais lliures, que també els hem deixat aquí.
7: La seguretat, de policia i tot això...
8: Que inclou també la mobilització de policia, de serveis de seguretat, ratlles i tota la pesca, o sigui... No és només per veure.
9: Bé, penso que també haurien de mirar de l'altra... Vessant de l'altre missatge que també proposa en Jordi, que la visita aquesta és històrica del cap del Vaticà, d'Estat Vaticà, doncs que també que hagi vingut a Catalunya i a visitar l'abadia de Montserrat, llavors la benedicció de la Torre de Jesús més alta, que serà més alta el temple del món, i em sembla que són 172 metres...
7: Sí.
9: Doncs això també és un honor. Val que també hi ha molta gent que està fent propaganda i també genera moltes despeses econòmiques, que això sí que és veritat que no ho hem de per què pagar. Hi ha molta gent que no és creient i no s'ha de per què pagar amb impostos. I una cosa és que li ho facin ofrenes o regals o però pagar-li el viatge, hi ha molta gent que no d'això. Però bé, ell com a cap del Vaticà, doncs, de l'Estat Vaticà, doncs, hauria de venir i fer, doncs, està bé que faci les oracions de la visita pastoral en el jovent i les relacions que vegi que estiguin bé amb el Vaticà i centrar-se en a fer el que ell... ha de fer, proclamar la salut al món, la pau al món, i penso que ha de limitar, doncs, alçar la mirada en l'aire i la pau i això.
6: Bé, aquesta tardia sí que va ser interessant, que en aquest cas van explicar fins el que li havien donat de dinar i de sopar, no? Que li havien donat gazpacho i també li havien donat escudella i després també li van donar, pues, molt de marisc.
9: Ah, mira,
7: que
9: bé.
7: Doncs pues Marisa el podien haver estorbiat, perquè és afrodisiaco.
9: Sí,
7: eh? I ell és papa.
9: Les ostres. No sé, també ha parlat en català més del que ens pensàvem en principi que parlaria, i amb això ha demostrat donar exemple a molta gent que tenim aquí, que realment aquí no... Molts donen tant exemple a Catalunya i parlen en català, i ell almenys ha tingut en compte i ha valorat els catalans i la nostra llengua.
6: Però això, a veure, Montse, no té res a veure amb els milions que...
9: No, esclar que no, els privilegis...
6: Que es quedaran a la butxaca, eh?
9: Sí, sí, no, els privilegis que li han donat... Esclar.
7: Mira, amb el tema de català, a mi em sembla molt bé que es parli català i que es defensi, però també li tenim que donar les gràcies perquè realment tindria que parlar amb llatí i punto. I no parlar en cap altre més idioma, perquè ja s'ha baixat diria els pantalons, no, la sotana, a Itàlia, perquè parla sempre en italià, i tindria que parlar en llatí, que és el...
11: Ja.
7: Però hi ha coses gràcies que parli en altres idiomes que no sigui llatí, i que i em sembla molt bé que parli català.
9: És clar que sí.
10: De fet, per això, una mica el trist amb això de l'idioma és que quan ve algú, sigui ell o algun altre aquí a Catalunya, sempre hem d'insistir molt en que parlin en català.
7: Ja.
10: Quan van a Anglaterra o a França, no ha d'existir ningú perquè digui unes paraules en francès o unes paraules en anglès.
7: Sí.
10: És una cosa natural. Però, bueno, estem acostumats així.
7: Catalunya no és encara un estat sol, sobirà.
10: I els que manen és la Conferència Episcopal Espanyola, que tenen el seu tarannà, també.
7: Bueno, i hem sentit que era el bisbe de Barcelona.
9: De Barcelona.
7: De Barcelona, que a mi m'ha fet una mica de vergonya sentir-lo.
9: Sí, una mica, sí.
7: I a més, perquè ha dit algunes bajanades. Que, sí, no, que no tocaven.
6: Aquesta no sempre va en contra de Catalunya,
7: sí.
6: Eh?
7: Sí, sí, sí. Sí.
6: Pensem que va... Jo, no sé.
10: Sí. Abans de ser arcabisbe havia sigut bisbe Monzón. I tot això era
9: ja
10: la de Monzón.
7: Però, a més, ha dit coses de desconeixement de Catalunya.
10: Sí, sí.
7: O sigui, perquè s'ha complicat la vida parlant de coses que no tocaven. Parla de coses de la teva feina, sí. que és ser bisbe, sí. No dels castellets. Que a més els ha comparat amb les estàtues de
9: ho ha barrejat tot
7: de Montserrat, sí. ha fet una barreja.
6: I els castells de...
7: sí, ha barrejat els castells amb les estàtues del monestir, sí, de Montserrat. Vull dir, ha fet una barreja absolutament vergonyosa.
9: Respecte en Gaudí, esclar.
10: Tornant una mica a la qüestió econòmica que parlàvem abans, esclar, el Vaticà té una diplomàcia perfecta, diria que és els estats que més bé la controla, la diplomàcia, i per això han aguantat 2.000 anys en allà. I llavors, aquí juguen amb una cosa, que el papa és el cap d'estat del Vaticà i és el cap de la Iglesia Catòlica. I llavors... se'n cuiden prou, per exemple, jo ho he vist aquesta diferència, per exemple, quan ha anat a Madrid ha fet més actes polítics com a cap d'estat, m'assembla a mi, com a cap d'estat del Vaticà, i quan ha vingut a Catalunya ha fet més actes religiosos com a cap de l'Iglésia Catòlica.
6: I de proximitat, perquè això d'anar amb una presó...
10: I això ho decideixen els assessors que tenen i el d'això. Llavors, pel que deies tu, Jordi, del benefici econòmic, segurament sí que és veritat que retorna potser molt més del que s'ha gastat, però també hem de veure a quins sectors va aquest benefici, perquè normalment afavoreix molt el turisme...
7: Global de població, eh?
10: Sí, afavoreix molt el turisme, que no sé si és el que més interessa a Barcelona. Sigui aquest, sigui el Tour, sigui el Mundial... O sigui, sempre que es fa un aconteixement, s'intenta valorar molt el turisme.
7: També tindríem que parlar, ja que has tret el tema econòmic, el Vaticà... va tindre una crisi molt important en la banca vaticana, sí. Inclús es va suïcidar el que ho portava, sí. I l'economia del Vaticà la va salvar l'Opus, i l'Opus té una gran importància dintre del Vaticà perquè el sistema econòmic va ser una salvació, i això surt en algun llibre publicat a la, que la sèrie de l'Opus a Nova York va ser qui va arreglar el tema de la Banca Vaticana.
10: De fet, el viatge és un benefici mutu, perquè vull dir que els polítics d'aquí se n'aprofiten, siguin de dretes o d'esquerres, perquè cadascú s'escolta la seva part i treu benefici de la seva part. El sector turístic se'n beneficia, però el Vaticà també se'n beneficia, perquè indirectament ningú li qüestiona el concordat.
7: No.
10: El concordat es va fer en temps d'en Franco, el rei el va reformar al principi de tot, i ningú el s'atreveix a tocar, el que no paga en IVA, es poden apropiar de totes les propietats...
9: Els immobles.
10: Sí. No registrades, vull dir que també tenen un benefici mutu.
7: Jo li vaig fer una obra en una església i em tenia que pagar el bisbat. I estava exento de IVA per la llei de prorrates.
10: Sí, no paguen IVA, no.
7: La llei de prorrates. La llei de prorrates em va acabar demanant a l'import de l'IVA que fes una donació. Mm. I, bueno, però aviam, el tinc que suportar i no el puc recuperar.
9: Bé, la visita aquesta també que ha fet és estarà demà, ja s'haurà acabat. Continuaran parlant, però a veure, és avui que... a Barcelona, amb els talls que han fet i tot això, doncs que perjudica una mica els veïns i això. Llavors, el que vull comentar és quan van a Madrid, els 7 minuts d'aplaudiments que els hi va fer, em sembla que molts ni el van escoltar ni sabien el que aplaudien, perquè allà hi havia gent de tots partits i és com una propaganda que es fan.
7: Però això és, per ells és molt normal, perquè quan eren eleccions tots han guanyat. Sempre, sempre. O sigui, tots estaven a favor perquè agafaven el tros del discurs que els hi convenia.
9: Sí, van fer una mica allà, convenia. Que en el Congrés...
7: Perquè a mi, quan es va posar en contra de l'avortament i es va posar en contra de diverses coses que d'eutanàsia i tot això, pues, aviam, t'estàs ficant en coses
6: molts,
7: que...
6: Sí, no. Molts s'han queixat que no va dir doncs tot el que els capellans del pediastre escrivien.
7: La pedrestia.
6: I ell no va anomenar-ho per res, veus?
7: No, la pedrestia és un problema que ja el va tindre el papa Francisco, que s'hi va voler fotre, i aquest també, però realment no està fent
10: res.
7: Perquè aquesta gent, si en comptes de ser capellans, els pedrastes aquests fossin gent civil, estarien a la presó.
10: Estarien a la presó.
7: Sí. I se'ls tindria que juzgar, però no pel clero, sinó se'ls tindria que juzgar amb un juzgat normal i empresonar-los, i aquests han que ho passarien bé a la presó. Perquè...
6: Segons el que deies, Jordi, també ara ho vaig mirant, diu que, com tu també has comentat, que s'ha recaudat aquests diners, que Catalunya doncs haurà que espavilar-se a pagar, mitjançant la taxa turística, i que bé, gran part s'ha doncs pagat al Centre Internacional de Premsa a un de prop de 2.000 periodistes cobreixen aquest acte.
9: Clar. Déu-n'hi-do, no? TV3, tot el dia...
6: Oh, però escolta'm, a veure, els periodistes també estan molt bé,
9: Suposo que hi haurà gent que ho haurà fet com propaganda sense cobrar, però llavors els periodistes no.
6: Ah.
7: Per mi això ha sigut sobredimensionat.
9: Massa...
7: Sí.
9: Si mirem la part, a mi personalment, també avui que vagi a Montserrat i això, i els hi canti el Virolai, tot això també emociona. Jo també estic contenta per aquesta part, que se centri més a la part o de la benedicció de la torre, com he dit.
7: Sí, sí, sí.
9: Més no, que és el que ha vingut a fer, realment.
10: Sí, jo crec bueno, el que dèiem abans, o el que deies tu, que quan va anar al Congrés a Madrid, allà havia de fer un discurs diplomàtic com a cap del Vaticà. I quan va amb els feligresos, llavors pots parlar d'avortament, d'eutanàsia, i, o sigui, s'hauria d'intentar separar les dues versions.
6: Bé, anem parlant de diners. Sí que jo me vaig quedar emparada perquè sí que no m'havia fixat amb el tema que avui en Jordi doncs, ens ha posat damunt la taula, que a la vegada, esclar, estem veient que aquí hi ha molta gent a cobrir, hi ha hagut molta part també de propaganda, mitjançant la televisió, mitjançant doncs, cartelleria, etcètera, etcètera, i tot això, tot el que és la propaganda, hi ha una inversió de 270.000 euros, déu-n'hi-do, no? Vull dir que en aquest cas les partides han anat també dirigides a serveis municipals, esclar, ja ho has comentat també en Jordi, tant a policies com a neteja, com a mobilitat.
9: Toma tot,
7: i sí, que val, vigilància. I que val un minut de televisió.
9: Sí, això és...
7: I que val un minut de Ràdio Tordera. Que aquest li estem dedicant.
10: Tant com la televisió.
9: O més. No, esclar...
7: Tot això li estem dedicant. No, no, i que benefici, el que tu deies, benefici pel Vaticà també surt d'aquestes...
10: Sí, és un benefici mutu.
7: Sí, bueno, el Vaticà també, allà és un fons de negoci. El Vaticà, sí, sí, sí, sí. Si has estat en el Vaticà, l'avinguda que hi ha, que allò encara és Roma, encara no és el Vaticà, que t'estan venent rosaris beneïts pel papa, mentida, i estampetes i històries d'aquestes, això és un negoci, i després entrar allà dintre és un altre negoci.
9: Jo avui m'ha fet pensar, canviant una mica de tema, que si avui hagués estat a treballar allà a Barcelona, perquè de soltera jo treballava davant de la Sagrada Família, sí, sí, sí, al carrer Provença 212, que darrere hi havia l'Avinguda Gaudí, carrer Mallorca, doncs allò per mi cada dia, quan anava a treballar i esmorzar i sortir per allà, era molt familiar, i veia la Sagrada Família i sempre m'impressionava cada dia veure-la quan sortia del metro. I I, esclar, avui pensava, deia, doncs, no hagués pogut anar a treballar perquè tenen un cercle tancat allà que, bueno...
6: Bé, veurem el que

0: i allà ja veuran què fan.
1: Ja veuran.
2: Però d'això són perles,
1: fa anys que...
3: Esclar, que són perles. Deien que ho pagaria el patronat de la Sagrada Família, deien. No sé si... No sé la realitat com serà.
2: Maria, just estàs molt callada, eh?
4: No, és que... No, com que no
2: he dit
4: res de tot això...
2: Bueno, no, però és que parlant de diners, no cal veure res, eh? Només parlem de diners, a veure com bueno, ho veus tu.
4: Una despesa més, no es diré d'aquí, ja. O sigui, per mi no és res extraordinari. No, em sembla que hi ha altres coses més urgents, però si la Papa volia venir a visitar Espanya, em sembla molt bé. Per altra banda, no, lo de les despeses no hi podem fer res, eh? O sigui, no pararan.
2: No què?
4: Que no pararan. Ah. Si no és el Papa, és perquè quan es van gastar, quan van fer una reunió internacional a Madrid també, milions i milions. I, com que anem pagant i callem, doncs
0: ara, l'Església és que és molt curiosa perquè recauda però no paga, perquè inclús el Vaticà, l'oficina de correus del Vaticà, no, si tu tens, envies una carta des de dintre del Vaticà, no hi ha segell, no fa falta.
3: Ah, corre sense.
0: Sí, no fa falta. O sigui, que ells no paguen ni correu.
1: No paguen res, doncs.
0: No. No paguen IVA perquè hi ha la llei de prorrates, no. Uh-huh. No,
3: si despavilats...
1: I viuen bé.
0: Recauden, però no gasten.
2: En aquest cas, també, diu que per anar a fer una visita amb el Papa, això que hi ha molta gent que veiem que els polítics i tal van, i diu que els preus van des de 250.000 euros per tindre un seient amb alguna de les audiències papals que fa, i un millor per tindre un espai reservat amb el Sant Pare.
1: Doncs això on va parar?
2: Déu-n'hi-do, no? Sí. A les arques del Vaticà, no?
1: Doncs que pagui el viatge.
3: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
4: Cada dia millor.
2: Déu-n'hi-do, vull dir, també doncs, les persones que van a fer aquesta visita al Sant Pare, algú et veuen volent atreure, no? Vull dir, suposo que en el seu moment, com van anar tots alguns cardenals a lo que és el Vaticà i van fer aquesta visita d'un milió d'euros, a veure si ho cobraven per persona, doncs aquest dia devien pactar que vindria aquí a Barcelona a fer la benedicció de la torre, no?
3: Suposo que els cardenals no deuen pagar, els cardenals.
2: No ho sé, a veure.
3: El que passa que hi ha gent, perdona, hi ha gent que també... Si res més no, treus un benefici d'imatge. Per exemple, va rebre en Feiner, el jefe de la Caixa, va rebre el cantant aquell...
1: Sergio Bani, Dalma, no?
3: En Buni, no sé on se diu.
0: Bud Bani.
1: Sergio Dalma a Barcelona,
3: tota aquesta
1: també.
3: Gent, si res més no li ha res a pagar molt, perquè és un dret d'imatge i es recupera per la imatge.
0: Home, jo m'imagino que les parròquies, per exemple, el meu tio era cap de Càritas a una parròquia de Madrid, va anar a una audiència de Pio XII perquè li beneís el manto de la Verge i quan va tornar va passar per Catalunya i jo acabava de néixer i em va embolicar amb el manto beneït. O sigui, jo estic
3: encara
0: beneït.
3: Dura, encara dura.
0: Jo estic beneït per Pio XII. I no va de gaire feita perquè sóc agnòstic,
1: No et va anar bé.
3: Bueno, jo de petit una gitana que diuen el futur va dir que seria en Pio XIII.
2: Ah! M'equivocat. I veure que feia molt bona cara, no?
0: Vinga, doncs ja estem fora de temps.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi, per el tema. Gràcies, Maria Jesús, per entrar, tot i que aquest tema, doncs, de diners i d'això, vull dir...
4: No m'ha portat massa cosa.
2: Bé, serà un altre dia. Una abraçada, gràcies.
4: Adéu,
2: bon dia. Moltes gràcies per estar aquí.
1: Adéu-siau.
2: Gràcies per la bona companyia. Fins la propera. Adéu-siau.
3: Adéu.
5: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: I bé, doncs estem a punt novament amb aquests fogons i davantal. Ja ens ho hem posat i ens hem ben col·locat. La Joana i jo, bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Ben preparades. No ens posem mai aquest gorro que tens aquí a punt de cuiner o cuinera.
1: Sí.
0: Escolta'm, ha de ser molt incòmode. Tu te l'has posat alguna vegada?
1: No, per cuinar no em poso mai cap gorro jo. No.
0: Escolta'm, i principalment com el porta endavant? Diu que és perquè així no s'ho aguantar.
1: No, jo trobo que en una cuina d'un restaurant està molt bé, perquè hi ha gent que porten els cabells molt llargs, vulguis o no hi vulguis, a vegades te'ls estàs tocant, el serrell que penja, que... Jo ho trobo correcte, eh? Uh-huh. Tant en una botiga, també, com es porten aquestes cabelleres i tot això, el cabell recollit jo el trobo molt bé. Ara nosaltres, com que el portem curtet,
0: sí,
1: vull dir...
0: Ja no cal.
1: Jo crec que no cal.
0: Uh-huh. Molt bé, què ens portes avui, Joan? Anirem cap a coses fresquetes?
1: Sí, bueno, avui us porto uns rotllets de pollastre farcits amb bacó i formatge.
0: Oh, que bons, no?
1: Bueno, els pots fer del que tu te vingui més bé o t'agradi, eh? Mm. Però vull dir, jo són aquests els que vaig fer, perquè això, aquests rotllets ja els trobes comprats fets o els pots fer tu. Aquests eren de cuixa de pollastre, perquè la cuixa de pollastre queda més melosa,
0: sí,
1: que el pit.
0: Sí.
1: I quan ho tens rostit, canvia, eh? I doncs llavors, què farem? Agafarem aquests rotllets, si els comprem ja fets, depèn del tamany, jo n'hi faria un per cada un, perquè després això si et sobra...
0: Quina mida tenen? D'un pam, més
1: sí,
0: o menys?
1: Un pam, sí, o una mica menys. Uh-huh. Aquests quatre rotllets, que ja hi venen, diguéssim, amb aquella malla, uh-huh, que ja ve tot...
0: Llavors, són congelats?
1: No, frescos, eh? Jo els vaig comprar frescos.
0: Uh-huh.
1: Llavors jo faria aquests rotllets que acabem de dir i què farem? Doncs quatre rotllets per cada un. Després dels rotllets aquests necessitarem una ceba, un all porro, un parell o tres de tomàques d'aquestes petites per rostir tot això, una mica de canyella en pols, oli, sal i pebre per empebrar tot això. És fàcil, mm-hmm, allò. Llavors, primer de tot, què hem d'agafar? Hem d'agafar aquests rotllets, que tal com hem dit, ensalats i empebrats.
0: Sí, pensava, sí, sí, sí. Pensava, no, que si
1: sentia un soroll i no sabia d'on venia.
0: Bé, els rotllets,
1: doncs, sí,
0: els comprem.
1: Els comprem.
0: Estan bé de preu?
1: Salats i empebrats. I llavors els posarem a la cassola amb oli a rostir, mm-hmm, que agafin color. Sempre la cassola destapada, perquè si la tapem, la carn ens queda, com que fa vapor, la tapadora ens queda blanca, i nosaltres volem que es quedi rosset. Primer els passarem ben passats, i com els tinguem sellats, com diem sempre, de tots els cantons, doncs llavors, en aquí mateix, hi posarem totes aquestes verdures que hem dit, ja tallades.
0: Uh-huh. Quines verdures? Torna-nos a
1: repetir. L'all porro,
0: sí?
1: La ceba,
0: sí?
1: Unes quantes tomaques d'aquestes de penjar i una cabeça d'alls.
0: La ceba què? Ha de ser grossa?
1: La ceba a quadros o juliana, com vulguem.
0: Perquè ceba tot això... tendre...
1: No, ceba veia. De tendre també. La tendre, si volem, també podríem fer-ho. Llavors això ja ho tindrem tot tallat, li posarem, deixarem passar un aquest oli 4 o 5 o 6 minuts amb aquesta cabeça d'alls, i haurem posat un trosset de canyella en rama, la meitat de la meitat, no gaire, i si ens agrada el llaurer, una fulla de llaurer, i això ho regarem ben regat amb vi ranci.
0: Ah, està bé.
1: Deixarem que s'evapori aquest vi ranci. Ja tindrem una mica d'aigua calenta, que et diré jo, per quatre rotllets, poder mig litro,
0: sí,
1: no negar-ho molt.
0: Quedaria l'aigua calenta. Com dius l'avi de calenta o com hem d'afegir? No t'ho pregunto mai i sempre queda molt dulce.
1: L'aigua sempre calenta. Aquest dia, una gran cuinera, que és l'Ada Parellada, que cuina com la nostra, perquè no fa tanta cuina d'autor, fa cuina moderna, però no és d'autor, sinó que és de la nostra, i ella cada dia més,
0: uh-huh,
1: i també està molt amb el reciclar les verdures, el menjar i tot això, i va dir, l'altre dia ella feia uns fideus, i va dir, l'aigua ha de bullir sempre, no podeu posar mai, perquè queden escaldats, i això passa amb l'arròs, passa amb tot, l'aigua ha de bullir sempre, i aquí també l'aigua ja la tenim calenta, li tirem, ho deixem 5 o 6 minuts i llavors ho tapem, baixem el foc i només hem de fer que anar girant aquests rotllets.
0: Ah, molt bé.
1: En tant, cada 20 minuts, cada això, els girem. Com veiem que estan tous, doncs llavors ja podem tancar el foc.
0: Val.
1: L'única cosa que això ho hem de deixar refredar per poder-ho tallar bé. I llavors què farem? Ho deixarem refredar. Si ho podem fer el dia abans a la tarda, millor, perquè l'endemà ja el tindrem això ben refredat.
0: Sí, sí.
1: I si no, t'has d'esperar un parell d'horetes, perquè si no, com ho talles, te se trenca.
0: No cal posar-lo a la nevera, però...
1: No. Bueno, si són aquests dies de tanta calor, sí.
0: Bueno.
1: Agafes la cassola i la nevera l'endemà, acabes de fer-ho. Ara, si són aquests dies com ara, en què encara no ha vingut, no. Llavors, l'endemà, treus la malla aquesta verdura la deixes en allà. Ah, també hi podem posar una mica de pastanaga tallada així en diagonal. Tres o quatre pastanagues. I llavors agafes i treus la malla, ho poses sobre la taula aquella de fusta que tenim i ho talles al teu gust. A tres dits, tres centímetres, quatre, cada tall. Ho poses tot altra vegada en aquesta cassola i llavors treus els alls. A mi, a nosaltres ens agrada, perquè els alls queden molt, molt tous. Es desfan.
0: És que cuits els alls són molt bons.
1: Són bons, Llavors l'única cosa, si no t'agrada, és el porro, el treus una mica o ja no li poses, i llavors serveixes aquesta carn i a sobre una mica d'aquest suquet que t'haurà quedat d'això.
0: Molt bé,
1: d'aquesta aigua que has posat. Si veus que n'hi fa falta una mica de més d'aigua, n'hi afegeixes una mica més.
0: Però això també deu ser el gust de cada un, no?
1: De cada
0: si els agrada una miqueta més sucós.
1: Més sucós o no. I llavors aquí tens uns rotllets rostits, són rostits, però hi ha el punt de poder-los servir, perquè si tu els arrosteixes i prou, i no hi fas aquesta mica d'aigua que et dic, i els deixes aquest tres quarts o una hora més, queda dur. Tu el talles, i sí que és bo, però la carn no queda, i això queda tan tou, tubíssim, tubíssim queda. I llavors això, què ho podem acompanyar? Això ho podem acompanyar, ara que és el temps dels carbassons, amb un carbassó enfarinat i fregit o en tèmpora, amb unes patates fregides, amb uns xampinyons, amb uns xampinyons d'aquests, els comprem, els netegem, i amb una paella els apassem, els afregim una mica, i una mica d'all i julivert, i llavors ja posats en aquest plat al costat. Vull dir, ho podem, amb esbergínia, amb pebrot vermell, amb moltes coses ho podem acompanyar.
0: Molt bé, no? Ha de ser boníssim
1: I ara ja ve aquest temps que diem nosaltres que ve bé el fresc i rostit. A mi els rostits a l'estiu m'agraden molt. Tu no?
0: Sí. I freds encara m'agraden més.
1: Sí, que vas...
0: No freds de la nevera,
1: No, freds de la nevera no, però si fa una hora que són fets no cal escalfar. Allò que és tevi ja va bé. Doncs ara és el temps aquest de tots aquests rostits i els podem deixar fets i llavors, si ho hem fet el dia abans i llavors ho volem deixar per ens anar sobrat, ho posem en un tàper i 4 o 5 dies ho podem menjar sense congelar,
0: Molt bé, no? Molt bé, no? Com que és verdura, també s'ha congelat més,
1: No, poses a la nevera amb un tàper i tu dius, avui som diumenge, però els menjaré dijous, no cal que congelis. Ara, si dius, no sé quan m'ho menjaré, i si no el dijous dius, saps què? Ja fa masses dies i no ens ho hem menjat, ho congelo. Perquè, vull dir, el congelat va molt bé, però és, a mi m'agrada més tot sense congelar.
0: Sí.
1: Però jo considero que el congelat va molt bé per molta cosa. Hi ha persones que ja fan tot això i ho congelen.
0: Sí, ho tenen ja fet per un moment
1: determinat. Per un mes o un... Sí, jo com que tinc temps ho puc fer. Ara, si me sobra, sí, però jo congelar-ho, per exemple, ara haig de fer una vedella amb bolets i vindran 16 persones o 15 d'aquí dues setmanes i congelo. No, m'estimo més aquella setmana ja fer-ho, aquella setmana mateixa. Això cada un, la cuina...
0: Sí.
1: Doncs és això.
0: Aquests rotllets també els podem fer servir tallats per fer un plat d'entrant, no?
1: Sí.
0: Allò bueno, si tallats una mica d'una mida d'un parell o tres de dits, no?
1: Sí, i això fas un plat únic, com t'he dit, acompanyat de tot això, o fas una amanida... I això.
0: Ben saludable,
1: I queda molt bo. I llavors, si tu no t'agrada el bacó i no t'agrada el formatge, a la carnisseria te'ls poden omplir del que tu vulguis. De cansalada d'aquella de pebre, de salsitxa, d'ou dur... De pebrot.
0: Sí. Quin servei, no?
1: Aquests perquè ja són els que venien així,
0: Sí.
1: Però si tu dius, no, a mi això no m'agrada, doncs ells tu encarregues, aquell dia no t'ho faran, però dius per demà passat. I és un plat que queda molt bo, Queda molt bo, hasta si tens convidats, aquests farcits que abans sempre fèiem la llat o fèiem vedella, aquests farcits amb això, i amb llom. amb llom de dos colors, queda boníssim.
0: Què vols dir? Doncs rellenes amb això?
1: No, no, sí, sí, sí. L'obren com un llibre i tu li dius, el vull farcit d'això. I ells ja te'l farciran, te'l lleguiran i tot, i llavors tu el vas a comprar i has de fer el mateix
0: caramba,
1: sistema
0: no,
1: que aquest.
0: Molt bé, molt bé.
1: I el llom queda molt bo, molt. Llavors també el llom, hi ha gent que se'l mengen com a fiambre, fred.
0: Sí.
1: De primer plat. Saps? Fred. Tallant jo, més prim, fred.
0: Sí, jo vaig fer, fa bastant de temps, cosa rara, eh? El llom ben embolicat, diguem-ho així, amb sal, amb sal
1: en
0: grossa.
1: Sal, sí.
0: I després va quedar boníssim, eh?
1: I te va quedar bo. Jo en sal no m'atreveixo, sí. Perquè una vegada vaig fer un peix i em va quedar, el devia fer... està massa al forn, i em va quedar molt sec, aquell peix.
0: Doncs allò, esclar, me va quedar com si fos per el dolç, però fet a
1: sí,
0: casa.
1: Sí, ah, exacte.
0: Eh? Vull dir, me va quedar molt bé, cosa rara, eh? Jo,
1: no, ja bueno, bueno sempre hi ha coses que...
0: que et surten més bé que altres.
1: Exacte, que et surten més bé que altres.
0: Deves recordar els ingredients, Joana,
1: doncs per aquests ingredients, tal com hem dit, agafarem un llumet d'aquests de pollastre per cada un. Si són molt grossos, que feu una tres, però jo en agafaria un per cada un, si s'obre ja el tindreu. Llavors necessitarem una ceba, necessitarem unes pastanagues, unes tomaques, un all porro, una cabeça d'alls, una mica de canyella,
0: sí.
1: I si us agrada el llaurer. Si us agrada el llaurer. Oli, sal i pebre, i una mica d'aigua per estovar tot això, i aquest bon raig de birlanci que no hi falti.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Això, doncs, és un plat que tothom ens hi podem afegir,
1: sí.
0: I un plat ben saludable.
1: I ara que venen les revetlles, també és una cosa que la pots tenir feta. La setmana que ve us portaré uns entrants per la revetlla, o pel dia de Sant Joan, uns entrants freds, per poder gaudir d'aquests dies.
0: Escolta'm una cosa, els el podem preparar abans?
1: Sí,
0: tot
1: els
0: això?
1: El podem preparar abans, i no són gaire difícils de preparar.
0: Molt bé, Joana, gràcies per explicar-nos en aquesta estona de fogons i de ventals. Ara estaria en el de ventals, avui no me l'embrutic gota, eh?
1: No, avui no, perquè no, això no embrutic gaire,
0: no,
1: eh?
0: Això no,
1: és
0: verdura.
1: És net.
0: Gràcies, Joana, fins al proper
1: setmana. Molt bé, vinga, adéu-siau. Bon
2: ara i aquí.
3: Ràdio Tordera.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí.

0: I bé, nosaltres anem fent pràcticament com un abans de lo que hi haurà aquest estiu amb aquesta cuina que portem aquí a la ràdio, però indispensablement la nostra cuinera, la Joana Molins. Farem una mica més llarg i si vosaltres voleu trucar i voleu comentar amb la Joana i, bueno, fem una miqueta de tertúlia d'algun plat determinat que té, Joana?
1: Sí, estaria bé que també donin idees de la manera que ho fan.
0: Clar,
1: com
0: jo,
1: ho podem fer.
0: I algun truquet.
1: Sempre s'aprenen coses.
0: Oh, i tant, que sí. I després, si voleu entremig demanar una cançó, també podeu fer-ho, Joana?
1: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Que la dediquin, perquè t'han de fer un àpat i també podeu demanar consell a la Joana, doncs, a veure...
1: Ah, exacte, a veure el que, si voleu fer alguna cosa i teniu algun dubte, si jo us puc ajudar, us ajudaré.
0: Doncs vinga, això serà el que farem aquest estiu a partir de Sant Joan i cançons barrejades entremig. Tens alguna, Joana, ara, per demanar amb el nostre control que ens la posi?
1: Sí, mira, bicicletes mateix de Blaumut, m'agrada molt.
0: Vinga, bicicletes, sí. Martí Miret, ja saps, vas buscar bicicletes i l'escoltarem d'aquí un moment. Escolta, ara estàvem parlant de tot el que està suggerint-nos, que el plàstic... I jo te preguntava, què estàs fent tu, Joana?
1: Doncs jo, sí, ja estic traient tot lo de... Ja en tenia, de vidre. El que passa és que el que parlàvem amb tu, el vidre pesa molt. I llavors, quan has de congelar una cosa, el congelador és més pràctic poder el plàstic. Però jo, quan un menjar és calent, no el poso mai a dins el plàstic directament.
0: Ah,
1: el deixo refredar. Amb una cassola, allò on el tingui. I com és fred, després, i ell a l'hora d'escalfar, mai ho he escalfat en plàstic.
0: Ah,
1: llavors el deixo descongelar i el poso en una cassola o en una d'allò amb una plata de vidre o allà on sigui per poder-ho escalfar. Perquè el plàstic ja ho sabem que fa anys que és molt dolent. I ara si ja estic intentant, que ja en tinc alguns de vells, els he anat liquidant, ja vaig guardant tot el que és
0: vidre. No fa
1: vidre.
0: Pena, no fa
1: no,
0: pena.
1: No, no, és que jo en tinc molts de tàpers, eh?
0: Sí?
1: Tinc un armari ple.
0: Què dius?
1: Sí, tinc un armari ple de tàpers i després d'aquests de silicona, que també són pràctics. Però bueno, a veure, això de silicona també ens han dit ara, ja fa temps, que va sortir que les culleres de fusta, les espàtules i tot això, que era porós i que no era bo. Que compréssim silicona, no plàstic, silicona. Però ara també diuen que la silicona no, que tornem amb la cullera
0: fusta.
1: De fusta. Jo en tinc de culleres de fusta i en faig servir, la veritat, que és el que més faig servir. I de silicona també en tinc alguna, perquè també depèn de per què també va bé. Ara què hem de creure? Esclar, o sigui, la de fusta no ens raia les cassoles, va molt bé per tot. I ara el que s'ha posat molt i molt són les paelles d'acer inoxidable. En tens alguna?
0: No.
1: Doncs jo ja en tinc 3 o 4.
0: Què
1: perquè
0: dius,
1: jo ja
0: ara, dic, Joana?
1: Entre cassoles i paelles...
0: Haureu de sortir de casa.
1: Sí, sí, les d'acer inoxidable. Jo ja en tinc una, d'acer inoxidable, que la faig servir molt, que poder té 25 anys.
0: Què dius, ara? Aquella època ja n'hi havia.
1: Sí,
0: doncs bé, jo em sembla que no havia vist
1: cap. Sí, sí, el acer inoxidable ja hi era, com les olles de pressió, que siguin de ser tot.
0: Sí,
1: ja,
0: tant,
1: ja ho feien,
0: sí.
1: En tinc una que em va molt i molt bé. I ara n'he comprat, unes paelles d'aquestes d'acer inoxidable. El que passa que, noi, a l'hora de cuinar has de fer una mica de curset, eh? Perquè resulta que si tu la poses a escalfar amb l'oli i tires la carn que tu vols fer, o el peix no, perquè el peix ja ha molt d'oli, s'enganxa. I llavors has d'agafar la paella aquesta, l'has de posar al foc sense res. Quan veus que està calenta, agafes una mica d'aigua de l'aixeta o amb un got i fas així, les polses amb la mà, i l'aigua aquella bull. Vol dir que la paella ja està a punt. Llavors ja has de tirar l'oli. I com aquest oli està calent, ja has de tirar la carn o l'esvergínia que vulguis fer, perquè un altre dia vaig fer esvergínia i em va quedar, per fer una truita, em va quedar tot enganxat, allò, amb la ceba, tot, vaig fer d'esvergínia
0: sí,
1: i ceba,
0: clar, clar.
1: Tot enganxat. I llavors jo ja vaig preguntar aquest de la intel·ligència artificial, què m'ha passat en aquí? I me diu, no, diu, és que en aquestes paelles, quan l'oli està calent, molt bé, però has de deixar que la verdura o el que tu hi posis no girar-la de seguit. Esperar 5 o 6 minuts a tombar-la. O sigui que jo ja l'he cregut, aquest de l'intel·ligència artificial l'he cregut, i ho faig així. I sí, ja els hi he anat agafant el truquillo.
0: Bueno,
1: fa el mateix com les truites. Jo per la truita només tinc una paella que no me la toquin per res. I els ous ferrats igualment. No me la toquin.
0: Doncs jo que això, això no, no, no, no havia
1: sentit.
0: I el cirio
1: inoxidable és molt saludable per tot.
0: Per què, perdona?
1: El cirio inoxidable no deixa poro. No
0: bueno,
1: deixa...
0: ara estan recomanant amb això, en comptes de la, del plàstic, també agafar plates de cirio inoxidable.
1: Sí, sí, sí, sí, plates de cirio inoxidable.
0: En comptes de vidre.
1: En comptes del vidre.
0: El cirio inoxidable.
1: Sí, sí, jo també en tinc de cirio inoxidable, ja en tinc ja fa temps.
0: De tot, eh? Ja,
1: sí, sí,
0: temps,
1: una mica de tot.
0: Escolta'm, però de totes maneres, sí que el que haurem de fer és una cosa, perquè inclús amb el que és la, la fusta o el que tinguis per tallar,
1: sí,
0: que fem,
1: jo,
0: no?
1: Jo faig servir una fusta.
0: Doncs aleshores això s'ha de desinfectar molt bé, perquè, sí, perquè es veu
1: sí,
0: que ja, sí, tu ja deus saber
1: sí,
0: això, eh?
1: Sí, sí,
0: és clar,
1: sí,
0: que cada vegada que talles i tota la història...
1: Bueno, el plàstic, aquesta... el plàstic, perquè el plàstic, com que queda el tall... i és porós, aquelles que teníem que eren com un plàstic, jo ja ho he eliminat tot, eh? Jo només tinc la de fusta aquesta, i la de fusta no la posem al rentaplats, perquè si la posem al rentaplats, l'aigua entra mig i te se fa molt bé. Aquesta, no, la de fusta s'ha de rentar sempre a mà, perquè és un, aquesta fusta especial, que ara no me'n recordo quin és, que ja, doncs llavors tu l'has de ben ensabonar, deixar-la allà que s'assequi i guardar-la. Jo és la que faig servir és la de fusta. I no posar la al rentaplats, perquè a mi em va passar que no me'n vaig en recordar, vaig fer... perquè jo el rentaplats sempre, de veritat, va sempre a tope, eh? Jo sóc la dona del rentaplats, de posar-ho tot.
0: No t'agrada
1: tot.
0: Rentar els plats?
1: No, m'agrada gent. A més, les olles, les cassoles, tot, eh?
0: Ah, bueno,
1: aquí, jo tot,
0: les olles
1: tot.
0: I les cassoles resulta que no funcionen gaire bé.
1: Ho poso tot, i, tot, i sempre ben ple. Jo només en faig un al dia de rentaplats, i el poso a tope, a tope, a tope. El faig un al dia, perquè tot i siguin dos, un al dia. Un al dia, ja és bastant.
0: Sí.
1: I li poso tot, eh? Li poso tot. I aquell dia, no sé per què, hi vaig posar la fusta, i sí, la vaig treure i estava oberta. Es va obrir. Es va obrir perquè l'aigua hi va entrar, clar, perquè allò renta molta temperatura,
0: clar.
1: Encara que la graduïs, i bueno, ja n'he comprat una altra. Però avui dia faig servir fusta, eh? Fusta per tallar, perquè va molt bé.
0: Tot això de silicona, així no acaba de convèncer, no?
1: No, la silicona no, perquè la silicona quan talla es talla. El tall.
0: Molt bé, doncs hem donat aquest tipus de suggeriment, de consell, de coses.
1: Bueno, consells meus, de, que no perquè sigui una experta en tot això, eh?
0: Bueno.
1: Jo són els consells que jo us dono de lo que jo faig.
0: Sí, i de lo que vas provant i va molt bé, i lo que no va bé.
1: Ah, exacte, i lo que no va bé, sí.
0: Perfecte, moltíssimes gràcies, Joana, t'esperem per tota la setmana, i anem posant la dolçor a la boca de les nostres oients i dels, perquè ja hi ha homes que diu que cuina molt bé.
1: Sí, cada dia més, ja va bé.
0: Escolta'm, és que tota la vida els cuiners, els grans hotels i restaurants
1: eren homes. I són homes.
0: I com pot ser això?
1: Sí, perquè, no sé, a mi m'hauria agradat que un dels meus nets hagués fet cuina. Mira què et dic.
0: Bueno, has tingut aquí una bona assessora,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, m'hauria agradat, sí, però no va en aquest camí, eh?
0: Molt bé, Joana, gràcies i fins al proper dimecres.
1: Molt bé, adéu-siau, fins dimecres vinent.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
4: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: A fons, aquest espai que nosaltres anem doncs, potenciant cada vegada més i cada vegada més la nostra audiència ens alegreix, perquè és l'estona on també tenim diferents professionals que ens aporten informació sobre doncs, la temàtica i sobre l'ofici que fan. Tenim en aquest cas a nosaltres la Mercè Costa, bon dia.
1: La Núria Costa.
0: Sempre m'equivoco amb tu, Núria.
1: Ens assemblem molt sí? Amb la meva mare, sí, ja ho pots ben dir.
0: Molt bé, doncs sí, que avui parlarem d'un tema molt interessant com és els esguinços.
1: Uh-huh.
0: Clar, perquè si hem pensat més un cop, és una trencadura, te diuen si pots moure el lloc o una... no és trencadura. I hi ha un esguinç també és important. Explica'ns una mica què és un esguinç, va.
1: Vale, jo crec que és sabut per tot que un esguinç és quan el teu peu gira cap a dintre, no? Que s'apoya o es recolza molt a la part externa i hi ha un sobreestirament de tot el lligament lateral extern del turmell. Llavors aquí poden haver diferents graus d'esguinç. El grau 1, que és el més lleu, és aquell que tens una petita inflor perquè has fet una estrabada, però el peu acostuma, no, a reaccionar, la musculatura reacciona i tornes a col·locar el peu bé. A l'esguinç de grau 2 és aquell que hi ha una ruptura parcial o una petita ruptura d'aquells lligaments i habitualment diem que hi ha l'ou de colom, es fa aquella boleta just davant de l'os del turmell i veus aquella inflor, comença a haver-hi hematoma, no? Que molta gent se li posa al taló, tota la part externa, a vegades l'empenta del peu, l'empeine, també es posa aquell color morat i verd. I llavors tens el grau 3, que és aquell que hi ha una ruptura quasi total del lligament i que el peu presenta una impotència funcional, és a dir, no el pots fer moure gaire perquè hi ha molt de dolor i quasi bé no hi ha mobilitat, és a dir, mobilitat activa. Hi ha molta mobilitat passiva, hi ha molta inestabilitat perquè aquell lligament ja no aguanta el turmell. A més, hi ha molt d'hematoma habitualment i es posa tot el peu com una bota.
0: Tot
1: el peu.
0: Tot, Déu-n'hi-do, no? És dir, encara que sigui d'un punt determinat, és dir, ja agafa tota la lesió, doncs...
1: Sí, sí, perquè com que és més greu, hi ha més trencament de fibres, de vasos sanguinis, de moltes estructures. Llavors, clar, realment es veu molt més gran i aparatós perquè acostuma a ser més greu.
0: Núria, a veure, jo presento com a fisioterapeuta, però a més fas moltes coses. Vull que m'ho expliquis abans de seguir amb els esguinços. Va, vinga.
1: Vinga, va, què t'explico?
0: Tot.
1: Va. Actualment estic treballant en el club de tennis de Malgrat de Mar i passo a consultar allà. Intento, en la mesura del possible, visitar persones, no patologies, així que m'interessa molt tot el seu context per entendre bé i conèixer la causa del seu malestar o de la seva lesió. A més, també faig grups d'activitat física, habitualment per dones, però els homes estan convidadíssims, i a més, ara torna a reactivar-se el grup de Mares Fortes, que és un grup d'embaràs i postpart, on treballem tot el que és la força muscular, treballem la postura, la respiració, perquè aquests embarassos siguin embarassos actius, saludables, i en el postpart hi pugui haver una recuperació activa i que sigui una mica més fàcil tornar a tenir aquell cos fort i de nou actiu.
0: Sí que recomanem a la nostra audiència, que ja direm, i si no ens ho poden trucar o demanar, s'ha de demanar doncs hora prèvia per qualsevol activitat que vulguin fer. Sí?
1: Sí, em podeu trobar per Instagram, a nuriacostes.fisio o a la web.
0: Entreu, que està preciós tot el que a la web, és molt maco. Vinga, va, anem amb els esguinços.
1: Doncs va, seguim. Un dels problemes habituals dels esguinços és que és més fàcil tenir esguinços quan ja tens el peu lesionat. No? Un esguinç per primera vegada és difícil que et passi, no sé que tinguis com algunes coses concretes en el peu, que ara direm, però sí que els esguinços de repetició són habituals quan ja aquell peu no està del tot bé. Val? I és bastant habitual. De fet, el 78% dels esguinços es produeixen en turmells que prèviament han tingut altres coses.
0: Caramba, caramba, caramba.
1: Així que, factors de risc per un esguins. Peus que són inestables ja de per si, per la seva estructura. El peu pronat, no sé si sabeu què és un peu pronat, podríem dir que és una aproximació al peu pla, però que no toca tota la base del peu a terra. Sí, el peu pronat, sobretot en moviment, és aquell peu que acostuma a tendir cap a dintre, és a dir, el primer dit i el pont del peu s'aplanen a terra sense ser un peu pla estructurat. Vale? Què més? Els peus estrets, llargs i prims habitualment tenen més tendència a tenir esguinços. Vale? La gent que té juanetes, per exemple, pot tenir més tendència a tenir esguinços perquè un dels orígens del juanete és tenir un primer metatarsià curt. El metatarsià és aquell os que va des del turmell fins al dit, que és os llarg. Va? Mm-hmm. Llavors, un metatarsià curtet ens provoca que el peu tingui més inestabilitat cap a dintre, que caigui cap a dintre, i que el dit gros se'ns en vagi cap enfora, provocant això també un galindo i més propensió als esguinços. Què més? Gent hiperlaxa. Gent que té els lligaments molt laxes, gent que és flexible de totes les articulacions, doncs del turmell també. Moments concrets de la vida. Per exemple, una dona embarassada que té els nivells de relaxina més alts, que vol dir que tota la seva musculatura i tots els seus lligaments estaran més flexibles, pot tenir més propensió a tenir esguinços de turmell. El calçat. Òbviament, un calçat que una dona que porti talons o plataformes o inclús un calçat esportiu en què el drop és la diferència entre la part anterior i posterior del calçat, la part posterior més alta que la part anterior, podria ser que hi haguessin més esguinços de turmell per aquesta diferència. Val? Ha de ser bastant, bastant potent.
0: I ara que parles del calçat, el calçat pla és l'ideal?
1: No.
0: No, perquè, a veure, no, ara vull comentar una cosa que pràcticament és un tema que m'ha vingut perquè en parlem, no? Que, és clar, si vas tu i estàs acostumat a anar en plataforma, com deies ara, i després, per el que sigui, te recomanen, doncs, peu pla, que aquella persona se troba molt més malament d'esquena de tot arreu. Això es veu que és un gat o un gos que es mossega la cua, no?
1: Et diré no amb asteriscos. La veritat és que des de que som petits i tots els nostres avantpassats han anat descalços tota la vida. Sí, llavors, què ens passa? Que des de petits, ara hi ha la tendència, no?, del barefoot, de portar un calçat respectuós amb el peu, amb poca sola, per adaptar-nos màximament, no?, aquella, per cobrir el peu perquè no es faci mal, però que el peu estigui viu. Anys enrere això no passava, protegim els peus perquè no es facin mal. En aquest sentit, quan algú porta un calçat molt tancat, que ha portat una sola molt rígida, que ha portat, no, un peu molt adormit, i li dius, no, posa't ara una sola plana, ampla, aquell peu s'ha d'adaptar. Llavors, és un nom asteriscos, perquè és que d'on venim? No, jo no, el meu fill l'intentaré potenciar tot el que pugui que vagi descalç. I llavors un calçat el màxim de respectuós possible. A partir d'aquí, un adult, val, en quines condicions està? No? Si vols un calçat pla per fer esport, potser no és el cas, no? Perquè si portes, no, un calçat amb amortiguació, amb un drop, no, amb una diferència, amb una mica de cunya, potser no és el que necessites, perquè comencen, el que has dit, totes les molèsties físiques, no, de mal d'esquena,
0: de tot arreu, sí.
1: Que llavors aquí seria mirar-ho exactament. El que passa que anem per modes, no? I està bé que torni a haver-hi, no?, aquesta inèrcia de tornar a fer viure els peus, de que es moguin, de que estiguin actius, de que no estiguin dintre una sabata, i allò és un munyó dintre una sabata. No? Necessitem que aquests peus estiguin actius perquè la postura estigui activa. I un altre dia en parlem, que un peu actiu també potencia un sòl pèlvic actiu. I viceversa.
0: Comparant novament el sol pèlvic...
1: Exacte. Llavors necessitem, no, tenir diferents eines, i això, bueno, algun dia que si portes algun podòleg o podòloga ens ho explicarà molt millor. Però hi ha tants peus com tantes persones i tants contextos, així que cada un d'aquestes persones necessitarà un calçat en funció de l'activitat física que faci, o de la seva feina, o de...
0: O la forma del peu, quan deies,
1: si són...
0: Molt bé, molt bé.
1: Sí,
0: continuem.
1: Sí. I què més? Estàvem parlant dels factors de risc dels esguinços. Hem dit inestabilitat, peus estrets, hiperlaxitud lligamentosa, factors hormonals. Persones que caminen de puntetes. No sé si us heu fixat, a vegades passa molt amb nens, que veiem que apoyen primer la punta del peu i fan com aquest balancí endavant. Habitualment és un xoc de taló i apoyem tot el peu i sortim amb la punta. Doncs hi ha persones que directament entren amb la punta. Aquestes persones tenen més propensió a l'esguinç de turmell. I al final, les persones amb decaïment postural, aquelles persones que les veus quasi plegades, que probablement llavors tindran aquest peu més caigut, clar, més pronat i no tan actiu. El pronòstic dels esguinços. Sembla ser que quan més ràpida sigui la reincorporació i més ràpid es trigui la immobilització d'aquest turmell, més bon pronòstic té aquest esguinç. Així que un cop ens han fet un esguinç, visitem algun professional de confiança perquè ens guiï en tot aquest procés. La càrrega precoç, és a dir, un esguinç de tercer grau tindrà una càrrega menor al principi, però li donarem càrrega en aquest peu mica en mica. Un esguinç de primer grau pot tenir una càrrega parcial la primera setmana i després ja li posem càrrega total, no? En això de la càrrega, a què em refereixo?
0: Ara te l'anava a dir, perquè ara sí que me vaig perdent.
1: Seria una primera setmana, podem fer un esguinç de primer grau, la primera setmana seria una petita càrrega, caminar una mica amb la punteta o portar lleugerament una crossa, però la següent setmana ja pots caminar amb normalitat. En un esguinç de segon grau i de tercer grau, la primera setmana, dues crosses. Per què? Perquè el cervell...
0: Què dius ara?
1: Sí, el cervell no pot... no li podem deixar que entengui que el cos està anant coix, perquè genera una alarma. I quan el cervell diu, ui, passa alguna cosa, genera dolor cap avall. Val? No és només el dolor que tenim en el peu, que això ni diem nocicepció, és a dir, aquella sensació dolorosa just en el lloc, és nocicepció. Però quan el cervell rep aquesta nocicepció, fa com una valoració i diu, vale, tenim aquesta sensació dolorosa, però a més tinc un record de que un veí es va fer un esguinç i resulta que va ser un drama, no? Ho porto cap aquí. El metge no em voldrà atendre. No? I totes les creences i totes les coses que sabem les poso en el mateix pot que hi ha aquesta sensació dolorosa. I llavors el cervell genera una sensació d'alarma.
0: Caramba, no.
1: Que va del cervell cap al peu i això li diem dolor. Va, llavors el dolor no és una sensació que vingui del peu cap al cervell, sinó que el cervell genera aquesta sensació d'alarma.
0: Fantàstica.
1: Vale?
0: El ser humà, fantàstic.
1: Sí, sí, ens ajuda a sobreviure també el dolor. Així que millor anar amb dues crosses per caminar amb normalitat, però amb menys càrrega en aquell peu perquè es pugui curar. A la segona setmana d'aquest esguinç de segon i tercer grau, ja li donarem un palet més de càrrega. Si aquest esguinç fos quasi bé aquest trencament parcial del lligament, fos quasi total, seria descàrrega total. Probablement que el peu no recolzés gens o potser acaba amb una intervenció quirúrgica perquè aquell peu està molt inestable. Val? Vull dir que de menys a més podem trobar tots els colors possibles. Us parlo d'un esguinç parcial que no sigui total, que no necessita intervenció. Llavors això, la segona setmana li donarem una mica més de càrrega i a la tercera setmana li donarem càrrega total i a partir de la quarta setmana ja podrà començar a fer aquella readaptació al seu esport.
0: Llavors,
1: un esguinç de primer grau molt suavet, a les tres setmanes estàs tornant a fer el teu esport. Si és una miqueta més greu, segurament necessitaràs quatre setmanes.
0: No sembla que sigui tan complicat, un esguinç.
1: Bueno, però el cos necessita també el seu procés de curació. No? I també a vegades estem molt alarmats perquè hi ha molta inflamació, hi ha... No? Al final, la inflamació no és el foc. La inflamació són els bombers. És a dir, la inflamació és la que ens ajuda a curar aquell esguinç.
0: Ai, molt bé.
1: Vale? Llavors, fantàstic. Necessitem d'aquesta inflamació, però necessitem regulada. No? I en aquí, doncs, si fa falta medicació, medicació. Si tendim més a coses naturals que veurem després, doncs el que cadascú triï. No? Però cal regular tot això. Per què? Perquè l'importància és aquest cervell. Si tenim una sensació alterada o una percepció alterada d'aquest dolor, que li direm kinesiofòbia, és a dir, fòbia al moviment, fòbia en aquest dolor, el pronòstic serà molt pitjor d'aquest esguins. No? Llavors hem de tenir com un equilibri entre el que sentim i el que realment ha passat. Si el que ha passat és poquet, però sentim moltíssim, hi ha alguna cosa que no està acabant de funcionar bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale? Asterisc en una coseta. Estem parlant d'un esguins com de manera molt senzilla, us estic parlant del lligament lateral extern del peu, però poden haver-hi altres estructures afectades si la cosa es complica. Val? Si hi ha afectació de l'articulació, d'una de les articulacions que hi ha en el turmell, això necessitarà més temps de recuperació, tenir-ho clar. Si és només afectació de la part tova, no? del teixit del lligament, doncs estem parlant això entre 3-5 setmanes. Si hi ha afectació articular, probablement ens n'anem en un mes d'immobilització, en el segon mes que anem fent càrrega parcial i el tercer mes tornem a practicar el nostre esport, val? Perquè hi ha aquesta afectació òssia o articular.
0: Sempre això es deu determinar per raigs X, no? Suposo.
1: Ressonància magnètica, TAC o radiografia són les proves d'elecció habitualment per veure exactament què ha passat, tot i que els metges, els fisios, tenim testos per poder valorar com està aquell peu a nivell d'inestabilitat, de quines estructures estan afectades.
0: Va.
1: Així que una bona valoració mèdica ens dona moltes pistes, però els fisios també tenim la nostra pròpia valoració per saber cap a on tirar el nostre tractament. No. És el mateix tenir una afectació d'aquest lligament que dels tendons dels peroneos, que de l'articulació tibioperonea.
0: Sabeu més on heu d'anar a l'hora d'aplicar la vostra...
1: Anem a filar una miqueta més prim en aquest sentit. Vale. I què més, vale? Ens hem fet un esguins. Què fem?
0: Quin com mal, no?
1: Exacte, com ho tractem de bones a primeres? Fa uns anys enrere hi havia l'acrònim RICE, en anglès, que és arròs, però els estudis deien que no era suficient, així que van crear un altre acrònim que es diu Peace and Love, pau i amor. Llavors l'acrònim us el llegeixo i el primer pas que seria quan tenim un esguins seria protegir aquesta articulació amb la P, elevar l'extremitat, evitar els antiinflamatoris en la mesura del possible, tirar més cap a una analgèsica en comptes d'antiinflamatori, perquè hem dit que la inflamació és la nostra amiga, la que ens ajudarà a resoldre aquell esguins. La compressió. Aquí també parla d'educació, és a dir, tot això que us estic explicant sobre el dolor, sobre les estructures afectades, és el que explico cada vegada que ve algú a la consulta i li està passant alguna cosa. Llavors, la persona ha d'entendre això per tenir aquesta calma mental i no tenir la confiança de que això es recuperarà o tenir la confiança de saber què és el que està passant. La càrrega. Saber fer aquesta progressió de la càrrega de manera adequada. Potser al principi és menys càrrega del peu, l'hem de recolzar menys i al final la podem recolzar una mica més. Aquí parla d'optimisme, també. És a dir, tenir aquesta actitud, no?, davant de la nostra lesió. La vascularització. En aquest sentit, aquí em vull aturar un moment, perquè quan tenim un esguins i el peu se'ns posa com una bota, és interessant utilitzar el gel. El gel se'ns ha venut com per fer baixar la inflamació.
0: Sí, vale? Perquè no pugi la inflamació.
1: Exacte.
0: I tal.
1: Quan nosaltres tenim el peu com una bota, el que no volem és baixar la inflamació, m'explico ara, la idea del gel no és baixar la inflamació, sinó que és evitar que hi hagi tanta compressió i que el peu quedi desnutrit, no? Quan hi ha tanta tensió en un lloc del nostre cos, els vasos sanguinis es fan més petits i arriba menys sang i vol dir que arriba menys oxigen, no? I nosaltres diem que quan un teixit està en hipòxia, quan no té oxigen, no està ben nutrit, llavors no podrà recuperar-se de manera òptima. Així que el gel el posem perquè aquest teixit no quedi desnutrit, no per aturar la inflamació. Vale?
0: I si això també s'ha de que posar en un temps determinat, no? No està massa rato, perquè, esclar, per el que vas dient, si potser tens el peu després mitja hora o tres quarts, potser anem més malament que bé, no?
1: Per exemple, esportistes que fan esports amb molt molta càrrega a nivell físic, que si poguessin posar un termòmetre en a la seva pell o els seus tendons, és probable que arribin als 40 graus de temperatura. Aquesta gent necessita ipso facto posar-se en una banyera de glaçons, perquè necessiten posar aquell teixit en una temperatura més baixa perquè no li passin coses dolentes.
0: Sí, vale? Molt bé, molt bé.
1: Llavors, probablement en el cas de les persones del dia a dia no és el més comú, val? Però sí que si hi ha molta temperatura podem posar el gel. Jo diria que no més d'un minut seguit. Jo recomano un minut, el trec, m'espero un altre minut, torno a posar i vaig alternant, perquè no quedi el peu molt rígid. No sé si us ha passat de posar el gel molta estona, a veure qui mou el peu després. Està tot encarcaradíssim.
0: Clar.
1: Llavors, poder fer aquesta baixada de temperatura, però que després puguem treure el gel i tornar-lo a posar, i això fer-ho potser 5-6 minuts. Suficient.
0: Molt bé.
1: No ens cal més.
0: Vale.
1: I al final de tot, al final del love, la E, seria l'exercici. Aquí també em vull aturar. Per què? Perquè fa temps que ens han venut que quan tenim un esguinç s'ha d'immobilitzar i no podem moure, i a més no podem moure en el sentit en què ens hem fet la lesió. És a dir, quan jo em faig l'esguinç, tota la part externa quasi bé toca terra. I ens diuen, no facis això. Al contrari, aquest lligament ha d'aprendre que les noves fibres que es creïn han d'anar en bon sentit, perquè si no es quedaran arrugades i faran una fibrosi, i llavors tindrem tensions que no volem. Llavors el teixit ha de créixer en el mateix sentit de que nosaltres ens hem fet aquesta lesió per poder-nos protegir de nou. Si no, s'hauria fet com un munyoc allà i no ens protegiria de res, perquè la que mínimament volem fer aquest moviment ja tindríem molta tensió. Així que quan ens fem una lesió, a part de totes aquestes coses que he dit, l'exercici que demanaré en descàrrega serà aquest, de fer el moviment en què ens hem fet la lesió de manera passiva, quasi bé, o amb, bueno, estirades, no?, al llit, podem estar amb el peu a l'aire i anar fent aquest petit moviment del peu cap a dintre, el peu cap a fora, de manera super suau,
0: això molt interessant, eh?
1: Perquè puguem començar a moure. Ara bé, si el peu està enguixat o el peu està immobilitzat, el que es pot fer també és crear una petita finestra en el guix o obrir una mica l'embenat i en el tendó posar-li algun tipus de vibració. A casa el que podem tenir és el raspall de dents elèctric, doncs col·locar la vibració allà. Això el cervell entén que és moviment. Val? Seria una mica més llarg d'explicar, però quan hi ha certa vibració en un teixit, es crea com una contracció reflexa, per tant, ens serveix com a activació d'aquell peu en el cas que nosaltres no poguéssim moure'l. I si tampoc el podem moure, també podem treballar amb l'extremitat contrària, no? La que no ens hi ha passat res, que està sana, i fer-ho a través d'un mirall. Llavors, si encarem el peu i li col·loquem el mirall de tal manera que nosaltres només mirarem el mirall, i ens semblarà que veiem el nostre peu afectat. És a dir, a veure si ens posem en situació. Si jo estic asseguda, m'he lesionat el meu peu esquerre, poso un mirall enmig dels meus peus que enfoqui el peu esquerre, llavors, perdó, enfocaré el peu dret, que és alçar, llavors jo veuré a través del mirall com si fos el meu peu esquerre. Sí? Llavors, el meu cervell estarà veient un peu esquerre imaginari i el meu peu dret es començarà a moure, però el meu cervell estarà veient un peu esquerre que es mou.
0: Clar, mare meva, que interessant.
1: No? Llavors, el cervell no entén si allò és real o imaginari, i li podem vendre la moto de que aquest peu esquerre que està lesionat s'està movent, i això també ens dona calma mental i no hi ha tanta alarma. Així que quan un peu esquerre està lesionat i no podem moure, podem començar a aplicar coses d'aquestes.
0: Fantàstic, no? Sembla mentida.
1: Són molt bons recursos.
0: La influència del cervell, que ens sembla que allà on et pots fer mal només és aquell punt, però aquell punt és un reflex que hem de pensar ben bé que ve del cervell cap a on tenim la lesió.
1: És que la tendència actual és començar a treballar el cervell i potser no tant directament els teixits perquè la rehabilitació sigui molt més activa. I què més dir-vos? A nivell d'alimentació i suplementació, important per al teixit, sobretot pel teixit connectiu, que és el dels lligaments, aportar vitamina C, pebrot, taronja, etc., aportar omega-3, peix blau, ous de bona qualitat, àcid salicílic, que això ho trobem a la pastanaga, ho trobem als nabius, ho trobem al cilantre. Per regular la inflamació tenim cúrcuma, gingebre, ens podem fer una infusió de farigola, romaní, alfàbrega i orenga, que ens regularà també la inflamació. I el que recomano molt habitualment com a sopar o àpat és fer una crema de pastanaga amb ceba, all, porro, per exemple, posar-hi pastanaga, una mica d'oli amb tot això que hem dit, farigola, romaní, alfàbrega i orenga, i fer-te un peixito de peix blau, i tens els nutrients perfectes perquè aquesta inflamació no se't desboqui i pugui anar-se regulant i anar-se curant.
0: Mare meva, la informació que acabem de rebre-te.
1: En un esguins de turmell, veus que fàcil?
0: Mare meva, però imagina't també amb la temàtica de l'alimentació, que també influeix moltíssim, I no ho tenim en compte, perquè no ho sabem.
1: Bueno, al final...
0: Ara ja ho sabem,
1: Clar, aquí hem fet un esguins de turmell. On el podem abordar? Des de la part física, des de la part mental i des de la part d'alimentació i suplementació. Així que ens faltaria acompanyar la part emocional, però això ja ho deixem mans de psicòlegs.
0: Molt bé. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Per estar aquí. Anirem veient-nos a diferents temàtiques que realment... Jo m'he quedat boca parada, De veritat que sí, és tot un complex de coses que s'està ara treballant molt, doncs, a explicar a fons i tot el que el nostre cervell pot arribar a gestionar, M'he quedat poca vegada, de veritat que sí. Núria, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Recordeu el telèfon, sisplau.
1: Vinga, 615-469-702 o a Instagram nuriacostes.fisio.
0: Entreu aquí, a l'Instagram, que quedareu realment meravellats.
1: Gràcies.
0: Fins la propera.
1: Igualment.
0: Adéu. Gràcies.
1: Adéu.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La taxa d'atur baixa a Tordera fins al 9,90% durant el mes de maig. Ha disminuït en 26 persones les llistes d'atur a Tordera. El regidor d'Ocupació i Formació, Rafael Gadó, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
1: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets, ara tenim de tot tipus.
0: En Comú Podem, Tordera confirma que es presentarà a les eleccions municipals de 2027. La formació que celebrarà primàries al setembre per escollir el seu cap de llista carrega contra el continuisme del govern municipal i reivindica la seva presència per combatre el discurs de l'extrema dreta. Escoltem el regidor Salvador Giral.
2: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox,

0: Coaliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres.
1: Junts per Catalunya presenta una proposta de resolució per consolidar i ampliar els estudis de formació professional a Tordera. La diputada torderenca Judit Tronjo aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
2: Creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
1: Èxit rotund en la novena edició de La mirada del poeta a Tordera del passat dissabte. Enguany estava dedicat a la poetessa Anna Bou Jorba. Ella mateixa intervenia a la part final de l'acte de l'itinerari artístic.
3: Sempre he defensat que es llegeixen les coses, l'arquitectura, per exemple, i que s'escriu amb la mirada. Els poemes, a mi, no em neixen del fons, ni del ritme, ni d'una melodia, ni del llenguatge. Els poemes em neixen a partir d'una imatge. Per això, aquí a Tordera m'he sentit com a casa.
1: El Benet de Sant Andreu celebra el proper 13 de juny la cinquena festa de la Proget amb la formació Caset DJ. En esports, la jugadora tordarenca Maria Marés es corona campiona d'Espanya femení 15. Es va endur el títol amb el hoquei Sal després de vèncer el Club Patí Vilassana per 3-0. Ella mateixa valorava aquesta fita.
4: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
1: Parlem del temps, previsió meteorològica que esperem aquest dimecres, també de cara a les properes hores, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui, situació meteorològica amb aquest canvi de temps que ens ha de portar precipitacions en forma de xàfecs, localment d'aquesta tempestuós, al llarg d'aquest matí, ben bé fins al migdia. Després, durant la tarda, el temps millorarà, s'obriran clarianes i les temperatures esperem que siguin més elevades. D'entrada, amb vents que bufaran fluixos, la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la i pel que fa a l'estat del mar, doncs això, tranquil·la tota la costa maresmenca. De cara demà s'espera que encara quedin alguns núvols sense precipitacions, amb temperatures que pujaran una miqueta a les hores centrals del dia i aquest augment el notarem més de cara a divendres.
1: Un informatiu que completarem amb espais habituals. Avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Més Tordera, Xavier Pla, regidor, entre d'altres, de les àrees de Medi Rural i Pagesia, Sanitat també de l'Ajuntament de Tordera. Comencem l'informatiu.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Comencem, doncs, a explicar l'actualitat d'aquest dimecres. Baixa l'atur a Tordera el mes de maig, segons dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 907 persones desocupades, una baixada de 26 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur per sota del 10%, en concret un 9,99%. Malgrat això, Tordera continua sent el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 68 tordarencs i tordarenques menys a l'atur respecte a fa un any. A la comarca del Maresme tanca el mes amb una baixada de més de 500 persones a l'atur. Actualment hi ha 18.331 persones a la comarca sense feina, el que representa un 8%. El regidor de Formació i Ocupació aquí a Tordera, Rafa Delgado, posa en relleu la diversitat d'ofertes de feina que arriben actualment al Servei Local d'Ocupació.
2: Un aspecte que també valorem molt positivament és l'evolució dels perfils laborals que ens demanen les empreses. Abans eren perfils que tenien un nivell de qualificació, que eren molt concrets. Ara tenim de tot tipus, de peonatge, jardiners, venedors, arquitectes, conductors, paletes, i tenim molta demanda de professionals de l'àrea d'electricitat, sobretot, i d'aquests perfils d'oficis antics, que és una qüestió que, per exemple, per molta intel·ligència artificial que n'hi hagi, aquests professionals sempre tindran un recorregut professional important i són els més demandats en aquests moments.
1: A Catalunya es registren més de 300.000 persones aturades a les oficines de treball, el nivell més baix d'atur registrat des del mes de maig de 2008. En plana política, En Comú Podem Tordera ha anunciat oficialment la seva intenció de tornar a concórrer als comicis locals de 2027. La decisió, presa per consens en l'assemblea celebrada el passat mes de maig, respon a la voluntat de la formació de presentar una alternativa al model polític actual, que qualifiquen de continuista. Ho explicava el regidor Salvador Giral.
3: El fet que hagin transcorregut més de 3 anys de legislatura sense que s'hagin produït canvis o millores al municipi, doncs ha estat determinant per tal que decidim prendre aquesta determinació. A partir d'ara, el proper mes de setembre, començarem el nostre procés de primàries internes per tal d'escollir a la candidata o el candidat que ens haurà de representar a les eleccions de 2027, i a partir d'aquí plantejarem quin serà el format que presentarem, ja sigui una coalició de partits, com fins ara amb En Comú Podem, o qualsevol altra via que considerem en el seu moment adequada.
1: La formació ha fet un balanç molt negatiu dels 3 anys de mandat de tripartit format per Junts, PSC i Més Tordera. En Comú Podem denuncia que el govern manté les mateixes dinàmiques conservadores que el municipi ha arrossegat els darrers 31 anys sense implementar canvis substancials. Un altre dels factors determinants que ha impulsat la formació a presentar-se de nou és, segons Giral, l'onada reaccionària que perceben actualment. En Comú Podem subratlla que partits com Vox o Aliança Catalana representen valors antagònics als seus i defensen que és més necessari que mai garantir una veu progressista al nostre municipi.
3: Un factor clau que ha fet que decidim tornar a presentar la nostra candidatura ha estat la onada reaccionària que tenim a sobre, representada sobretot en partits de l'extrema dreta com Vox o Aliança Catalana, que representen tot el contrari del que som nosaltres i que creiem que fan que sigui més necessari que mai que seguim defensant els nostres valors. No podem permetre que la gent que pensa com nosaltres es quedi sense representació, i així que a partir d'aquí el que farem serà decidir com ens presentarem i amb quin format.
1: El mes de setembre, els partits iniciarà el procés de primària interna per escollir la persona que encapçalarà la llista. La formació encara ha d'acabar de decidir si es presentarà en solitari a través d'una coalició o qualsevol altra via electoral que considerin estratègica i adequada per Tordera.

0: El grup parlamentari de Junts ha registrat aquesta setmana al Parlament una proposta de resolució que insta el govern a consolidar i ampliar l'oferta de formació professional al municipi de Tordera. La iniciativa busca garantir la continuïtat del grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes existent, creat al corresponent grau superior per al curs 27-28 i estudiar l'ampliació de l'oferta formativa en àmbits estratègics per al territori, com la logística, el comerç i l'administració. Ho explicava la diputada tordarenca Judit Toronjo.
1: Vam aprovar aquesta iniciativa per ampliar els estudis de formació professional, per donar més oportunitats als nostres joves o no tan joves i sobretot perquè es puguin quedar en el nostre municipi estudiant i tenint aquesta continuïtat arrelada al territori, arrelada al teixit productiu i empresarial del municipi però també de la comarca del Maresme. I ho fem amb aquesta aposta, com dèiem, de la formació professional perquè és una reivindicació històrica i perquè creiem que hi ha moltes habilitats, moltes pràctiques específiques que han de potenciar aquest desenvolupament en estudis i àmbits com la logística, com el comerç, com l'administració o com també la informàtica. En aquest sentit, creiem que cal consolidar, no, els grups que hi ha actualment al grau mitjà sobre sistemes microinformàtics i xarxes, però també cal ampliar aquesta formació professional, aquest grau mitjà, al grau superior, donant més cobertura per a aquells alumnes que volen seguir estudiant, que volen seguir aquest aprenentatge i tinguin l'oportunitat de fer-ho des de la proximitat.
0: Segons Toronjo, el model actual del govern d'Illa, que centralitza l'oferta d'FP en macroinstituts ubicats en grans nuclis de població com Blanes, Mataró o Girona, està deixant enrere municipis com Tordera, on hi ha demanda i potencial per ampliar els estudis professionals. La diputada aposta per nous pols formatius en zones com l'Alt Maresme i la Selva Marítima adaptats a les necessitats del teixit productiu local.
1: Hem vist darrerament els últims anys com hi ha hagut una tendència a intensificar o a potenciar els centres de formació professional a les grans ciutats, a centralitzar aquesta oferta formativa, el que allunya a molts estudiants de municipis com Tordera a poder accedir a aquests estudis. Creiem que cal consolidar, per tant, una oferta que ens permeti donar oportunitats en aquests joves i cal reforçar també en altres sectors que poden tenir un potencial que va molt lligat a l'activitat econòmica tordarenca. Per tant, per nosaltres és clau la formació professional, són claus els estudis, aquest èxit educatiu per acabar amb l'abandonament escolar i per donar oportunitats a tothom.
0: Una de les crítiques més fermes ha estat cap a la política de tancament dels grups de I3. Segons Junts, aquesta mesura és contraproduent, especialment en un municipi com Tordera, que registra una matrícula viva, alumnat que s'incorpora fora de termini, en constant creixement. Davant d'aquest escenari, Toronjo fa una crida al diàleg obert amb els sindicats i tot el sector educatiu. La voluntat és arribar als consensos necessaris per tal que el pròxim curs escolar es pugui iniciar amb totes les condicions i garanties per als infants. En plana cultural, el passat dissabte 6 de juny, Tordera va viure una jornada única amb la celebració de la 9a edició de La Mirada del Poeta, un projecte que un any més ha estat la poesia al centre de la vida cultural del municipi. Enguany, l'obra de l'Anna Bou Jorba, concretament el poemari El cirurgià de màscares, va inspirar un recorregut poètic que va omplir els carrers de creativitat, participació i art. La poetessa destacava durant el recorregut artístic la força de la mira del poeta. L'Anna Bou Jorba va acompanyar el recorregut durant tot el dia compartint la seva mirada i emocions. Al tancament de l'acte, Bou va pronunciar un discurs en el qual va valorar molt positivament la feina feta, la implicació de gran part de la societat tordarenca i especialment el tractament innovador que s'havia fet de la seva obra des de les arts escèniques.
2: El poema no és la vista en si, és el llindar, és la finestra on observar la vista. I això és el que hem celebrat avui a Tordera. Vosaltres heu mirat amb la vostra mirada els meus poemes que miren. Ha estat l'execució de la vostra mirada performativa sobre els meus versos. Així doncs, proposo al Teatre Clavé, a l'Ajuntament, a tot Tordera, un nou esdeveniment cultural que sigui un joc de mirades. Per exemple, la mirada heu fet vosaltres, que algú us miri, per fer la mirada sobre la mirada del poeta, que per extensió i confirmada la fina creativitat i espectacular originalitat que hi ha aquí, aquesta terra d'art i de torts, crearia paral·lelament la mirada sobre la mirada sobre la mirada del poeta, i així acaronar-nos constantment i anar-nos intercanviant entre tots mirades, alegries i belleses fins a l'infinit.
0: Més de 300 persones van participar en aquesta edició, que va destacar per la transversalitat dels col·lectius i els llenguatges artístics implicats. L'Escola de les Arts, en col·laboració amb diferents agents del teixit social tordarenc, van crear instal·lacions artístiques que van fusionar belles arts, text, moviment i performance, demostrant una vegada més el poder de la poesia per unir disciplines i persones. I el proper dissabte, 13 de juny, l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí es vesteix de gala per celebrar el 5è aniversari de la festa Project. Per commemorar aquesta fita tan especial, el col·lectiu ha organitzat una festa oberta a tot el municipi, que promet ser una de les cites més divertides de l'estiu a Tordera. L'esdeveniment no serà una festa convencional. Sota la fórmula de Disco Show, l'organització ha preparat una posada en escena plena d'energia que comptarà amb el ritme de la Caset DJ, que seran els responsables de fer ballar els assistents. L'esdeveniment comptarà amb una temàtica de ciència-ficció, destacant la presència de personatges de la mítica saga Star Wars amb espectaculars vestits. La festa tindrà lloc a la pista coberta des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada aproximadament. L'entrada serà totalment gratuïta, fet que preveu una alta assistència. Tanmateix, l'organització recorda que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana als interessats que arribin amb antelació per garantir el seu accés a la celebració.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Maria Marés, jugadora de la base del Club Patí Tordera, va proclamar-se campiona de la Copa d'Espanya Femenina Infantil 2026 d'hoquei patins amb el Salt. L'esdeveniment, disputat el 31 de maig a Astúries, ha reunit els millors equips nacionals de la categoria. L'equip va dominar la fase de grups en contundència, assolint un ple de victòries. Tot i aquesta claredat inicial als marcadors, la fase eliminatòria va ser més complicada. Tal com ha relatat la mateixa Maria Marés, l'exigència va ser màxima a mesura que avançava el campionat.
2: I si et dic la veritat, sí que va ser una mica complicat, sobretot la semifinal. Però això m'ha demostrat que cada vegada l'hoquei és més competitiu.
1: El Club Hoquei Salt va haver de suar per imposar-se per un ajustat 2-1 i aconseguir el bitllet per a la gran final. En el partit decisiu pel títol, el conjunt gironí va tornar a mostrar la seva màxima solvència, superant el Club Patí Vilassana amb un resultat de 3-0. Marés, peça clau de l'infantil A del Club Patí Tordera i vinculada al femení 15 del Club Hoquei Salt, ha hagut de multiplicar esforços aquesta temporada.
2: Em vaig sentir molt bé dins i fora de la pista, ja que portem tota una temporada entrenant tant amb el Tordera com amb el Salt, preparant-nos per aquests tipus d'ocasions. Ara que s'ha acabat, i em sento molt orgullosa tant a nivell personal com a nivell d'equip.
1: Amb aquesta intensa preparació física i mental li ha permès rendir al més alt nivell i gaudir de l'ocasió. Més enllà de la Copa, la jugadora destaca l'enriquiment vital que suposa una cita d'aquesta envergadura. Parlem de la previsió meteorològica per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Avui la jornada ve marcada per la presència de núvols abundants, tant aquest matí com aquesta tarda, i de fet aquest matí s'esperen xàfecs que localment serien de caire tempestuós. De forma irregular, cauran aquí al Maresme, però poden afectar qualsevol punt de la comarca. Unes precipitacions que en general no esperem que siguin gaire abundants, tot i que puntualment puguin ser d'una certa intensitat. A banda d'això, els vents bufaran fluixos, bufaran de mar cap a terra. La situació marítima estarà dominada pel marejol tant aquest matí com aquesta tarda. Aquesta tarda desapareixerà la possibilitat de precipitacions, però encara la nuvolositat serà abundant. Tot plegat farà que avui tinguem temperatures més baixes que no pas les d'ahir. Ahir ja no van pujar gaire. Les màximes, conseqüència dels núvols ja força abundants que vam tenir, doncs avui encara baixaran una mica més i quedaran situades entre els 22 i els 23 graus. Pel que fa a la previsió de cara a demà, tindrem més estones amb sol, tot i que encara al matí quedaran força núvols, però amb tendència a anar-se trencant, i després ja només quedarien núvols prims, amb unes temperatures que, tot i que pugin una mica, continuaran agradables. Fins i tot les temperatures nocturnes baixaran de forma més clara, i pel que fa al divendres ja recuperarem de mica en mica aquestes temperatures més estiuenques. Divendres, temps estable i assolellat amb temperatures una miqueta més altes, i al cap de setmana la temperatura encara anirà pujant una mica més, especialment de cara a diumenge.
4: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb la companyia dels regidors i regidores del nostre Ajuntament. Avui ens acompanya el regidor de Més Tordera, Xavier Pla. Benvingut. Bon dia.
1: Gràcies, gràcies.
0: Regidor, entre d'altres, de Medi Rural, Pagesia. Regidor, estem entrant ja pràcticament a l'estiu. Quan s'arriba a l'estiu es parla molt de la campanya contra incendis. Una feina contra els incendis forestals que a Tordera podem dir que es fa durant tot l'any. Sí que ara s'estan fent les franges de protecció contra incendis, però el tema de camins, el tema de prevenció es fa durant tot l'any. Com creu que s'afronta com a municipi aquesta campanya contra incendis? Quines tasques vostè destacaria que es fan en aquest sentit?
1: Bé, nosaltres, doncs, com cada any estem atacant, ho has explicat molt bé, des de dos bandes. Una des de l'àrea de medi ambient, que porta en Sergi Masó, l'execució de les franges, és a dir, aquesta franja de seguretat a les urbanitzacions. Recordem que durant aquest mandat ja hem obert la darrera franja que faltava, que restava pendent, que era la de Sant Llop. Per tant, doncs, recordem també, doncs, que som dels pobles a nivell del Maresme que ho tenim més avançat i més treballat. I per tant, doncs, és una cosa positiva, no? Ho estem fent, doncs, cada any, i estem, doncs, introduint els millors que en base al pressupost i el temps disponible, doncs, les podem dur a terme en la part de franja. La part de camins, ja hem iniciat la licitació per executar, doncs, el manteniment d'aquests camins del PPI, de Pla de Protecció contra Incendis, que és uns camins que marquen els tècnics de la Diputació, juntament també amb els bombers i amb l'ADF, doncs, local, perquè també, evidentment, aquest coneixement del territori el tenim també des d'aquí Tordera, i, doncs, cal destacar aquesta molt bona col·laboració amb la Diputació de Barcelona allà d'aquests anys. És un tema històric, però cal posar-ho en valor, no? Perquè l'última revisió, doncs, va haver-hi molt bona entesa en quins camins havíem d'afegir i algun que havíem de treure, i evidentment, doncs, el suport econòmic que rebem de la Diputació és molt important i ens permet, doncs, tenir-ho molt al dia. Tot i així, nosaltres, des de l'àmbit local, doncs, també hem de posar-hi com a Ajuntament, doncs, recursos, perquè el pla permet un arranjament, doncs, periodificat uns camins, però a vegades, doncs, el temps, no?, fa que aquests camins alguns s'hagin de repassar a càrrec del pressupost municipal, no?, perquè si poso, per exemple, el temporal Harry del gener, doncs, ens ha obligat en llocs molt determinats, camins que estaven bé, doncs, que hem hagut, doncs, d'actuar-hi, no?, tant siguin mitjans propis com amb externs, no? Per tant, doncs, és una feina que fem al llarg de tot l'any per arribar, doncs, al màxim de bones condicions a l'estiu, no? I per tant, aquest és el repte, no? També enguany tenim una mica com a novetat, hem aconseguit una petita subvenció complementària al pla ordinari de 6.000 euros que farem una petita millora dels camins d'accés a Orsavinyà, no? Una aportació, doncs, de terres, per bé, que hi ha un problema molt puntual que hem d'intentar solucionar-ho, i ho farem així. I després també restem d'una subvenció que també tenim confirmada a través de la Generalitat de Catalunya, que ho gestionem a través de l'ADF local, no?, que sí que se'ns ha confirmat, i per tant, doncs, també la durem a terme, no? Això és dins d'aquest 2026, que era, doncs, bueno, fer el contracte menor i dur-ho tot plegat no? Però sí que ha de quedar molt clar que, doncs, els tordarencs i els tordarencs, que d'aquí, doncs, som dels municipis que hi diguem més recursos, també obligats per, evidentment, doncs, pel territori que tenim, però també per la voluntat política de que hem de col·laborar amb els bombers de la Generalitat i que gaudim d'un suport de la Diputació de Barcelona des de l'àmbit tècnic i econòmic que ho fan possible.
0: I aquí també, doncs, s'ha d'instar la ciutadania que sigui responsable, no?, i que davant de qualsevol situació de perill que ajudi, doncs, a la prevenció.
1: Correcte, no? És a dir, no tenir un comportament de risc, és a dir, no encendre foc al bosc fora de les zones permeses ni als períodes permesos, perquè la millor prevenció és no tenir conductes de risc, no? Nosaltres el que estem fent és preparar-nos en el cas d'un esdeveniment, en el cas d'un incendi, no? Però la millor situació és que no hi hagi cap incendi, no? I per tant, aquí sí que la ciutadania té una responsabilitat molt, molt important, no? I recordo també que no ho he citat anteriorment, també vull destacar, doncs, la feina que s'està duent des de la nostra àrea amb el coneixement del territori, no? Des de medi ambient, també des de pagesia, doncs, aquest coneixement que tenim dels camins, de les incidències, els punts més conflictius, ho estem aprofitant, no? I també cal dir-ho també amb la col·laboració que tenim amb els bombers voluntaris de Tordera, no? Per tant, tot això va sumant, són petites trossos que al final, doncs, fa que tinguem una feina ben feta No és mai perfecte, potser mai no és suficient, però sí que realment en tema de prevenció contra incendis estem al capdavant dins el Maresme.
0: I no s'enumera gaire, però l'importància de la pagesia en la prevenció contra incendis, vull dir que a vegades no en parlem, perquè el factor del treball del pagès és molt important.
1: Correcte, no? Una mica ara... És a dir, el fet de que ha hagut durant els... A partir dels anys 50, doncs, cap a l'actualitat s'han abandonat molts boscos que s'han abandonat molts camps que s'han transformat en bosc, per tant hi ha molt de massa forestal de forma contínua, doncs seria bo a la mesura possible doncs, recuperar part d'aquests boscos tornant-los a transformar doncs en camps, no? Això ho tenim també clar des de l'espai agrari de la Baixa Tordera i també amb la Diputació doncs, de Barcelona, i estem intentant doncs recuperar algunes feixes o camps que siguin útils, no? Perquè es transformin, doncs, que es facin rompudes, és a dir, que traiem tot l'arbrat i ho transformem una altra vegada, doncs, en un camp, no? Que té una doble funció. Una, per la part de prevenció d'incendis, per tenir una clapa més que ens pugui fer de tallafocs, i per la part de l'espai agrari de Baixa Tordera, doncs, perquè tinguem doncs, més zona cultivable, no? I al final, doncs, fer la nostra pagesia més potent.
0: Regidor, n'hem parlat moltes vegades en aquesta entrevista d'aquest pla especial de masies i em sembla doncs, que ja està en marxa, està en funcionament, vull dir, ara ja no hi ha marxa enrere. Expliqui'm, recordi'm potser en què consisteix aquest pla especial i en quin moment es troba actualment.
1: Bé, ja, doncs, primer estem a la fase inicial i també expliquem què és un pla especial de masies. En si mateix no és una modificació urbanística, encara que neixi des de pagesia, l'hem impulsat des de la nostra àrea, però és una activitat que es fa des de l'àrea d'urbanisme, però que nosaltres doncs, liderem, no? Aquí el que es tracta és de revisar aquelles cases construïdes abans del 1954, que poden entrar en base a uns criteris tècnics, poden ser catalogades com a masies. Això quina utilitat té? Doncs que es determinarà doncs, d'aquestes masies que poden ser catalogades, n'hi ha a dia d'avui aproximadament en l'esborrany inicial doncs unes 250, doncs veurem que d'aquestes 250 quines entren definitivament o no en el catàleg. Les que són escollides, què se'ls hi fa? Se'ls hi fa una foto externa, una valoració de volums i es diu quina part de la construcció pot formar part del catàleg. Què vull dir amb això? Doncs que evidentment la construcció al llarg dels anys doncs, va patint doncs, normalment ampliacions, no? Per exemple, una casa del 1900 doncs, té un cos que està fet del 1900 però té uns porxos fets del 2000. Doncs aquests porxos del 2000 no poden entrar dins el catàleg, però sí la casa matriu feta el 1900. Es delimita quin és el volum que forma part d'aquest doncs, aquest catàleg, és a dir, aquestes cases doncs quina part doncs, entra en aquest catàleg i llavors amb aquest volum es diu quina superfície es pot ampliar i també es delimiten els usos que s'hi poden dur a terme. Usos com una casa rural, una seu per un petit emprenedor, sigui via un obrador o sigui un treballador, per exemple, un arquitecte, no? Que vulgui posar la seu despatx en una casa. També. Per tant, hi ha diferents usos. En alguns casos de masies molt grans, que n'hi haurà molt poques a Tordera, la possibilitat d'haver-hi un ús hoteler, que aniria per una altra via, val? Per tant, tot aquest conjunt d'usos. Això què fa al final? Doncs el que fa és valoritzar la casa. No és el mateix, jo faig una mica doncs, a vegades el símil, molt simplista, de dir, no és el mateix un cotxe amb papers que un cotxe sense papers. El valor canvia molt, no? Doncs la casa és el mateix, no és el mateix. Una casa on queda molt clar quines superfícies es pot ampliar, quins usos s'hi poden fer i també poder-la posar en el mapa de cases que tenen un cert valor, no? Això també a l'hora pel propietari doncs, li genera una valorització de la seva finca i també per aquella gent que vulgui que doncs, hi ha hagut casos, no? Evidentment doncs, que vulguin dur a terme una activitat, doncs el que estem fent és escurçant el tràmit administratiu. Suposem doncs, que una persona vol posar un obrador en una casa on l'ús està permès, el temps de posar en marxa aquest obrador de forma oficial s'escurça doncs, molt, no? Si no seria necessari entre 3, al voltant de 3 anys, doncs d'aquesta manera s'escurça des del punt de vista teòric, yeah, sí. A la meitat, val? Sempre s'ha de dir imprudència perquè no depèn de l'Ajuntament de Tordera, sinó moltes coses depèn de la Generalitat, però sí que s'escurça i evidentment aquest era l'objectiu que teníem, no? Valoritzar les cases. També hi ha un altre exemple que podríem posar, cases que siguin amb volums doncs, de més de 400 metres quadrats, es pot fer divisió en dos habitatges, no? Una unitat de 250 metres quadrats i una unitat de 150, no? Això està plantejat doncs, pel relleu generacional, no? Una cosa que també ens preocupa molt des de l'espai agrari, per facilitar-ho, no? El fet de poder separar doncs, en dues unitats una casa molt gran, doncs té també un valor extra, no? També és una cosa que també està contemplada en el Pla Especial de Masies, no? Tot plegat això ho vàrem posar en marxa doncs fa uns mesos i va ser una sessió en la qual hi van assistir doncs 97 cases, 97 propietaris d'aquests 250, no? Va ser un molt bon punt de sortida. Nosaltres hem contractat un despatx especialitzat en, i amb experiència en plans especials de masies, més de 15 anys d'experiència, i per tant doncs, fa que les garanties d'èxit no, doncs, siguin més altes i la capacitat per resoldre dubtes tècnics doncs, siguin més bones, no?
0: Quina va ser la reacció dels propietaris? Com van valorar aquest pla?
1: És a dir, la majoria doncs, s'ha rebut positivament doncs, aquesta millora. Evidentment doncs, hi ha persones que han expressat els seus dubtes des d'una vessant molt més tècnica, no? És a dir, què suposava aquest canvi d'usos, si era obligatori o no era obligatori, llavors el tema de la divisió horitzontal, no? Fins a quin punt es podia doncs, dividir, i també el tema d'una mica, doncs, en algun cas, doncs, un tema de privacitat, no? De dades, i així també es van resoldre dubtes, no? Va ser una primera sessió que es va dur a terme a l'Hospital de Pobres, que a causa doncs, de tanta assistència vam haver de fer dues sessions vam haver d'allargar més, no? Vam haver dues sessions, i per tant doncs, l'interès és important, no? Però la rebuda en conjunt va ser molt positiva.
0: Quin procés seguirà ara tot aquest pla?
1: Aquí tenim un termini d'execució aproximadament doncs, de 2 anys. Hi haurà una aprovació doncs, ara doncs estem en la fase més preliminar, és a dir, estem al despatx d'arquitectes, està fent visita casa per casa, i llavors tindrem la foto completa i després hi haurà una segona fase de dir quins usos estan permesos a cada lloc, perquè per exemple hi ha usos que es poden per exemple, poso un exemple que no té per què ser en una casa particular, que quedi molt clar. Per exemple, no és el mateix instal·lar un hotel en el Pla de Gelpí, que tenim uns accessos de camins, que és viable que la mateixa casa col·locada en el Parc Montnegre Corredor, doncs que la possibilitat de fer un hotel dins del parc doncs seria molt més limitada, no? Això també haurem d'estudiar-ho, i és aquest treball posterior a les visites que ara s'estan duent a terme.
0: Fa uns mesos, des de la seva àrea, es va realitzar aquests treballs d'obertura de la part inicial, obres esquerra de la Tordera, de treure sediments per intentar doncs, guiar aquestes baixades de la Tordera a través del pla. Els bons resultats els porten ara a intentar demanar una subvenció a l'ACA per fer la totalitat d'obres esquerra, per netejar-la i que sigui doncs, una via hidràulica que permeti doncs, diversificar doncs, el tras de la Tordera. Un projecte que entenc que és important, és un projecte doncs força destacat. Bé, regidor, com valora primer de tot aquestes primeres obres inicials i què n'espera doncs d'aquesta obra ja de la totalitat d'obres?
1: No, el que vam poder amb aquesta primera obra inicial, que va suposar aproximadament doncs una despesa doncs d'uns 45.000 euros aproximadament, el que vam poder observar doncs, amb la pluja del Harry del gener d'enguany, doncs, que realment doncs, va funcionar. Quan dic això, va passar, doncs, després de molt de temps, va passar aigua doncs, pel braç esquerre. Per tant, el que estem fent és dividint el flux que, doncs, que ve d'Hostalric, de Santa Coloma de Farners, aquest flux d'aigua, doncs, l'estem dividint. Allò que passi tot per la part ampla, doncs per sota del pont de ferro l'estem dividint, i que passi doncs pel braç esquerre més a la vora de l'estació. El que volem aconseguir amb això és que tinguem menys pressió de fluid, d'aigua doncs, cap a doncs, la zona de la pista Amistat, on s'està refent aquests dies doncs, la rocalla, no? Amb aquesta solució, amb aquest acord que es va fer amb l'Agència Catalana de l'Aigua per subsanar les deficiències d'aquesta construcció, doncs el que volem fer és això, doncs dividir-ho. Ens hem donat compte que estava funcionant correctament i això ens ha animat, també la preocupació de l'ACA per fer una gestió correcta, arrel evidentment doncs, de Glòria, doncs, de la Tordera, del riu La Tordera, fa que la predisposició de l'Agència Catalana de l'Aigua sigui més alta a subvencionar-nos doncs, aquesta actuació, no? I per tant doncs, durant aquest mes presentarem, engegarem, hem carregat ja el projecte per presentar-nos a la subvenció, a la convocatòria, perdó, doncs, i per dur a terme, no? Pensem que aquesta actuació està plantejada doncs, és en la retirada de sediments, de desplaçament de sediments, pensant molt amb la funció hidràulica i enfocat a assegurar-nos de que l'aigua doncs, passi per aquest braç esquerre, ens alliberi en cas de plogudes fortes, ens passi una part important de cabal per aquest braç esquerre, i evidentment doncs, fer un tractament mediambiental adequat com és el que hem fet doncs, en aquesta primera obra, no? Que doncs, hem preservat doncs, els arbres més importants, hem retirat una part de la canya, hem desplaçat sediments per facilitar el flux d'aigua i al final doncs, ha funcionat prou bé. És una deficiència que arrosseguem des de fa més de, podem dir, de potser 30 anys en aquest braç esquerre, i per tant estem aquí doncs, per intentar doncs, solucionar-ho, no? Jo crec que ara hi ha la consciència que això és important, el fet del canvi climàtic i aquestes tordarades que segurament aniran passant, com diuen els meteoròlegs, més sovint, ens obliga doncs, a treballar sobre el riu per preparar-nos més bé per aquestes avingudes que potser no seran més intenses però seran més freqüents.
0: Es s'entreveu un projecte important perquè evidentment estem parlant d'un tram bastant llarg. Actualment està molt brut, vull dir que hi ha molta feina. Entenc que bé, és un projecte que seria molt important per Tordera, però que no hem de preveure en un curt termini, sinó que entenc que s'haurà d'estudiar bé com es tracta.
1: Exacte, no és dir, normalment si ens acaben doncs ara ens presentarem a la convocatòria, llavors no sé exactament el termini en què ells, si aproximadament en 6 mesos acaben traient doncs, qui ha guanyat o qui doncs, ha rebut la subvenció, i després el termini d'execució de les obres són aproximadament normalment de 24 mesos, no? Per tant estaríem parlant d'un projecte de 2-3 anys vista, i per un import doncs, segurament que superarà els 150.000 euros. Pensem que només és una obra d'adequació de neteig, no? Per tant, és un import molt important. Veurem, ara s'està redactant el projecte, estic dient fer una estimació molt per sobre, però serà d'un import important.
0: El que sí que sembla que comença a desencallar-se és el tema de la licitació d'escombraries, regidor. Anem sí. Parlat amb el seu company Sergi Massó, que hem sigut partícips del treball que s'ha fet aquesta legislatura per desencallar aquest projecte. Podem dir que ja estem pràcticament arribant al final, eh?
1: Exacte, no? Si no hi ha cap entrebanc d'última hora des del punt de vista estrictament jurídic, doncs si tot va bé doncs, el juliol es publicarà doncs, la licitació d'aquest servei tan important, que recordem que és el més important de l'Ajuntament de Tordera. El servei de recollida representa recollida i gestió, és a dir, en total doncs, representa, si no vaig errat, gairebé uns 3 milions d'euros, per tant és la licitació més important. Hi ha per una banda el que és l'abocament dels residus, que ara l'estem fent a Lloret, que segurament acabarem fent en un altre lloc, i el que és el servei de recollida, que rondarà doncs, al voltant de 2 milions d'euros a l'any, no? Per tant és la licitació del servei més important des del punt de vista econòmic. I també, doncs, com coneixem, no? Potser és el més... No per dir polèmic, però és el que genera més incidències.
0: Bueno, actualment és potser el més poc valorat per la ciutadania, perquè, sobretot pel tema de les illes de contenidors, que continua havent molt incivisme, de pocs, però que es deixa notar, i que la gent és molt crítica de la gestió actual.
1: Sí, exacte, no? I llavors amb aquest nou servei hem previst doncs, una millora en la gestió de les rutes de recollida, també del seguiment doncs evidentment de l'empresa que està fent en tot moment, no? I bé, i aquí hi ha doncs moltes millores, no? Una, per exemple, doncs serà que els camions portaran un GPS incorporat pel seguiment de les rutes. Llavors també una verificació quan s'extregui els contenidors, també un pesatge de cada contenidor quan s'extreu amb un control de pes, Per tant, hi haurà dos millors de caràcter tècnic. També des de l'àmbit intern de l'Ajuntament hi haurà una nova plaça que es dedicarà al seguiment d'aquest contracte d'escombraries en exclusiva, no? I per tant tot això són millores tècniques que han de portar que el veí i veïna, doncs, a peu de carrer noti una millora. Sí que l'incivisme evidentment ens afecta molt més que tota la capacitat de millora tècnica, perquè evidentment els ciutadans tenim una responsabilitat molt important en llançar l'escombraria a dins dels contenidors, a utilitzar el WhatsApp per comunicar la recollida de trastos, que no es fa, doncs, a les illes de contenidors, sinó es fa al portal de cases. Es diu, doncs, on vivim i on han de ser els trastos, i es venen a recollir amb les dates que marca el calendari. I per tant, doncs, amb aquesta millora tècnica esperem que hi haurà, doncs, aquesta millora, hi haurà una millora en la sensació del servei, no? Per tant, estem desitjosos de, doncs, de que el juliol, al final, doncs, després d'aquest més de 2 anys de treballs intensos en preparar tot plegat, doncs ho puguem fer, no? Recordem, doncs, que aquest contracte d'escombraria està caducat des del 2015 i nosaltres, com a Més Tordera, teníem el propòsit de dur-lo a terme des del minut zero, no? I ens vam posar, doncs, ben bé des d'inici de mandat, no? Per tant, doncs, puc dir clarament que portem més de 2 anys treballant-hi. Comparant amb altres llocs, amb alt tipus d'empreses, tipus de recollides, amb empreses que ens han assessorat amb la part tècnica, amb la part també, doncs, d'econòmica, i bé, doncs hem sumat moltes coses. També des del punt de vista intern també és una feina des de l'àrea també d'intervenció, també del propi, doncs, de medi ambient, perquè hi havia moltes dades a recollir, però, doncs, per fer-ho el màxim de bé possible, i també amb l'objectiu de contenir el cost del servei, no? Malauradament hem hagut de, com ens obligava, doncs, la llei, que el ciutadà pagui el 100% del cost del servei d'escombraries. I ara el que nosaltres estem intentant és, amb aquest plec, doncs, que és contenir el creixement del cost de recollida d'escombraries, no? Per tant, la gestió l'hem pensada cap aquí. No hem afegit coses que no fossin obligatòries, que ens poguessin afegir més cost. Per tant, anem a fer els números al màxim de baixos possibles, amb un servei de recollida eficient, però sense afegir extres que ens fessin encarir el servei de recollida.
0: Malgrat això, em sembla que la normativa europea obligarà també a diverses reformes de cara al futur, que no sé si estan contemplades.
1: En aquest plec no hi estan directament contemplades, però sí que s'ha deixat una mica obert perquè s'hi pugui incorporar quan en el 2028, 29 o 30, doncs, s'hi hagi incorporat de forma obligatòria, no? Però ara no era l'objectiu, perquè el que hem de fer és assegurar-nos que l'empresa que assumeixi el servei faci una bona feina i que els costos, és a dir, que la taxa d'escombraries no pugi.
0: Bé, regidor, per anar acabant, queda menys d'un any per a les eleccions municipals. Aprofito sempre la presència dels partits també per preguntar com es presenten des dels seus, les seves formacions polítiques als propers comicis, com estan anant internament el procés de decidir si es presenta la candidatura, qui serà el candidat. En el cas de Més Tordera, recordem que és un partit independent municipalista, per tant no depenen de cap organització, diguem, superior. No sé si han començat ja a pensar, entenc que sí, de cara a aquests comicis municipals, i no sé en quina situació es troba el partit en aquests moments.
1: No, l'única cosa que, doncs, que sí que podem confirmar és que Més Tordera com a candidatura municipal es tornarà a presentar el 2027, i hem començat, doncs, a treballar bé, fent una pluja d'idees que, doncs, que podem plantejar per les properes eleccions, no? Estem també, evidentment, doncs, al inici, estem pràcticament, doncs, a un any, en 11 mesos vista de les eleccions, i hem, doncs, hem fet aquest treball preliminar que sempre fem, doncs, amb la gent que ens ha acompanyat durant aquests últims 3 anys, no? Per tant, doncs, estem veient el que ens ha funcionat, no ens ha funcionat. També recordem que ara a Més Tordera, doncs, vam passar d'un a dos regidors, estem a la coalició, doncs, de govern, i això ens ha donat més responsabilitats. Hem valorat quins són els nostres objectius, alguns ja els hem acomplert com fa uns moments parlàvem, no? I quins hem de plantejar, quins nous objectius ens hem de plantejar pel 2027 i quines coses doncs hem d'incorporar que ens demana la ciutadania, no? Amb el fet doncs de tenir més contacte amb les tordenques i els tordenencs en aquests darrers 3 anys, doncs hem pogut doncs percebre noves necessitats i hem de treballar doncs amb quines podem fer viables, no? A vegades tenim demandes que evidentment algunes no podem fer, no podem donar resposta perquè econòmicament o no són competència de l'Ajuntament o pressupostàriament no són assumibles, però sí que en tenim d'altres que tenim sobre la taula doncs, que hem de plantejar doncs, si incorporem o no a la nostra proposta municipal, no? I allà estem, una mica vam fer la trobada doncs, del grup municipal doncs, a l'abril, una trobada més distesa, no? Això doncs, com a projecte d'idees, veure com estàvem. Sí que ens presentarem pel 2027 i ara doncs, hem iniciat aquest treball previ.
0: Molt bé, doncs anirem parlant en aquests propers mesos, perquè segurament serà bona part de l'actualitat política girarà entorn a aquestes municipals 2027. Xavier Pla, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: per compartir novament l'entrevista i fins a la propera.
1: Fins aviat.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.